0: diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'expresident retrà comptes degudament.
1: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
0: Un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar Íñigo Errejón. L'actriu alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
2: La policia manté oberta la investigació contra el detingut per haver assassinat el logopeda del seu fill de 2 anys a València. El pare, de 24 anys, sospitava que el logopeda podria haver abusat del menor a la consulta. Després del crim es va entregar a comissaria i ara està a l'espera de passar a mans del jutge.
0: La col·lecció Els Gromets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi Emili Teixidor, que ha guanyat l'Irios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.

0: Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari del Sucre, es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
2: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els obri una mica les mires.
1: Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: Esports, el Barça ha guanyat pel primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien per 0-3.
1: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols d'Mbappé. Jugat aquesta matinada, Iraq 1, Noruega 4.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
4: Aviam què passarà avui.
5: Bàsicament vaig perdre el nom de l'americana i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era o Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
6: Clar, sí, clar.
5: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
6: Em va agradar perquè...
7: Per la tele.
6: Hòstia, Xavier Carreras.
4: Què fa aquest senyor?
8: Auxiliar de vol.
6: Auxiliar de vol. Sí. Hòstia, jo no podria pas, jo. Em fotria els nervis, eh?
4: Ui, no. Jo aguantar la gent que hi ha.
6: Fer creure la gent, allò. Estigueu, encara no podeu sortir de l'avió, espereu-vos aquí.
4: I la Cantimplora, recorda't. Has de parlar de la Cantimplora, Mercè.
6: Ah, va, doncs parlem de Cantimplora. Sí, sí. Que arriba el jefe. Déu vos guard.
9: I visca el Batlle!

0: La cantimplora. Mira, faré un comentari d'origen, de l'origen etimològic de la paraula, que normalment no ho faig, perquè no vull semblar el Màrius Serra.
1: No ho ets.
0: Bueno, vull dir, hi ha gent molt més qualificada,
2: sí,
0: gent més preparada. Hi ha una teoria que diu que en català cantimplora ve de canta i plora pel so que fa l'aigua quan surt de dins, saps?
3: El blup, blup, blup, blup, blup. Maco.
0: Canta i plora, que és bonica.
3: Maco.
0: No sé si és certa, la teoria, però...
4: T'ho has inventat, no?
0: No. Però vull dir que tinc dubtes de que sigui cert, perquè al final en castellà es diu cantimplora.
1: Es diu canti...
0: No es diu canta i llora, diguéssim.
4: No.
0: Passa-me la canta i llora, que tinc gosset.
3: Ah, mira.
4: No. Cantimplora?
3: Però ho saps segur que no es diu?
0: Ah, no sé, perquè fa molt temps que no hi he estat allà, no sé. Bueno, més enllà d'aquest estudi etimològic justet...
3: Bastant justet,
0: ja us he dit que no ho era en Màrius Serra, jo. La cantimplora és un estri molt antic. Les primeres cantimplores es feien amb carbasses buides, buides de dins, que les deixaven assecar.
1: Sí, noi.
0: També se'n feien amb pells d'animal, cosides, o amb closques de cocos, també.
1: Jo en tinc una de verda.
0: Ah, sí?
1: Sí, la verda, que és metàl·lica i tota forrada...
0: Sí, Laken és la marca, Laken.
1: Ah, potser sí.
0: Jo en tinc una també de Laken, amb aquella pelfa verda.
1: Sí, senyor.
3: Són una merda, aquestes cantimplores.
4: No són una merda, són les de tota la vida.
3: Són una merda, aquestes cantimplores.
4: Què dius?
3: Perquè no es veu el que hi ha dins. No, o sigui, collons, feu-lo transparent que es vegi.
0: Perquè s'ha de veure si li has posat tu el que hi ha dins.
3: Bueno, però al cap d'un rato no hi penses si n'has begut molt. Feu com la Puc Còndor, que hi havia aquell dipòsit de plàstic transparent.
0: La què?
3: Una Puc Còndor. Que
1: és aquella groga.
3: Tenia una moto groga, una Puc Còndor.
1: Jo també la tenia.
3: I aquest senyor va fent que sí amb el cap. I era plàstic transparent i tu veies la gasolina que tenia. I quedava sense, i ho veies, però ho veies, saps?
4: Però amb el pes no ho notes, que no tens aigua, la cantimplora.
3: No, jo ho necessito veure.
0: Bueno. N'hi ha que sempre la tenen plena, però jo tinc un amic que no es pot anar d'excursió amb ella.
1: Com
0: gent,
1: és això?
0: Bueno, excessivament previsora.
3: Ah, ja.
0: Vas amb l'aigua i dius, no beguis. Bueno, tinc set.
1: No.
0: L'has de guardar, que si ens perdem...
1: Clar.
0: Hòstia. Estem pujant a Núria, no se'n pas a la Concagua, tampoc, hòstia. No, guarda. I llavors acabes l'excursió tot el dia caminant a Sedegat i es carda un litre d'aigua 5 minuts abans de tornar a pujar al cotxe.
1: Ah,
0: és que de promet, si mai em perdo, el primer que faré és que li cardaré la seva cantimplora,
1: sí,
0: i me la cardaré tota pel cap.
3: Ara.
0: Ni me la veuré. M'agafaré la seva aigua i me la cardaré pel cap. Amb l'aparició dels exèrcits moderns als segles XVIII i XIX, la cantimplora es converteix en un element indispensable pels soldats. Aquí és quan s'estandaritzen les cantimplores metàl·liques i es comencen a produir en massa.
5: Ara tornen a estar de moda, les cantimplores.
0: Sí que és veritat.
5: Des de fa uns anys. Hi ha molt de vídeo a TikTok i Instagram que recomana veure la cantimplora perquè dona càncer al plàstic.
0: Sí que és veritat, ho diuen.
5: Siete motivos por los que no debes beber de plàstic. Bueno, potser mirar els teus vídeos també dona càncer, no?, d'alguna manera.
0: Sí.
5: I aquí estem.
0: Exacte.
5: Bueno, no sé. Era la meva
0: part. Sí que hi ha molts vídeos de coses que fan càncer.
1: Jo no ho miro, això.
0: Tot.
5: El plàstic, sobretot el plàstic.
0: Sí, però bueno, el del plàstic ja tornarà a posar-se de moda, no patiu. Són èpoques, sí. Ara tot ha de ser de vidre i els envasos de cartró, perquè el plàstic és terrible. Aviam, fins on jo sé, el cartró surt dels arbres, també. Vull dir que ens carregarem l'Amazones perquè hem de fer canyetes de cartró, perquè si les fem de plàstic van a parar al mar i se'ls hi fiquen el nas a les tortugues i tal. Hòstia, vols dir que val la pena? Per mi, si em fas triar entre els arbres i les tortugues...
1: Els arbres.
3: Depèn per què.
1: Home, carai, ple mes d'agost, allò, aquella calor que fot, busques un arbre per fotre-t'hi dissota.
0: Sí.
1: No, busques una tortuga.
0: No.
1: Què faràs a sota una tortuga?
0: Estic molt baixet perquè et faci ombra una tortuga.
1: La tortuga que
0: molt baixet has de
1: ser. Ha de ser bastant espectacular, la tortuga.
3: Això tens raó.
0: Ah. Escolta, bueno...
1: Sí.
0: No vull afegir res més.
4: No cal.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Glucarnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. És d'aquelles persones que ens analitzen quan pugem a un avió i que ens donen totes les indicacions de seguretat als qui viatjar per les altures ens fa cert respecte. Una persona a qui li ha tocat un llamp, a l'avió, no a ell directament, i aquí també li ha tocat la paciència d'aguantar a tots aquells que s'aixequen del seu seient abans que l'avió hagi tocat a terra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Carreras! Bravo!

0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
1: Hòstia, molt trist avui el meu esmorzar. Sí? Una nectarina, un nespre i un paraguaio i un cafè. Sol.
0: Hòstia, molta fruita, no?
1: Sí, perquè he mirat a la fruitera i ja saps les peces de fruita allò que estan mig xocades, dic, com les foto avui o les hauré de tirar?
2: Però jo al dematí em foto això amb un cafè i encara estaria sentat al vàter. Sí.
1: No, de moment aguanto. Ja ho veurem més endavant.
0: Això, abans, quan les famílies convivien amb gent gran, això era feina de l'avi, normalment. Es anava almenys a casa, l'avi i la iaia es anaven menjant el que es macava.
3: Ah, sí.
0: Que estaven més acostumats a la postguerra, suposo, sí. Estaven més avançats i s'anaven menjant. Anem a explicar com ens vam conèixer tu i jo, Xavi. Vaig fer un vol a Itàlia i vaig seure davant de tot. I llavors el Xavi és assistent de vol i jo tot el vol el anava observant, el mirava i pensava, hòstia, aquest tio. Feia, de veritat que feia anar els botons com molt de pressa.
4: Els botons de...?
0: Van apretant botons.
2: Ah, sí, d'aquelles pantalles.
0: Sí, van apretant botonets, pam, pam, pam, dic, però amb la mateixa seguretat que tu apretes el botó de la cafetera. Bueno. De fet, jo he tingut més dubtes a vegades fent el cafè que ell com apretava els botons. I llavors vaig veure que era un tio trempat i tal, i al final, aterrant, li dic, escolta'm, Lautaro, li vaig dir Lautaro, perquè...
3: Lautaro?
4: Lautaro, li vas dir.
0: Ell duia una americana que posava aquí de nom Lautaro, i quan va fer la presentació del vol, diu... El meu nom és Lautaro, tal, me llamo Lau, fins i tot va dir el sobrenom, Lau, qualsevol cosa, us poseu en contacte amb mi i tal.
4: Sí.
0: I llavors jo li vaig dir, Lautaro, escolta, soc en Peyu, presento la Renaixença, voldries venir un dia entrevistat? I va dir, bueno, parlem-ne i tal. I em diu, no em dic Lautaro, em dic Xavi.
3: Sí, sí, és home artístic. Què et vas dir, Lautaro?
2: Ja es veu que havia de venir, Ja es veu que havia de venir aquí.
1: Per què fas dir? No, però té una explicació, això,
4: Espero que sí.
1: Bàsicament vaig perdre el nom de l'americana i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer que vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
0: Clar, sí,
1: menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
0: Em va agradar perquè vas mantenir la mentida fins al final. Vull dir que et vas presentar com a Lautaro...
1: Home, clar, això fins al final. Sí. Si no, ja perdo la credibilitat des del minut 1.
3: Ara t'he de dir que portes una samarreta que posa campi qui pugui. Sí. Això no dona gaire seguretat per un assistent de vol, eh?
1: No hi havia caigut amb això, però sí, sí.
3: Jo sí veig un assistent de vol així.
0: Escolta, ets auxiliar de vol des de fa 22 anys.
1: Sí, correcte.
0: Ets molt jove, devies començar joveníssim.
1: Bueno, no tant, Amb 23 vaig començar.
0: Bueno.
1: Sí, bueno.
0: I com es comença a treballar d'això? És vocacional? Des de petit ja ho volies fer?
1: Sí, bueno, jo de petit tenia uns parents allà als Estats Units i uns pares em van enxufar, endollar amb un avió i va tirar cap allà.
0: Sol?
1: Sol, sol, sol.
0: Amb quants anys, això?
1: Amb 14, crec, 14 anys.
0: Vol cap als Estats Units tot solet.
1: Sí, llavors jo era com un paquet, em van deixar a Barcelona, vaig anar fins a Roma, em van desembarcar de l'avió, em van portar a un altre lloc i de Roma vaig anar fins a Nova York.
0: Collons.
1: I allà em van venir a recollir els parents que els havia vist un cop en ma vida, que portava una foto per reconèixer-los. Sí, clar, evidentment. Jo dic, aquest s'assembla, doncs aquest, sí, sí.
0: I en aquests viatges d'avió?
1: I allà, clar, vaig estar parlant molta estona amb els auxiliars de vol, em van deixar entrar dins de la cabina, que aquella època es podia, ara ja, després del 2001, dels atemptats de les Torres Bessones, ja no, en principi ja no es pot. I, bueno, ella em va entusiasmar i dic, hòstia, que xulo això, les llums i la feina, sí, sí, sí, sí.
0: I després, què s'estudia per fer d'auxiliar de vol? Quins coneixements has de tenir?
1: No, hi ha uns cursos que es diuen de TCP, que és de tripulant de cabina de passatgers, i, bueno, que és específic per això, que companyies t'ho demanen per poder entrar, tenir aquesta titulació.
0: Entenc que heu de dominar diferents matèries, primers auxilis, no?, una mica...
1: Sí, bueno, és una mica de tot, perquè no deixes de ser... Ets auxiliar de vol, el que veu la gent és que tu només fas la... No sé, dius el bon dia, la bona una tarda, la demostració de seguretat i poca cosa més veu la gent. Però, clar, darrere hi ha una feina, hi ha una preparació, hi ha... Clar, l'avió no surt així perquè així. Nosaltres quedem una hora abans, el que es fa és... Es fa el briefing que es diu, que és els pilots i la tripulació, quedem junts, els pilots t'expliquen el que és el tema vol, si hi haurà turbulència, si no, en cas de que n'hi hagin, a quines alçades, a quina durada, o sigui, a quin moment del vol, i llavors si hi ha alguna restricció del tema dels aeroports, si hi ha boira... si es pot aterrar, perquè molts, en principi es pot aterrar amb boira, però hi ha vegades que o l'avió o l'aeroport no està preparat per poder aterrar en certs aeroports. Llavors et diuen, doncs s'intentarà, en cas que no es pugui, doncs farem l'alternatiu que serà a tal lloc. I després el que fem la tripulació és comprovem el que és el material de seguretat, l'equipament tècnic, els desfibriladors, oxigen, tot. Un cop està això, redistribuïm posicions... de lo que són els auxiliars de vol.
0: Quants són? Quanta gent viatja?
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Quatre. I aleshores, un cop s'ha fet això, el que es fa un briefing, que és com un examen oral, que tu presentes situacions hipotètiques que poden passar durant el vol.
0: Això cada dia?
1: Sí, clar, clar.
4: Cada vol.
1: Cada dia. No, no, sinó cada vol ja seria massa.
0: En un dia quants vols feu, normalment?
1: O dos o quatre.
0: Dos o quatre.
1: Sí, depèn la durada, depèn el... Nosaltres anem limitats per hores de vol i per descans, també. Vull dir, un dia pots treballar molt i l'endemà, doncs, deixen de guàrdia a casa.
0: Sí, per exemple, el dia que jo vaig anar de Barcelona a Venècia molt d'hora al matí.
1: O sigui, aquell dia era llarg, eh?
0: Sí? Què vas fer tu després?
1: Després Palerm.
0: De Venècia a Palerm?
1: No, a Barcelona.
0: A un altre cop a Barcelona?
1: Sí, clar.
0: Després de Barcelona?
1: Bueno, és que no deixa de ser 2 hores de vol, 1:40, em sembla, clar, que és. Vull dir, clar, sí, després cap a Palerm.
0: I de Palerm a Barcelona altra vegada.
1: Sí, i després allà al sofà a estirar-me.
0: Déu-n'hi-do. I llavors, un cop sou a dalt, que hi ha la demostració clàssica pel que us coneixem tots, sí. Aquell moment què? Perquè hi ha dos tipus de persones. Hi ha
1: bueno, bàsicament la gent no et mira mai ni t'escolta.
3: Jo sí, però... jo sóc de la seva vida.
1: Mira, sí. Si veiem algú que ens escolta i ens mira, és que jo fins i tot li dono les gràcies. Mm. Però estem tan acostumats que la gent porta, i sobretot el jovent, que et porten els auriculars, que ni saluden, i que, bueno, que bàsicament la gent està molt mòbil. Però, bueno, tampoc pots parar la demostració i dir, escolta, mira, saps? Vull dir, són lliures de fer el que vulguin.
2: Jo estic tan cagat que no miro per fer bromes, dir, va, volo tant jo que ja m'ho sé de memòria.
0: No, donar confiança, no?
2: A mi mateix, eh? A mi mateix.
3: Sí. Però... Jo sí que miro, perquè no. És com una... És com un espectacle, no? Vull dir que esteu fent una cosa que heu de ser mirats.
0: Sí.
3: Vull dir, per seguretat, però...
1: Hauríem de, però no passa, eh?
3: Però jo, com que soc del món del teatre, doncs...
4: N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha que ho fan molt malament. Exacte. Amb molta desgana, també.
3: N'hi ha que fan desgana, però que també en deu estar amb els nassos.
5: Jo he donat pasta en algun cas.
1: Sí? Posi ganes, no?
0: I tu, Xavi, com a passatger, quan... Perquè voles, també, entenc, però sí, a vegades.
1: Sí, mira, jo intento no volar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quan fas vacances...
1: Bueno, agafo un cop per fer vacances i ja està. El que vull a les vacances és no agafar ni aeroports, ni avions. Oh, clar, vaig un cop a l'any.
0: I aquest cop mires les instruccions?
1: No.
0: Home, s'ho sap de memòria.
1: No.
0: Escolta, i la gent? A mi m'interessa la gent quan... Hòstia, quan entres a l'avió... Hi ha unes mirades, no? Jo saludeu, no? I tu, en aquell moment, ja vas analitzant una mica el tipus de gent que t'entra a l'avió?
1: Home, si ja es veu.
0: Sí, eh?
1: Sí, a veure, nosaltres saludem, diem el bon dia, bona tarda, bàsicament, no per educació, que també, sinó per analitzar els passatgers. Clar, Sí, perquè jo puc veure si algun passatger puja una mica, diguem, intoxicat, i en aquell moment el paro. El deixo al final i després ja avaluo la situació amb el pilot, amb els capitans, i diem si puja o no puja.
0: Si veus algú que, per exemple, ha begut més alcohol del compte...
1: Sí,
0: no puja.
1: No.
0: I això ho decidiu tu i el pilot?
1: Bueno, ho decideixo jo i el pilot normalment et dona suport. Però és el pilot, diguem, el capital, que té l'última paraula.
0: Hòstia.
1: Però clar, si ho decideixes tu, el pilot et dona suport.
0: I se'ls n'ha colat alguna vegada.
1: Sí. I... El que passa que molta gent compra les ampolles del duty free,
0: sí.
1: I llavors, clar, tu vas amb l'ampolla, amb la bossa allà, i tu no veus el que veuen. Per això no es pot veure alcohol, el teu propi alcohol en un avió no es pot veure.
0: Ah, no?
1: No.
0: O sigui, les ampolles que compren, si les pugen a dalt...
1: Les segellen, sí. I en principi no es pot veure, perquè si jo et dono alcohol o et dono un combinat amb tu, jo sé els combinats que t'estic donant, i en un moment et puc dir fins aquí. Però, en canvi, si jo t'estic donant combinats i, a canvi, t'estàs fotent l'ampolla de ginebra
0: clar.
1: A Palo Seco, doncs...
0: Perquè afecta igual l'alcohol a l'alçada que
1: no,
0: estàs volant?
1: No, l'avió més o menys està pressuritzat, que et diria, uns 2.000, 2.500 metres.
0: Sí.
1: Clar, no és el mateix prendre-t'ho un combinat a llançar a primera línia de platja que al Puigmal. Al Puigmal estàs a 2.000, que, bueno, 2.000, no? Deu estar uns 2.000
0: sí,
1: picos.
0: Sí, sí.
1: Clar, llavors...
0: A més altitud...
2: Què passa dalt?
1: Que afecta més.
2: Ah, sí?
1: Et surt més barat, tu.
2: Ah, però això anava a dir, hòstia, ja li diré al meu fill.
1: No. Et surt més econòmic.
2: Vés a les agudes a tornar-te.
0: I en compres menys. Com Déu, sortirà més barat.
1: És així.
0: Dia de Déu. Escolta, i què en penses d'aquesta gent que aplaudeixen quan aterra l'avió? Això encara passa.
1: Això fa una mica de vergonyeta.
3: Ah, sí?
1: Però va per nacionalitats. Això és molt italià.
0: Ah, sí?
1: Sí, és molt italià.
0: Als italians els agrada aplaudir?
1: Sí.
0: Fixa't.
3: I els espanyols també,
1: Depèn. Alguns sí. Els catalans, per això, no, eh?
3: No, ens fa vergonya.
1: Nosaltres som...
0: I lo de...
1: Som molt discrets.
4: Bueno, però ens assenyem.
0: Lo d'aixecar-se abans de que s'hagin obert les portes i agafar la... Això de quina nacionalitat és, això? o és internacional?
1: Mira, això ha canviat des del Covid.
3: Ah, sí?
1: Abans s'aixecaven tots, no, encara no havia aterrat a l'avió i estaven tots fent cua per sortir. I pensava, collons, si la porta està tancada no sortireu abans, eh? I no, ha canviat, sí.
0: Ara la gent s'espera una mica més.
2: Una mica.
1: Sí, una mica, no massa.
2: Mica,
3: o sigui que la Covid ens ha fet millor, realment? Tant que ho vam dir?
1: Bueno, millor no ho sé, però que és a l'avió sí que ens ha respectat més les coses.
0: Escolta, entenc que amb 22 anys has hagut d'atendre o t'han passat algunes coses, algunes emergències, situacions complicades.
1: Sí. Alguna que altra, sí.
0: La pitjor que recordis?
1: Bueno, no, pitjor, a veure, jo haig de dir que he tingut sort, eh, en aquest sentit. Sí que he tingut emergències mèdiques, com pot ser... No sé, que és una... Ai. Atacs epilèptics, n'he tingut. He tingut el que és stroke, que és una... Ara no em sortirà en català. Un ictus.
0: Sí.
2: Oh, collons.
1: Però bé, de funció no n'he tingut cap.
0: I has hagut de fer allò de... Hi ha algun metge...
1: Sí, molts cops. I haig de dir que el 95% dels cops que tens alguna situació així més complicada...
0: Sempre hi ha un metge.
1: Sempre n'hi ha un.
2: Ai, que bé, que bo. Així està bé saber-ho.
4: Jo sempre dic que aquí.
1: Bueno, també n'hi deu una beca que s'amaguen, eh? Si van de vacances, a mi no m'emmerdes, eh? Però també, o sigui, nosaltres no tenim... Teòricament no se'ns mor ningú a l'avió.
4: Ah, teòricament.
2: Ah, amigo.
1: Sí, oficialment, diguem.
2: Ah, amigo.
1: Clar, perquè nosaltres, encara que tinguem algú allà que sabem que està mort, com no podem certificar la mort, nosaltres el que hem de fer és anar seguint amb el...
4: Amb el cuento.
1: Amb el cuento allà fins que aterris i obrin les portes i arribin a...
2: Algun vol amb molts morts?
1: Mira, jo com a auxiliar de vol cap, com a passatger un, i com a ciutadà de la vida, dos.
0: Què dius, ara?
2: Sí,
3: què
1: sí.
3: Diu?
1: Noi. Sí, sí.
0: A mi no m'ha passat mai, que se'm mori.
1: Mira, us he agafat la teva quota.
0: I alguna situació surrealista, més enllà d'accidents i emergències?
1: Sí, a veure, n'hi ha. Per exemple, un cop una dona, les sortides d'emergència, per normativa no hi pot haver cap bulto en cas que hagis d'evacuar,
0: sí,
1: doncs quedi lliure. I un cop hi havia una dona, una senyora, bueno, dona-senyora ja, perquè era mitjana edat i ja tirant cap amunt, que portava com un termo així, no ho sé, com molt sofisticat. I clar, li vaig dir, escolti, senyora, que això ha d'anar dalt per enlairar i aterrar, i l'abraçava i em deia, no. Dic, sí, que no pateixi, que només és per enlairar i aterrar, durant el vol pot tenir amb vostè. No. I em va dir que portava l'esperma del seu difunt marit allà i que es anava a Barcelona.
0: Què dius?
1: I, hòstia, la vaig canviar, llavors vaig pensar, clar, hi ha moments que certa informació la podem obviar, saps? És com quan vas al lavabo i hi ha la senyal del cinturó engegada, que et diuen, escolta, puc anar al lavabo, que vaig a fer... Dic, no cal que m'ho diguis.
0: Que vaig a fer, no cal.
1: No cal.
0: Vaig al lavabo i ja està.
1: I aquesta dona, jo deixo anar.
0: Perdona, duia l'esperma congelat del seu marit per anar a Barcelona?
1: Això va dir, sí, portava com un termo, una cosa així molt, no sé, com sofisticada.
2: També ho devia dir, perquè passa algú per aquí, ai, quina set que tinc, saps? I fots trago.
1: Hòstia. Jo ja no vaig gosar preguntar res més.
0: Per anar-se a fer una inseminació del seu...
1: Sí.
0: Com l'Anna Obregón, una mica.
4: Exacte. De fet, estava pensant en això.
1: Sí.
0: Hòstia de Déu. Escolta, Xavi, deixa'm dir-te que, hòstia, jo el vaig convidar perquè fa molt ben feta la seva feina.
4: Molt bé.
0: Jo tinc molta por a volar, també, i em va donar molta seguretat. Pensava, aquest tio que està tan tranquil aquí s'ho està passant tan bé, com serà que ens estava...
2: Per què el fem, l'Autaro, què? Anar-los a mirar.
0: En l'Autaro, què, hòstia?
2: Ho fem tots, eh, anar-los a mirar.
0: Clar.
2: Els vaig mirant sempre.
0: Clar.
3: Sobretot quan hi ha turbulències.
1: Bueno, però quan hi ha moltes turbulències també hem de fer encara millor que ara, eh? Perquè llavors sí que tothom et mira i dius, ep, aquí...
3: L'últim avió que vaig agafar, no sé si era un que començava, un auxiliar que començava, però feia molt mala cara. Molt mala cara.
1: Igual sabia el que li venia.
2: Però aquí quan...
3: Segurament.
1: No, perquè ara feia 2 o 3 mesos, quan hi va haver la Dana, que van cancel·lar les escoles, que la gent recomanaven anar a treballar des de casa.
0: Sí.
1: A nosaltres ens van fer anar a treballar i els avions volaven, eh?
3: Ja.
1: Dic, la meva dona que treballa 10 minuts allà amb cotxe, des de casa, i jo vaig haver d'anar a Brussel·les, que, mare meva, que allò semblava una batedora.
0: Ai,
3: tela.
1: Vull dir que...
0: Perquè com funciona la vostra jornada laboral? En el sentit de quants dies treballes a la setmana...
1: Jo en treballo 5 i en descanso 3.
0: Sí,
1: i aleshores
0: però n'hi ha 7 i prou a la setmana.
1: Sí, bueno, clar. Però van corrents els dies, lliures.
0: D'acord. Tenen les setmanes diferents, aquesta gent.
2: Allò, t'estan estafant, eh? Si ho veus, que t'estan estafant, eh?
1: No. I dins d'aquests 5 dies, doncs, com anem limitats per hores de vol i descans, doncs hi ha vegades que tens guàrdies a casa, i llavors no et truquen i hi ha...
0: Bueno, guàrdies, eh?
4: Sí. També val.
1: Sí, compta. I cotitzen.
4: Bé.
2: Estàs a casa de guàrdia?
1: Sí. Bueno, estàs allà esperant que no...
4: Però poden dir, vine cap aquí ràpid.
1: Sí. Bueno, d'una hora i poc, és el que...
4: Has de viure a prop de l'aeroport.
1: Bueno, sí. Però bueno, depèn on visquis, jo sóc de Terrassa, sí. Vull dir que si et truquen a les 7, per arribar a les 8 a Barcelona és impossible. Clar. A aquella hora, hi ha hores que... Però bueno, creus els dits, ja està.
0: Molt bé, Lautaro, escolta. Increïble.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ara anava a pensar, el coneixes en Lautaro, per això? No saps qui,
4: no
0: saps
4: qui és. No. És un paio que va amb un aixecat i posa Xavi. Podria ser.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: La paraula d'avui és safanòria. A, safanòria, sinònim de pastanaga, verdura o planta de la família de les espècies, de les apàcies, que en alguns punts també es coneix com a carota.
4: Carrota. Un ninot de neu sense una bona safanòria, fent de nas, no és un ninot de neu.
0: Bé, safanòria, roda vertical giratòria, una de les atraccions de fira més populars que permet gaudir de vistes privilegiades.
2: La vaig portar a Londres per demanar-li que ens caséssim i quan érem a dalt de tot de la safanòria vaig veure que m'havia deixat l'anella baix al cotxe.
0: O C, safanòria, pensament que et retorna constantment i que tens intenció d'oblidar-lo i restar-li importància, però no pots evitar-lo.
3: Potser només és una safanòria i no hi té importància, eh? Però em preocupa que el teu pare s'hagi embolicat amb l'infermera de la residència.
0: A, B o C?
1: Hòstia, jo diria que... Hòstia, no ho sé, a la C potser? No, la A. És que he desconnectat un moment.
0: Estava volant,
1: exactament.
0: La A, correcte! Oh, hòstia. Després d'enredar-lo, que vingués aquí sí, a la Renaixença. Si no li deixo emportar la notícia...
4: No voles més.
2: El pròxim vol, nano, que el trobes i et comença a fer cares tot el rato, eh?
0: L'auxiliar de volta has de fer amic, sempre. Sí, sempre. Mercè, avui dedicàvem el capítol a la cantimplora.
3: Parlem de les cantimplores. Sí. Com has dit a l'inici, la cantimplora és un element indispensable pels soldats. Mm. És curiós perquè els exèrcits diferents sempre han creat models diferents. Per exemple, cada país té... I cada exèrcit té el seu propi estil de cantimplora,
0: ah,
3: no?
0: Sí? Ah,
3: sí?
4: I quina cantimplora té l'exèrcit aquí a Catalunya? Quina
2: bueno, cantimplora... primer hauríem de tenir exèrcit,
0: no
2: eh?
0: No tenim.
3: No.
4: La tenim?
2: Tenim cantimplores, però exèrcit no.
3: Exacte. No. Nosaltres pugem al Puigmal.
0: Tenim l'espanyol d'exèrcit, nosaltres. Sí. Sí. Tant per atacar-nos com per defensar-nos.
3: Sí.
0: Tenim contractats per les dues coses.
3: Sí.
2: Ja està bé.
3: Tot ells. Sí, sí. Les cantimplores de l'exèrcit americà sovint tenen una tassa metàl·lica encaixada.
0: Mira.
3: I té versatilitat. Serveix tant com per beure com per escalfar. A l'exèrcit britànic es va fer molt famós el kit cantimplora, que portava un petit fogonet ja per fer-se el te, així
2: mira,
3: ràpid.
2: Collons, quins pijos, no?
0: Molt bé, els britànics.
3: Els agrada molt el te. Ja, no sé, bueno,
0: sí. I les espanyoles? Com són les espanyoles?
3: Les espanyoles... T'explico les franceses, primer?
0: Les franceses, vinga, les franceses.
3: Les franceses recorden el disseny d'ampolles de vi. Les espanyoles, res.
0: No tenen res.
3: Cantimplores.
4: Són simples.
3: Són barates.
0: Si els hi va tornar a caure la bandera, no fa gaire. Sí. Si no se'n surten, no hi ha manera. No. Deixeu-ho estar, no el torneu a aixecar més. No. Si no us surt, deixeu-ho estar. Hòstia de Déu, quina gent. En fi, Xavi, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Que vagi
4: bé. Salut!
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin al Foraster si vius a Granollers.
0: Arnau, Laia, la cantimplora. Home, sí. Com ho relacionem amb música? Canta i plora.
5: No, cantimplora i
8: però
5: música.
8: Però és molt bonica,
5: home,
8: aquesta
5: doncs
8: relació.
5: Estàs sí. parlant amb la persona adequada.
0: Per què?
5: Jo vaig ser durant molts anys membre de l'esplai Witchy Witchy de Tona.
0: Ai, Déu meu.
8: Witchy Witchy.
3: És que
0: és fantàstic, aquest nom. O sigui, té un nom de secta?
5: No. I a més, no només era membre de l'esplai Witchy Witchy, sinó que a més era el que tocava la guitarra.
0: Home.
2: Ah. Ja va sortint tot, ja.
0: Ai. Ja va sortint.
5: Què? Vine a dir-m'ho aquí.
0: Aviam, i llavors què farem? Músiques de l'esplai Witchy Witchy?
5: Músiques que vinculen la cosa musical amb l'excursió, amb aquestes expedicions muntanyenques, frenètiques i
0: xiruques.
8: Sí. Mm-hmm.
7: T'haig de dir, Arnau, que amb aquesta guitarra has reencarnat una mica aquest esperit amb aquestes enganxines de hippie que portes, eh?
0: Sí.
7: Com penseu?
0: Sí, portes moltes, sí, molts adhesius a la guitarra.
5: Això és combatiu, no té res de hippie, és el contrari.
7: No, saps, les típiques guitarres d'enganxines.
5: Mira, jo, la meva última adquisició és la cara de l'Àlex aquí.
0: Tens un adhesiu de la cara de l'Àlex? Sí, sí, sí. Déu meu senyor.
5: Bé, som-hi, anem per la secció, sisplau. Va.
7: Avui agafem la motxilla i la cantimplora perquè ens n'anem d'excursió. Perquè farem un repàs d'aquelles músiques que han acompanyat els joves excursionistes i els no tan joves, també. Començarem pujant dalt dels cims.
9: Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre. Baixarem molt les valls quan es faci fos.
5: Oita, anar dient de mi? Jo la sap tota.
0: La nit freda. Home, jo era de l'agrupament Escolta Arrels La Salle.
5: Home, en aquest cas, qui l'interpreta aquí i qui va ajudar a popularitzar-la arreu del moviment excursionista van ser els Esquirols, gràcies a aquesta versió de l'any 1973. Però els autors de la peça no eren pas ells. En aquest cas, qui la va escriure va ser el compositor osonenc Santi Riera, de Sant Julià de Vilatorta,
0: mira,
5: i el lletrista garriguenc i també farmacèutic, peculiar combinació, sí, Martí Sunyol.
7: Pujarem dalt dels cims, en efecte, és una cançó catalana, però en aquest repertori muntanyenc també hi trobem adaptacions de peces d'altres procedències que, un cop traduïdes al català, també han acabat formant part del cançoner imaginari de caus i esplais del país. Sabeu que és bastant divertit. Jo quan tenia 12 o 13 anys em vaig apuntar al cau perquè vaig dir, és el que em falta, no?, a la llista de coses, al cau. Vaig durar 2 mesos perquè per mi, o sigui, soc tan filla del sistema capitalista que m'angoixava pensar que havia de perdre una tarda de dissabte per anar a jugar quan havia d'estudiar i havia de fer moltes coses.
0: Laia,
5: és una inversió.
3: T'ho juro, has tingut infantesa.
7: No, però em creava angoixa, dic, on haig d'anar si ets estudiant?
2: Què estem portant al món?
0: No, no sé.
2: Em fa sentir culpable la gent gran com jo.
7: No, em sap greu, però...
0: Aneu a jugar, canalla. Aneu al cau.
2: Pobre Laia.
0: Ja està, Laia.
7: Bé, aquestes peces traduïdes al català podem trobar un cas, que és Els Pics Gegants, que aquí l'escoltarem interpretada per Toni Jiménez.
9: L'orell és curt, tranquil, el cel clareja i el pas ben dur encetem la cançó.
5: Aquesta és més de culte.
0: Jo no l'havia sentit.
5: No, perquè no eres prou muntanyenc.
0: Ja.
5: De fet, en aquest cas, la cançó original d'on parteix aquesta versió l'hem d'anar a buscar a Suïssa, que és una espècie d'allà, és una espècie de cançó patriòtica anomenada Roulez Tambours. Va ser composta per Henri Frédéric Amiel, que era una espècie de filòsof de l'època. Vivint a Suïssa, és normal que escrivís aquesta obra que homenatja les muntanyes.
7: Sí, i qui va adaptar la lletra al català va ser Agustí Vidal l'any 1935, quan tenia poc més de 20 anys. I potser el nom d'Agustí Vidal ara mateix no us sona, però si us dic que és el pare del baixista d'Elèctrica d'Arma,
0: ja
7: el situem una mica més,
0: ara
7: oi?
0: Sí.
7: Resulta que l'Agustí Vidal estava vinculat a un grup d'escoltes i va adaptar la peça per poder-la cantar en català amb els seus companys. I va ser tot un encert.
2: I tant.
5: I tot i que les muntanyes que tenim aquí són més humils que les que tenen a Suïssa, poder-les pujar en condicions hem d'anar ben calçats.
9: Llegir un
0: moment
9: quantes hores passades, quanta alegria va reviure el meu cor, quantes cançons al teu compàs volen cantades.
5: És un autèntic clàssic de les xiruques i les excursions per la muntanya. Qui l'interpreta aquí és el grup Rovell d'Ou. Però aquestes velles xiruques no venen pas de per aquí prop i tampoc de Suïssa. Resulta que venen d'Itàlia, Peyu.
0: Mira!
5: Vecchio Scarpone.
0: Vecchio Scarpone.
5: Una cançó italiana de 1953 que va quedar tercera al Festival de San Remo, que a tu et sonarà perquè allà hi vas viure de les teves nits més tòrries.
0: Sí, vaig estar en un hotel.
5: No sé si va ser l'any 53.
0: No, fa menys.
7: Qui va adaptar la peça al català va ser el pedagog i escriptor Joan Soler Amigó. I, de fet, ell és el responsable que, quan avui associem aquesta cançó en el món de l'excursionisme, del record, dels viatges i dels moments compartits, és perquè la versió, o sigui, la gràcia d'això és que la versió original no parlava pas exactament d'això.
5: De fet, parlava no d'una xiruca, sinó d'una bota militar lligada als records de la guerra i de les batalles.
7: Bé, no sabíem ben bé si posar-vos aquesta peça, però hem decidit que sí. I la música és de Carlo Donida, la lletra de Calibi i Pinky, que serien com el fell i el xori italians.
0: Calibi Pinky?
7: Calibi Pinky. Pinky o Pinky? Com
0: Pinky,
7: es diu?
0: Pinky, vale. Va al revés que en castellà. Si hi ha CH, vale, es pronuncia K, i si no hi ha l'H darrere, vale, és X.
7: Doncs Calibi Pinky.
0: Pinky.
7: Qui la interpreta és el cantant Gino Latilla.
9: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato.
10: quante illusioni fai rivivere tu.
0: La veritat que sí que desperta il·lusió.
5: Records de la guerra. I deixem els italians i tornem a Catalunya. I escoltarem Uri Geller i Los Cucarachas, que van fer un autèntic monument a les excursions infantils. Ara no us sonarà aquest nom, però us garanteixo que quan sentiu la primera nota de la peça ja els ubicareu.
2: Home, per cert, Uri Geller era el que torçava les culleres.
5: No, sí. no és aquest, és un altre, ja ho veuràs. El nom parteix d'aquí, però és una referència còmica en aquest cas. Per cert, que Uri Geller i Los Cucarachas tornen. A partir de l'octubre seran altre cop sobre els escenaris. Esperem retrobar-los.
0: Ja els portarem a la
5: muntanya. Música, mestre.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, en efecte, són aquests californians que ens interpreten Tip of My Tongue, una peça que van publicar l'any 2022 al disc Return of the Dream Canteen.
0: És la meva adolescència, Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, però aquesta peça era del 2022.
0: Ja era més granadet aquí. No?
1: Bé, la qüestió és que l'esperit...
0: Però jo escoltava aquella de... Ara diré una i no serà de Red Hot. I how long, how long...
1: Sí, doncs bé, resulta que quan eren petits, en Flea, el baixista de la banda, i l'Anthony Kiedis, el cantant, van anar junts d'acampada. En un moment d'aquella aventura, en Flea va anar a buscar aigua al riu amb la seva cantimplora i amb la del seu amic, amb tanta mala sort que li va perdre el tap.
0: Hòstia, tu.
1: Sí. Oh. L'Anthony va estar enfadat durant uns dies per culpa d'això. Però aquella experiència no els va distanciar. Si heu estat atents al títol del disc que us he anomenat, Return of the Dream Canteen, el retorn de la cantimplora somiada,
0: mira,
1: us adonareu que ells mateixos van homenatjar aquell entranyable moment infantil en aquest disc.
0: Doncs escoltem els Red Hot Chili Peppers i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui tenim el Brut.
1: Sí.
0: No és que sigui Brut, sinó que es diu Brut.
1: Se li diu Brut.
0: El Brut, que és mig mestí i mig pastor alemany. Mm. Té un any i és d'en Joan. Veiem.
1: Ah, molt bé. A veure, en Brut. Oi, que maco.
2: T'ha cansat aquest gos.
0: Oh, i és que està creixent, pobret. Tenen, un anyet
1: tenen,
0: i prou.
1: Tenen un problema una mica amb el sòcol? O què passa aquí a l'escala?
0: Sí. Te'l veig.
1: Han ficat un cartró.
0: Sí. Sobresurt un... Ah, sí, sí,
1: no sé
0: ja ho veig.
1: És allò.
2: No sé.
0: És igual.
2: Que mal acabat.
0: És de Cornellà de Llobregat.
2: Que mal acabat.
0: El Brut.
2: Sí. És un fuster.
0: És un fuster Brut.
1: El fuster els hi ha acabat malament l'escala, aquí.
0: Va, en Brut viu a Cornellà de Llobregat.
1: Quan envieu fotos del gos, feu planos generals ben grossos, que el que ens agrada més és comentar la casa. El gos tant ens fa, de fet.
2: Envieu fotos... És que jo com veig aquestes obres...
1: Què t'ha passat?
2: Aquest fuster...
1: Hòstia, vols dir que no t'ha quedat l'eunuc?
2: Tirem.
0: En Brut s'ha de dir que és molt obedient i molt noble.
1: Sí.
3: Doncs un gos obedient ens va com en ell al dit, perquè avui visitem un líder espiritual d'aquells a qui els seus seguidors obeeixen en tot moment.
1: Avui passegem el gos per Wasco, a Oregon, als Estats Units d'Amèrica. Som a l'estiu de 1981.
2: Hòstia. Oh, collons.
1: Oh, yeah.
0: De moment tot va bé.
1: Sí. Ah. Ens situem davant d'unes terres que anys enrere havien estat un ranxo, però que actualment no tenen res a veure amb el seu passat. S'han tornat àrides, desèrtiques, han perdut la seva essència ramadera i s'han transformat en un sorral enorme on difícilment hi creix la vegetació.
4: És una mala gestió del sol, això.
1: Sí, sí, senyor.
4: Els nitrats han fet malbé la terra, llavors aquí s'ha d'aplicar una agricultura regenerativa.
1: Ja els hi enviarem una carta i els hi explicarem, Xuriguera.
2: O els hi enviarem a Xuriguera i els hi vas explicant.
1: Ah, exacte. Per tot i aquelles terres que han perdut el seu valor, hi ha un inversor que ha pagat una fortuna per comprar-les. N'ha pagat, atenció, 6 milions de dòlars de l'època.
2: És que si al final hi ha una cosa que et car de gràcia, acabes pagant.
1: Sí, senyor. El tema és que els terrenys només estaven taxats a 200.000 dòlars.
2: És que al final si ets un imbècil i t'acaben estafant.
1: També és veritat, sí, sí. Per saber si aquell preu és just, cal saber les dimensions del terreny. Sense dades tampoc podem jutjar gaire, no? És un terreny molt gran, eh? Estem parlant de 26.000 hectàrees.
2: Calla, boig.
4: Déu-n'hi-do. A veure, per orientar-nos, Peyu, 26.000 hectàrees, quants camps de futbol són?
1: Doncs tenint en compte que una hectàrea és, un camp i mig,
4: més o menys,
1: uns 36.000 camps de futbol.
2: Oh, collons. Collons, són moltes porteries, això, eh?
1: No, però el camp de futbol al ras te'l venen, eh?
2: Ah, sí. Ah, no hi ha
1: porteries. És només perquè facis una idea. No hi ha les grades i tot plegat.
2: I vestidors.
1: No.
2: No vull pas.
4: Ni les banquetes?
1: No, la comparativa és només per saber l'extensió de terreno.
4: Ah. Quan fem una comparativa, no hi ha la... Ah, jo sempre m'havia imaginat en porteries.
1: No.
2: I per què no es fa amb pistes de tennis, doncs?
1: Sí. No ho sé. Perquè és més petita.
2: Bueno, però... És espectacular. Dius 80.000 pistes de tennis. 150.000 pistes de pàdel. 380.000 pistes de petanca. 980.000 pistes de curling. Saps? I pots anar fent esports petits.
1: Sí, sí, sí.
2: 300.000 milions de didals.
1: Per exemple. Compte que l'inversor ha pagat tots els diners d'una sola tacada, eh? Ho ha pagat, com es diu en català, a tocateja, eh? Com els bons, com els pagesos, que durant un esmorzar es treuen un feix de la butxaca i et pregunten, nano, com en demanes d'això?
4: Amb la goma.
1: Aquí els atens.
0: Escolta, portem dues pàgines de guió i no has dit res del Brut encara, eh?
1: És veritat, el gos. Doncs espera't. Anem amb el gos. Al nostre costat, no patiu, en Brut està bé. Està quiet, és obedient, ja sabeu que és un gos molt obedient. Doncs el tenim aquí creient, com sempre. I anem al que és important, perquè hi ha algú que ha comprat aquest terreny. Per què l'ha comprat, no? Resulta que l'han comprat per instal·lar-hi una comuna religiosa provinent de l'Índia.
2: Una secta, dius, Bogadí.
1: Eh?
2: Una secta?
1: No.
2: No és una secta?
1: Sí que ho és.
2: Ah, val.
1: Volen instal·lar-hi una secta.
2: Veus.
1: Aquell sacarral l'ha comprat el gurú... Bueno, l'ha fet comprar el gurú més important de l'Índia.
5: Sí, home, sí, en Gandhi.
1: No. Som al 1981. En Gandhi ja se l'han menjat els cucs fa temps.
4: Bueno, menjat.
1: Se li ha fet una mala gestió del sol.
4: Sí. Els cucs el deuen ben llepat, perquè no hi havia gaire
1: menjar allà. És veritat.
2: Ah, escurat. Però escurat sí, eh?
1: Sí, l'os...
2: M'agrada més escurat que menjar.
1: Ah,
2: a mi em portes un Gandhi.
4: Arrebossat.
2: Arrebossat i m'acabo.
1: Arran de l'os és el més bo.
2: Sí.
1: El més bo. El gurú d'aquí us parlem més en Bhagwan Sri Rajneesh.
5: Tu què és aquest Pokémon? No,
1: és
5: no
1: un Pokémon.
5: No?
1: És un gurú indi. Li direm simplement Osho, que és com se'l coneixerà més endavant. Vol dir, Osho vol dir experiència oceànica. Osho.
5: Wow. Està molt bé, eh? Està bé.
1: Osho, està bé, no? És ben parit, no? És bon nom.
5: Jo vaig fer de Gandhi.
1: Sí que és veritat.
5: El capítol aquell
4: que vaig
1: fer
4: de Gandhi. Sí, sí, sí. Va ser molt aplaudit.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però no té res a veure, eh? En Gandhi i l'Osho són completament diferents. L'Osho és molt crític amb en Gandhi perquè detesta la pobresa i la misèria. L'Osho passa de tot això, eh? Ell és partidari de gastar calés, de gastar fort. El pensament de l'Osho promou que una vida plena s'aconsegueix des de la riquesa. És un tauró dels negocis ficat en el cos d'un gurú espiritual. I això fa que els seus fidels siguin gent rica. Els atrau perquè parlen el mateix idioma.
4: Oh, no és pas burro, no, eh?
1: Oh, no, no.
4: Ves-ho del darrere.
1: El més curiós és que sempre els acaba enredant perquè li entreguin els seus diners i les seves possessions. Entren a la secta, estan podrits de calés, i un cop són a dins acaben pobres perquè ho donen tot a la comunitat.
2: És com ho fan el PSOE, però al revés.
1: Ja, més o menys.
2: Més o menys.
1: Sí, sí,
2: vull dir,
1: sí,
2: si ho compares,
1: sí, sí, sí.
2: Són iguals. Ah, s'assemblen.
1: No.
2: Ah, hi ha petita diferència, però és això.
1: Hi ha un altre tema a la secta de l'Osho que n'hem de parlar. És el sexe. Com tot bon líder espiritual, el nostre amic va calent com una teia. Es dedica a predicar i practicar el sexe lliure amb les feligreses. De fet, se'l coneix com el gurú del sexe.
2: Ah, mira. Ja. Ara anava a fer una broma del PSOE, però m'ho estic
1: dit. No cal.
2: Sí, sí.
1: Recordem que som al 1981. Hem vingut amb el nostre gos, en Brut, perquè avui ha de venir l'Osho i abans que arribi heu de saber que està en procés de reclusió. Fa uns anys que gairebé ningú el veu ni parla amb ell. Fa silenci.
4: El gos o l'Osho?
1: L'Osho, l'Osho.
4: Ah, l'Osho.
1: L'Osho, l'Osho, l'Osho. Això és perquè està fotut. Té la salut delicada.
4: Ai, carai.
1: Això sí, no hi ha dia en què alguna de les seves fidels no li toqui passar una estona per la seva habitació.
6: Germanes, germanes! El nostre estimat líder necessita que alguna de vosaltres el visiti una estona per tal de curar-la. Alguna voluntària?
7: Ai, sisplau,
6: jo! Necessita que el cureu.
8: Jo no, me vull venir.
7: No, no, no, jo.
8: No, deixa-li una miqueta, de veritat.
6: Estimades, no heu de patir per res.
8: Sempre hi va ella. No, jo,
6: no heu de patir per res, perquè si voleu podeu anar-hi totes dues.
8: Ai,
6: tant que sí, com més sereu, més el podeu curar. I tu, narrador, si t'interessa, també pots visitar-lo.
1: No.
6: I aquest gos que portes, també pots portar-lo.
1: No, ja sé com el curen. Jo amb aquest, no passo, no hi aniré. A tot això podem seguir relatant com està la situació del lloc on som. Resulta que els seus fidels estan construint un gran poblat en aquests terrenys. Tots els seguidors de l'Osho viuran allà.
8: Ai. I és que mira, avui estic baldada, eh? Porto una hora ja picant pedra, després he anat a curar el mestre.
1: Com l'has curat?
8: Bueno, vine tu, proper dia.
1: No,
8: que ens passarem la mar de bé, no? Bé, i ara, és que de veritat no em puc sentir més feliç a la vida perquè estic tan contenta d'estar aquí on sóc, al present,
1: sí,
8: no?
1: Sí, sí,
8: sí. El futur,
1: tens el
8: que demà
1: cervell,
8: hi tornaré.
1: El cervell ben del dret i del revés, eh? L'han ben netejat, eh? De cop es produeix un moment d'expectació enorme. S'acosta un cotxe i sembla que a l'interior del vehicle hi ha l'Osho. En aquests moments hi ha uns 500 fidels per aquí i tots s'han tornat com bojos quan l'han vist a venir.
9: És el líder!
10: El líder, l'Osho!
9: El líder!
8: El líder! Líder!
9: Hola!
8: Líder!
2: Ja està? És tot això? Estic una merda, no?
1: Sí, noi. Ja us ho hem dit que fa temps que no parla. Però us prometo que els seus fidels estan encantats. Només veure passar el cotxe, eh? Per cert, us dono un detall que us agradarà. Sabeu amb quin cotxe anava, l'Osho?
4: No, Ibiza?
8: Amb què?
1: Un Rolls Royce, tu.
4: Oh, collons, no sé
8: què dius?
1: Oh, li agraden.
4: No té pas molt gust.
8: A mi també m'agraden.
1: Ai, no és l'únic que té, eh?
4: Ah, no?
1: A l'Osho li encanten els Rolls Royce. De fet, en té 93.
2: Home, collons, a veure, ja són macos, però 93 cal? Tia...
1: 93 i té UVs, eh?
2: Hòstia, imagina't.
1: Els 93 que té li han regalat els seus fidels més rics. N'hi volien regalar 365 perquè tingués un per cada dia de l'any.
2: Que maco.
1: Però han fet curt, noi.
2: Oh, pobre.
1: Sí, ara sap greu.
2: Ah, sí.
1: Sí.
2: Si veus dimecres que ve, quin gafo.
1: Ara què?
2: Ara ja els he acabat tots.
8: Ara de repetir. Ah?
1: Avancem unes setmanes. En Brut se sent com a casa, el nostre gos, eh? Aquí tothom és molt obedient, amb les normes, com ho és ell. Els fidels de l'Osho fan les pregàries que toca sempre que els ho demanen. Treballen com bojos, sigui construint cases noves o produint jerseis i roba als tallers que gestiona el seu líder.
8: Ah, que tenen la marca aquella de calces i sostens, no? Les botigues aquelles.
1: Eh?
8: Les botigues aquelles de quines calces i sostens.
1: Botigues de què?
8: Osho.
1: Osho.
8: Osho.
1: No.
8: Osho.
1: No és l'amo d'Osho.
8: Ah, no?
1: No, va sense Y. O les dels sostens és en migrega, Osho.
4: I és
1: de la Mancio Ortega, això, em sembla, més
8: o
1: menys.
8: Ah, i en té del Rolls Royce?
1: Del Rolls Royce, la Mancio Ortega?
8: Sí.
1: No. Es veu que és un tio tan auster.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Pobre.
1: Va començar amb un graig.
4: No,
8: i segueix el graig.
1: I allà va començar amb un graig, no sé si específicament amb el tèxtil, però va començar amb un graig.
4: Centrem-nos.
1: Sí. El fet és que a l'Osho li encanten els calés. Creu que aconseguir la salvació i tenir la butxaca plena no té per què ser incompatible. Sobretot si és la seva, la butxaca.
8: Mira, jo la veritat és que sóc pobra com una rata, eh? Sí. Això sí que ho he de dir.
1: Sí.
8: Estic treballant com una idiota i el meu líder, no?, doncs de vegades l'he d'anar a curar, que em fa servir com de concubina, eh? Però és que de veritat, és que us ho juro, si estiguéssiu dins meu, sóc tan feliç.
1: Se't nota.
8: Però tan feliç.
1: Nota. I els teus pares deuen estar contentíssims, també.
8: Sí.
1: Que quedi clara una cosa. A diferència de les sectes, on només sóc el líder, aquí tothom es refrega, eh? Van tot el dia drogats amb LSD i ayahuasca. I allò és embolica que fa fort.
2: Oh, collons, al final m'hi acabaré apuntant jo.
1: Ah, és que al final entre tots el comprem, un Rolls Royce, eh?
2: Sí, home, i tant, mare de Déu.
1: I anem allà i goita.
2: Home, tu, hòstia, dius, què fas avui? Surs? No, em quedo a casa. Oh, collons, si sortiria. Sí. Oh, collons, si sortiria. Sí, sí.
1: Allà hi ha tanta fragmenta que l'Osho acaba demanant als seus fidels que s'arreglin els baixos per evitar que allò acabi semblant una guarderia.
4: Que s'arreglin els baixos vol dir operació...
1: Que s'arreglin els baixos una mica. I ho accepten, eh?
8: De tallar per aquí i per allà?
1: Bueno, jo no em feu entrar en detalls. Ho accepten perquè estan bojos pel líder i farien el que fos per l'Osho. Senten tanta devoció per ell que s'arriben a plantejar independitzar el lloc on viuen, tu.
4: Cada cop m'encanten, m'agraden més, eh?
1: Sí.
4: Volem butar!
3: Xuri, pel que explica en Paiu, crec que allà el que diuen és volem fullar!
1: També.
4: Tot plegat. Una cosa és un tirolat.
1: No.
2: Cap paper a terra, va, plegalla, fullem.
4: Cap condó a terra.
1: Han traçat un pla per guanyar les eleccions i independitzar-se. El primer pas és comprar un poble veí i annexionar-lo, per ser encara més grans. Aquí no ho vam tenir en compte, això, el 2017.
4: No, annexionar...
1: Si hem pogut comprar Andorra i annexionar-los, per exemple, ser més grans.
4: Bueno, es va arribar a dir, eh?
1: Ja. Després volen empadronar vagabuns per inflar el cens electoral i tenir més vots. I per acabar volen enverinar els votants de l'oposició per assegurar-se la victòria.
4: Hòstia, això és tenir clara l'estratègia de partit, eh?
1: Sí. Aquí sí que hi ha un full de ruta, veig.
2: Aquí no es va rumiar prou, ara veig.
1: Per fer-ho intoxiquen les amanides dels bufets lliures amb salmonella.
2: Bueno, mira, sort que als Estats Units les amanides tampoc no les toquen gaire.
1: Bueno, doncs tot i no tocar-les gaire, envien 750 persones a l'hospital.
2: Oh, collons.
1: I en volen més. El seu següent pla és enverinar tots els pous d'aigua propers. Però, per sort, el pla fracassa. El clor que hi ha als pous fa la seva feina i elimina els bacteris. Es descobreixen les intencions de la secta de l'Osho i comença el seu declivi. Les males llengües comencen a córrer i la desconfiança s'apodera del dia a dia. La situació es torna molt tensa, fins al punt que l'Osho parla públicament per desentendre's del merder. Fa una entrevista en què diu que aquelles bogeries no van ser idea seva, sinó, atenció, de la secretària,
2: home,
1: a qui acusa de ser una boja i una feixista.
2: Home, això és d'un nivell molt baix, acusar la secretària.
1: Sí. Tot i que ho he vist fer alguna vegada, també.
2: I més d'una.
1: Amb algun directiu.
2: Ja pot ser.
1: Ara també... No, és que... Va ser la secretària que em va dir que em follés totes les noies.
2: Sí.
1: És raro, també.
2: És molt raro.
4: Com a argument és raro.
1: És estranyot. Sí. Sap que si el jutgen, ho té negre. De manera que l'Osho agafa un jet privat i intenta fugir dels Estats Units. Però no se'n surt. El pilot fa una escala per omplir el dipòsit de combustible i la policia aprofita el moment per arrestar l'Osho. L'envien al calabós fins que al final l'expulsen per sempre del país.
2: Doncs, quin final.
1: L'Osho, eh?
2: Home, pobre Osho.
1: L'Osho! Tenim un gos, eh? Un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a aquesta història, en Brut.
8: Sí, i jo aquí sóc amb la Malena, que d'on ets, Malena?
7: De Mataró.
1: Malena de Mataró. Mataró és dels llocs de Catalunya on hi ha més gossos, eh?
4: Ah, sí, no ho sabia.
1: Sí. Malena, què se n'ha fet de les terres on hi havia la comuna de l'Osho? Si l'encertes, l'Osho... No, l'Osho ja és mort. El gos, en Brut, sobreviu o es mor? A. Actualment hi ha un campament ultraconservador. B. Un parc d'atraccions. O C. Un ranxo de vaques.
7: Jo crec que un ranxo de vaques.
1: Un ranxo de vaques, eh? Un gosset que només té un any.
2: Sí.
1: En Brut.
2: Ai.
4: Tan maco que era.
1: És...
7: Ai. Bona muntanya.
1: Mort.
2: No.
8: Pobre. Un any. No has tingut pietat.
1: No. Ha anat així, tu. Oi.
4: M'està embolicant amb sectes.
1: Un gosset d'un any que ha traspassat, eh? Podem estar parlant d'una de les pèrdues més dures que hem tingut aquesta temporada. En Brut era molt jovenet, hòstia, i segurament per això ha acabat a la secta de l'Osho. L'han aconseguit convèncer i s'hi ha afiliat. Seguia amb devoció les ordres del líder i ha participat en l'enverinament del pou d'aigua. I, és clar, sent un gos, li ha vingut set, ha begut aigua contaminada.
2: Oh, què vols?
1: I
2: què
1: això
2: vols?
1: Que a hores d'ara el tenim al cel dels hippies, tu, pobret.
2: Bueno, mira.
1: Com a mínim s'ho ha passat bé.
2: Sí, no, sí. I allà dalt també amb els hippies.
1: Sí, i tenint en compte la secta, has de poder afollat.
2: Oh, mira. No sé.
1: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat afirma que continua amb el pla pilot perquè els instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà, després que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el donés per aturat a causa de les crítiques dels docents. L'executiu insisteix que la prova pilot es manté i que és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la portaveu del govern, Sílvia Pallarà.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins a l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament el projecte. Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels $79 al barril.

0: de Bren. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi, volíem dir, el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
1: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
0: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
1: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment als creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
1: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
1: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
0: Esports, a aquesta hora ja ha debutat l'actual campiona del món. L'Argentina del Leo Messi s'enfronta des de les 3 a Algèria. Aquesta matinada Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. I abans, aquest dimarts al vespre, França ha derrotat el Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. A primera hora del matí, hora nostra, a les 6, es completarà la jornada amb un Àustria-Jordània.
1: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
0: I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té la intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
4: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
11: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
5: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Doncs
1: mira, llegint un WhatsApp de la Mònica que ens dedica que tinguem bon programa.
0: Ai,
1: bon
0: gràcies.
1: Programa, Elisenda.
0: Gràcies, Mònica.
1: Fantàstic.
0: Bonica. Des d'on ens escriu la Mònica?
1: Et dediquem al programa. Doncs jo diria que ens escriu des de Caldes de Montbui pel missatge que envia i que ara no puc llegir, però que llegiré després.
0: Spoiler.
1: Sí.
0: Spoiler. Avui us ho dic, cremaran els telèfons. Comencem a apuntar ja. 93-207-474-677-38-77-19. Enquesta, també. Hem llançat una enquesta. Per tant, si voleu saber quina enquesta és, heu d'entrar al Club de la Solució. No formeu part del Club de la Solució, tietes. És molt fàcil. Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19, us rematem un enllaç i allà podeu clicar per entrar en exclusiva en aquest Club de la Solució.
1: Bravo.
0: On es llancen enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, material en exclusiva, que després no es penja xarxes, eh?
1: No,
0: vull posar
1: un
0: valor, això.
1: Jo quedo allà, Quedo allà. És com el forat de negre.
0: Un dels nostres convidats va fent sí. Dono fe, ara ho presentarem.
1: Avui hem convidat Premium,
0: Avui rebenta l'antena de Catalunya Ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discípio. Avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Un fort aplaudiment per la Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Bon dia, radioients i radioientes. Un record per totes les persones que estan malaltetes.
0: Ai,
2: que ens
0: sempre,
2: escolten.
0: Eh?
2: I encantada, nena, perquè qui millor... Ja digues que va el programa, nena, que m'ho faig a saber.
0: No, encara no. Vols que ho digui ja?
2: Per favor, algú.
0: Avui us portem una solució que crearà conflictes a les llars catalanes. Avui volem saber... Quina és la festa popular més icònica de Catalunya?
2: Oh! La Mercè.
0: És que no va ser trampa,
1: eh? És que no se'n pot estar. A mi d'aquests capítols que fem de les batalles...
0: Espera, mira.
1: Va, si no, va, però és igual.
2: Rally!
0: Deies, Fran?
1: No, que anava a dir que d'aquests capítols m'agrada perquè dividim Catalunya en dos.
0: En dos o en 50,
2: O en 50.
1: Però avui en més, potser, però m'agrada dividir
0: moltes,
1: Catalunya, és fantàstic.
0: Ens agrada molt dividir Catalunya. Avui, ja us aviso, línies obertes, perquè volem saber com reflecteixen les festes populars la identitat de nosaltres, del nostre poble català. Què ens atrau més, la Festa Major de Vilafranca o, per contra, el Carnaval de Vilanova? Ens agrada més la Calarre de Cervera o les Santes de Mataró? Les festes d'altura o les Falles del Pirineu? En una festa popular, als catalans, ens agrada més el menjar o el folklore, el foc o l'aigua? Ai, senyor, quantes preguntes i no sé si tindrem resposta. Tenim persones autoritzades que ens ajudaran a triar la festa més icònica de Catalunya. Una d'elles, la Brigitta, que ja l'hem saludada.
2: Ai, sí, la Mercè.
0: Què defensaràs, Brigitta?
2: Crec que la Mercè.
0: Doncs tenim més gent aquí a l'estudi. Mireu, Eudald Feliu, un aplaudiment, molt bon dia.
3: Què tal, com esteu?
0: Com estàs, Eudald?
3: Contentíssim de ser aquí a la solució.
0: L'Eudald és redactor del programa Love, de la cosina germana de Catalunya Ràdio, ICAT, i a més, nebot d'una de les grans fans de la solució, i a més, un dels oients diaris de la solució.
3: Jo escolto molt la solució.
0: No t'obliguem,
3: No, jo, és que m'interessa genuïnament, vull dir, es tracten temes interessantíssims.
0: Em mola molt perquè abans estàvem aquí, diu, jo tinc 21 anys i diu, un dels temes que més m'ha agradat, els temes que feu de criança.
3: Molt, moltíssim.
0: No és
3: massa, sí, com explicar al nostre fill que ens hem separat? Doncs mira, m'interessa molt.
0: Com a fill o com a pare?
3: No, com a res, perquè sí que soc fill, però no soc pare, vull dir, no...
0: Però al final és com explicar les personetes.
3: Exacte.
0: Et serveix per nebots, etcètera. L'Eudald.
2: És veritat, nena, que fem un programa que és sobretot per gent curiosa, amb ganes d'aprendre.
0: Correcte.
2: Nena.
0: Tingueu l'edat que tingueu, ho sabem, que sou diversos, amb edats diverses, i si sou curiosos, la solució és el vostre programa. L'Eudald és una persona autoritzada per parlar de festes, a part de perquè ens agrada i ens cau bé, perquè va guanyar fa uns anys...
2: Ai, què va guanyar?
0: Una de les beques, fliparàs, Brigitta, Propulsió, que és una beca del Departament de Política Lingüística. A veure, explica'ns què és això, Eudald.
3: Són unes beques que fa, precisament, el Departament de Política Lingüística de la Generalitat, per promoure el català a les xarxes. Llavors tu presentes un projecte audiovisual de 9 capítols o 10 capítols sobre diferents temàtiques i jo precisament vaig decidir parlar de cultura popular i de tradicions i buscava el que buscarem avui, que és la millor festa de Catalunya.
0: Bàsicament li hem robat el tema li hem robat el tema per fer una solució. Ara ens ho deia, arran d'això va fer una sèrie de vídeos explicant diferents festes de Catalunya, com per exemple la processó de la mort a Verges.
4: Perquè ja no cal tenir-li por, perquè cada Dijous Sant, la mort a Verges...
0: Balla. Per tant, l'Eudald ens ajudarà a vertebrar aquest mosaic de les festes més icòniques del país. Eudald, quins tres elements diries que defineixen la majoria de festes icòniques de Catalunya?
3: Mira, t'he de dir que n'he vist moltíssimes. Mm-hmm. De fet, des de l'any passat que no paro de voltar, hi ha una cosa que tenen moltes festes, que és recorregut. És a dir, una baixada, un moment on les persones que formen part de la festa es reuneixen i van d'un lloc a un altre. Mm-hmm. Per exemple, el Carnaval de Solsona, la baixada dels gegants, que van a rebre el rei Carnestoltes, la dansa de la mort, volten pels carrers de Verges. Wow. La baixada de l'Àliga de Tarragona, oh, baixa. Sí. Vull dir, hi ha aquesta cosa que dius... Hi ha un moment de moviment. Mm. I també hi ha molts moments d'espera, que jo
2: moments,
3: crec que és una de les coses...
2: Ai,
3: que,
2: més emotives.
3: Que, sí, que és el que fan que et reuneixes i t'esperes a que estigui a punt de passar alguna cosa.
0: I et dic una cosa, molt interessant que hi hagi moments d'espera, perquè avui en dia, que treballem poc la paciència, diguem-ne, està molt bé treballar en no individualisme, és a dir, un moment de comunitat, mm-hmm. i un moment d'espera sostinguda, aquella tensió sostinguda, no? I quan passa la cosa, quan esclata, aquella recompensa lluny de la serotonina i la dopamina que fem servir en els mòbils,
2: Nena,
0: és tot el contrari.
2: I el moment, silenci.
0: Aquell és preciós. Especial, el Patum de Berga.
2: Mil de persones o milions.
0: Pèls de punta,
2: silenci.
3: I és que és aquell moment que et pots trobar amb aquell amic del poble que poder viu fora i que torna els dies de festa, amb la teva tieta, amb la teva família. Són aquests moments que també fan això, que com que estàs esperant a que passi alguna cosa que tens moltes ganes, ho fa tot tan gros que és d'aquests moments de pell de gallina.
0: Has dit recorregut, més espera, no sé si eren dos diferents o és el mateix.
3: Són dos diferents i l'última, el foc, evidentment.
0: El foc.
3: Jo crec que com a catalans ens defineix, forma part del nostre ADN, ens corre per les venes, no sé què ens passa amb el foc, que ens encanta, des de les falles als Pirineus que van començar la setmana passada, fins als correfocs, fins als plens de la Patum.
2: I les bèsties de foc.
1: A Sant Joan.
0: I les bèsties de foc, jo diria que som la única cultura o de les poques cultures del món que tenen tantes bèsties de foc.
3: No en tenim moltes. Cada poble té un teatre, una església i un drac, una bèstia de foc.
0: Una bèstia de foc. Quina és aquesta teva, Brigitte?
2: Nena, doncs la porcota aquesta que tenim a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, per posar un exemple.
0: La porcota de Sant
2: Antoni. Però a l'Hospitalet de l'Infant tenim el Cavallet de Mar, que tira foc. Preciós.
0: Que contrari, no? Cavallet de Mar que tira foc.
2: Sí, senyora.
0: Interessant. A casa teu, Eudald?
3: A Berga.
0: A Berga.
3: Nosaltres tenim els plens de la Patum,
0: que
3: és el moment més espectacular. Prop de 1.000 fuets cremen a la vegada en una plaça molt petita, que tu la veus des de lluny, i dius, és impossible que aquí càpiga tanta gent. Doncs sí, hi caben. I la gent salta al seu costat. És espectacular.
0: Hem de dir que Berga tindrà bastants punts d'endur-se el premi d'avui. Recordem que estem buscant quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Una abraçada des d'aquí també al Camell de Molins,
2: Ara, nena, menciona el teu.
0: Una cua d'espera per apuntar la criatura a ser portador del Camell de Molins. 3 anys de cua d'espera.
2: 3 anys. Però això és maco perquè ja veieu que tot això és històric i fa segles i encara continua i crec que encara més força. Fa pocs anys que ha tornat a reviscular tot això.
0: Doncs sí, i que segueixi ben viu. De seguida descobrirem quina festa ens defensa. No, ja l'hem descoberta, Ens defensarà l'Eudald segurament Berga, la Patum de Berga, però deixeu-me saludar una altra persona que formarà part d'aquesta solució. Un aplaudiment fortíssim per la Colla Ballester. Molt bon dia, Colla.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
5: Estupenda, pensant en les festes majors aquí a la Catalunya Sud. Us defensaré un 2x1.
0: Un
5: 2x1 farem. Primer, per data, Sant Pere de Reus 29.
2: Ara.
5: Gran correfoc, sí, diables, la tronada. Si voleu fer l'Índio, perfecte, la nit de l'Índio. I després l'altra és Tarragona, que té una festa major espectacular. Cap al setembre ja ens n'anem. Santa Tecla. I tinc molts elements. I tinc, això que dèieu, recorregut, silenci, baixada, un element espectacular, la baixada dels Pilars. I a més, a Tarragona tenim la part alta, el patrimoni romà, al mar, als castells. Vinga, va.
0: La Colla ja ha entrat.
3: Sí.
0: Defensant les seves opcions, Vinga, em sembla que ja bèstia. A veure, la Colla és amiga de la solució. De fet, jo m'invento molts temes i dic, és igual, busquem la Colla. Que ens defensi alguna cosa, la Colla. Ella és delegada de Catalunya Ràdio i les comarques de Tarragona. De seguida ampliarem aquesta defensa de les festes que defenses, però tu, Colla, també la tindreu sentidíssima a Catalunya Ràdio, perquè va treballar de corresponsal al Regne Unit. Colla, a nivell de coneixença, quina era la festa catalana que coneixien més allà?
5: Allà impacten molt els castells.
2: Els
5: castells meravellen. A més, allà hi ha la colla de castellers de Londres i la colla de castellers et serveix d'excusa per explicar-ho tot. I, de fet, jo explicava moltes vegades Catalunya a través dels castells, perquè té tots els elements nostres, té molts elements, no? Tothom hi pot participar... qualsevol edat, qualsevol tipus de persona, és una cosa que integra, una cosa que fem entre tots, i entre si no ho fem entre tots, no funciona. I a part que ja és espectacular per si mateix, no?, aquesta construcció, la música, tot plegat. Els castells per mi eren el punt que connectava el Regne Unit amb Catalunya quan fora.
2: Sí. Clar, totalment inclusiu, nena, és que és una meravella.
5: Absolut, totalment.
0: M'encanta
5: sí.
0: aquesta connexió, aquesta analogia, no?, entre el poble català i la construcció dels castells. Va, de seguida entrarem en temàtica, en tema. Abans, però, us recordo que avui la vostra participació és essencial. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Heu de trucar i heu d'escriure sí o sí, perquè si no, avui no ens en sortim.
1: Mira, i heu de fer el 93207474 o escriure al WhatsApp del programa. Quin és, Brigitte, el WhatsApp
2: 6,
1: del programa?
2: 677-38-77-19.
1: Doncs bravo, aquest és Brigitte. El mòbil Bravo, aquell que teniu guardat com a la solució amb
2: l'Elisenda. La solució
1: amb
2: de l'Elisenda, i si us truquen també, heu de sí. dir, el programa de l'Elisenda, la solució.
1: Correcte, a Catalunya Ràdio. I avui amb una pregunta, doncs, evidentment, molt fàcil d'endevinar, que és quina és la festa popular més icònica de Catalunya, segons el vostre parer. Ara mateix, doncs, si haguéssim posat aigua a bullir,
2: sí.
1: ja no hi cabria. L'aigua hagués vessat, hagués sortit, del recipient. Us he de dir que ara que parlàveu de castell, ens ha escrit el Pau. El Pau té 19 anys i és casteller de la colla Joves Xiquets de Valls.
5: Home.
1: I per mi, diu, la festa de Catalunya és Santa Úrsula, perquè crec que és la festa on millor representa els castells i el que és la identitat d'aquesta tradició. Santa Úrsula, per cert, que em sembla que és mitjans finals d'octubre.
2: Finals.
1: Tinc aquí l'Eudal, sí. que és la...
0: L'Eudal i la Brigitte, ens passen la mà per la cara.
1: Comença el 17 d'octubre. Diu, tot català ha de viure aquesta diada per viure el derbi casteller més heavy i més tens del món casteller.
3: Això és polèmic, perquè hi ha una rivalitat en el món dels castells, que uns et diuen Sant Úrsula i ara sortiran els de Vilafranca i et diran no, Sant Fèlix, aquest no en té ni idea.
0: Vull tampoc dir... us embarranqueu només en castells. Avui la pregunta és clara. Quina és la festa popular més icònica de Catalunya? Podeu dir la vostra, és important. No val escriure un WhatsApp o trucar-nos i dir la festa és aquesta. No, ens ho heu d'argumentar. Volem arguments. 93-201-7474. Va, valent. Avui busquem aquesta solució vinculada a les arrels i tradicions del nostre país. Ha de començar la batalla per trobar quina és aquesta festa popular més icònica de Catalunya i mireu, li hem demanat l'opinió a una presentadora emblemàtica de 3CAT.
2: Ai.
0: Estem parlant, un aplaudiment per la Maripau Huguet, per favor! La Maripau, ara la tenim liada perquè està gravant. De fet, podeu trobar els capítols, la tercera temporada d'una sèrie que està presentant, que es diu La Sobretaula. La trobareu al 3CAT i ara estan gravant nova temporada. Maripau Huguet, que defensa aquesta opció.
6: Bon dia. Bé, a Catalunya, afortunadament, tenim moltes festes tradicionals, culturals, i totes són benvingudes i ben agraïdes i molt boniques. Però, clar, si he de defensar la festa principal o una de les més importants, més sonades de Lleida, ho he de fer i he de parlar de la Plec del Cargol, perquè enguany s'ha celebrat la 45a edició d'una plec que reuneix cada any 17.000 collistes que s'agrupen en colles. Això significa 124 colles que hi participen. No hi poden participar més colles per una qüestió d'espai, i si algú vol formar part o vol organitzar alguna colla més, doncs s'hauria d'acoplar a alguna de les 124 colles existents. Això significa un volum de públic, de gent que passeja per la plec, de visitants, que no de collistes, d'unes 200.000 persones, que això està molt aviat dit.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Jo no vull pensar la quantitat de cargols.
0: La plec del cargol, defensat per la Maripau Huguet, 45 anys d'aquesta tradició, evidentment, a Lleida. I com a festa icònica de Catalunya, la Maripau també ens explica el per què i com va començar tot.
6: De fet, va néixer de la terra, va néixer de la pagesia, va néixer de l'horta de Lleida. Una cosa que ha nascut d'una cosa tan lleidatana com és el món dels pagesos, el món de l'agricultura. Per què? Doncs perquè tota una sèrie de partides de Lleida, així s'anomenen les partides de l'Horta de Lleida, unes quantes partides, van decidir que es podrien reunir per fer un plat molt típic de la pagesia, que s'ha menjat i es menja molt, moltíssim a les torres i a les cases de Lleida, que és la cuchipanda. La cuchipanda és aprofitar el que també podríem dir-ne, diguem, diferent, però semblant a la cassola de tros, i és aprofitar tot allò que es té a casa, tot allò que es té a l'horta, i anar posant-ho a la cassola, no?, per entendre's. Doncs un anava a buscar unes patates, uns espinacs, els altres portaven el que fos, no?, uns cargols, llonganissa, i aleshores van decidir que per què no fer com una trobada de la Cuchipanda.
0: Trobada de la Cuchipanda.
2: Que és maco, nena.
0: Està donant argumentassos Maripau Huguet, eh?
2: Poseu-vos els meus també, i l'Eudald tindrà els seus també, no, nena?
0: No m'esperava menys a la Brigitte que tingués els seus també. A tots els que truqueu, prepareu arguments. De seguida parlem amb en Karim, que el tenim a l'espera al telèfon. De fet, deixem parlar amb ell, Albert. Karim, ets aquí, eh? Karim? Ui, intenta parar, sé que vas en cotxe, intenta parar perquè vull sentir-te, va, que seràs el primer en defensar una de les festes més icòniques de Catalunya. Acabem amb la Maripau Huguet, tenim aquesta colla que volen institucionalitzar la trobada de la Cuchipanda, però com s'arriba d'aquí a la plec?
6: I se'n van anar al que aleshores era l'alcalde de Lleida, l'Antoni Siurana, per demanar doncs, uns diners per organitzar aquesta trobada, i en aquells moments l'Ajuntament de Lleida els va donar, els que volien organitzar-ho, 15.000 pessetes d'aquell moment que estem parlant de fa molts anys. Però després van pensar que això hauria de derivar en alguna cosa més. I van pensar, home, si els cargols nosaltres a casa normalment els agafem, els posem en una galleda per netejar-los, perquè es purguin, o els hi poses farina, o els rentes bé amb aigua i els deixes que s'assequin bé, per què no utilitzar aquests cargols també i anar fent una cosa més grossa amb els cargols. I d'aquesta forma, com aquell qui no vol la cosa, es va començar a crear i a fer un teixit molt més gran per convertir-se en el que ara és l'aplec del caragol.
0: Truca'm, Maripau. Sí, sí, truca'm, nena.
1: Li va sonar el telèfon.
0: M'encanta.
1: A la Maripau.
3: Jo hi vaig anar a l'aplec del caragol aquest any i vaig flipar.
0: Sí,
3: o sigui, és una bogeria, una cosa de deixar-se anar de tot, d'anar-s'ho passar bé, anar amb la teva colla. També et diré, argument en contra.
0: Epa.
2: Bueno, de
3: a la plec, clar, a la plec està molt bé si ets d'allà i tens la teva penya, tens
0: però
3: la teva colla.
0: Però si ara ho deia la Maripau, no pots entrar-hi, eh?
3: És a dir, pots entrar-hi com a visitant.
0: Sí, clar, però...
3: Però clar, però no té tanta gràcia. Vull dir que la gent que en forma part, ja us ho asseguro que s'ho passen, però... Sí, sí. Però clar, si ets de fora, doncs...
0: Això el que em deia una amiga de Lleida, em deia, home, lo xulo és formar part d'una colla o poder entrar com a amic de...
3: Exacte.
0: Però anar a visitar-ho sí, és bonic, però és més xulo formar-ne part.
3: I mengen molt, i molt bé, eh? No I només cargols.
0: I què passa si no t'agraden els cargols?
3: Hi ha opcions de tot.
0: Ah,
3: de fet,
0: val,
3: jo em vaig trobar uns que cuinaven mandonguilles.
2: No passa res. No els peus a port, nena, tu apartes els cargols i menges els peus a port.
0: Ahir estic convidada.
2: Ahir vaig estar a Lleida, precisament, vaig menjar peus a port amb cargols. I em van dir 4 cargols. I eren 4 cargols comptats.
0: 4 cargols, literalment. Va, 5 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Karim, bon dia, estimat.
7: Bon dia.
1: Ai, Karim.
0: Avui t'hem fet parar, perquè s'ha de sentir bé això. Tenim música èpica de fons. Quina festa defenses, Karim?
7: La Patum.
0: Epa.
1: Ep.
0: Molt bé, Karim.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Però a més diu la Patum.
0: La Patum, com l'he dit. Hi ha algun altre?
1: Clar.
0: Algun altre per defensar?
2: Que n'hi ha.
0: Karim, tot teu. A veure, dona'm un argument sòlid, potent, per defensar la Patum. Si voleu defensar la festa popular del vostre poble, la festa major 93-201-7474. Aprofiteu, truqueu ara, que encara no hi ha molta cua i podreu participar a la solució. Karim, tot teu.
7: Vinga, la Patum és una festa amb més de 600 anys d'història i per nosaltres, pels berguedans, els anys es compten de Patum en Patum.
0: Oh, un aplaudiment per aquesta afirmació, així per començar.
3: Tens tota la raó, Karim, i a més, existeix l'any nou patumaire.
0: Què és això?
3: Sí, sí, és a dir, unes setmanes abans de Patum ens reunim tots els patumaires a la plaça Sant Pere i nosaltres comencem l'any allà, vull dir, l'1 de gener.
1: Sí, tu ja estàs al 2021. 2027?
3: Sí, sí, i tant.
2: Bueno, l'any patumaire serà 600 i alguna cosa, no?
3: Ah, bueno, es compta des de la Patum 0. No, no, això és broma, no ho sé, però...
0: Any patumaire, m'encanta, eh? Dos inicis d'any. Eh? Algun altre argument, Karim, tot i que aquest m'ha semblat molt espectacular?
1: Brutal.
7: El meu pare té el rècord de salts de plens.
3: Què dius?
7: Amb 204 i pico salts de plens, em sembla 204 o 205 salts de plens.
3: Però quina bestiesa.
7: I jo he estat el seu acompanyant des de l'any 91.
0: Ostres! Un aplaudiment per en Karim. Posa'ns en context, Eudald, el salt de plens, sí, per la gent això que no ho conegui.
3: El salt de plens és, per mi, l'element més espectacular de la Patum. Reuneixen més de 100 plens, que són com uns dimonis que van vestits amb vidalba, que és una herba que creix als marges del Berguedà i de molts altres llocs, i que serveix doncs, per protegir-se del foc. Pensa que és una tècnica, els vestidors de plens, que s'ensenyen entre ells. Vull dir que passa de pares a fills, de generació en generació... Suposo que ara sí, però vull dir que és una cosa que es té constància de que els diables d'arreu de Catalunya, doncs, primitivament, segurament o molt probablement, s'assemblaven al que són els plens. Llavors s'ha mantingut com si fos un reducte, com si fos la Gàlia, no? Una mica allò es manté només allà, aquesta manera de vestir diables, i porten tres, és a dir, sis fuets al cap, dos, tres per banya, i tres a la cua. Per tant, nou fuets cada ple. Fuets és la manera que li diem petardos allà a Berga. I que cremen simultàniament amb una música que és de les més mítiques de la Patum.
0: I escolta'm, Karim, ara ens deies 200 i escaig, el teu pare. A casa entenc que guardeu aquestes vestimentes que ens deia ara l'Eudal, oi?
7: Sí, tots els membres de la família tenim traje propi. Tenim caretes pròpies, però saltem amb les caretes i els elements que ens proporciona la colla de vestidors de plens.
0: Boníssim.
7: Antigament nosaltres teníem els nostres propis vestits i els fèiem servir com a tal.
0: Karim, tu ara em deies, des de l'any 90 i escaig, tu ara, pregunta una mica indiscreta, tu tens criatures o penses tenir criatures per passar-los aquest llegat?
7: Tinc dos fills, un de 23 i l'altre de 20, i evidentment salten de plens i jo els acompanyo.
0: Ara així m'agrada.
1: Bravo.
0: Totes tres generacions fent salts de plens. Karim, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Queda defensadíssim Berga, i ara hi anem també amb l'Eudal i els seus arguments. Una abraçada, bonic.
7: Moltes gràcies. Fins ara. Visca la Patum i visca Berga.
0: I visca la solució. Adéu, adéu. Què més ens diuen, Fran?
1: Bueno, d'entrada ens diuen que aquest any a l'aplec del Cargol es van menjar 14 tones, ens ho diu la Isabel, i vota per l'aplec del Caragol. L'Albert introdueix una que encara no ha sortit, que són les caramelles de Súria. Aquest és el vot de l'Albert. I la Isabel vota per una que celebrarem la setmana vinent, que és la nit de Sant Joan, perquè diu que és una gran festivitat. I el Valeri i el Jordi aposta per la festa de Sant Jordi, perquè a més és l'inici de la primavera. L'Antònia, per cert, defensa, disculpeu, la baixada dels Reis del Pallars, es fa a la Pobla de Segur.
0: Espectacular, preciós, eh? Preciós, espectacular.
1: I en aquest sentit també hi ha el Toni i el Josep Maria, que defensen les falles del Pirineu, les falles de l'Ins, concretament, i les falles de Bui, que se celebren a partir de la setmana vinent. Bueno, de fet, hi ha algunes que han començat, sí, i la setmana vinent n'hi ha més.
0: També podeu defensar festes petitones, eh? Que em digueu, no, és que al meu poble fan una festa que és superinteressant perquè és la festa del càntir de no sé què.
2: Molt bé.
0: Bueno, és una targentona, però no necessàriament. 93-201-7474, podeu dir la vostra, o si no, el 677-38-77-19. Va, ja que estàvem amb la Patum de Berga, Eudal, què no s'hauria de perdre un de la Patum?
3: La Patum té molts moments i tots són únics a la seva manera. Per mi el millor dia és el diumenge, que és l'últim de tots. És el dia que salten totes les comparses a la plaça. Heu de saber que també que la Patum es basa en la repetició. Vull dir, surten els gegants, surten una vegada i surten quatre vegades. És a dir, o sigui, es basa en aquesta mena de roda, en aquest ritual que es va generant al voltant. Llavors, per mi, el diumenge a la plaça és d'aquells actes que dius...
0: Diumenge a la plaça, apunteu. Els que no hi hagueu anat mai. A qui no li recomanes anar a Berga a la Patum?
3: Mira, no li recomano a la gent que es pugui agobiar fàcilment, perquè tu saps quan entres, però no saps si sortiràs quan tu vols.
2: Ai, calla.
3: Per tant, no, jo sempre ho dic, per això a la Patum hi pot venir qui vulgui. Evidentment, la cultura popular és popular perquè tothom hi pot anar, és de tots, només faltaria, i la Patum també. I la gràcia de la Patum és que hi hagi molta gent. Però sempre amb respecte. Vull dir, tu mira-t'ho des de lluny, mira-t'ho si cal des del mateix passeig, que hi ha pantalles on fan la Patum en directe els de Televisió del Berguedà, que són uns cracs. Vull dir, mira-t'ho, i un cop ja vegis una mica com funciona tot plegat, dius, vinga, va, som-hi, entro a la plaça i vaig a saltar.
0: Ara la Brigitte deia, ai, ai, ai, t'he de dir una cosa de la Patum de Berga, que em sembla de les festes més ben organitzades en quant a seguretat. Fliparies? Recordo fa molts anys, de la primera, que em va impressionar molt, com explicaven els colors de les bengales, què passava quan hi havia un color d'una bengala, bueno, evidentment deu ser un vermell, no? Que tothom, bum, s'ajau a terra, de cop. Mira, encara ara, t'estic parlant de la primera Patum, jo hi vaig anar potser ara fa 30 i pico d'anys, I recordo de dir, tota la gent d'acord en fer un moviment, va ser veure aquella bengala i tothom va callar, va parar la música,
2: ai,
0: va parar
2: nena,
0: tot.
2: Clara, sí.
0: I bum, tothom es va ajaure. Per què es va ajaure? Perquè la gent... perquè bàsicament els paramèdics identifiquin on hi ha el problema. I va ser espectacular veure aquella organització de anem tots a una, això serà una festa amb molt de foc, evidentment, però també serà molt segura. Això em va esparverar. Mireu, a l'Eudal li agrada tant la Patum de Berga que el 2015, és molt jovenet, ell tenia només 11 anys...
2: Va fer la comunió aquell dia.
0: Va fer d'inforreporters de Berga i em va sortir un reportatge de la Patum.
8: La Patum és una festa que fem a Berga. La fem els grans i els petits, Els gegants són quatre, la parella dels vells i dels nous, i no tenen nom. Quan fem el passacarrers, vol dir que ja ha començat la Patum.
0: M'encanta, et reconeixes un Eudald.
3: Home, jo aquest vídeo l'he vist tantíssimes vegades. És allò d'aquell...
1: Sí.
0: Entrevistava nens i nenes que hi havia a la Patum i feia 5 cèntims del que s'hi podia veure i viure.
8: Portem tot l'any esperant la Patum, perquè ens agrada molt, eh que sí? Sí! Des d'ara fins a diumenge, aquesta plaça queda a tope. Us desitgem molt bona Patum. Us ha informat Eudald des de Berga per l'Infocat.
0: Bravo, un aplaudiment per Eudald. M'agrada molt que firmessis sense cognom, eh?
3: Saps que això ja vaig preguntar, què he de dir, Eudald Feliu o Eudald? Perquè hi havia el Toni Cruanyes, no Toni Cruanyes, Londres, no sé què. I jo pensava, diré Eudald Feliu. I la de l'Infocat va dir, no, Eudald i prou.
0: Eudald i prou, sense identificar-te com a Feliu.
3: Exacte.
0: Home, dient-te Feliu, nen, has d'anar a dir Feliu tot arreu.
1: Ara estic pensant, aquests dos fragments de vídeo... Es podrien penjar al Club de la Solució?
0: Home, si ens deixa l'Eudald.
3: I tant.
0: Sí?
3: Sí.
0: Són de la casa.
1: La gent que formi part del club, no? Que tinguin accés a aquest document com a exclusiu, no?
0: Alerta, perquè ens està trucant gent. Alguns que no volen entrar en directe diu, jo vull defensar la festa del tió, és a dir, fer caga al tió. Un altre vol defensar l'11 de setembre, endavant, eh? Però no cal que siguin festes populars institucionals, eh? Podeu dir, a mi m'agrada el meu poble que fem el 23 de setembre perquè vull. Molt doncs bé. Endavant, la podeu defensar al 93-207-474, al 677-387-19. Algun altre argument, Eudald?
2: Ja està, nena.
3: No, mira, en tinc un de molt potent i bueno, que jo crec que quan el digui ja podem tancar dient...
2: Oi.
3: Com molt bé ja s'ha dit, com ho ha dit el Karim, té més de 600 anys d'història, que és una autèntica bestiesa, això, vull dir, és una festa antiguíssima. Però és que, a més, des del 2005 forma part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A Catalunya, d'aquest tipus d'immaterial, només en tenim 7 de patrimonis, d'acord? 4 d'ells es poden relacionar amb festes, que són les baixades de Falles dels Pirineus.
0: Sí? Que ningú ens l'ha defensada encara?
2: Ara
0: per favor, que trigueu.
1: Sí, el Toni i el Josep Maria l'han defensat.
0: Ara m'havia oblidat,
1: però que la defensin si volen.
3: Doncs tenim les Falles, tenim també la baixada de Reyes, que també ho fan per la zona del Segre. I tenim els castells, evidentment. Doncs d'aquestes 4, 3 les tenim al Berguedà.
0: Un aplaudiment per aquest argument. Argumentar-s'ho.
1: Això és monopoli, eh?
3: Tenim, evidentment, els castells, tot i que són una colla molt petitona, perquè són lluny del gran territori casteller de Vilafranca, Valls, etc. Tenim les baixades dels Pirineus, amb l'exclusiva de que nosaltres ho fem a l'hivern, no a l'estiu, és a dir, baixen la nit de Nadal.
2: Ai,
3: per últim, tenim la Patum, evidentment, que aquesta sí que és nostra del tot. I a més, la gràcia és que és una festa...
0: Si ell sol fa tot el programa.
3: Ja he dit que després d'aquest argument ja podríem tancar.
2: Nosaltres anem a dinar.
3: Acabo molt ràpid. Que ens la sentim nostra des de que som molt petits. Tenim la Patum infantil, que es fa els divendres, que és espectacular de veure, i que són nens. El meu cosí té 5 anys i va fer de turqui cavallet. I ell ja se sent la Patum i l'estimarà tota la vida. Vull dir que és una cosa que portem a la sang.
0: És que això és el que hem de fer amb totes les festes populars. És el que hem de fer perquè, com deia abans la Brigitta, no es mantinguin en el temps, però des de la passió, no des de l'obligació. I Berga és un gran exemple. El 677-3877-19.
1: Mira, és que el David és membre dels Geganters de Vic i el que, a part de que ens conviden a aquesta festa major del 5 de juliol, que és la festa major de Sant Miquel dels Sants, 15 dies, pràcticament.
2: És el patró.
1: El seguici festiu de Sant Miquel també ha estat reconegut per la Generalitat com a bé cultural d'interès nacional perquè se celebra aquesta festa des del segle XVIII. L'Eugènia defensa a Sant Hilari el juliol i a l'Embruix. La festa de l'Embruix. Diu, és espectacular, heu de venir.
0: No,
1: hauríem de fer una ruta, també, per tots els pobles.
0: M'encantaria fer una ruta de festes populars amb l'Eudald, eh?
3: Home, hi esteu convidats, eh?
2: A més, hauria de ser obligatori, nena, que tots els catalans i catalanes anéssim a cada localitat.
0: Estic d'acord.
2: Perquè ja està bé que se'n vagin por ahí, aquí tenim, que no ens ho acabem.
0: Totalment d'acord.
1: Mira, a Premià de Mar, la Marta diu que hi ha la millor festa major, la festa major de Pirates i Premianencs. Correcte, sí. La Mia defensa les festes d'altura, d'Olot. La Maria Antònia, la Fira de la Perdiu, de Vilanova de Maià. I alerta, la Carme ens diu, heu d'anar a Lo Rancho de Pons, que són 80 olles d'escudella.
3: 80?
1: Però comença el dia abans, per tant. No, clar, 80 olles d'escudella.
0: Parem-ho tot. M'estan fotent bronca i tenen tota la raó.
1: Qui? Què?
0: Que no he parlat.
1: Un moment.
0: Per favor, de Molins de Rei, la Fira de la Candelera, per favor.
1: Ah, sí, home, molt bé.
2: Home. Sí. El 2 de febrer, nena.
1: Un moment, queden, queden 23 minuts de programa.
0: No havia dit la Festa de la Candelera, però en defensa pròpia, he de dir que havia parlat del Camell de Molins,
1: sí,
0: eh?
1: Això sí, que molta
0: gent...
1: Ho dic
0: per la molinenca que m'està escrivint.
1: Molta gent s'ha espantat quan has parlat del Camell de Molins.
0: No,
1: perquè pensava que estaves parlant de la teva vida personal.
0: Bueno, clar, potser n'hi ha més d'un, però...
1: El Camell de Molins.
0: No hi vull entrar. Va, que ara farem una pausa i a la tornada. Alerta, perquè se't posa difícil, Patum de Berga.
1: Ai, ai, ai.
0: Tenim escalfant la banda.
1: Ui.
0: Les Santes de Mataró. Defensades.
1: Ai.
0: Per Espàrtac Paran.
3: Puc deixar anar una exclusiva?
0: Pots deixar-la.
3: Potser els de les Santes s'han inspirat una mica massa amb la Patum.
0: Ara tornem.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minuts i seran les dues del migdia. Haurem d'apretar una mica màquines perquè volem anar fins a Santa Tecla. Volem defensar les festes de Sant Pere de Reus amb la Colla Ballester, Barcelona també, les festes de la Mercè amb la Brigitte Lamour. Abans, però, li ha sorgit competència a la Patum de Berga perquè Espàrtac Paran, molt bon dia.
10: Bon dia.
0: No vull fer-te enfadar, Espàrtac Paran. Primer de tot, un aplaudiment per l'Espàrtac Paran, per
1: favor. Bravo.
0: Però, Espàrtac, s'acaba de dir en aquest estudi... que les Santes de Mataró possiblement s'hagin inspirat, en part, amb la Patum de Berga. Què has de dir? Què has de dir?
2: Ai.
10: Bueno, que això és una evidència.
0: Oh!
2: No hi ha polèmica.
0: No hi ha polèmica. Següent.
2: No, però està bé, que sigui sincer.
10: No hi ha cap mena de polèmica, tot el contrari. És més, que tenim un país que una companyia com els Comediants,
2: sí,
10: que s'ha inspirat en moltes festes, però especialment amb la Patum. Aquest dia parlàvem amb en Jaumet de Comedians, fundador, que se'n recorda quan la Patum no era res per la gent de fora de Berga, i molt per la gent de Berga. Ells van anar allà i van veure aquelles màscares, aquella manera de fer festa, i a partir d'aquí surt tot l'univers de Comedians. Vull dir que és evident.
0: Aquesta és la Catalunya que volem, la Catalunya germanada, per favor.
2: Integradora, sí, senyor.
10: Totalment.
0: M'encanta.
2: I tant.
0: Espartac, quan vam parlar, quan vam plantejar fer aquest programa, quina és la festa popular més icònica de Catalunya, vam dir, home, hem de trucar a l'Espartac i ens ha de defensar les Santes, sí o sí. A veure, dona'm un argument o un parell d'arguments de pes per defensar com a festa més icònica les Santes de Mataró.
10: Saps què passa? Que em truques en un moment molt difícil de la meva vida, eh? És a dir, no, és que jo et puc defensar les Santes tant com vulguis i puc fer de mataroní, de cap gros, i aquest cuento te'l puc explicar molt, eh? Però jo estic en un moment que ja ve de fa molts i molts i molts anys, especialment quan feia divendres i em passejava pel país cada tarda, que el meu cor està molt ampliat. És a dir, el meu cor no es queda centrat en Mataró. I et puc defensar les Santes perquè, mira, som capgrossos, som una ciutat molt difícil, molt difícil, i només les Santes, només la Festa Major, és un element que és capaç d'unir tots els mataronins. I quan dic unir els mataronins, pensa que és una cosa molt difícil, eh? Doncs bé, hi ha cançons, hi ha una figura que és la del gegant, en Ralf Faves, que al seu voltant uneix tots els mataronins. I això, amb aquesta música, amb Bequetero, amb el Bequetero, comptant fins a 15, doncs realment, hòstia, és un plaer i un privilegi. Clar, defenso les Santes en aquest sentit. Però tenim un país tan ric, amb una quantitat de festes acollonant, que no coneixem, que és massa. La gran pregunta és, les hem de conèixer totes? La gran pregunta és, tots hem d'anar a fer de ple a la Patum de Berga, per exemple, o tots hem de participar a la festa com si fossin d'allà? Aquest també és un gran tema. Hem d'anar al Pirineu i tots agafar una falla i córrer i fer la baixada en falla?
0: Jo crec que no, ho podem deixar per la gent de la zona, però conèixer-les i disfrutar-les almenys des del relat, crec que és molt interessant. De fet, hi ha un programa al 3CAT que es diu Som Únics, que es dedica a apropar la cultura popular per reivindicar-la com el llegat del nostre país. Evidentment el presenta l'Espàrtac Paran, que es desplaça a aquelles festes i tradicions catalanes per viure en directe els esdeveniments culturals autèntics i genuïns de Catalunya.
11: Benvinguts, benvingudes, som els d'Únics i avui és un dia molt especial. És un dia a negra nit. Som dalt de la muntanya, som molt amunt. Negra nit, però envoltats de gent, encara que us costi una mica d'olorar.
0: Per això l'Espartac Paran ens deia, home, estic en un moment personal ara difícil de defensar només les santes de Mataró. Hi ha alguna d'aquestes festes per les quals hagis passejat que diguis, buah, aquesta és que no la tenia ni al radar i m'ha deixat, m'ha perdut?
10: Mira, ja sé que avui dec ser el pitjor entrevistat que tens a la vida.
0: Ja, no, totes són iguals.
10: No, és que t'explicaré una cosa. És que tu pots fer la festa que vulguis, però el més guapo és la gent que s'uneix al voltant d'aquesta festa.
0: Total.
10: És a dir, tu pots crear una baixada de falles, tu pots crear l'àliga ballant a la plaça de Sant Pere de Berga, tu pots fumar en roba faves amb tots els mataronins al mig, però és com ho viu la gent i com es converteix, que ho dic moltes vegades, com una tribu al voltant d'aquella festa concreta.
0: Mira, és justament el que ens deia l'Eudald, no?, que ens parlava i ens deia hi ha diferents coses que tenen en comú les diferents festes de Catalunya. Ens parlava de recorregut, ens parlava d'una espera en comú que feia doncs, aquest sentiment de comunitat i, a més, d'aguantar la tensió després de l'eufòria, a part del foc. Vull dir que coincidiu molt en aquest relat amb l'Eudald Feliu que ens acompanya avui.
10: Bueno, és que l'Eudald, o sigui, per mi és un referent, el que està fent ell és admiració absoluta. Deixa'm dir-te també que a mi m'agrada molt, per exemple, anar a una població i veure una festa que encara no hi havia pogut anar o no la conec gaire, i m'agrada molt com en massa la gent em diu, però no coneixes el que fem aquí? És a dir, que sembla impossible que tu no puguis conèixer el que passa en aquell poble o ciutat perdut de Catalunya, no? I això és molt bonic, perquè el món comença i acaba on hi ha aquesta festa, no? Per ells. I això és molt bonic.
0: Ai, de veritat, Espartac Paran, i jo crec que hauríem de muntar algun especial amb l'Eudald Feliu aquí, a La Solució, amb ells dos, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet.
10: I no és broma, eh?
3: No saps la il·lusió que m'ha fet que l'Espartac Paran, que per mi és ell el referent, evidentment. Vull dir que jo el porto seguint moltíssim. Vull dir que això, oita.
0: El present.
3: Compartir aquest moment.
0: I el futur, fantàstic. Escolta, una cosa, us ajuntarem a La Solució. Gràcies, un aplaudiment fortíssim per Espartac Paran.
1: Bravo.
0: Santes de Mataró.
10: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Per cert, haureu notat que hem parlat amb en Karim. No hem pogut passar més trucades perquè heu trucat tant que heu fet que caigui la centraleta. Ostres. Però aquí som tan ràpids a Catalunya Ràdio que ja la tenim activa. Per tant, aprofiteu 93-201-7474 mentre sí que heu fet una cosa molt interessant, que és virar cap al WhatsApp al 677-38-77-19.
1: Mira, el Jesús defensa el Tocassons a Taradell. Això se celebra el 25 d'agost. Diu, és una festa declarada d'interès turístic amb la participació de molta gent que es divideixen, això que ens agrada tant, dividir Catalunya, en dos bàndols, el del Tocassons i els del Sometent. El Ferran diu que la seva festa preferida és la festa de la cervesa, a la festa del Carme a Llançà.
0: Oh, boníssima, sí? Bruixen amb cervesa.
2: Estàs una dius. Conta, sí? Franca, la nena ha estat a quasi totes les festes.
0: Home, però meus pares...
2: Sí, qualsevol excusa és bona. És però te coneixes un 70%.
0: Et ruixen amb cervesa, després et llepes la samarreta, nen, i mira... No, que és broma.
3: Però quina festa és aquesta?
2: A veure, saber com acaba ella.
1: A Santes també hi ha la ruixada. Per cert, la Santes la defensa l'Anna, però diu... Un bon exemple de festa major us diria que és la de Sant Quintí de Mediona, plena de folklore i molt representativa del que és Catalunya.
0: Ara m'està fent ràbia que només duri una hora aquest programa perquè voldria fer un llistat de totes les festes.
1: Mira, la Gemma ens ho ha demanat. La Gemma ens diu, em sembla que com a resum del programa d'avui podríeu fer un llistat amb el nom de la festa, el lloc i la data de quan se celebra.
0: Em sembla bé, haurem de treballar. A veure, la Viena i la Lívia ja estan dient... Les redactores d'aquest programa estan dient, ja ens toca treballar avui, extra.
3: Calendari compartit i trobada de la gent de La Solució.
0: Sí, senyora. Oh,
2: bravo!
0: Estem eufòrics.
1: Tenim idees.
0: Ai, senyor, va, que la Colla la teníem allà escalfant la banda i l'hem d'alliberar, pobra Colla. Colla Ballester. Ara et toca a tu. Quina festa vols començar a defensar? Què en faràs, festa i argument de pes?
5: Mira, sí, però abans voldria dir una cosa, perquè us escoltava tota l'estona. Primer, quina sort té l'Espartac, que es dedica a treballar d'això, i l'Eudald també, clar, és que és increïble. I després la gran riquesa que tenim. És que defensar una sola festa a Catalunya és bastant difícil. La Patum és extraordinària, aquesta història que heu explicat tan bonica, i com a defensable d'aquesta Catalunya del Sud, us citava Santa Tecla, que, com a diferència de la Patum, i per passar-li una mica al davant, diria que la diferència és que Santa Tecla és més completa, és més global, que ho tenim de tot. Els castells de foc, els elements del seguici, el braç de Santa Tecla entrant, la baixada de l'Àliga, que és espectacular des del Pla de la Seu, els pilars caminants, és a dir, com a diferència d'identitat de Santa Tecla a Tarragona, seria aquesta globalitat. És una festa que dura 10 dies, que no pararies en tots els 10 dies. I després tenim la de Reus, amb la tronada, amb l'espectacular plaça del Mercadal ressonant i tremolant, amb els mascles petant allí tothom concentrat, o la nit de Felíndio, que també és molt bonica, no?, quan els gegants es descontrolen i deixen de ser tan oficials i fer un seguici més comú i tot s'embogeix, no? Per tant, aquesta riquesa brutal que tenim, cal afegir-hi que aquí som la terra del vermut i que, per tant, teniu un plus. Vermut rombero, vermuts guapo, de tots tipus. Sí, sí. Per tant, aquí baix també teniu per on triar. Hi ha molta riquesa en tot i això és meravellós.
0: M'ha agradat moltíssim aquest argument de la colla, perquè jo no sabia que era tan llarga, 10
2: sí,
0: dies.
2: Sí, nena, i molt complerta.
0: Com que jo he vist a prop de Barcelona, clar, fagocita una mica, no? Tira més cap a l'altra banda. Però ens parlaves també, colla, de Sant Pere de Reus. A veure, Sant Pere de Reus.
5: Sant Pere de Reus, què vols saber de Sant Pere? Mira, començàs per la tronada, tens diverses tronades a la plaça del Mercadal, a la plaça de l'Ajuntament, històrica, amb la Casa Navàs, tot això ressonant, que no et pots ni tapar les orelles, no hi ha qui et salvi. Si et poses a primera fila, l'únic que pots fer és obrir la boca i escoltar aquell ressonar tan fort i després l'olor de la pólvora, el fum blanc que ho tapa tot. D'aquí te'n vas a fer un vermutet, pots demanar olives i pataques.
0: El teu és el vermut, eh?
2: Sí, sí, sí.
5: Espectacular. Perquè a més hem fet versions del vermut aquí cap al sud, que és pots tenir un vermut de rumba, un vermut amb tots els tipus de música que tu et puguis imaginar a molts racons de la ciutat. Després tenim l'entrada de l'Àliga a la Prioral, el correfoc de diables espaterrant també. És a dir, tens molts elements, una mica com la Tecla, però tot una mica més reduït en quant a volum, perquè a Tarragona hi ha més gent, no?, entre altres coses. Però, en fi, que són dues festes molt espectaculars.
0: No et faré, triar entre una de les dues.
2: Ui, no, nena, no.
0: No ho faré perquè l'acomiaden.
1: No li passa.
0: O l'acomiaden o la pedreguen pel carrer. Aleshores, no volem això per la colla Ballester, no, en cap dels casos.
1: De cap manera.
0: Defensades aquestes festes de Sant Pere de Reus i de Santa Tecla, a Tarragona, per part de la colla Ballester, moment de Brigitte Lamour, queden 9 minuts per decidir, segons vosaltres, quina és la festa popular més icònica de Catalunya. La Mercè té vots, ja?
1: Doncs la Mercè, ara mateix, et podria dir que és el podi. El podi.
2: Clar, això és
1: el podi,
2: normal.
1: El podi que reparteixen ara mateix la Mercè de Barcelona, la Patum de Berga i les Santes de Mataró.
3: Quin
1: no
3: patinem.
1: Dic en quin ordre.
0: Podeu seguir votant al 677-38-77-19.
1: Pot haver-hi canvis, perquè n'hi ha d'altres que estan en quart i cinquè lloc, com per exemple la Núria, que ha votat la cremada del dimoni de Badalona, o la festa major de Vilafranca, que vota el Gerard, que també estan situades, com la plec del Cargol.
0: I ningú ha parlat del Carnaval de Sitges o de Vilanova.
1: Sí. Hi ha gent que ha parlat del Carnaval de Vilanova. Per exemple, la Carla, perquè diu, sí, sobretot perquè té una guerra de caramels i de merengue que és apassionant.
0: Ara parlarem amb en Gerard Romero, que ens defensarà el Carnaval de Vilanova. Abans, però, Barcelona, Brigitte Lamour, tot teu.
2: Doncs mira, molt contenta, més aniré ràpida, perquè quan he dit que és normal
0: no
2: que
0: corris,
2: sigui...
0: Eh?
2: Bueno, doncs gràcies per dir-m'ho, perquè se va bastant accelerada.
0: Jo estic esgotada de tantes propostes,
2: sí,
0: tu.
2: Sí, resulta que fent un resum de tota la gent que està participant, més els convidats, clar, tenim l'Eudald, tenim l'Espartac, tenim la colla, tenim la sort, nosaltres, a Catalunya, que som tan diversos, i què engloba la Mercè? Precisament la Mercè, des de l'any 1902, que ja es pot dir que és l'oficial de Barcelona com la coneixem avui en dia, acull tot el que és la diversitat i de tots els pobles de Catalunya. Per què dic això? Encara es manté la plantada. Va ser la primera vegada que els gegants de tota Catalunya van fer una plantada a Barcelona, 1902. Encara avui, 2026, segueix sent. Va ser Barcelona capital el primer concurs de castells.
0: Van vindre
2: les dues colles de Valls i encara es manté també això des del 1902. I la resta, totes les altres activitats, el que es fa, la cercavila, tot això encara avui en dia és una representació de tots els pobles i ciutats de Catalunya. I com a capital nostra, i si anem al 2026, nena, això és un no parar, sobretot gratuït, inclusiu i divers. Si una servidora lluita per alguna cosa, és per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
0: I has dit els gegants, que no han sortit gaire les paraules dels gegants, eh? Defenseu-nos els gegants del vostre poble, també, eh?
2: A cada municipi, afortunadament, tenim. I aquí, fa molts anys, com una curiositat, vosaltres no havíeu nascut, els gegants van arribar fins i tot en barco.
0: A més, és molt interessant que, normalment, les colles de geganters conviden altres gegants d'altres localitats, no? L'altre dia vaig estar a Sant Quirze del Vallès, que, per cert, havien renovat tots els gegants.
2: Sí, senyora.
0: Espectacular, els mossos.
2: Hi ha un nen que es diu Pere Juventí, apunteu-vos aquest
0: nom. Pere Juventí.
2: Perquè l'hauries d'entrevistar un dia, la solució. Aquest noi és molt jovenet i es dedica a fer aquests gegants, nen.
0: Aquests gegants.
2: I és jove, que això és el maco.
1: Fer-los,
2: fer-los. Fer-los.
1: Doncs mira, podríem fer com es fa un gegant i com es porta, també. Perquè com es porta un gegant o un cap gros...
0: Estem fent tota la solució. Estem fent tota la solució ja de la propera temporada,
3: ara,
0: no?
3: Ara, estem fent la reunió en directe. Ja tens el calendari
2: tancat. Per això he volgut resumir, nena, al final la capital, la Catalunya, inclou totes les festes majors, però, per favor, aneu a totes. Vaig estar a la plantada de l'arròs abans d'ahir, nena.
0: És veritat, et vaig veure. No,
2: per el Tebre, és una meravella.
0: No ens ha trucat ningú defensant les festes de l'Eltebre, eh? Per favor, 93-207-474, aprofiteu els últims... Mira, ja truca. Els últims minuts ja funciona, eh? 93-201-7474. És automàtic. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. Si hem de rebre les últimes trucades, aprofiteu el 93-201-7474.
1: Mira, la Montserrat defensa la trobada de gegants, capgrossos i grallers de les Borges Blanques. 83 colles, eh? Que hi ha a les Borges Blanques, diu la Montserrat. I alerta perquè la Teresa de Molins diu: jo voto per l'Espartac Paran perquè m'ha fet plorar.
0: Molt bé, què ha dit? Però un moment, Teresa de Molins. La fira d'entitats més gran de Catalunya és la Candelera de Molins de Rei,
1: però,
0: que m'estàs dient.
1: Però era un vot més aviat
2: sentimental.
1: Emotiu i sentimental per l'espeech que ha fet.
3: L'Elisenda aprofita per tirar algun vot.
1: No, no, té vots la Candelera.
2: No rascarà res.
1: Cristina ha votat per la Candelera i també per la Festa Major de Castellbisbal. Mira, l'Anna acaba de... Això és com en directe.
0: Aneu fent.
1: Les eleccions. L'Anna acaba de votar per la Patum de Berga.
3: Molt bé, Anna.
1: Tot i que sóc de Llançà.
0: M'encanta.
2: Això és
0: traïció. Que li hem demanat també a l'streamer del portal Gijantes i presentador del fanzone del 3Cats, ara Gerard Romero, que defensi una festa icònica, evidentment. Quin ha triat?
12: Hola, Carot, hola, Fran, hola a tots. Què tal, com esteu? Doncs és que, vaja, no ho sé. És que no hauria ni d'aparèixer. No hauria ni d'aparèixer jo al programa, perquè, evidentment, trobo que no se n'hauria de parlar de res més que no fos del Carnaval de Vilanova, perquè, evidentment, el Carnaval de Vilanova és la festa, és el moment, és la cita de cada any, i per tant entenc que hagueu d'omplir aquí tota l'hora parlant de quina és la festa més icònica de Catalunya, però és que no hi ha cap dubte que és el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, la festa més icònica i el moment més especial i el moment en què la ciutat, que gairebé 70.000 habitants, tots hi surten, els que venen aquí a dormir, que són molts també, els que només venen a dormir, però que aquells dies de Carnaval i sobretot les comparses del diumenge es tiren al carrer per gaudir i per passar molt bé aquesta jornada carnavalera.
0: Gerard Romero, moltíssimes gràcies, estimat. Va, que vaig derrapant perquè hem d'anar a publicitat, hem de donar el veredicte que hem decidit avui la solució. Abans, però, Martí, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Et demano molta brevetat, Martí, perquè tens 30 segons. Quina festa defenses?
13: No. Mira, defenso la Pedra del Diable a Parets del Vallès. És l'única representació que és com una obra de teatre que es barregen gegants, diables, actors que posen veus als diables... i hi ha música i foc i tota la història.
0: Jo no la coneixia.
13: És una cosa que dura aproximadament una hora i és que ho fem molt de gust.
0: Epa,
2: a Parets del Vallès, eh?
0: Parets del Vallès, la representació de la Pedra del Diable.
13: Ja fa divendres de Festa Major.
0: Doncs m'apunto, Martí. Gràcies infinites.
13: A finals de juliol.
0: Una abraçada, bonic. Fins ara. Un minut i 10 segons per resoldre. Després d'escoltar els arguments dels nostres convidats i especialistes, les vostres trucades, els vostres, sobretot, missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. L'audiència de la solució, Fran Domènech preparat, eh?
1: Sí, preparadíssim.
0: Ha decidit que la festa més icònica dels catalans...
3: Quins nervis.
0: Sens cap mena de dubte...
2: Ai, nena.
0: És, Fran Domènech...
1: La Patum de Berga.
0: Bravo!
1: La Patum de Berga s'emporta la medalla d'or, però frec a frec amb la Mercè de la ciutat de Barcelona, les Santes de Mataró i el Carnaval de Vilanova.
0: Un aplaudiment fortíssim per la Patum de Berga, defensada per l'Eudald Feliu. Eudald, un luxe, tenista.
3: No, el luxe ha estat meu, de veritat.
0: Ja ho sabeu, ara tots corrent al loft, eh? Una abraçada, bonic. Fins ara. Estimada, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. També gràcies, Coia Ballester, delegada de Catalunya Ràdio Tarragona. Una abraçada, bonica.
5: Bona tarda. Impugnem, eh? Nosaltres impugnem.
0: Tornem demà. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
2: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
1: Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian, a la cimera del G7, amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat un decret que convoca eleccions legislatives pel setembre, en un moment de baixa popularitat, pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
1: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial, al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa.

0: a part de l'augment de plantilla. La Fundació Arrels es proposa entrevistar com a mínim 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
1: Prop de 400 voluntaris elaboren aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat. Es tracta d'una trentena de preguntes sobre quant temps fa que viuen al carrer, la seva salut, si han rebut suport social o si han patit algun tipus d'agressió. Les experiències són molt diverses, com ens expliquen dues persones sense llar, en Luigi i l'Igor.
2: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
3: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, la una pelea, segunda pelea, cada día estoy a filo.
1: Les enquestes s'allargaran fins aquest dijous i després se'n farà un informe. Segons les últimes dades de l'Ajuntament, a Barcelona ja hi ha més de 2.000 persones sense llar.
0: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora estem pendents del debut de l'actual campiona del món. Al descans, l'Argentina de Leo Messi guanya per 1-0 a la selecció d'Algèria. El gol l'ha fet l'astre argentí d'un fort xut des de fora de l'àrea. Messi s'ha convertit en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
1: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
0: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: I a la Lliga de Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
4: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
6: Un senyor in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.

0: Recordeu el moment en què vau buscar un país per primer cop al mapa? Quina emoció resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades, moltes mirem mapes pensant en les vacances. És habitual, si tens parella o fills, anar-hi amb la família, amb la parella, també amb amigues, amb amics... Però hi ha moltes dones que aprofiten per anar-se'n soles. Avui són les protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Començava amb aquesta cançó que va ser un superèxit, ja us podeu imaginar, quan als 80, quan encara no hi havia Google Maps. Va ser un superèxit a mitja Europa. És aquesta cançó que es diu Àfrica, de Gos Laurens, una senyora francesa d'origen polonès, i que justament parlava d'un viatge a l'Àfrica.

0: Bona nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar, vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Al Senegal, tu?
1: Sí, al Senegal.
0: Tot una aventura, això.
1: Total, aventura autèntica.
0: Ara en parlarem. Tu no tens fills, però sí que tens parella. Mm. I un dia vas plantar i vas dir, jo aquest estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
1: Era la tardor, era aquesta tardor passada. I sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó. I jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment per tornar a sentir aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que a mi em passa en els viatges que faig sola.
0: Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
1: Sí.
0: I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla, sí. Però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
2: Sí, sí.
0: És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
2: No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot, no per trobar-me a mi mateixa, la veritat. És per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
0: I això, algú preguntarà, per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
2: Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. Uh-huh. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals, i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui,
0: algú s'ha de quedar a la cura, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi, no l'estimen. Sí, la gent som així.
2: Sí, sí.
0: Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, aquí no...
1: A mi el que m'agrada de viatjar sola és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona. Ja no només la parella, una amiga, un familiar... No sé, vius l'experiència des d'un lloc... que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen en tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal. La gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres, més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi en molts aspectes que amb un altre tipus de viatge més gent, doncs no, jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
0: I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè clar, necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. Hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat, no sé, la Torre de Pisa? Com ho porteu,
2: exemple,
0: aquesta part?
2: Normalment vaig a hostels. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, i llavors pots comentar. Oh, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé. I cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes.
0: Jo he anat allà. I
2: llavors...
0: O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
2: Sí, sí, a mi no m'importa.
0: Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria. Diria, jo amb 50 anys, escolta, això no, a mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta'm, una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, pràcticament. Vull dir que, en aquest sentit, tu no tens aquestes demandes, però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
2: Sí, sí. Sí, això és el guai.
0: Això és important, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, jo perquè... penso que això et trobes amb, sí, amb molta gent molt interessant, a més sí, a més, no? Que no t'haguessis creuat.
2: No, no.
1: Si t'haguessis quedat a casa.
2: I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que abans.
0: Però us trobeu també dones soles, per exemple, de la vostra edat, d'uns 50 anys, que ho fan o no? Pregunto.
2: Jo alguna vegada m'he trobat,
0: però poques. Minoria.
2: Som minoria, com aquell qui diu.
1: Mm-hmm. Jo en aquest viatge m'he trobat una dona, també més o menys de 50 anys, però sí que m'he trobat moltes dones que viatgen juntes sense les parelles i els fills. O sigui, un grup de 3 dones, 5 dones, 7 dones... Diríeu això que, m'he trobat molt.
0: Clar, diríeu que necessiten potser un descans o una mica... Què explica la majoria de gent o les que us trobeu sobre el fet de viatjar soles? O no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
1: No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
0: M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten... Oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia? Sí, això és perquè sí, no va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
2: Bueno, a mi la veritat és que no...
0: No s'atreveixen a preguntar.
2: No em demanen gaire. Jo com no. Estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però, no sé, jo ho trobo com una cosa normal. Que després parlant amb altra gent, em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla, eh? Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre amb algú sola, o anar al cine sola, o... No sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
1: Però la gent l'estranya, eh?
0: Clar, això sí, t'anava a dir.
1: Com és?
0: Hi ha un judici, estic segur.
1: Com és? Com és? Sola, no l'has preguntat.
0: Que no es va bé amb aquest
1: sola.
0: Noi. Que no es va bé amb aquest
1: però
0: noi que esteu.
1: Però ja no, tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
0: Ja.
1: O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
0: I a més el fet, per exemple, que era en el Senegal, jo crec sí, que encara més dubtes, més pors, no? A dir, sí, és molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Això
1: sí,
0: suposo que sí que sí, la família, o qui era qui et qüestionava
1: sí,
0: més?
1: No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix. Mm-hmm. No? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal i com és, i sola i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos i a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, saps que em sap greu que hagis de tornar, veig que t'està anant tan bé aquest viatge que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
0: O sigui que potser hem de fer el que vulguem sí, i hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
1: Exacte. Sí,
0: mira,
1: sí,
0: passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
3: Hola,
0: què
3: bona
0: tal?
3: Nit. Bé. Molt bé.
0: Estàs de viatge
3: sí,
0: o estàs tranquil·la?
3: No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
0: Però tu viatges sola, entenc?
3: Ara sí, perquè val, ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, eh? I a tu, i aquesta foto que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això? O a dormir amb una altra persona, clar... Tot això és
0: això
3: una
0: ja
3: mica
0: no s'està sola, eh? Això ja no s'està sola. Si dors amb una altra persona.
3: Clar, però una altra persona que tu no coneixes de
0: sí,
3: res.
0: Sí.
3: A
0: aquesta
3: més,
0: cosa
3: tu,
0: que deies...
3: Tu vas amb un grup,
0: clar,
3: tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com el Senegal, una mica lluny, per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues, bueno, hola, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
0: Clar, clar.
3: I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i, bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
0: Però al final sembla que, ja no. Que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
3: Clar, exacte, exacte. Això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada. Vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia, ja et coneixes amb més gent, gent que viatja sola tenim parella i tenim fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I aquesta gent se li nota molt. Que estan acostumades, i parles de moltes coses, i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents, no sé, professions o de diferents edats.
0: Mm-hmm. Però al final
3: no
0: esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit amb nosaltres, a les Dones i els Dies.
3: M'alegro molt d'aquests temes que traieu perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
0: Moltes gràcies.
3: I felicito amb les dues persones que tens aquí per això, perquè jo crec que sóc valenta igual que aquestes
0: que
3: persones.
0: Sí.
3: Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt, perquè viatja molta gent jove i, clar, no t'hi veus al costat.
0: Però
3: si
0: vosaltres us
3: final...
0: hi veieu, vosaltres us hi veieu, que sou pubilles
3: sí,
0: de cuixa forta,
3: sí,
0: ja ho sabem.
3: Sí.
0: Moltes
3: final,
0: gràcies.
3: Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes
0: Merci.
3: Gràcies.
0: Bona
3: adeu,
0: nit.
3: Adeu.
0: Adeu.
3: Adeu. Adeu.

0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: 20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades, o què? Com està? Com està la cosa?
2: 50-50, no?
3: Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu
1: home. Sí, en el teu cas sí.
3: Sí, jo sí.
1: I en el teu, Noemí?
2: No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
1: Que això també és bo per la parella, oi?
2: Sí, exacte. Sí.
1: Perquè això us anava a preguntar. En el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal, vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó, i li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?, al Senegal. Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
2: Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació per part teva també, no?, pel que has dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Mm-hmm. I després...
1: I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots explicar coses...
3: Jo crec que sí, perquè quan tornes és com tens ganes de veure'l, no? I estar amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que és ell qui també
1: t'anima.
3: M'anima.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
3: Sí.
1: I teniu una filla de 22. Clar, són molts anys, per estar amb algú.
3: Sí.
1: I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica, eh?
3: Clar. Sí, ja ens coneixem massa i tot.
1: Clar.
3: No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, eh? Jo a vegades... A l'estiu dic, doncs me'n vaig 2 dies a l'Escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat. És que no fa falta que te'n vagis molt lluny. Simplement, si tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, pues jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
1: Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
3: Sí.
1: Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi, i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
1: Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemí i l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no? De seguida que algú diu vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això?
4: Totalment, no? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari, justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació, no? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi. I això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
1: tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit, o pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, aquí s'ha d'analitzar, sí. No? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. O no?
4: Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això, ja et salten les alarmes. Dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
1: La Noemi està mirant dient sí, jo home, és en el Senegal per això.
4: Sí.
2: No, segur que molta gent no devia pensar, eh?
1: Clar. Exacte.
4: Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pors, no? Perquè al final primer tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació, i això ens desquadra una miqueta, i quan desquadrem per primer cop algú ens sembla molt estrany, però gràcies a les persones pioneres després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera, i dius, ostres, com va ser, no? que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar, no? Però òbviament es desperten pors, algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
1: Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etc. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
4: Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances amb família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuina, de netejar, al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
1: Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
4: Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
1: I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè, en general, les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, eh? Ho dic una mica per
4: sí,
1: la teva experiència.
4: Sí, tampoc sé, eh? Però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, aquí hi ha hagut un progrés, segurament... gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder viatjar.
1: Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
4: Sí, en casa d'Herrero, que diuen.
1: Exacte.
4: Sí, també et diré, sí que ho he fet però ho he fet per feina fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, sí, acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
1: Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres. Merci. Fins aviat. Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit.
1: 2 minutets que passen de 2:15 a 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint Les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb la Isabel, que estan aquí apuntant, una mica amb el cap, allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estranyut una mica la sabata o què? Com heu viscut això?
5: Jo, quan la meva filla era més petita,
1: sí,
5: no marxava. Bueno, no marxava quan era... que a partir dels 4 anys ja sí, però me l'emportava, sí? O sigui, me l'emportava, no sé, hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma, des de ben petita, i ella encantada, jo també.
1: Anaves sola amb la teva filla,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí.
1: Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això ho vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu també.
2: Sí, jo en el meu cas és un cas una mica especial, perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
1: Que s'havia mort la teva parella.
2: Sí, s'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algú que sortia tant de mi que amb el temps doncs he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
1: O sigui, que d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
2: sí,
1: perquè tenies tot. Una altra feina absolutament diferent.
2: Sí, sí,
1: és fort,
2: sí.
1: Això, suposo que també la vivència personal que ens explicaves,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
2: Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat... O sigui, no m'he mogut pel país. O sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat... és com començar una petita vida en un altre lloc i potser això dona una mica més de sensació de seguretat que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
1: Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res... Això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
2: Sí.
5: Sí. Bueno, jo, també...
2: No, jo no tinc mai por.
5: No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
2: Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit, no penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
5: Perquè vas més confiada. Sí. No vas mirant, oi, ara em passarà això o... No sé.
1: Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
6: Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
1: Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
6: Sí, no, no, cap problema. Soc fa... més culla del maig, del exacte. Maig del 59.
1: Molt bé, i en fa 47 que estàs casada i viatges sí. soles, amb viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
6: No, no.
1: I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
6: Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que en el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi. Dic, arribaré a casa...
1: No saps res, tu. No, Jordània, no et va dir a Calafell, a Jordània.
6: No, clar, perquè jo, allà a Europa ja ho he vist, d'altres vegades, i a Espanya també, per
1: sí,
6: tant.
1: Sí, sí.
6: I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig a dir que aniré de viatge i ja està. O sigui, no vaig haver de demanar-li
1: cap autorització. I què va passar quan vas arribar a casa?
6: No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar bé, cap problema, vull tenir confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones, hi havia com dos grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
1: I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et vas satisfet perquè
6: bé,
1: ho has tornat a repetir?
6: Bé. Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia, vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina...
1: M'encanta, perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
6: Ho recordo molt bé. L'any passat vam fer la Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal...
1: Perdona, una cosa. Ara que no ens sent el teu marit...
6: No ens sent ningú.
1: No ens sent el teu marit, eh? No... Què t'agrada més?
6: Que ell està escoltant.
1: Ah,
6: sí? Que ell està escoltant,
1: no sé,
6: sí.
1: Que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara sí. Que no ens sent el teu home, o qui sigui,
6: sí.
1: Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
6: Són coses diferents. Jo amb el
1: has
6: meu marit
1: bé.
6: Viatjo
1: bé.
6: Molt bé. No. Em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols. Ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances.
1: Ja.
6: Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones. Llavors, volem desconnectar. I, per tant, a més, també tenim una autocaravana que, per tant, ens dona tota la llibertat, saps?
1: Sí, però t'anava a preguntar viatjo... què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola.
6: Mira,
1: què és el que ho fa diferent?
6: No és ni que em senti lliure ni que haig de desconnectar. No, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
1: I això suposo que també...
6: Habitació.
1: Clar, és enriquidor.
6: També hem compartit habitació,
1: clar,
6: saps? Clar. I... sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i et continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè,
1: clar.
6: Evidentment, doncs, no sempre...
1: Com a la vida.
6: És igual, no?
1: Com a la vida.
6: Com a la vida, exacte. I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer, doncs mira, fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els dos últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones.
1: Ens estàs fent amb vegeta,
6: sí.
1: T'hem de dir. O sigui, frenem-ho això. Carme, moltíssimes sí, gràcies.
6: Gràcies
1: per trucar-nos. Merci,
6: bon
1: bona
6: dia,
1: nit.
6: Moltes gràcies,
1: merci.
6: Bona nit.

0: A les dones i els dies, parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, o sigui, estic perdent el temps.
1: No és ben bé sola, eh?
0: Clar, això és diferent. Clar, són en grup ja, però sí, suposo que per algunes dones també d'alguna generació, no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
2: Però que està molt bé que hi hagi agències.
0: I tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones, sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles. O no hi penseu, amb tot això?
2: Bueno, jo no hi penso gaire. Tampoc és que no he anat a puestos així molt estranys, eh?
0: Sí.
2: O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París... A veure, són puestos que no...
0: No hi has pensat en això.
2: No.
0: Però,
2: no,
0: clar, per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouira, al Marroc... Sí. Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
1: la veritat és que no.
0: Anessis per la plana de Vic.
1: Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans... No he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
0: Clar, clar. O sigui, ja estaves...
1: Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
0: I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment doncs, pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. No hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
1: No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja no identifiques sí, sí. Qui és qui... Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
0: Yeah.
1: Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs, amb dos o tres llocs.
0: Això al Senegal, eh?
1: Llocs, sí.
0: Que fort.
1: I, esclar, jo...
0: Et van adoptar.
1: Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
0: Bonjour la corista.
1: Perquè, clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
0: Clar,
1: la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança.
0: Mm-hmm. I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet?
1: Sí,
0: gent
1: tant.
0: que ara després sí. Teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
2: Més sí. Que res, després, amb Instagram ara.
0: Clar.
2: Ara ja, pues, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o perquè... És més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors doncs, vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, ens seguim parlant per Instagram i aquestes coses. Mm-hmm. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
0: dones
2: a Itàlia.
0: Dones amb el cabell blanc.
2: Vaig a Itàlia i ens coneixem.
0: Exacte. O sigui, ha sigut sí, com sí. Una porta oberta per parlar sí. Amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
1: Sí, totalment. Sí,
0: absolutament.
1: Jo crec que sí, eh?
0: Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
3: Hola, bona nit, molt bé.
0: Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries, sí. Si podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles, què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
3: Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, són, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà meitat i meitat. Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, i decideixen viatjar soles per diversos motius. Però digues.
0: No, t'anava a preguntar, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les quarmanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
3: Bueno,
0: perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més i hi ha gent sí. que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes? Mm.
3: La majoria els xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui, no els hi agrada i llavors pues, al final... Pues bueno, ja tenen una edat i una no, i arriben a un punt això que tenen els fills grans que diuen, bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada òbviament sempre hi han dubtes de com me sentiré i com m'anirà.
0: Sí, però, les bueno, valentes jo... són les dones, eh? Aquí.
3: Sí.
0: Escolta, sí. Dones viatgeres, on la tens aquesta agència?
3: Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota
0: arreu,
3: Catalunya.
0: Eh? Sí, doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
3: A vosaltres,
0: merci, bona
3: una abraçada.
0: Nit.
3: Adéu. The wind is in from Africa.
0: Last night I couldn't sleep. Oh, you know it's Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir...
2: Que s'animi.
0: S'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
1: Que s'atreveixi.
0: Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal, on vas anar tu, que la propietària de l'hostal
1: sí,
0: és una catalana
1: Mar,
0: de Granollers.
1: Sí. Vindrem amb ella a veure.
0: Home, sisplau. És que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
1: Podem fer el viatge d'anada i tornada
0: exacte,
1: juntes.
0: Exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona. Merci.

0: Les dones i els dies, el millor que t'ha passat des del 2019.
1: Ai, com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota, Marc García Puig, bona nit. Com
2: bona
1: estàs?
2: Doncs
1: m'imagino que t'han
2: entrat
1: ganes de viatjar.
2: Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem té una...
1: Té a veure. Perquè tu ens proposes avui que nedem i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, sí. Escolta, comencem.
2: Anem per parts. Jo avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè, a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig a nedar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
1: Un bàlsam,
2: una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
1: Sí, això t'anava a dir. Per què creues tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar en alguna piscina en concret,
2: sí,
1: que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
2: Jo faig turisme de piscines, però és que més... Mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits.
1: Sí.
2: I després hi ha gent que té piscines preferides.
1: I tu ets
2: com
1: d'aquestes.
2: I com jo.
1: Jo anava, fa molt de temps, anava a nedar en una piscina d'aigua salada.
2: Meravella.
1: Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
2: Ah, mira, hi hauré d'anar perquè aquesta no la conec encara.
1: Sí, és una meravella. Sí, que tu fas turisme de piscina, eh?
2: Jo faig turisme de piscina i... I aquell moment en què dius, què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius, quina mandra. Però llavors entres, i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure amb mandra, i hi ha un moment que es produeix la màgia de que estàs nedant, i nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se. I aquí està la màgia, no?
1: Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi... Jo em sento bé i puc continuar tirant,
2: sí,
1: no?
2: I jo no m'enfonso, no? Uh-huh. I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse.
1: M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
2: I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no?
1: Per exemple. Menys.
2: Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París que va publicar No fa massa lumen. I ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del Segon sexe de Simone de Beauvoir.
1: Això es diu molt.
2: Ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
1: Sí, sí, que a més es diu la nejosa, no?
2: La nejosa, la nedadora.
1: Sí, la nedadora.
2: I parla de nedar, no? En aquest cas, en una platja, però la Colombe Schneck descobreix, en els 57 anys, la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl. Ho escriu en aquesta trilogia de París, que la tercera part és només un volum, un llibre, però la tercera part es diu, fixa't que bonic, Montse, La ternura del crawl. Val?
1: Oh.
2: I explica que comença a fer classes de crawl i al principi conta, no? Perquè en l'edat això de comptar, comptes piscines, comptes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat.
1: Al tanto,
2: aquests homes musculosos...
1: Són unes sirenes.
2: No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella, que pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repent al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
1: M'encanta. Natació ja, totes.

0: Cançó mitiquíssima de finals dels 90, d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
1: I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nadadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè, no?, segurament aquí hi ha un biaix de gènere, no?
0: Absolutament.
1: Però sí que m'ha agradat les raons que donen. Les imagines, Montse?
0: No, no, tira, tira.
1: Val, doncs, resulta que tenim un cos que representa que és millor per la flotabilitat. I les raons d'això són
0: perquè
1: raons...
0: Perquè tenim pit school?
1: Perquè tenim més acumulació de greix, un 16% més d'acumulació de greix a malucs, no? Els llocs on no ens agrada tindre greix, doncs això ens serveix...
0: Ens serveix per flotar.
1: Per flotar. I també la menor densitat òssia, no?, que és una cosa que ens castiga molt a les dones, a més a partir de certa edat. Doncs per nedar, aquelles coses que rebutgem molt del nostre cos,
0: són
1: resulta...
0: Són bones per nedar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
1: Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi. Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un, que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora
0: que ens encanta.
1: Ens encanta, que en el Coste de la Vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i, a més, crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
0: I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
1: Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cent, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El Coste de la Vida. I ella explica, en El Coste de la Vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada que va anar amb el xofer i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
0: M'agrada aquesta idea de flotar, per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin, les dones estan allà resistint i aguantant.
1: I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no?, de fet, en aquests llacs de Hampstead, ara s'està cobrant entrada. Hi ha tota una batalla amb això, no?, perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no? I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important sortir sola, quan encara no en saps, i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permet, se les denominava sufragistes de la natació. I van lluitar molt, no?, per aquests espais.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saiz, assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: Una sucesión de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello n'és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir el primer denunciant d'abusos sexuals

0: A Montserrat, Miguel Hurtado va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
1: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
0: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
2: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
0: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
2: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begur, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: Que és el que home, clar, perquè és que, a més, Paulina Rubio deu tenir aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja, Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu...
2: Ha d'estar bé,
0: ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre ho dic als altres, mira la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i sobretot la seva personalitat, som pura cafeïna, és un artista que podria presentar els matiners cada dia i no se'n cansaria. Volum a la ràdio, que comença la festa.

0: ha un artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma a passar desapercebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. I llavors ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
3: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
3: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però bueno,
0: no.
3: Avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
3: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
3: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Amb
3: el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega, 4-1 contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argelia.
0: Sort en tenim de tu, que ets el qui no dorm, si està
3: pendent. Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors què vols que
0: normal, faci? Normal. Escolta'm, i què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declarava del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la caixa porta, que va intentar plaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres. Després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
3: 3:15 del matí, el matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
3: Només puc dir això.
0: Molt bé.
3: Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més
0: tot. El contrapunt.
3: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras. I a les 11, un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
3: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palaí.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
3: Sí,
0: els despatxos...
3: Doncs queda fins les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
3: El que passa és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
3: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè, segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
2: Carai!
0: Oh, pues el guapo!
4: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets i després de tornar a la casa, després, quan va tornar a Casa Blanca, primer, sí, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats
4: o condemnats per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
4: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, però és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
4: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
4: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne.
4: Tim Payne.
0: Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
4: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
4: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
4: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No ho puc creure.
4: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
4: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
4: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
4: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
0: Jo.
4: A futbol, eh?
0: 30 euros?
4: 30 euros? No, no.
0: No sé, milions, uns quants milionets, no?
4: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
4: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en sa vida jugant a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
4: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
4: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
4: No tindrà temps d'anar a Nova Zelanda. Vull dir que
0: una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara.
4: Adéu.
0: Ara arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor. Marta, de què parlarem poc, sisplau?
2: Doncs de com
0: no
2: és
0: marxeu,
2: la vida.
0: No marxeu oients dels matiners.
2: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
6: ¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
7: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
6: Ay, madre, y no, hay un montón de gente.
7: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Oriol.
2: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
2: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
2: ja
0: sí,
2: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
2: Segur.
0: Saps què passa?
2: Sí.
0: Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
6: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
2: Una de les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon molt fluidament a tot això, perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
2: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta efervescència de l'adolescència.
2: No?
0: Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
8: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat 2 premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa.
8: Per
0: això es mereix un altre aplaudiment. Per favor. Molt.
2: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb dos guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
2: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats. Per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
2: No.
0: Doncs seguim.
2: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
2: Molt ben tirat.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir dos tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Rosalia.

0: no m'esperava
1: que haguessis. Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, vosaltres, operístics. Veus?
0: Ah, Rizzo,
2: va.
0: No. Va, Rizzo,
2: una cosa.
0: Ja. Que no.
2: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalia se sent fatal, però què ha passat?
0: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament.
0: Malament. Perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem però igualment, el clar igualment. Que sí.
3: He's saying that he is a scientific. He has found out a molecule. He put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
0: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
1: Fortíssim.
0: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
0: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
0: A mi m'agradaria,
2: tu. A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
0: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avancem.
0: Està bé.
2: I m'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat, sí? I com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles, doncs, que ara estan entrant a l'adolescència, deien això.
4: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs com jo vaig parir amb 41. La meva té 9, però sí que comencem a veure... Doncs que ella sap més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
5: Jo crec que són avantatges. Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
0: Sí,
1: que guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
0: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
6: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
7: Però tens arguments. Per exemple, aquest any l'equip està ple de catalans.
6: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia.
7: Sí.
6: Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: I aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada doncs precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara que... ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, i tant.
0: Nosaltres tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també
1: acabar
0: la temporada, t'ho dic.
1: Les coses ens diuen.
0: Estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Ara García, qui bufa les pelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins a arribar als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: Que m'està fent pessigolles, d'acord? I qui li espera un dia carregat de flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo, Yo, Yo,
0: Yo, Yo,
1: que m'ho farà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Rubies in the Heart, Delight.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra de portaveu, Elma Saiz.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
3: No me he reunido jamás. Nunca con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
0: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
1: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pero no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
0: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
1: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
0: Però Putin com si sentís ploure.
1: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
6: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
0: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
1: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
0: I, per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de País als instituts, molt criticat pels docents.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Però el govern insisteix que tot continua igual.
1: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. A aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
10: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
10: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre dos cafès amb l'Eire Díez.
9: En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
10: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
10: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
9: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
10: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
9: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
10: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
9: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
10: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Calas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
9: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
10: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
9: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
11: Sí, home, i tant.
0: Som-hi?
11: Vinga.
0: Per què ha parat un concert, Rosalia?
11: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt. De la combinació...
0: Ridep, que seria, eh?
11: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Recull la Razón i Versos.
0: No Depp de Descansi en Pau.
11: No, no, de Despecha.
0: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
11: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta. Qui poc...
0: Uf, com em perdria.
11: Sí.
0: Com em perdria.
11: Com a molt...
0: Que divertit.
11: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
0: Depèn d'on, també t'ho dic.
11: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3Cat.
0: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
11: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les 4 ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
0: Qui encara no s'ho creu?
11: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regisset explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
0: Molt bé, escolta'm, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
11: Això mateix.
0: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
9: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que a més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
0: Perquè arribi l'estiu, eh?
9: Sí, sí, tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
0: Hola de nou, Marta Viana.
12: Hola, Canalies de nou. Sí,
0: doncs
12: sempre.
0: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
12: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup Media Pro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, coses per avui mateix. Estrena el Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
0: Qui no la reconeix?
12: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
0: Gypsy Kings.

0: impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.
2: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut, aprenent a viure.
0: Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre hi passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Porteto, Momi Maiga, hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Murrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
3: La taronja o cítrics que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
4: Joan Murrià.
3: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
5: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al bell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
6: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, és jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i, sobretot, què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això hi ha ple al Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts, que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11, Marc Palahir, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular, i si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar, com deve explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts, que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara Garcia, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
6: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem molt bé.
6: Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. I en concret...
0: A veure...
6: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
0: 40. Sara, li es va encantar el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47. No.
0: Oh, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
6: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
6: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir
1: doncs,
0: en compte.
6: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip,
6: perdona. No, no, és un treball d'equip, no, que et fan mandar a pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant el programa,
6: avui,
0: jo prou feina tinc.
6: Avui t'has equivocat.
0: No.
6: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
6: Sí, però no,
1: es moren abans els homes.
6: Sí, però no canviaven els ministeris per una qüestió.
1: No, no, és que Murillo ja saps, però les dones són més fortes en aquest sentit.
6: Per una qüestió.
1: Les dones són més fortes, vivim
0: Vinga,
1: més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria anar.
6: Algun ministre, que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Poden parides, aquestes vaques,
8: sí, sí,
7: eh?
8: Sí, sí, sí.
7: És la típica vaca londinenca, eh?
8: Quina raça és?
7: Londinenca.
8: Londinenca.
7: Londinenca del nord.
8: Ah.
7: De dos banyes.
8: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
7: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no?
7: Sí.
8: La família del rinoceron deu fer llet, també.
9: Clar, fallet, boníssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies.
12: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
12: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
12: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ah! Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
12: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Matiners.
21: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets...
21: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, no, la ràdio és així.
1: Molt bé.
22: Bon dia, matiners.
23: Ara arrencarem el camió.
24: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
21: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixeu-me marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4 perquè el pare Peles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Peles, puja el pa.
25: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
3: El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
3: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
3: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, esclar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do! Potser ha de reflexionar l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
5: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
9: Això ens passa a tots els tios.
5: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com dic, que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
23: Home, clar, doncs... és el que toca.
5: No, ja, home, només faltaria. Però en aquell moment vaig pensar...
23: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
5: Avui puc canviar de persona per follar.
9: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Ho digui ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa, fixa't.
0: Va, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira,
25: abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitjoreta, sí, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida.
25: Doncs sí, sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé, Adriana! Així m'agrada, perquè, clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
25: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Almenys una estoneta.
0: Escolta, en tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
25: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 9:45, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Déu-n'hi-do, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
25: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
25: moltes
0: a tu per seguir-nos, Adriana. Una abraçada.
25: Adéu,
0: adéu, adéu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta marxo a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
1: I anirem.
0: Són com dos conceptes que m'encanten,
1: sí,
0: eh?
1: És perfecte.
26: Jo té molt avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Ah, sí, així feu xivarri i jo em despenso.
0: Ara.
1: És el que fem.
0: Jèssica, també una abraçada, també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes, Eloi Cordomí.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
21: Cordomí! Bon dia.
0: Què tal?
21: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Diu.
1: Home, i segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara no hem après que viure a la muntanya té aquestes coses.
21: Això és il·legal, això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
21: Ja, però un s'ha de preparar. I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia... havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
21: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Uau! Molt valent, Però què t'agradava?
0: Molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, Però me'n recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi traien tota la pell als conills.
1: Ai, no.
0: I després els agafava i els portava cap a

0: de posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res. Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica, clar, em vaig a posar a parlar a grito pelao, i llavors en aquell
1: moment
0: suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
1: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so, eh?
0: Sí, sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, no sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes. Ara callo jo. Se sent, no?
1: Quina meravella. Ara sí, Eloi. Molt bé, Eloi. Avui sí.
2: Eloi,
1: Clara García, Marta Viana, moltes gràcies.
2: Adéu, fins demà.
0: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
1: M'encanta. Fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar. Va.
0: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
1: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
0: Adéu.
1: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
3: Què tal?
1: Preparat per programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
3: 7 6, segons.
1: 5. Gràcies, matiners, per ser-hi. Tornem demà. Que tingueu un bon dimecres.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional, també haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté, mentrestant, la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa' nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wellesley.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
7: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quarts d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història, com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: Avui s'ha estrenat a Història 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: Però... No, no has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no
1: casa...
0: has vist mai Toy Story 1?
1: No, no han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, no, no, ai, mira.
0: Ni la 1?
1: No, ni la 1 ni les 3 següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Foradada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdico explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu, que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària, que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans. Està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars en considerar que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges, 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia. Avui és dimecres 17 de juny. Ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior. 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus. Per tant, es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu. Fora d'aquí, tranquil·litat absoluta amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Cira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem. Ha arribat el dia i serà una fotografia històrica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat d'aquí a 3 hores a l'Audiència Nacional com a imputat.
5: Zapatero declararà davant de la jutge que l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries del seu despatx. Defensarà la seva innocència.
6: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
7: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
6: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
8: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confien en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, primer ministre portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
9: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
10: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
1: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
5: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb l'Eire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
11: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
12: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
11: I mentre reduïa la seva relació amb l'Hereria de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
13: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
11: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per ser i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
8: El número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
8: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
14: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
5: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
15: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
5: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
1: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol. Ho seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
8: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
16: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
17: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
16: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solies.
18: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
19: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
18: Putin ha convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
5: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
1: Londres, Quim Olivares.
20: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els metges estan cridats a fer vaga.
8: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
1: Oriol Pujador.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
22: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre del sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
21: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
5: En una entrevista ahir al matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
0: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
5: Però el govern insisteix que tot continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
5: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
1: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
8: Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
3: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
23: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
8: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
1: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
5: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
1: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen el català.
8: És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
24: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
8: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
1: Són les 6 i 17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
25: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
1: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
25: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que es referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
1: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
26: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
1: I la conferència episcopal espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
6: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la conferència episcopal.
7: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
6: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
9: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
6: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
25: El pare de 24 anys es va entregar dilluns a la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar al logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
10: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
25: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
1: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
26: Es tracta d'una norma per la qual lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
1: Maria Costa.
26: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crea un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
11: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci, sobretot, amb condicions segures.
26: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
6: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
12: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
6: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
13: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
6: I encara ha anat més lluny.
13: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
6: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
1: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
25: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
27: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
25: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
1: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
26: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària, de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
4: a aquesta mesura, per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari, alhora això també generaria recaptació, que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
26: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
1: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó a la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona.
2: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Ginesta, Marina Herlop, Kimi Portet, Olia Cali, són alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop estrenarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem va morir el 2025.
1: I la tercera.
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
3: Messi estel·lar, ha fet els 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials, amb 16 gols.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va...
3: Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugant aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi respon amb una actuació memorable. Argentina que guanya Arcelia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Irak 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Victòries penals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
5: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
3: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero. Amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i han acabat fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un bé de Déu d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: I avui cançons on indirectament hi sona la paraula bank.
1: Sí, perquè avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula bank. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulada Bang Bang, My Baby Shut Me Down. La cantant JCJ va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj, és el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. I acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula Bang, és She Bangs.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient, el barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7 de Vian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Gramendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'un focus localitzat.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo millor que abans, estava perdut.
1: Gina Està, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País. Ahir al Senat assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky. Veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó. Un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. Hi ha altres temes de portada. Catalunya Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: repassant cançons de Mundial. Avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Aquest pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que acaba eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. En Maradona, expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors, aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs, ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Cases a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: Pardon. J'espère, heureusement, que vous étiez pas de l'autre côté, hein.
4: Un periodista li vol preguntar, i perquè ell l'ubiqui a la sala, li diu, aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon, sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara, que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dues vegades en els últims 4 mesos. Si hi ha una pressió que el dia abans em digui, mira, jo que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo, encantat, no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns. I tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que el Shanghai Composite perd un 0,18% i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club Mai Transmet.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
17: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el Gata Zapatero. Elma Sainz, ministra portaveu.
18: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
17: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
15: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
17: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
19: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
20: És el acte de major covardia política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
17: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
15: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
17: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
21: L'Iran mai tindrà una arma nuclear i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan. No la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
15: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
17: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
22: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
15: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
17: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paneque, portaveu.
23: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
17: Panic assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda de paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
15: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
17: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
24: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça. I tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
15: Més Més notícies a Catalunya. Cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
17: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu.
15: Cèlia Forment.
0: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
1: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és el nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
0: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten...
1: Un increment de la temperatura molt accentuat que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
17: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
2: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
17: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
3: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
17: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
15: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
17: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
15: Marc Rida.
5: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, era una pelea, segunda pelea. Cada día estoy a filo.
5: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones encastades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persones i poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
5: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana.
17: Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestar, Maria Herlop, Quimi Portet, Om Om i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquests bonics excursionistes amb els teus sabatons.
29: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
30: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
15: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
29: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza i Anna Fité. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
31: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après
4: no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
29: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
15: I atenció a això.
6: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me,
15: but... El 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
29: Aquests dies són a Madrid presentant el film i segons Holland hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
15: I els esports, Robert Prat.
7: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
15: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
8: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
10: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones. I a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior. Per tant, a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, els més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa, i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
16: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
16: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
32: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
29: A 8:45 obrirem l'àgora molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral.
30: A 9:45 parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
29: A 10:15 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palaí, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon, acompanyada pel sergent Guarro, per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
2: Penso que hem de ser molt respectuosos i no entenem que parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
1: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
2: no,
1: eh?
2: No.
1: M'ha semblat entendre... Que...
2: No, perquè sí que potser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
3: Eso es verdad. Ah. Según la dada de la mano, ja, han baixat los tiros en arma blanca.
1: Però a veure, si els crims pugen un... Si no baixa... sí. Hòstia!
2: Bueno, espera.
19: Això és entre bandes?
2: Sí, és entre bandes.
19: No passa res.
2: Sí, no, van directos.
19: Vamos a ver una cosa. Jo li explico.
1: Ha passat pel costat, eh?
2: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
3: Consellera Parlet, li he dit moltes vegades que l'arma són vasocomunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt ben l'arma negra.
2: Sí.
3: Si quan te centra l'arma negra, surt ben l'arma blanca. Ara és el que t'ha passat.
1: Però si són coses entre bandes, vull dir... La
19: clau, consellera, si m'està espantant una mica aquests trets. No,
2: bueno, no s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
20: Però que aquest ha anat aquí.
3: Claro,
2: bueno,
3: claro,
2: res. Claro, per altra banda, passant les multes...
1: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
15: No. Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
21: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres burilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durant esta setmana i no podia ser pitjor. No generalitzaré, però, òbviament, tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
15: I el segon, el Joan Foguet.
22: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la dotzena des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Sílvia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:23 i ell envia el gironès es pondrà a les 9:27 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milano Espert Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos dies.
10: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsetat per rescat de Plusultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx.

0: Madrid, Paula Brujats.
1: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
1: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraban i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
3: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà a porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta de acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició totes les acusacions populars.
4: Acusacions populars, on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans, o associacions ultres com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
0: Un mes esperant.
5: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que planen sobre ell. Elma Sainz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
6: La confiança en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
7: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Crispació.
3: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
4: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
8: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
0: Tensions internes.
5: Aquesta tarda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'Esquerres a nivell estatal.
3: Ahir mateix, Junqueras va escriure a les xarxes que, en plena debilitat del PSOE, aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
0: Ho nega tot.
4: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però nega que fossin per conspirar sobre res.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
9: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
10: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
9: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
11: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
9: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dotzè dia.
5: De vaga de metges de Catalunya des de la tardor. Aquest matí migdia hi ha protestes convocades.
0: Oriol Pujador.
12: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
13: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
12: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana reforços.
3: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicals reclamen renovar el conveni.
0: Que ho assumeixi.
4: La patronal espanyola demana que la seguretat social Pujol es faci càrrec del cos complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
14: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente solo a cargo de la empresa.
3: Reprèn.
5: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal especialitzat Tanker Trackers, com a mínim dos superpetroliers de la companyia nacional iraniana han sortit les últimes hores carregats amb 3,8 milions de barrils.
3: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz, segons Trump, sense peatges. El preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
12: Últim dia.
4: De la reunió del G7 a Viana, França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna, en les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
5: La cimera està previst que acabi a primera hora de la tarda. Després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
12: Enviat especial a Vian, Jordi Baró.
15: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
16: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
15: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: No el respecta.
3: L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
12: Artista assassinat.
4: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
12: A disposició judicial.
5: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
12: Més de 121.000.
3: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
12: La bandera espanyola.
4: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
12: Contra el català.
5: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya del Nord, Juan Fernández Popular.
17: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
12: I torna Toy Story.
3: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
12: I el juliol, Spider-Man.
18: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
4: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
19: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol, MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara. This movie is
20: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
21: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posar de la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
19: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: El número 10.
1: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia.
2: Gol! Argentino, argentino, argentino, Messi! Siempre Messi! No te vayas nunca!
1: Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
22: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra-Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Pozo Murcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
23: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
24: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana, amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons, per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
27: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
28: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
30: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,8 kg a l'Hospital Universitari Mutua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
23: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Tomarem bon dia, passen 2:08. Us informa Marc Jurado, tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau-Solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
32: Lentitud amb aturades a la B20 Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs, també a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
3: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
33: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
3: Toni Fortesa.
34: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
35: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
34: Des del consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com a l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. Al Baix és extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
36: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
3: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
33: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades, que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
36: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
37: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa
4: i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
5: El Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova, descarta una mort criminal.
33: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
5: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
36: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
5: I cultura, ballet. El Llac dels Cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell? Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí al concert a 2:15 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
23: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
23: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
31: Catalunya Ràdio.
36: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a L'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta L'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que L'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
7: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: I avui, que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Maiol Roger, bon dia.
1: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu i Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
2: El ambiente lo exige y el propio Benito Mussolini, presente en Lambuna en el partido final, està personalment interessat en el triomf.
1: Mussolini italià va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
0: Itàlia va acabar guanyant el Mundial?
1: Sí, hi ha molta polèmica, eh? A la final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
6: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
0: Hi ha la recomanació del dia després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
7: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble, perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
13: Bon dia, la consellera Parlon.
14: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
15: Targeta!
16: La Caixa.
14: Parlon.
13: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel Matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera sí. Núria Parlon, bon dia un altre cop.
14: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturullo, clar.
0: Home, preguntem el que més o menys s'ha de preguntar,
14: que
0: teníem poc temps i vam haver d'apretar.
14: Que si el de Mango, que si el detective privado, que si els tiroteos, que els incendis forestals, que si les escoles... Claro, vas parlant i al final, pum!
13: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar policies de paisà a les escoles.
14: No, mort no, paralític. No tregui les meves declaracions de context.
13: A veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
14: Si podia reprendre, vale, pues això no és mort. Ja. Això és quiet.
0: Clar, però va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'ha fixat.
14: Sí, clar, sí. I això, exacte, sí. I allò, rena. No, clar.
13: Però
14: i
13: després,
14: a més, el que vaig dir...
13: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
14: Exacte, el mateix que va dir jo.
13: No, és el mateix, és el contrari.
14: Bueno, és el mateix.
13: No.
14: O sea, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
13: Ah, també és una percepció.
14: Sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sigui, en via de paràlisis.
13: Ja. Sí, no, sí, clar, el tindrà raó.
14: No sé on veuen la polèmica, la veritat. Estan parlant per parlar.
13: Molt bé.
14: Estan parlant per parlar.
13: Res.
14: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
0: Són 7:45. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada a Vian. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però si la Paneque, portaveu, diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
0: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
1: Debut espectacular de Messi al Mundial fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal 3-1, aquesta nit a les 9 Anglaterra-Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
0: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i a la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, al Pirineu i al Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats del Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
0: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
19: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromed, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a la hora del matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
22: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
23: Pel diari del grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
22: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
23: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
22: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
23: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus, i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
22: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
23: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
22: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
23: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
24: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
25: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
30: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
3: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
30: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
30: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres,
29: l'espai de reflexió a la tertúlia.
30: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
6: Dos mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
0: I per què ha parat un concert de Rosalía?
7: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, de la combinació del nom de Rosalía i la cançó Despecha, recull la roba.
0: I què sembla encarrilat?
6: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí dos anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que acolli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
0: I el nou paraulògic, ara de geografia.
7: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de contra rellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3CAT.
0: I qui encara no s'ho creu?
6: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El Regió 7 explica la història ell mateix, diu que va ser surrealista i que va ajustar les mànigues de la camisa els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
8: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertències entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels 13. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. Hipertensió, la que es viu als camps de futbol, saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
9: I en plan econòmic, Cinco Días destaca que Repsol ha firmat un acord amb Venezuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril, perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman's Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
0: I què destaquem aquesta hora a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
10: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Hasta l'infinito.
1: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava a Miami a jubilar-se?

0: Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel. De los pibes de Malvina que jamás olvida.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i al cielo con él.
4: I què fan, ja, avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, i acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, claríssims.
4: Santoral.
6: Avui és els sants màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels sants màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gusto es Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sonar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
10: Es una cuestión de inocencia. Traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat en una via de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscita.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's. És el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Vian. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
17: Merz, que és al darrere, ell dret, si somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. La samarreta i el nom de Trump, i el número 47 és el número que ocupen la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la unitat central operativa del cos policial que dirigeix.
17: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
18: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, a data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: Viure a la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
21: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces és una notícia real. Fins ara, les construccions més grans de Lego eren un Mapamundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
0: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: Presumpción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
1: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
0: El foc es va declarar en una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
1: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
0: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
2: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
0: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
1: 3-0 a l'Argentina Algèria. Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània. De moment 2-1. Avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
22: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
23: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara, de seguida, a les 8, actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
24: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades de la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, Badell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
22: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
24: dos
3: quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
24: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
3: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
24: I a les onze, entrevista a Marc Palaí, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
6: Manu!
8: Manu!
6: Xiripipi!
8: Com estàs?
6: I vosaltres? Escolta, et sento pagat, que et passa res, Manu.
9: Em sents apagador?
6: Avui et sento com apagador.
9: Però si estic, a merda, si estic super xiripipi.
6: Ah, t'he notat com un to baix.
9: Com un to baix.
8: No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
6: Ah, perdó, doncs. No, no, pensava dir que no passi res. No.
9: Estic estupenda.
8: A més, ara ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
6: Això és fantàstic. Aquesta caloreta, és que la gent es queixa per queixar, t'ho dic. L'estiu és la millor època de l'any.
9: Home.
8: Sí que està rara.
6: Jo no estic rara, guapa.
8: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
6: Estic en el meu prime, que es diu.
9: Tu sí que tens un to baix.
8: Sí.
6: To baix, ja te'l pujaré jo, tu, un to.
9: Ja, sí. Amb aquesta roda barítona que tens...
6: De baríton.
8: Estratis.
6: A veure.
8: Caram.
6: Ui, la Carla estarà dormint.
8: Carla!
25: Xiripipi!
9: Olé!
6: Quina veu de dormida, Carla, que fas? Escolta, me truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
8: 26 anys, ja. Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia, eh?
6: No canvia res.
25: 25... Més a prop dels 30.
8: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
6: No, què dius?
8: 26 ja...
6: Oh, dels 35 als 40.
8: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
6: Ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix.

0: Adeu,
1: adeu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Dia sense precedents en la història de la democràcia espanyola. Per primera vegada, un expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà davant d'un jutge a l'Audiència Nacional. A Zapatero se l'investiga per tràfic d'influències en el polèmic rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, un rescat públic de 53 milions d'euros. També se l'imputen els delictes d'organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots delictes gravíssims, sobre els quals encara preval la presumpció d'innocència. Són la peça principal, però la compareixença d'avui té un segon front sobrevingut, que és el de les joies intervingudes per l'UDEF el 19 de maig. Unes joies que, en un peritatge oficial, s'ha valorat que tenen un valor de 1.300.000 euros i que exposen l'expresident a ser investigat també per un delicte contra la hisenda pública i contraband. Zapatero tindrà avui l'oportunitat de defensar-se davant del jutge. L'expectació per saber la seva versió dels fets ara mateix és màxima. I a hores d'ara és impossible determinar què decidirà el jutge després de prendre-li declaració. Però una cosa és clara. Passi el que passi a l'Audiència Nacional, l'impacte polític serà decisiu. Zapatero representa una part important del capital moral del PSOE i el partit s'arrisca a perdre'l segons com vagin les coses. I és que l'activitat als jutjats monopolitza aquests mesos tota l'agenda política. Una agenda que en l'àmbit parlamentari està totalment bloquejada. Es va tornar a constatar ahir al Congrés. La mesa, amb la majoria del PSOE i Sumar, va impedir que la tramitació d'una iniciativa de Junts, amb el Partit Popular i Vox, no tirés endavant. Una esmena que pretenia votar sobre la conveniència de convocar eleccions anticipades. Una proposta que s'hauria votat afirmativament, probablement, i que la mesa del Congrés va impedir, al·legant que la convocatòria d'eleccions és competència exclusiva del president del govern espanyol. Amb criteris reglamentaris, la mesa del Congrés pot tenir raó. Però, políticament, la lectura és una altra. I els uns pels altres, el resultat és evident. Bloqueig i inoperància. I tota l'actualitat centrada en la informació dels tribunals. Per tant, s'afegeix combustible a la polarització. Mentre el bloqueig és molt evident, i avui ho veurem també en directe a partir de les 9 al Congrés dels Diputats. I mentre els problemes, també, del dia a dia continuen afectant molts ciutadans que, malgrat tot, confien encara en la política. Encara hi tenen esperança en la institució. És l'eina que tenim tots plegats per millorar les nostres vides.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dimecres hem començat el dia amb temperatures altes ja a l'interior, 20 graus a Balaguer, a la costa també en teníem 24 a Sitges fa una estona, i en canvi encara refrescava una mica el Pirineu, 14 graus a Ugassa, al Ripollès, o 10 graus a Esterri d'Àneu. Avui en previsió de sol, un dia tranquil, a la tarda sí que hi haurà algun ruixat, alguna tempesta, només al Pirineu i al Prepirineu, i amb unes temperatures que seran tan o més altes que les que vam tenir ahir. Sobretot a les comarques de l'interior podrien pujar 1 o 2 graus, i per tant es podria arribar a màximes d'entre 32 i 38 graus les més altes a les comarques de Ponent. Sembla que demà hi haurà menys ruixats al Pirineu de tarda i, en canvi, sí que podrien aparèixer alguns núvols matinals, sobretot a prop de la costa, que seran més freqüents. La temperatura dijous i divendres mantindrà estable a l'espera que pugi fort de cara al cap de setmana.
0: Ara són les 8 i 4 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem un home que és amic directe del rei Carles III d'Anglaterra i és el seu principal assessor en canvi climàtic. Entrevistarem a un català, Marc Palaí, i ens explicarà la seva història i com ha arribat a convertir-se en una persona importantíssima ara mateix a la corona anglesa. Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. El dia en què... D'aquí a menys d'una hora, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero declararà a l'Audiència Nacional investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. I ho farà defensant la seva innocència com

0: va proclamar fa un mes en esclatar el cas.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Tenim detalls de com s'ha preparat aquesta defensa. Paula Brujats.
2: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
1: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
2: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La compareixença de Zapatero coincidirà amb la sessió de control al govern espanyol al Congrés, després de la polèmica d'ahir per una moció de Junts. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Hi ha intranquil·litat al govern per la declaració de Zapatero.
3: El que hi ha, sobretot, són moltes ganes de que pugui parlar davant del jutge per explicar-ho tot. Alguns líders socialistes diuen literal que estaven desitjant que arribés el dia d'avui perquè al PSOE se li ha fet molt llarg aquest mes. La versió pública és que mantenen la confiança en l'expresident Zapatero, però de portes endins molts tenen dubtes sobre com podrà aclarir tot el que té a veure amb el rescat de Plus Ultra, també amb les joies. I alguns també apunten que volen que ho faci primer davant del jutge i, si cal, després amb entrevistes o declaracions públiques.
0: I ahir haver-hi també un nou dia convuls al Congrés. Junts volia votar una esmena per demanar convocatòria d'eleccions, però li van tombar.
3: Sí, va ser un moviment d'última hora per colar en un text del PP una esmena sense cap vinculació jurídica, però que obligava tots els partits a retratar-se, demanava a Sánchez dissoldre les Corts i avançar eleccions. La mesa, amb majoria del PSOE i Sumar, ho va vetar perquè diu que només el president pot fer aquests moviments. S'havia de votar dijous. Sentim les crítiques de Jordi Turull de Junts, també de Patxi López del PSOE.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
3: Tot i aturat el moviment, la tensió avui de ben segur es deixarà notar a la sessió de control que arrenca a partir de les 9.
0: I en tot cas, els socis estan pressionant cada vegada més a Pedro Sánchez.
3: Sí, hem sentit alguns, Junts, també el PNB, que per ser ahir guardava silenci ja fa dies que demanen eleccions, i Esquerra Rufián en les darreres hores posava en dubte que calia, si calia aguantar amb aquest govern.
6: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
3: Un comentari al que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va sortir al pas a les xarxes dient que el partit es mantindrà com a soci perquè li interessa anar tancant carpetes bones per a Catalunya, com per exemple el nou finançament. Un Junqueras que, per cert, aquesta tarda reuneix amb el grup dels republicans aquí a Madrid.
0: Gràcies, Tània, i a la crònica política judicial cal afegir dos elements més. El primer, pel Foradada, la decisió del jutge Peinado sobre la dona del president, Begoña Gómez.
7: Demà, dia límit del termini de 3 dies que s'ha donat al magistrat per decidir si retira o no el passaport a la dona del president del govern espanyol, investigada, recordem, per 4 delictes, entre els quals malversació o tràfic d'influències per desenvolupar una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. I mentre Peinado decideix, el govern espanyol pressiona. Són paraules de la portaveu Elma Saiz.
8: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
0: I el segon és el cas Leire. El jutge investiga si el PSOE va pagar diners a aquesta exmilitant per tombar casos judicials contra el partit. Una de les implicades al cas és l'actual directora de la Guàrdia Civil, que hi va comparèixer al Senat per negar maniobres per entorpir investigacions dels seus agents. Àngels Lafuente.
9: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
10: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
9: I mentre reduïa la seva relació amb l'Heredia de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
11: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
9: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estarem molt pendents de la sessió de control del Congrés i de l'arribada i les paraules de Zapatero davant del jutge. Sobre aquesta compareixença, un primer comentari de la professora de Dret i col·laboradora d'aquest programa, Montserrat Nebrera.
12: La declaració de l'expresident Zapatero amaga una primera incògnita. La defensa assenyirà a alegar la nul·litat de les proves originàries o, pel contrari, hi entrarà en el contingut material de la imputació. Si hi entra, també és incògnita si parlarà sobre l'origen de les tan famoses joies. El jutge no li ha permès adornar aquesta part amb tota lògica, perquè és difícil oblidar-se de qui i per què se les va donar. Altra incògnita és si algun altre imputat el perjudicarà fent-se un aldama. I al final, si el magistrat acabarà decretant mesures cautelars, en aquest cas molt més versemblants que pel que fa a Begoña Gómez.
0: I la declaració de Zapatero és el principal tema del dia. L'altre és la vaga de metges.

0: Dotzena jornada de vaga de metges catalans en una setmana en què els facultatius de tot Espanya s'aturaran per seguir reivindicant millores laborals. Anem en directe a dos punts de connexió per saber com ha començat el dia. Comencem a Tarragona, des de l'Hospital Joan 23. Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Es nota aquí la vaga?
1: Sí, de moment es nota l'accés principal des de la carretera de Valls a Tarragona, on una cinquantena de facultatius estan tallant des de fa qüestió d'un quart d'hora, 20 minuts, aquest accés. Hi ha un embús important dels vehicles que venen de Valls en direcció cap a Tarragona. Aquí tenen la intenció de mantenir aquesta aturada durant uns minuts i seguir en marxa lenta, caminant fins al centre de la ciutat, on a les 11 del matí hi ha prevista una concentració. També s'està notant a les cirurgies i a les visites. Des d'ahir s'estan fent ajornaments de cirurgies i també de moltes visites en aquesta dotzena vaga dels metges, no només aquí a Catalunya, sinó a tot l'Estat. Aquí les intencions dels metges és demanar que hi hagi menys pressió assistencial i que també tinguin un conveni propi. Diuen que s'han suspès aproximadament una trentena d'intervencions a les últimes hores.
0: La vaga és descentralitzada. Anem de Tarragona cap a Girona, al Quap Güell, a la capital gironina, hi ha el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
2: Hola, bon dia, també.
0: Què diuen els metges gironins?
2: Doncs que els serveis mínims que els han fixat són excessius, però confien en un ampli seguiment de la concentració que han convocat a Girona, igual que a Tarragona, a partir de les 11, davant la seu de la Generalitat. Escoltem Rosa Maria Jaumà, la portaveu de Metges de Catalunya a Girona.
3: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí i no ens hem de desplaçar a Barcelona, que hi haurà gent. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
2: Som al centre d'atenció continuada del Güell de Girona, al barri de la Devesa, aquí a l'exterior, situació en aquesta hora d'absoluta normalitat, amb els usuaris que veiem que van entrant per anar a la visita que tenen concertada. Hem preguntat a l'interior i ens han dit que a aquesta hora del matí encara no hi havia cap anul·lació, però que la majoria de visites, evidentment, no comencen fins les 9.
0: El Departament de Treball, que ha fixat uns serveis mínims per garantir l'atenció també urgent i les operacions inajornables, i què reclamen els metges, Oriol Pujador?
4: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
5: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
4: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els metges que anuncien més mobilitzacions al setembre, en un mes en què també hi haurà protestes de professors que reclamen que el Departament d'Educació segueixi negociant. Tot això després que el govern es fes un embolic ahir amb el pla pilot per portar Mossos a les escoles. Pol.
6: Un embolic que va començar amb les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquí al matí de Catalunya Ràdio. D'entrada admetia que en ple conflicte amb el sector de l'ensenyament el pla no havia arribat en el millor moment.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú.
6: Després va parlar d'un projecte en via de paràlisi.
7: I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, doncs, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
6: Veurem si es podrà reprendre, deia Parlon, paraules que induïen a pensar que el pla s'havia congelat. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, hores després, va haver de sortir i aclarir que seguia en marxa.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
6: Es continua desenvolupant 7 dels 14 centres que inicialment estaven inclosos en aquest pla pilot. En l'entrevista al matí, Parlon defensava la idea.
7: No és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals doncs, els equips directius es poden trobar.
0: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
9: Íntim i únic, Camp Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Camp Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Catalunya Ràdio.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 17, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Garriga, amb Marc Jurado, Lara García i Magda Benté. Bon dia.
15: Bon dia.
0: I ara, a aquesta hora, el G7 prepara les seves conclusions finals. Anem en directe a Vian, França, on hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Jordi Baró.
16: Hola, bon dia.
0: Digues.
16: No, que dic que és l'últim dia d'una cimera, que estan preparant les conclusions finals. És una cimera que acabarà, si no hi ha sorpreses, sense sobresalts en la relació amb Trump. No ha marxat abans d'hora, no ha protagonitzat cap discrepància gran amb la resta de socis i acaba avui sopant amb Macron a Versalles. L'Iran, com sabeu, ha dominat les converses. Dos dies abans de la firma de l'acord, que finalment es farà en un resort a prop de Lucerna i no a Ginebra, com s'havia especulat en un primer terme. I també hi ha la discussió oberta sobre Ucraïna. Acaba de sortir el document de conclusions finals del G7 sobre Ucraïna, que diu que continuaran donant suport a Kiev, també a la seva integritat territorial, i que incrementaran la pressió a Rússia amb sancions reforçades contra el petroli i el gas rus. Trump ja va dir ahir a Putin que ha de fer un acord de pau.
0: Incident entre una fregata russa i un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega, Londres. Quim Olivares.
17: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fregata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
0: I la policia polonesa investiga la mort a trets d'un artista rus, conegut per les seves sàtires sobre Vladimir Putin.
18: Es tracta de Semyon Skrepetsky, a qui, segons la fiscalia, un home li va disparar a boca de canó i el va rematar un cop a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys que podrien estar relacionats amb el crim. El cas recorda el d'altres opositors al govern rus víctimes d'atacs a l'estranger, per exemple, el de l'exagent Alexander Litvinenko, que va morir enverinat el 2006 al Regne Unit.
0: Rússia, per cert, no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna.
18: No, i el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
19: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
18: Moscou, de fet, ja no espera que Trump obligui Volodymyr Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions.
0: Dues notícies que acabem de saber. La primera, marxa un macrooperatiu dels Mossos contra el Top Manta.
20: Amb escorcolls principalment a Reus, Cabrils i Salou. En el dispositiu hi participen els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
0: Hi ha hagut un mort en un incendi a Montbrió del Camp.
20: Va ser ja la nit en un incendi en una parcel·la que va cremar dues caravanes i una caseta de fust. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc.
0: I atenció a la dada. L'any passat va ser el menys ventós des de que hi ha registres. Ho diu el Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma l'increment de temperatura. Sèrie Forment.
21: El 2025 hem viscut tres episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
22: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
21: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
22: un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
21: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Precisament a les 11 entrevistarem avui l'assessor en matèria d'emergència climàtica del rei Carles III d'Anglaterra. És un català, és el Marc Palaí, i ho explicarem a partir de les 11 la seva història. La patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
21: En unes jornades de la COE, el seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
1: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I un apunt econòmic més. Els grans bancs estan en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les Hipoteques Fixes.
21: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, demana una investigació.
12: Quan els bancs actuen de forma pràcticament idèntica, els ciutadans terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
21: Avui a 3:15 a l'Àgora del Matí parlarem sobre bancs amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que s'estan preparant per una possible onada d'impagaments.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
15: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. En la reunió interna van reconèixer que es van fitxar persones sense revisar prou el seu passat per motius d'urgència.
0: I un jutjat de Madrid ha ordenat detenir l'actriu Elisa Mulià perquè no s'ha presentat a declarar en la causa per injúries a Íñigo Rejón.
15: Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer. Un cop la detinguin i hagi declarat, la deixaran en llibertat.
0: I els Mossos han reforçat la seva presència al barri del Raval de Barcelona després de 2 batalles.
20: Sí, en 2 dies, sobretot a la zona de la Rambla del Raval, on diumenge es van llançar cadires i diversos objectes. La Guàrdia Urbana va acabar fent 4 detinguts per batalla tumultuària. Ni 24 hores més tard, 2 grups d'una desena de persones per banda es van barallar. Ara la policia investiga si els fets estan relacionats. Ho llegim al diari Ara.
0: I també reforç al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
20: L'Ajuntament ja ha presentat un pla de xoc per millorar la seguretat amb més efectius policials, videovigilància, agents cívics i actuacions específiques en determinats punts sensibles de la ciutat, tot després dels últims tirotejos que hi ha hagut al barri.
0: I, per cert, sobre l'últim tiroteig a Barcelona, l'home executat al carrer Balmes controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers.
20: Ho explica El Periódico. La policia sospita que l'home d'origen serbi s'amagava a Barcelona després que les autoritats belgues ordenessin detenir-lo. Havia fet servir un passaport fals d'un país sud-americà per passar desapercebut. Ara els Mossos proven de saber per què s'havia establert a Barcelona i amb quines persones tractava. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va explicar ahir al Matí de Catalunya Ràdio per què la policia encara no ha pogut localitzar l'autor.
23: Perquè no respon a un patró predible dintre del que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions.
0: La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals a la reunió amb el Papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya.
15: Ho va dir ahir, just el dia en què el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
24: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
15: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, 1 milió més del previst inicialment.
0: I una cooperativa proposa una prestació de 150 euros al mes a canvi d'un consum alimentari responsable.
15: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer, planteja un canvi radical en el circuit de l'alimentació que passaria per coordinar la producció agroalimentària, la seva distribució i el consum. Asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim l'autor de l'estudi, Francisco Navarro.
25: Aquesta mesura, per cada euro, generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria un salari, que alhora això també generaria recaptació, que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
0: I avui, gran dia als cinemes, torna Toy Story.
21: Des d'avui es pot veure ja la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar a la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música i Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap la veu a algunes joguines noves.
0: Tot això avui, perquè el juliol hi haurà nova pel·lícula de Spider-Man.
2: Hi, my name is Peter Parker.
21: Protagonitzada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
0: I l'últim apunt de música sobre el mercat de música viva de Vic.
3: Hem de parlar d'això que ens passa i de tot el que ens pot passar.
21: Es farà del 16 al 20 de setembre, entre ells Ginestà, Quimi Portet, Remei de Calafresca, Marina Herlop, Nacho Vegas o Momi Maiga. També s'entregarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català com a homenatge al cofundador de Mishima i exdirector del festival que, recordem, va morir l'any passat.
4: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
5: Vaja, Carles.
4: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
5: I tu què li vas dir?
4: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
26: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.

0: pel que fa als esports, Messi allarga la seva llegenda, a punt de fer 39 anys, és capaç de fer 3 gols davant d'Algèria en el debut a l'Argentina al Mundial.
1: Davant d'un estadi rendit a Messi, 3 gols, marca de la casa amb el seu segell, com aquest.
2: Gol! Argentino, argentino, argentino, Messi! Siempre Messi! No te bajas nunca!
1: Messi empata amb Klose amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials.
3: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
1: Messi, amb llàgrimes als ulls durant el partit, ha aclarit els motius.
3: Una qüestió totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado.
1: Al seleccionador argentí es Lionel Scaloni.
4: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: També al Mundial, França 3, Senegal 1, Irak 1, Noruega 4, 2 gols a Haaland, i Àustria acaba de guanyar Jordània 2-1. A la jornada d'avui destaca l'Anglaterra Croàcia a partir de les 10.
0: I el Barça guanya el primer partit de la final de futbol sala.
1: Victòria als penals després de l'empat a 5 davant el Pozo Murcia, Didac Plana, porter del Barça.
5: Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
1: I el pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, parla per Catalunya Ràdio, el podcast Ràdio Volta. Indurain valora la sortida del Tour des de Barcelona el 4 de juliol.
6: Va ser una de par, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, es un clásico en el ciclismo. No sé, que va a ser unos días muy interesantes.
0: Ara són 9:15.
7: Ho veus? L'Angie Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres? Aventurers?
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
0: I el matí arrenca pendent de... La declaració de Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional està cridat a declarar d'aquí a mitja hora, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés, això a Madrid, mentre el Parlament d'aquí a mitja hora engega també la sessió de control al govern. Veurem si les mirades van a la consellera Núria Parlon després que ahir l'executiu la rectifiqués pel pla dels Mossos a les escoles. Parlament, Marta Corbalán.
11: Hola, bon dia. La consellera d'Interior haurà de respondre a diferents preguntes de l'oposició sobre les polítiques de seguretat i probablement també haurà de donar explicacions després que el govern les manés ahir per haver assegurat en una entrevista a aquest mateix programa que quedava aturat el pla per posar Mossos de paisà en centres educatius. Veurem també si la declaració avui de Zapatero ressona durant la sessió de control al president Salvador Illa en un ple on es votarà precisament una iniciativa del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Aquest matí també quedarà aprovada una llei esperada des de fa anys, la d'erradicació de l'amiant a Catalunya.
0: També estem pendents de la vaga de metges, la dotzena des de la tardor. Tarragona, des de l'Hospital Joan 23, Manel Sastre, bon dia.
12: Hola, bon dia. Aquí una cinquantena de facultatius han bloquejat els accessos a Tarragona per la N240. S'han mogut, s'han desplaçat ara cap al centre, ara són a l'avinguda d'Andorra. Els efectes d'aquesta vaga ja es noten a molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats, amb suspensions d'intervencions. Al Joan 23, per exemple, els metges ens deien que s'han suspès més d'una trentena de cirurgies. Aquí continuen constatats aquesta cinquantena de metges cridant consignes com menys corbates i més bates. A tu també t'afecta o crits contra la consellera Paner.
0: I 4 dies literal perquè arrenqui l'estiu, el govern presenta un protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball. Ho fa a Lleida aquest matí. Anem cap allà, Estela Bussons, bon dia.
13: Bon dia. Segons el govern, és un document pràctic perquè administracions i empreses puguin anticipar-se als riscos laborals per altes temperatures i garantir la seguretat i salut dels treballadors, impulsat pels departaments d'Empresa i Salut i amb la participació d'entitats municipalistes, diputacions, patronals i sindicats. Justament a Lleida, el focus està posat en l'afectació de la calor en el col·lectiu de treballadors temporers l'estiu passat, recordem-ho, una home de 61 anys va morir quan collia fruita a més de 40 graus en una finca de Torres de Segre, a tocar del Carles del Segrià.
0: I ho hem sabut també fa poca estona. Detenen a Colòmbia el germà del cap de la banda dels Choneros. És la més antiga dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals de l'Equador. Redacció, Marc Jurado?
14: Sí, l'anunci l'ha fet el ministre de l'Interior equatorià afirmant que amb la captura de Ronald Javier Macías Villamar es tanca el cercle i detalla que l'operació s'ha fet conjuntament per part de les policies de l'Equador i de Colòmbia, on residia amb documentació falsa. Ronald és germà de José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, que està empresonat als Estats Units.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. Avui matí amb molts retards a les línies R15 i R16 de Rodalies i de Regionals. Pel que fa a l'R15, el primer tren que ha sortit de Reus ha acabat arribant a l'estació de França de Barcelona gairebé una hora tard i el que va de Lleida a Barcelona porta mitja hora de retard. A l'R16, el tren que ha sortit a primera hora de Tortosa cap a Barcelona acumula ja 50 minuts de demora i també hi ha endarreriments d'un quart d'hora a la mateixa R16 en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells.
16: Punts vermells a l'AP7 entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. L'A2 a Vilassant està tallada sentit Lleida per un accident i retencions amb aturades a les entrades a Barcelona, incloses les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
16: Punts taronges. Tenim circulació complicada encara aquesta hora a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Sant Feliu, tot en sentit Barcelona, també a la C58 a Montcada en sentit Ripollet i a la P7 a Mollet en sentit sud.
0: De seguida parlarem del cas Zapatero. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes, bon dia.
17: Bon dia, doncs amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem de si els bancs s'estan preparant per una onada d'impagaments. Avui passejada amb l'Albert Tom i com cada dimecres també tele i sèries amb Darío Porres i Mariola Cubells. A les 11 entrevistarem Marc Palaí, CEO de l'Aliança Circular Bioeconomy i assessor del rei Carles III d'Anglaterra en canvi climàtic.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem amb Jordi Amat, Vilar Espès Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor.
18: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Doncs sol i calor avui, amb alguna tempesta a tarda al Pirineu, més o menys com ha passat aquests últims dies. Potser una mica més de calor avui, perquè tindrem a l'interior 1-2 graus més que no pas ahir. Això vol dir màximes que a ponent podrien arribar fins als 38 graus, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, en alguns racons, els racons més càlids. I en pròxims dies segurament les tempestes aniran a menys i sí que podrien augmentar una miqueta algunes franges de núvols a prop de la costa, per exemple, demà dijous al matí, entre la Costa Brava i la Costa Central. Destacarem també del final de la setmana, a partir de dissabte, la pujada marcada a la temperatura que farà que en alguns llocs de Catalunya puguem arribar ja als 40 graus.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
21: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir, s'endugui al vent un manuscrit, era amb oli. Avui, dimecres, un Enigmàrius inerme. Taciturns sense banyes, de 6 lletres. Taciturns sense banyes, 6 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
24: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
1: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
2: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
5: Costellarro va bé. Gràcies.
25: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
4: Costellarro, senyor?
26: Volkswagen.
27: Plutó! Ganímedes!
28: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
29: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb la periodista de Crític Laura Aznar i amb el politòleg Nacho Corredor.
19: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs ara s'estava parlant de la relació epistolar, podríem dir, del Jordi Amat amb el Gabriel Rufián, que han estat notícia pública en les últimes hores. El Jordi Amat amb un article que li va escriure el líder d'Esquerra a Madrid i la resposta a les xarxes que li va dedicar el Gabriel Rufián i que ara en parlarem de seguida.
19: Vols dir alguna cosa, Jordi?
31: No, que gràcies al tuit de resposta del líder d'Esquerra Republicana al Congrés vaig aparèixer al Marca, o a l'As, no me'n recordo, i crec que he fet el cim.
32: Ja està, has tocat el cel amb les mans.
31: Sí, i ja no puc demanar més.
19: Què venies a dir amb aquell article, Jordi?
31: Vaja, no, em va interessar que el CIS, en el baròmetre d'aquest mes, ens feia veure que, en teoria, el Gabriel Rufián és el quart candidat preferit pels espanyols per ser president del govern, després de Sánchez, Feijóo, Abascal, i és una dada interessant i m'interessava saber el per què. Jo crec que té molt a veure amb una presència a les xarxes socials que ens fa pensar que té un potencial electoral que la realitat no confirma. És a dir, que ell és un influencer, ho ha estat des del primer moment, si quan analitzes la trajectòria des de que comença Súmate i comença a aparèixer tertúlia. Mira, vaig fer una recerca al diari Avui. El diari Avui va començar a fer una secció l'any 2014-2015, que ara em surt a molts diaris, reproduint tuits. Llavors, Rufián sortia permanentment en aquell moment del procés, és a dir, que era ja vist com algú molt brillant en l'ús de les xarxes. I la rapidesa amb la qual ell és candidat a les eleccions generals del 2015, fruit d'aquest activisme i de connectar d'alguna manera amb l'esperit del temps, em va semblar molt significatiu, i després per entendre l'evolució política que havia fet des d'aquell moment, en el que em sembla que es fa difícil pensar que a dia d'avui sigui un polític que, malgrat ser el cap de llista d'Esquerra Republicana a les generals, tingui com a prioritat la defensa dels interessos del que els seus electors volen, i que s'ha convertit en un líder de l'esquerra espanyola que no respon a les expectatives de les persones que el van votar. Llavors aquest era el que a mi m'interessava veure, com havia evolucionat el personatge.
19: Home, és un personatge que... Hem de veure com acaba tot això, perquè Rufián també és veritat que no sabem en què es pot transformar en unes possibles eleccions. No sabem si aquell moviment que volia crear té espai o no, tindrà forma o no. Ara sembla que està tot més rebaixat, que al final també era una força de negociació del mateix Rufián per decidir les llistes que es pot presentar ell a Esquerra a Madrid.
31: I després hi ha algunes coses... Que són més o menys conegudes, però són els problemes de relació amb el seu grup parlamentari, l'estratègia de tensar la relació amb la direcció del partit per elaborar ell la llista a les properes generals, és a dir, de la part més, diguem, de les tripes de la vida política, que moltes vegades davant de discursos de gran antifeixisme i tot plegat, el que hi ha al darrere és un càlcul de poder que fa ell i fan molts, eh? No, però el, diguem, que jo diria que en el seu cas el decalatge entre el personatge tal com ha anat evolucionant amb alguns episodis significatius, és a dir, no tenim manera de valorar com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va sentir la pressió de les 155 monedes de plata d'aquell tuit en aquelles hores tan tremendes sobre si s'avançava o no les eleccions. Jo crec que va ser molt rellevant aquell tuit per la sensació de pressió social que el president de la Generalitat va tenir quan havia de prendre una decisió molt, molt complicada. No? Llavors, la qüestió de la relació de la política i les xarxes, aquesta mena d'emocionalització, l'actitud que ja ha tingut el Congrés espanyol... Ja, ahir, per exemple, mirava una interpel·lació que li fa el ministre Borrell generant una polarització molt forta. No? Llavors, és a dir, com a agent polaritzador és molt interessant, com algú que jo sàpiga que ha construït polítiques que han fet que la vida dels ciutadans sigui millor, tinc molts dubtes.
6: Ja, jo crec que aquest cas és un cas realment molt interessant perquè crec que ell representa o exemplifica en aquests moments la distància que hi ha o la diferència que hi ha entre la vella política enquadrada amb les intermediacions reconegudes dels partits polítics i la nova política desenquadrada, volàtil i canviant que es vehicula a través d'influencers o influència a través de les xarxes socials. El fet de que el seu tuit, aquest de les 155 monedes de plata, realment va tenir un impacte molt fort en aquell moment, perquè, com tu has dit, era un moment crític en el que Puigdemont havia de prendre una decisió, n'havia pres una i la va canviar, i que si no hagués canviat la decisió, probablement la història de Catalunya dels últims 5 o 10 anys hagués estat diferent, diríem. Llavors, ell va testar en aquell moment el poder que té un simple tuit, i el va testar en carn pròpia, és a dir, ell era el protagonista d'aquest efecte polític que tots ben reproduïm moltes vegades i tots hem comentat i encara ara el seguim comentant. Ara bé, aquí hi ha una dualitat en la política espanyola molt marcada que la reflexava molt bé Ignacio Sánchez Cuenca en un article que publicava el diumenge o ahir al diari El País, en el que parlava que, a diferència d'altres països europeus on els partits tradicionals estan francament en declivi, és el cas de la socialdemocràcia alemanya, que és la que encara aguanta, està en crisi gravíssima en aquests moments, la francesa ha desaparegut, la italiana ha desaparegut, a Anglaterra té molts problemes malgrat estar en el govern, però també el mateix ha passat amb la dreta tradicional, que està sent menjada per tota la dreta o l'altra dreta a tota Europa. El que passa és que justament aquesta nova política o aquesta nova manera de connectar i d'expressar-se públicament coincideix amb unes capes socials i demogràfiques i per edat que són les que tenen menys confiança en la política enquadrada i, per tant, són també les que menys voten, les que més abstenen. I però aquí el càlcul que ha de que un personatge com... O sigui, jo crec que té ben vist, Rufián, té molt ben vist com és el llenguatge, les maneres i la forma de comportar-se d'un líder personalista que passa per sobre de les sigles i que presumeix de passar per sobre de les sigles, perquè això és antisistema també, d'alguna manera, i connectar amb aquest espírit nou de dir l'autenticitat, el qüestionar-ho tot d'alguna manera. I l'altra és el càlcul de això com li repercutirà en una eventual candidatura que ell presidís. Perquè potser té l'expectativa... Perquè comptar tuits no és el mateix que comptar vots.
7: Uh-huh. I aquí sí?
31: No.
6: No
7: ho és. No. Però potser això està canviant.
6: Potser està canviant, no ho sabem. Sí, però no a la velocitat que potser ja pensa.
32: Jo crec que no ho sabem. És a dir, jo crec que Rufián té una habilitat que és innegable en l'ús de xarxes socials a l'hora de marcar la conversa, és molt hàbil fent-ho, i a l'hora de connectar amb un públic en el to, en l'estil, amb els codis, que segurament no consumeix els mitjans de comunicació tradicionals, i que sense Rufián, fins i tot penso que aquest públic podria ser susceptible a consumir creadors de continguts de dretes, per exemple, no?
6: Són
32: susceptibles, o fins i tot penso que potser també els consumeix els creadors de continguts de dretes i que la virtut de Rufián és que aporta una altra visió de les coses i crec que connecta.
7: O sigui, en la línia, perdona, Laura, sí. I deixo-ho seguir acabant, però en la línia del que diu la Laura, és a dir, quants partits no han buscat perfils com Gabriel Rufián?
6: Sí, no el tenen.
7: Tots.
6: I no els tenen.
7: Perfils independents abans, no, que neixen com independents, que tinguin aquesta capacitat d'aconseguir canviar tuits per vots.
6: Sí, sí. Mas Madrid acaba d'escollir una persona...
7: De segon, que és també un tuitaire, no?
32: Sí, però ara jo no pensava ni tan sols en l'estratègia dels partits, que és evident que sí que fan això, eh? Sinó, penso que la gent amb qui connecta Gabriel Rufián a través de xarxes socials potencialment també consumeixen creadors de contingut de dretes, i que és interessant el que fa Rufián, perquè ens agradi més o menys el to, els codis que utilitza, sí que representa o sí que enarbora discursos en favor dels drets humans, cosa que a mi em sembla que és interessant que aquest públic, que potser se t'aniria cap a un Vito Quiles, doncs de cop vegi o escolti o senti o connecti amb el que planteja Rufián. Mm-hmm. Jo tinc el mateix dubte que plantejava la Mila, que no ho sé i crec que encara no ho sabrem i que no, potser no si hi ha unes eleccions en algun moment ens poden donar algun indicador d'alguna cosa, no? Almenys per veure si la tendència va cap aquí. Jo no sé si això té una translació en termes electorals, ja. És a dir, que tingui molt de seguiment a la xarxa, si això s'expressa després en vots, un. I dos, jo no tinc clar què busca amb les seves propostes Gabriel Rufián. És a dir, quan va fer la proposta d'aquest grup interparlamentari, que tampoc sabíem massa què volia dir, a mi sempre em genera el dubte de si realment la voluntat de tirar endavant aquestes propostes és personalista, és ell mateix, o si realment ell creu o confia que hi ha espai per aquesta eventual candidatura unitària.
7: L'espai n'hi ha perquè l'esquerra del PSOE, diguéssim, no té lideratge ara mateix, sí, ni està organitzada.
32: Però per la forma com va explicar-la, sobretot a l'inici de tot, jo no sé si realment buscava que això s'acabés articulant o marcar la conversa i situar-se ell al centre del debat.
7: Que arriba Zapatero ara mateix a l'Audiència Nacional. Dani Sánchez Agaja.
8: Sí, mira, acaba de baixar del seu cotxe, s'ha girat als periodistes, ha saludat i ara puja a l'escala, està entrant per la porta reservada només a jutges i fiscals. És una petició que han fet des de la presidència del govern espanyol, una deferència per motius de seguretat. Ja ha entrat dins de l'audiència José Luis Rodríguez Zapatero, convertint-se ja en el primer president del govern espanyol que entra per declarar com a investigat en una causa judicial. Hi ha una enorme expectació mediàtica, Ricard, com no pot ser d'una altra manera. Companys periodistes, càmeres que envolten l'Audiència Nacional. També no falten a la cita els manifestants habituals d'Azteoir, que passegen ara mateix davant nostre una furgoneta amb pantalles, amb Zapatero, amb el germà de Sánchez, on diu no es fan que és corrupció. La declaració es preveu llarga, el jutge Calama ha habilitat 2 dies i al final podrà decretar o no mesures cautelars. Les acusacions particulars, 2 d'elles, ja han demanat presó provisional.
7: Veurem. Ara en parlarem perquè és i serà, sens dubte, la notícia també del dia. Però per tancar el que estàvem dient de Gabriel Rufián, Nacho.
9: Sí, aviam. A mi a vegades, en la distància Madrid-Barcelona, em costa entendre certa animadversió generalitzada que sento entre el que podríem dir opinió publicada respecte a Gabriel Rufián quan les dades no acompanyen aquesta crítica generalitzada o aquest escepticisme generalitzat respecte a la seva figura, no? Hem vist les darreres setmanes diferents enquestes, el diari El País, per exemple, dient com el 52% dels votants que es plantegen recolzar Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG, creuen que Gabriel Rufián hauria d'encapçalar aquesta aliança d'esquerres. Hem vist una enquesta del diari Ara parlant de la valoració excepcional i liderant la valoració de polítics segons els catalans. I, per tant, doncs una primera conclusió que es podria treure és que és un personatge que genera cert interès, certa adhesió, cert entusiasme entre una part important de la població i especialment entre aquells que es situen a l'esquerra, no? I des d'aquesta perspectiva, el que ell planteja té sentit, perquè a l'esquerra del PSOE hi ha un espai que no està gaire bé articulat i sobretot que doncs, hi ha el risc, i és el que ell planteja, de que per una banda l'absència d'il·lusió i d'altra banda la incapacitat d'articular a través d'escons doncs un recolzament electoral doncs faci que doncs, les actuals majories doncs es vegin reduïdes. I el que ell planteja em sembla raonable. Jo, si tingués els plantejaments que té l'espai de l'esquerra del Partit Socialista estaria preocupat pel que pugui passar amb aquest espai en els propers mesos i en els propers anys, més encara quan hi ha un moment evident de crisi dintre de l'espai de la socialdemocràcia per diferents qüestions, i per tant doncs té sentit que hi hagi qui es plantegi poder competir electoralment a la banda esquerra. I afegiria també que, escolta'm, ha estat interessant i és interessant veure l'evolució política de la gent, no?, en la darrera dècada. Jo esmeno que es declarés la independència per un tuit. Es va declarar la independència per moltes coses, i entre altres coses perquè el responsable màxim, que era el president de la Generalitat, va voler. Si no, de qui parla malament aquella decisió no és de qui fa el tuit, és de qui de veritat es deixa condicionar per un tuit, que seria gravíssim. Molt greu.
7: Clar, la independència també és una manera de dir-ho molt generosa, Nacho.
9: Seria una fita històrica i global.
7: Sí, declaràs... Bé,
32: sí.
9: I l'evolució del personatge a mi m'ha interessat perquè, efectivament, fa 10 anys Gabriel Rufián era un outsider al Congrés dels Diputats, que treia impressores per intentar captar l'atenció dels mitjans i, diguem-ne, no articulava grans missatges, però amb gran impacte. I en aquests moments, en termes relatius, el que estem veient és que Gabriel Rufián és dels diputats més contemporitzadors, és dels diputats que contribueix menys al que s'anomena polarització, és dels diputats que, després de 10 anys, i jo valoro molt la gent que acaba professionalitzant la seva activitat parlamentària. Una altra cosa és que ell entrés criticant això, però jo és que crec que ha acumulat molta experiència, i que si anem a la llista de les coses que el seu grup parlamentari encapçalat per ell ha aconseguit els darrers anys, doncs jo crec que el saldo és clarament positiu, i que no s'entén ni la condonació del deute del Fla, ni els indults en el seu moment, ni la llei d'audiovisual que protegeix llengües com el català sense el seu paper i sense la seva pròpia evolució, no?
7: Maiol.
10: Jo vaig seguir molt l'inici de Gabriel Rufián, perquè a la seva primera campanya jo estava seguint-la pel diari del País, precisament, i en aquesta evolució que expliqueu, que és molt bona, i estic molt d'acord amb el que diu el Jordi quan parla de que ell originalment, ho escriu a l'article, ell és de Podemos i d'Izquierda Unida, és d'aquest espai, i després passa a l'independentisme. Hi ha una clau per entendre aquesta evolució de Gabriel Rufián, que és Joan Tardà. Ell, quan arriba en aquest paper més de bufó al Congrés o d'outsider, com li deia el Nacho Corredor, és el segon de Joan Tardà, i Joan Tardà representa més aquest espai central de negociació i de trobada amb les esquerres espanyoles, fins i tot en el moment més dur del procés. I és Joan Tardà el primer dirigent d'esquerra que una mica diu hem de fugir del processisme per anar a unes qüestions més pràctiques. I aquí és on Gabriel Rufián abraça aquest discurs i fuig totalment del que seria el procés o la dinàmica independentista, fins al punt que mediàticament, per exemple, entrevistar-lo a Catalunya és bastant més difícil que entrevistar-lo a Madrid. Per això també crec que hi ha un cert rebuig d'un votant independentista, que és el que ara deia el Nacho, i per això hi ha anat evolucionant, i l'única persona
31: que... És el seu votant.
10: Exactament. Sí, és el seu votant qui no ho troba bé, i l'únic dirigent d'esquerra que defensa hores d'ara, i ja no és dirigent, que defensa la proposta de Gabriel Rufián, és Joan Tardà, perquè és la persona que políticament més l'ha influït en tots aquests anys d'evolució i de creixement i de construcció de la figura política que és avui Rufián.
7: Haig d'anar a publicitat. 2 minuts i ara tornem i també comentarem, parlant de Gabriel Rufián, el que va dir ahir.
11: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
7: Creix, per tant, la pressió per un avançament electoral. Ara ho expliquem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
14: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
15: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
16: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
15: Diners
1: i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
5: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista del Crític Laura Aznar, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
7: Que volia afegir una cosa sobre el que estàvem comentant de Gabriel Rufián. Milagros.
6: Sí, no, jo estic molt d'acord amb la visió que plantejava Nacho Corredor, en el sentit de que el que ell ha fet a la proposta que fa des de Madrid és una proposta que entra en un moment molt oportú en el que les esquerres estan no només desmembrades, sinó barallades entre elles, i per tant les expectatives electorals són desastroses, i ell és l'única persona que és capaç d'aglutinar una idea positiva, no? Una idea de reaccionem, ens agrupem, i senyala una cosa que l'Ivan Redondo, que va ser el gran assessor de Moncloa durant molts anys, porta dient des de fa molt de temps, pràcticament a cada article que fa repeteix el mateix. A Espanya hi ha dos Espanyes en aquests moments, i no són les que nosaltres pensàvem de la vieja i nova Espanya, o les dos Espanyes que han de l'arnos el corazón, no? És una Espanya vertebrada per el Madrid DF, que és l'Espanya que representa la dreta i l'extrema dreta, l'aliança de l'extrema dreta i la dreta, cada vegada més influïda per l'extrema dreta, i a l'altra Espanya, que és tot lo de més, tot lo que no és DF, I que també hi ha dreta, per suposat, en la resta d'Espanya, però que la força d'aquesta segona Espanya, que seria la que s'articularia entorn de l'eix d'esquerres PSOE i altres forces d'esquerra estatals, més, que és la majoria de l'última investidura, les forces nacionalistes d'esquerres. Llavors, des d'aquest punt de vista, la proposta de Rufián és realment novedosa. El que passa és que pot quedar també en l'enèsima proposta de refundició de les esquerres nacionals. Però la virtut que té és que no és una izquierda unida renovada.

0: mayoría de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva, de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un real decreto ley, por ejemplo, el de hace 3 meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente, y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios, y esperemos que, si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas y, por supuesto, también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar.
1: Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Silencio. Silencio. Señor Hernando.
0: Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¿Se van a celebrar? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
2: Veiem en Pedro Sánchez, Tània, que no ha dit res de Zapatero i per cert, va sense corbata. Jo no sé si és habitual veure'l sense corbata al president del govern espanyol, al Congrés dels Diputats.
3: Doncs no porta corbata ni ell, ni la gran part del govern. Només hem vist a Marlaska, ara hem preguntat, doncs deien que potser era per la calor, però no hi ha de moment una explicació lògica. Com dius, en un dia històric, amb Zapatero a l'Audiència Nacional, l'hem sentit des d'aquest mateix hemicicle altres vegades donant el total suport. Avui no ha dit res, i això que Feijóo li ha tret el tema, anomenat a Zapatero com el Gandhi espanyol, el seu far moral, però no li ha agafat el guant Sánchez. És veritat que segona setmana que veiem aquest format, un Feijóo esgotant els 2 minuts i mig que té en la primera intervenció. Sánchez s'ha queixat perquè diu no poden entrar en un diàleg, i per tant Sánchez ha dit el que ha volgut. Per tant, ha tornat a dir que hi haurà eleccions al 2027, però no ha fet cap referència ni de suport ni en contra de Zapatero.
4: La siguiente pregunta la fórmula la diputada doña Maribel Vaquero Montero, por favor, un poco de silencio.
2: El PNB preguntarà ara.
4: Señores diputados, por favor,
2: Sánchez.
4: Un poco de silencio.
3: Serà interessant també, Ricard, escoltar el PNB, perquè ahir, davant d'aquesta possibilitat de votació d'una esmena de Junts per dissoldre la cambra i també poder avançar eleccions, s'havia de votar demà, l'ha prohibit la mesa. El PNB havia guardat silenci. El PNB, una força que en boca del seu president, doncs ha demanat ja posar fi a la legislatura i avançar les eleccions. Per tant, també interessant a veure quin tot té avui Maribel Vaquero a l'hemicicle.
4: Maribel Vaquero Montero, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra. Por favor, silencio. Tiene la palabra, señora Vaquero.
2: Lo sentim. Si podem. O si pot la presidenta, vaja. Per cert, fa 15 anys que el president del Congrés aleshores, José Bono, va renyar un ministre del seu partit, Miguel Sebastián, per no portar corbata al Congrés. I perquè els temps han canviat. Això, Rufián ha estat més hàbil que d'altres, actualitzant-se. Doncs sembla que està sent difícil controlar ara mateix la sessió de control per part de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
4: Senyora Vaquero, tiene la palabra.
5: Señor Sánchez, esta semana hablar de presupuestos generales del Estado puede parecer una extravagancia, teniendo en cuenta la agenda judicial de su entorno, ni que ni el Mundial de Fútbol va a poder eclipsar. Sin embargo, nuestra obligación como representantes de vascos y vascas es saber cómo va a plasmar en esos presupuestos los compromisos pendientes con Euskadi y cómo prevé sacarlos adelante, porque es evidente que usted ha perdido la mayoría de investidura. Anunció el 3 de junio que el Gobierno presentaría su propuesta de presupuestos generales. No es la primera vez que realiza este anuncio y después de 3 años mareando la perdiz con los presupuestos, diciendo que los va a traer y sin dar el paso, ahora es real su voluntad. Le digo lo de Santo Tomás, ver para creer. Y es usted está acabando con la fe de este grupo parlamentario, porque a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco cree en el diálogo, en la negociación y en el pacto, y usted lo sabe, esta disposición nuestra está siendo sometida a una prueba de resistencia diaria que merma la voluntad política de mi grupo hacia su gobierno. Hablemos claro, usted necesita como respirar el impulso de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante como son los presupuestos generales del Estado. Llevamos 3 años reclamándolos y con más insistencia si cabe este último año, porque del de dependen medidas energéticas para nuestra industria que necessita assegurar su competitivitat i puestos de
2: trabajo. Doncs un PNB que estén la mà, en aquest cas, per tirar endavant els pressupostos. Aquesta és la realitat, la que estem veient, La polarització que hi ha al Congrés dels Diputats, una és la posició que és la de Feijó, i també altres partits com Vox, s'hi suma també Junts a demanar eleccions anticipades, i l'altra és el PNB i altres forces que diuen, escolti, governi, fem coses, com també apuntava Rufián i ho sentia abans. Vilagrós.
6: Sí, a veure, aquí lo que és bastant xocant és que Feijó digui a Sánchez que és un covard, que té por a la democràcia i no convoqui eleccions, quan el PP no està demostrant excessiva valentia quan no presenta una moció de censura, perquè el que preveu la legislació espanyola quan hi ha una situació com aquesta és que l'oposició, si considera que el govern és tan desastrós, el país està en una situació tan catastròfica com cada dia repeteix Núñez Feijó, el que és coherent i valent és presentar una moció de censura.
2: No, és una obligació moral. Si tu ets el cap de l'oposició, tens l'obligació moral d'exercir aquesta
6: eina. Però fixa-te com...
2: Si creus que el que hi ha és un caos.
6: Aquesta és una estratègia que fa servir molt el PP, que és acusar a l'altre, l'adversari, d'allò que ell està fent realment, diríem, no? O acusar, per exemple, en el tema de la corrupció, és veritat que el PSOE té en aquests moments una agenda judicial tremenda, que hi ha sospites de que importantíssims càrrecs de la confiança de Pedro Sánchez han comès una corrupció que és imperdonable, però també tots tenim bastant clar que en tota aquesta inundació que tenim de notícies judicials cada dia, també hi ha una gran part de politització de la justícia per aconseguir atacar a Pedro Sánchez. Llavors, aquí la feina que tindrem tots plegats serà distingir quins casos són realment corrupció i que, a més, hi hagi conseqüències sobre aquests casos i quins altres són simplement l'ofert, perquè també n'hi ha. També n'hi ha, jo estic convençudíssima de que hi ha l'offer, no? El que passa que igual l'offer sempre és molt difícil de demostrar. Sempre és molt difícil de demostrar, sobretot quan hi ha una consigna...
7: De molts anys.
6: Sobretot quan hi ha una consigna que diu que el que puede hacer que haga. Mm-hmm. Que és, això és la manera de fer l'offer en aquest cas, diríem, no?
2: Nacho.
8: Sí, aviam. Ho ha verbalitzat la portaveu del PNV, no? Li ha assenyalat al govern que sembla que ha perdut la majoria de la investidura. I jo crec que en els darrers mesos no s'han fet esforços suficients per articular i enfortir aquesta majoria. Fa unes setmanes el govern anunciava la seva intenció de presentar els pressupostos de l'any vinent, cosa que és bona, però clar, és que els d'aquest any ni es van intentar proposar. I jo crec que aquí el govern Sánchez ha tensat la corda més de l'estrictament necessari, perquè arriba, i aquesta setmana és una setmana molt, molt singular, en unes circumstàncies, a les tensions que hi ha al seu voltant, que segurament es podrien haver articulat d'una altra manera. És cert que el Partit Nacionalista Basc no té cap marge de fer caure el govern, entre d'altres coses, perquè el govern basc depèn del Partit Socialista i, per tant, el mínim que poden fer és expressar la seva insatisfacció amb algunes coses, però no tenen capacitat de fer-lo caure. Aquí el dubte és, en funció de com vagi evolucionant tot, si Junts assumirà el risc que suposa participar d'una fotografia en la que també hi ha Vox a la mateixa equació, o el soroll, diguem-ne, al voltant del govern pot arribar en algun moment a ser tan fort com perquè transcendeixi alguna operació en contra de l'actual govern, que sumi a Junts i sumi al Partit Popular. Si això passés, que des de luego seria, diguem-ne, un drama evident pel govern Sánchez, perquè iniciaria algun tipus de canvi, també et dic, i que ens estiguem plantejant això, que indica un èxit de tota la política de Pedro Sánchez i del seu govern a la darrera dècada en relació al que té a veure amb Catalunya, el concepte aquest de tots a dins del sistema. Que avui sigui una possibilitat, que avui estiguem parlant de si Junts pot o no recolzar una moció de censura del Partit Popular, és un escenari que fa una dècada no ens estaríem plantejant, perquè la lògica de la política espanyola era absolutament antagònica. I només això segurament ja formarà part del llegat d'uns anys que han servit i estan servint per algunes coses, però han servit per moltes coses. I segurament la més important té a veure amb Catalunya, i és a Catalunya justament on habitualment s'ha tingut clar que si li va bé al PSOE i al PSC, li va bé a Catalunya, i que ara està per veure doncs, si amb altre tipus d'aliances això es podria consolidar o no, que jo tinc alguns dubtes. No?
2: Jordi. Per comentar el que hem vist a l'inici sobre la interpel·lació del líder de l'oposició al president del govern, que em sembla que era esperable que digués el que ha dit, el president del govern no ha contestat. És a dir, ahir en aquest moviment, per mi inesperat, de Junts, de modificar una esmena per tal que dijous es pogués votar si s'haurien de convocar eleccions o no, la mesa del Congrés jo crec que va maniobrar molt ràpidament per evitar una votació que, si s'hagués produït, hagués deixat en evidència la fragilitat parlamentària del govern. Perdó. I això no és menor i no fa altra cosa que reforçar el que deia la portaveu del Partit Nacionalista Basc, que és que com pot un govern governar quan no té majoria parlamentària perquè l'ha perduda, o, per citar el protagonista de la primera part de la conversa, a Gabriel Rufián, que era "i tot això per què?". No? El que sabem, crec, és que ara mateix tot això té sentit perquè Vox no sigui una força determinant en el dia a dia de la política general espanyola, i que per tant no estigui present al govern o no sigui la força que investeix Pedro Sánchez. I la pregunta per mi és si això és suficient. És a dir, si el president del govern ha parlat d'algunes de les mesures exitoses des del punt de vista d'una política socialdemòcrata que va implementar durant la primera legislatura. Salari mínim, no? És indiscutible que aquella va ser una legislatura des d'una òptica progressista que va fer canvis rellevants, des del meu punt de vista, positius, però el contrast amb la segona és molt fort. I aquesta dependència tant de Junts com del Partit Nacionalista Basc, tard o d'hora, havia de fer-ho molt complicat. Llavors, em sembla molt intel·ligent per part de la portaveu basca dir vostè no té la majoria, aquesta només es refà amb un gran acord, serien els pressupostos, jo defenso uns interessos. No? És que, des de quina posició allò que va dir Sánchez fa uns dies a les jornades del Cercle d'Economia sobre que sí, que aquesta vegada presentaria un projecte de pressupostos després de no haver-ho fet aquest any, diria que l'any anterior tampoc, ens l'hem de creure. No? És a dir, quina és la confiança que pot generar...
7: En aquest sentit l'escenari és diferent, perquè si presenta pressupostos i els tomben, doncs ja tens un motiu per convocar eleccions, que ja seria l'any següent, que és l'any que tu t'has compromès,
2: per tant,
7: ja tens un programa electoral, és un escut social que ja està definit.
9: Crec que aquesta és la jugada.
2: Però és una estratègia estrictament electoral, cosa que no em sembla... Vull dir que...
7: És una estratègia que diu, escolti'm, jo vull avançar, aquí tenim l'eina per avançar, si aquesta gent no em dona suport a la principal eina perquè dona governabilitat al meu projecte...
9: Tinc programa
7: per convocar eleccions, per presentar-me amb unes idees. Hi ha part electoral? Sí. Però al mateix temps també el reforça en la seva posició de dir, escolti, nosaltres fem coses, sou vosaltres que no me les valeu, per
2: tant. Intentem fer coses.
6: Sí, clar. Perquè aquesta segona legislatura realment ha sigut molt... aquesta segona legislatura ha sigut una legislatura tremenda d'obstrucció permanent a totes les mesures, i algunes de les votacions de Junts que ha tingut el Congrés no s'expliquen per defensa dels interessos de Catalunya.
2: S'expliquen per ideologia.
6: Exacte. I per tant,
7: per legítima llavors, ideologia.
6: No, no, legítima, sí, legítima, sí, però sí. La metodologia que s'està utilitzant moltes vegades és una metodologia que dius, bueno, si algú es pensa que es pot fer caure un govern per les vies que no són les reglamentàries, per les vies del desgast, de la mentida, etc, etc, doncs, bueno, això és el que estem afrontant també, no?, en aquests moments. Ara...
7: Sí, però, Mila, però és, estic d'acord amb el que dius, però...
6: És que aquest govern...
7: Però aquí hem de fiscalitzar amb més exigència. Ah, el govern o l'oposició?
6: No, no, el govern.
7: Si el govern no se'n surt...
2: Té l'obligació també de donar l'oportunitat a un altre.
7: Jo crec que l'oposició actua d'una manera destructiva, impedint coses que serien molt rellevants que es poguessin dur a terme. Ho crec. Però si algú no aconsegueix que això passi, és qui té la responsabilitat de fer-les.
2: Totalment.
7: Que va pactar amb dues forces que eren contràries al seu projecte ideològic.
2: Que serà la feblesa i la fortalesa en aquell moment.
9: Per mi el que és interessant és justament anar a mirar, no tant l'oposició, que ja prevèiem, i a més amb la violència que hi ha hagut aquesta legislatura, encara ho hem vist més, ja prevèiem qui seria la seva actuació. Jo penso que el que hem d'anar a mirar ara és el paper dels socis. Faig un disclaimer previ, i és que a mi em sembla com molt paradoxal i molt contradictori que un senyor com Feijó li digui a Sánchez que és el president amb més sospites de corrupció, quan literalment el seu predecessor és el president amb més casos i sentència, com si diguéssim, de corrupció avalada. Però al marge d'això, que no vull entrar en aquesta dinàmica de l'i tu més perquè crec que no favoreix a ningú, però al marge d'això, jo crec que que em sembla una miqueta com hipòcrita, no?, aquesta afirmació. Al marge d'això, jo crec que el que hem vist en la sessió de control és exactament el que podíem esperar abans de que comencés la sessió de control, tant per part del Partit Popular com per part del PSOE. El Partit Popular era evident que parlaria dels casos que esquitxa en Sánchez, però que no proposa cap moviment per fer caure el govern, bàsicament perquè sap que fracassaria, i l'únic que demana és que s'anticipin eleccions quan és potestat del president del govern espanyol fer-ho, i per tant sap que això no passarà. És anar marejant més la perdiu i parlant també dels casos que l'esquitxen. I pel que fa al Partit Socialista, era evident que tampoc respondria en absolut a res del que plantejava el líder de l'oposició i que bàsicament trauria pit de les conquestes econòmiques i socials que ha tingut aquesta legislatura i que en bona part té raó. És a dir, han passat coses en aquesta legislatura que jo crec que han estat encaminades a millorar els drets d'una part de la població. Al marge d'això, jo crec que és cert que Pedro Sánchez no ha cuidat prou la majoria de la investidura, perquè crec que calculava que l'argument "si no sóc jo, serà la dreta i l'extrema dreta" tindria prou força fins i tot per aguantar aquesta legislatura per descomptat i fins i tot per presentar-se ell com a líder d'una Espanya diferent a la que proposa la dreta i l'extrema dreta. Què passa? I que crec que no és el que calculava, que és que hagin esclatat tots aquests casos de presumpta corrupció que envolten el seu entorn polític i familiar. Llavors, per mi, la pregunta de Rufián no és tant per què aguantar, perquè això en realitat tots els socis que li estan donant suport també es poden veure esquitxats pel fet de donar suport a un govern tan apuntat, no?, per la corrupció. Per mi la pregunta no és tant per què, sinó fins quan. Fins quan estan disposats els socis a donar suport a això amb tot el que està sortint, que és veritat el que plantejava la Mila. Pot haver-hi casos de Laufer, però tots els casos igual no són de l'Aufer.
6: No, llavors ja ho he dit, ja ho he dit.
9: Sí, el problema és... Llavors, fins quan estan disposats els socis que li donen suport?
2: No, però amb això, l'estratègia habitual de Sánchez sempre ha sigut esperar, resistir períodes de crisi, perquè sempre hi ha una tensió pública que canvia de focus i després, doncs, això acaba passant.
6: Encara té un as a la màniga, si el volgués utilitzar. El que passa que aquest és un as a la màniga que s'ha de valorar molt bé abans de fer-lo, perquè pot anar contra teva. Encara pot fer una crisi.
9: Exacte.
6: Encara pot fer una crisi de govern que el portaria directament entre la crisi i l'oposició.
2: Però la qüestió és que seria eleccions l'any 2027, que és el que ell sempre
9: ha dit. Sí, sempre ho ha defensat.
2: Són les 9:24. I com deia, més hi serà notícia del dia, sobretot perquè això no havia passat mai d'aquí a poc més de dues hores, no sé, veurem, perquè és que això pot anar per llarg. Sabrem què és el que ha dit l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional, on està declarant ara mateix. Dani Sandiaja, bon dia.
10: Bon dia, sí, la declaració ja ha començat i com es preveu, Zapatero es declararà innocent de les dues causes que el jutge Calama l'acusa. Per una banda, sabem que el situa al cim d'una xarxa dedicada al tràfic d'influències, ja cobra comissions bilionàries a través d'un entramat d'empreses pantalla, i Zapatero, en este cas, negarà qualsevol implicació en els negocis del seu amic Julio Martínez, insistirà que ell feia feines d'assessoria i haurà de justificar el que va cobrar ell i les seues filles. També intentarà qüestionar missatges claus que li incriminen, com els whatsapps dels empresaris de l'aerolínia Plus Ultra, que parlen d'ell com el pana Zapatero, i es desvincularà de les cobrament de comissions milionàries. També hi ha la qüestió de les joies trobades a la caixa forta del seu despatx. Divendres passat el jutge el va imputar en esta altra causa per contraban i frau fiscal després de valorar el conjunt per un total de 1,3 milions d'euros. Zapatero tindrà oportunitat de no declarar sobre esta qüestió, es pot acollir el seu dret a no declarar i deixar-ho per més endavant, que és el que havia demanat la seva defensa, però el jutge ho ha rebutjat. Les acusacions populars que no han entrat a la sala, només hi ha la del PP a dins, estan demanant mesures cautelars com presó provisional, diuen que hi ha risc de fuga i que no valen un altre cas com el de Puigdemont, és el que han dit aquí a les portes de l'Audiència Nacional.
7: I avui també, aprofitant això, ens preguntarem sobre aquesta polèmica de les joies, com funciona això dels regals als càrrecs públics. Redacció, Francesc Soler, bon dia.
11: Bon dia. Sí, les institucions, de fet, tenen una sèrie de normes internes per regularitzar la recepció de regals amb un objectiu que no escapa a ningú, que els regals que puguin fer empreses, organitzacions o altres institucions a un determinat membre d'un govern no es converteixin, de facto, en un suborn. Es dona la circumstància que el 2005, per tant, sota el govern de Zapatero, és quan es va entrar a regular aquesta qüestió per mitjà d'un codi de bon govern. Grosso modo, s'ha de rebutjar aquells regals que puguin condicionar l'acció de govern i, en el cas dels obsequis que textualment tinguin una significació més gran, han de passar a ser propietat de l'Estat. El 2013, una llei de transferència, en aquest cas ja sota el govern de Rajoy, ho regulava en la mateixa línia, però sense entrar a establir els límits. És a dir, no es diu que es considera com un regal de gran valor. És a dir, són 100 euros, 1.000 euros, 10.000 euros... I un altre problema, la Moncloa no compta amb un registre actualitzat dels regals rebuts pels presidents, com sí que, per exemple, publica un cop l'any la Casa Reial, una mesura que va implementar Felip VI.
7: I a Catalunya com funciona això?
11: Doncs ni el president, ni cap conseller, ni tampoc cap alt càrrec es poden quedar regals que vagin més enllà de la cortesia. Aquí sí que hi ha un llistat actualitzat, a més. De fet, el Nació avui publica un rànquing dels molt honorables amb més regals rebuts. Pere Aragonès en va rebre 1.029, Quim Torra 731, Carles Puigdemont 472 i Salvador Illa de moment en porta 452.
7: Doncs gràcies, Francesc. Per cert, que tot això, que el sumari, que el jutge Peinado també ha de decidir entre avui i demà si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. L'acusació popular, Vox i entitats d'extrema dreta, li van demanar abans d'ahir en la visita preliminar de més de 3 hores, que és el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats. La portaveu del govern, Elma Saiz, deia això sobre la possible retirada del passaport a Begoña Gómez.
12: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
7: Javier Cascairo, periodista del País, bon dia.
13: Bon dia, Arcad.
7: D'entrada, com valores les paraules de Sánchez que acabem de sentir, o no sentir, perquè no ha parlat de Zapatero en aquesta sessió de control?
13: Bueno, yo creo que están expectantes, ¿no? Como está todo el Partido Socialista y como está todo el gobierno. Expectantes, deseando, yo no sé, que baje un milagro del cielo y les resuelva este embrollo tremendo en el que están ahora mismo, un partido y un gobierno en shock. Y que el expresidente sea capaz de aclarar algo de lo que no ha sido capaz de aclarar en todas estas semanas. Yo creo que por eso él, aparte de que obviamente políticamente no le conviene, pero también esperando que el expresidente ofrezca algunas explicaciones, al menos algo creíbles.
7: Perquè com es viu des de les files socialistes la declaració de Zapatero d'avui? És a dir, la gent està mirant més l'Audiència Nacional o al Congrés dels Diputats?
13: Mira, yo ayer hablando con el portavoz parlamentario en el Congreso, con Pachi López, él nos reconocía en un corrillo en privado que estaban deseando que acudiera finalmente Zapatero a la audiencia y desvelara o aclarara algo de todo esto, porque efectivamente en el partido no acaban de creerse que sea verdad ni la mitad ni la cuarta parte de lo que está saliendo en los medios de comunicación. Y yo creo que han hecho un auto de fe directamente. Están intentando ver si es posible que el expresidente al menos aporte algún tipo de documento que, con respecto, por ejemplo, al tema de las joyas, que es especialmente mediático y morboso, pues les dé una puerta de salida, ¿no? Pero también te digo que estoy notando dudas ya, dudas que, por otra parte, están saliendo, que cualquier analista sería capaz de ver y de observar, pero que en el partido ha costado muchísimo, dudas en con respecto a que algunas de los comportamientos, algunas de esas joyas, algunas de esas actitudes que él ha tenido, el expresidente, no se corresponden con la altura y con el faro que ellos creían ver en la figura de Zapatero en estos últimos años, ¿no?
7: Home, clar, és que el portaveu de Zapatero, de fet, en aquest programa, José Luis Arroyo, quan el vam entrevistar, va dir que les joies es costaven entre 30.000 i 50.000, en algun moment es va parlar de 100.000 euros, però clar, estem parlant de 1,3 milions d'euros, per tant, aquí hi ha hagut algú que no sí. tenia clar què tenia o hi ha hagut una voluntat d'amagar, diguéssim, el valor real de les joies?
13: El propio Luis Arroyo, que efectivamente ha sido un colaborador cercanísimo de Zapatero y que, al que ha utilizado de portavoz en la sombra en estas semanas. Hay que recordar, explicar que aquel primer día, cuando salió el primer auto, el propio Zapatero dijo que iba a comparecer, a hacer entrevistas en los medios de comunicación para explicarlo todo. Luego no lo ha hecho, ¿no?, por consejo de su abogado. Y ha tirado de Luis Arroyo, que es un asesor de comunicación con el que había trabajado en el pasado, al que ha dejado tirado, ¿no?, con alguna de, vamos a decir, presuntas mentiras a día de hoy. Algunas de ellas ya bastante comprobadas, ¿no? Y él, ya te digo, porque lo conozco además, yo también colaboro en el Ateneo en algunas actividades, es el presidente del Ateneo de Madrid, lo conozco personalmente bastante y él está absolutamente decepcionado, ¿no? Porque efectivamente el expresidente le contó en privado una serie de versiones que luego no se han correspondido con la realidad.
7: Mm. I tot això, anem sabent més coses, perquè al marge del cas Plus Ultra i de les joies, pels quals declara avui Zapatero com a investigat, el PSOE té altres casos, com per exemple el cas Leire Díaz. I el que sentíem ahir al Senat, que era la directora de la Guàrdia Civil, doncs no sé si és molt creïble.
14: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guàrdia Civil.
7: Va ser creïble, diries, la declaració de González al Senat?
13: Sería más creíble si nos lo hubiera contado desde el minuto uno. Si en vez de emitir un comunicado con nocturnidad y alevosía una noche en la que ya había dicho antes que jamás había visto ni sabía nada de esta persona, de esta fontanera, de esta, ahora llaman espía, en el Partido Socialista, espía del PSOE, si Mercedes González hubiera dicho todo desde el principio, hubiera comparecido ante los periodistas para responder preguntas, pues a lo mejor tenía un poco más de credibilidad, ¿no? Ayer es verdad, también te lo tengo que decir, que ayer en la comparecencia del Senado se mostró más confiada y más segura de sí misma que muchas de las comparecencias que yo he visto en comisiones de investigación en el Parlamento. No sé si era seguridad, confianza o incluso soberbia en algunos momentos, pero sí que es verdad que no se vio a la directora de la Guardia Civil intimidada como se ha visto a otros cargos socialistas. Esto quiere decir que lo que contó ella ayer, de que apenas se habían conocido, de que habían tomado dos cafés, que luego dijo que eran dos tés y que apenas habían hablado de nada. Bueno, si la primera vez en la que Leire Díaz te pide una reunión, y que tampoco es normal que una militante de base de un pequeño pueblo de Cantabria te pida una reunión a la directora general de la Guardia Civil y la celebres, pero bueno, lo que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que no había nada que hablar, que es que celebraras una segunda y hasta una tercera reunión, y que además no lo hicieras en la sede oficial, sino enfrente en una cafetería para que no quedara constancia en el registro. Bueno, hay muchas cosas ahí que han quedado oscuras, pero también te digo que el presidente y el ministro por ahora la respaldan totalmente.
7: També hem vist aquestes últimes hores com apareixia un nom sorprenent, que és l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també en el cas Leire.
13: Sí, he visto que efectivamente se ha sentido interpelado. Bueno, yo te quería hablar sobre todo, más que de Gonzalo Boye y de Carles Puigdemont, te quería hablar de lo que estamos viendo de esos partidos, ¿no?, de Junts. Y hoy, Ricard, hoy de PNV, en la sesión de control del Congreso de los Diputados al Gobierno, lo que estamos viendo es la necesidad que tienen ya esos partidos que apoyaron en la investidura a Pedro Sánchez de desmarcarse sin romper del todo, ¿no? Están intentando tirar de la cuerda para no salir tan perjudicados de todo lo que le está pasando al Gobierno del PSOE, pero sin ser ellos los responsables de que esto acabe. Esto es lo que yo noto en Junts desde hace semanas, por no decir meses, y desde las últimas horas, especialmente hoy, la portavoz del PNV le ha puesto casi un ultimátum al presidente del Gobierno, a decirle que si no consigue un acuerdo para los presupuestos que quiere iniciar, que empezar a negociar la semana que viene, y que durarán pues unos meses, ¿no?, hasta otoño, debe disolver y convocar elecciones.
7: Sí, que això no tira tant endavant, no sé si això hi haurà alguna altra fórmula, a Javier, que puguis veure i calcular que pugui anar endavant, que pugui prosperar.
13: ¿Te refieres al presidente del gobierno?
7: Sí.
13: Es que yo creo que todo está apuntando más o menos a lo mismo, ¿no? Lo que le están señalando Junts, lo que le está diciendo ya PNV, lo que le está diciendo Podemos hoy mismo, la legislatura está muerta y agotada. En realidad todos le están señalando más o menos una, no sé si decir una horquilla, de posibilidades que pasan únicamente porque él convoque las elecciones, porque yo no veo otra opción, ¿no? No veo moción de censura, ayer volvían en el Partido Popular a decirnos que esa no es su opción, que ellos lo que quieren es que el tiempo les dé prácticamente, les regale la legislatura y las elecciones y la victoria electoral, que el tiempo juega a su favor, nos decían en el equipo de Feijóo anoche. Bueno, pues la única opción es que el presidente convoque elecciones. Y digamos que la puntilla de todo eso es que se vea de manera evidente en una votación, como por ejemplo los presupuestos, que esta realidad que hay a día de hoy, y es que en el Parlamento se ha perdido el bloque de la mayoría de investidura, se constate en una votación tan relevante como esa. Eso pasará seguramente en el otoño, entre octubre, noviembre, que se vote los presupuestos que se van a iniciar a negociar ahora. Yo creo que en ese momento el presidente constatará y convocará elecciones. Esa es mi predicción, pero seguramente fallaré.
7: Javier Cascairo, gracias por acompañarnos. Que vagi bé.
13: Una abraçada.
7: Mayol, no sé si ens pots donar més detalls d'aquesta pregunta que ara feia el Javier, també sobre la implicació de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, amb el cas Leire.
15: Sí, recordem que Gonzalo Boye ha estat jutjat, de fet està pendent de sentència, en un cas de narcotràfic. És un cas molt gran, que anava amb el narcotraficant gallec Sito Miñanco, i Gonzalo Boye, com un dels advocats, hi estava imputat i dins el judici. Això està pendent de sentència, i el que es desprèn de les converses entre Leire Díaz i un altre advocat que està dins el cas Leire, que és Jacobo Teijelo, un dels principals implicats també, és que Leire Díaz es va oferir a anul·lar aquest judici, o a intentar anul·lar aquest judici, contra Gonzalo Boye per intentar convèncer Junts que es mantingués com a soci del govern espanyol. Tot això en un context en què els de Carles Puigdemont eren finals de 2024, ja començaven a allunyar-se del PSOE, en un context en què Gonzalo Boye formava part activa i era una part important dels negociadors de Junts amb el PSOE, i per tant el que va fer Leire, o el que va dir Leire, és: jo l'intento anul·lar el judici, i així els de Puigdemont s'acosten. No consta que això passa, no s'ha anul·lat el judici, òbviament, tampoc costen més gestions, però sí que això es desprèn de les converses que la Guàrdia Civil té al seu poder dins aquest sumari.
7: I també apareix un missatge en el qual li diu si li pot confirmar alguna cosa, que demà se'n va cap a Waterloo, això li diu en aquest cas a Santos Cerdán, que és qui el dia següent va viatjar juntament amb Zapatero a Brussel·les per entrevistar-se a la cúpula de Junts. És una cosa i una acusa això que fa l'AUCO, i veurem en què acaba tot plegat. Ara tornem.
16: Íntim i únic. Can Reón Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida, i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reón? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
17: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: 6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
20: Normal.
19: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
20: No pot ser.
19: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
18: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
21: Tinto de verano, Don Simón.
22: Tinto de verano, Don Simón.
21: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
23: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajesalcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
24: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
25: Què?
24: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
25: Sense pagar?
24: Què? Ara no. El començarà a pagar després.
25: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
26: Citroën.
18: Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
27: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat, i els draps per tenir les mans ben netes. aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
0: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
1: Doncs millor.
3: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvia les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
4: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
5: A Catalunya Ràdio... Postdates.
8: El llenguatge és molt gran. Ha de menester el món sencer per encabir-s'hi. De l'escrita, de Pere Jaume.
5: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Són les 9:41 amb Jordi Bat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Milagros Pérez Oliva. Parlàvem de la notícia del dia Zapatero, veurem què és el que declara l'Audiència Nacional i veurem també quines són les decisions que pren el jutge pel que fa a Zapatero. De moment, per això, pel que estem anant seguint i pel que ens explicava el Javier Casqueiro, doncs no pinta massa bé tampoc la reacció que hi pugui haver al PSOE en funció del que passi. Nacho.
26: Sí, aviam. Hi ha unes explicacions pendents davant del jutge, del president Zapatero, i jo crec que també hi ha unes explicacions pendents de cara a l'opinió pública, no? Perquè la seva figura no és una figura anònima ni una figura de segona línia i, a més, doncs ha tingut un paper molt, molt proactiu en els darrers anys. I també introdueixo l'interrogant de si finalment decidirà o no comparèixer davant de l'opinió pública, que és una cosa que va insinuar algunes persones, el propi portaveu amb el que va comptar durant unes setmanes, i que crec que políticament és rellevant, perquè aquest cas té quatre dimensions de lògiques diferents o té quatre estratègies, diguem-ne, per abordar-ho diferents. Una és la jurídica, i dintre la jurídica hi ha la processal i la penal. La processal, que sembla que la seva defensa vol invalidar alguna de les proves per com van ser obtingudes. D'altra banda, si hi ha o no delictes, que són qüestions diferents, però aquesta és una, aquesta és la jurídica, aquesta és la rellevant des de la lògica, doncs, de les garanties i dels drets personals i individuals del president Zapatero. Però hi ha una lògica també que és clarament política, no? I que és la que a efectes del projecte polític governamental, doncs segurament té més sentit. I algunes són geopolítiques, i són geopolítiques des de dues perspectives contradictòries i que, a més, les dues poden ser certes, no? Pot ser tan cert que hi hagi hagut una reacció del govern dels Estats Units a l'hora de compartir informació amb autoritats europees per la posició del govern d'Espanya en relació als Estats Units, però també és tan cert i té a veure amb la geopolítica de que és raonable preguntar-se si un exprimer ministre de la Unió Europea pot treballar per potències estrangeres com la Xina o Venezuela. Jo m'inclino a pensar que no. I entre d'altres coses perquè no és el mateix Canadà que la Xina, no és el mateix Estats Units que Rússia, no és el mateix Venezuela que el Japó. I jo crec que tot això mereix explicacions. Mereix explicacions davant de l'opinió pública i jo et diria fins i tot que les espero. Perquè si no és molt difícil veure algunes de les imatges que hem vist les darreres setmanes, no? Les joies que es van dir que eren... Bueno, era una deixa familiar, no? Com els dins, la fortuna del Jordi Pujol. I veure aquestes imatges i, en fi, no tenir cap mena d'explicació davant de gent que ha confiat part dels seus anhels en el que ell representava i que aplica una cosa que, en un altre context, i justament en relació a Jordi Pujol, jo recordo que el Miquel Iceta va dir fa molts anys, no?, que és que l'Església Catòlica feia una cosa molt bé, que és santificar la gent uns quants anys després de que els sants moríssim, per veure doncs, exactament doncs, com havia estat la seva vida. No? I en política es fan altres coses, no? I s'eleva a una posició doncs, que segurament no mereixem els humans quan estem en vida, i aleshores es generen unes frustracions que, lògicament, des de la perspectiva política, tenen conseqüències.
1: Milagros.
2: Sí, jo, a veure, Zapatero ha sigut un dels polítics que és un dels que se salvava, d'alguna manera, en la seva activitat com a expresident, el que més acostava a un tipus de figura que la gent considera que ha de ser una figura respectable, que treballi per la pau, que treballi en causes justes, que treballi per una representació del país des del punt de vista més noble. Clar, si aquesta imatge queda finalment tacada per activitats privades que tindrien a veure amb l'interès personal, el lucre, etc, etc, és un cop molt fort, és un cop moral fortíssim per una certa idea de l'esquerra, de què és l'esquerra i per què l'esquerra a vegades reivindica una superioritat moral que està avalada per les polítiques que l'esquerra ha defensat de justícia social, de pau, etc, etc, històricament, i que no s'adiu amb altres activitats que vindrien a ser més les de l'individualisme acaparador, diríem, no? No sé.
1: Deixeu-me saludar Luis María Pardo, que és l'acusació que s'ha personat en el cas Zapatero. Luis María, bon dia, buenos días.
6: Bon dia, buenos días.
1: Ya han pedido presión preventiva para Zapatero.
6: Hemos instado a la Dirección Popular Unificada que solicite, cuando se termine la declaración que está realizando ahora mismo, la prisión provisional comunicada de sin fianza para el expresidente, puesto que consideramos de que pueda haber un riesgo de fuga elevado por las relaciones internacionales que tiene el señor Zapatero.
1: ¿Qué espera usted de esta declaración?
6: Bueno, deberá responder a todas las preguntas que se le formulen. Ahora mismo es una incógnita si va a responder solamente al juez Calama, al fiscal o a su defensa, y creemos que debe dar muchas explicaciones, no tanto por el tema de las joyas, que es lo que sustancialmente o a la audiencia le puede interesar más, sino sobre todo por el rescate de Plus Ultra y esos 53 millones de todos los ciudadanos que, gracias a las fiscalías de Francia y de Suiza, conocimos de que se estaban destinando a otros fines que no eran el rescate.
1: Usted me decía que creen que puede fugarse a Venezuela.
6: Nosotros no creemos que pueda fugarse. Lo que consideramos es que la posibilidad de un riesgo de fuga es evidente, existe, no en vano es posible que esto pueda suceder, y por tanto creo que si la ley de ocultamiento criminal permite la posibilidad, a través de las medidas cautelares, de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado. De todas maneras, la decisión corresponderá, como no puede ser de otra manera, al juez instructor.
1: Es Luis María Ardo, acusación personada en el cas Zapatero. Gracias por acompañarnos.
6: Un saludo.
20: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
11: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
12: Doncs millor...
3: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i, si és amb amics, millor.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
28: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
29: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
31: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relaxador L'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
13: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
15: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
16: No, te'n falta una.
15: Ah, clar, la del tot costa.
16: Doncs som-hi, convocatòria.
17: Ahora viene lo bonito, atacantes.
16: Marc Crosas.
15: Natàlia Arroyo.
16: Gemmarí Dongu.
15: Bruna Vilamala.
16: Damià Abella. Ion Vaquero.
15: Ilia Sánchez.
19: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
15: Al tot costa.
17: Momento, seguimos.
19: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són les 9:51, amb Jordi Mata, amb Nacho Cordero, amb Laura Aznar i Milagros Pérez d'Oliva. Per acabar la ronda d'intervencions, estàvem parlant de Zapatero. Laura.
21: Sí, bueno, Zapatero és un cas més d'aquesta setmana terrible pel govern espanyol i pel Partit Socialista en termes judicials i polítics, perquè les compareixences de Zapatero, de Begoña Gómez, s'hi suma les compareixences al Senat instades pel Partit Popular. Jo no sé com avançarà el cas de l'expresident, ho veurem, però hi ha coses que pinten terriblement malament, o sigui, objectivament terriblement malament, no? Sobretot, i això suposo que genera més interès a l'opinió pública, tota la qüestió de les joies, no?, que ha motivat l'obertura d'una segona investigació i que genera totes les suspicàcies al relat que s'ha fet inicialment de les joies. Ara ho recordava Ricard, quan s'explicaven que havien costat com a màxim entre 30 i 50 mil euros, un informe d'accessió eleva per 26 aquest preu, no?, quan es diu que s'estenia molt clar l'origen, que era aquesta deixa familiar, que eren regals de viatges i que després s'hagi de demanar més temps per reunir tota la documentació. És que és evidentíssim que el Partit Popular utilitzaria això per dir, però no ho teníem tan clar, ens estàveu mentint en algun moment, no? Si realment teníeu tan clar quin era l'origen i ara necessiteu temps per reunir la documentació perquè potser no és tan clar com ho teníeu, no? Jo crec que tots els casos, la suma de tot plegat desgasta l'executiu, però jo crec que el cas Zapatero pot ser una estocada mortal per això que plantegen els companys, perquè no estem parlant de una taca enorme que representaria el fet que un expresident espanyol estigués tacat per la corrupció, que això en termes d'imatge és molt terrible, sinó que va més enllà, no? Perquè l'actual projecte del Partit Socialista Sanchista emana directament de la concepció de partit i d'estat que té el propi Zapatero, no? En termes gairebé d'autoritat o de líder moral. Per tant, jo crec que això és que ja no només pot ser una estocada per la legislatura, és que pot ser una estocada important per les sigles del partit. I crec que això, bueno, que en funció de què passi, com avanci el cas, doncs pot fer molt mal, molt, molt mal.
1: Jordi.
7: No, ara, m'ha interessat una cosa que ha comentat el Nacho sobre quan ell deia amb qui es poden fer negocis, no? Quan ell ha dit això, amb la Xina, no? I el Japó, sí. I jo crec que té bastanta raó. O sigui, en l'estatut d'un expresident del govern espanyol, d'un país de la Unió Europea, que és un estatut que, com a conseqüència del que està passant, estaria bé que fos perfilat, em sembla que al marge de si és legal o no legal, establir relacions de confiança amb règims que estan al marge del perímetre del consens occidental és un problema. Hi ha molts problemes.
2: És un problema sempre, fins i tot quan està dins dels marges de la confiança occidental, perquè mira la figura de Schröder a Alemanya, sí, treballant per les empreses, per la gasística russa.
7: Encara ara,
2: però sí, en el moment en què ho feia, i que ja llavors va ser objecte de polèmica, estava perfectament alineat amb la política de Merkel d'intentar atreure a la Rússia de Putin al consens europeu.
7: Incorporar-lo al marc, però o sigui, ara no seria el mateix, diguéssim.
2: No, però vull dir que és problemàtic, perquè tu no saps, el que avui no és problemàtic, demà pot ser un mort.
7: Sí, que hi havia aquest argument de la paradiplomàcia que Zapatero feia en Venezuela, clar, per acostar posicions, i que, dit així, està bé, diguéssim, no? I mirada,
2: bé,
7: un país que té problemes democràtics evidents, pots posar-t'hi, diguéssim, completament en contra o mirar de solucionar
4: una mica en la mesura de les teves influències, la situació. Però ara quan la Laura parlava de la funció de Zapatero en l'actual PSOE, d'alguna manera era la cara a la creu que representa Felipe González, no? O sigui, no sé si ho pensaves amb aquesta clau, però Felipe González és una persona que quan deixa la política progressivament es va convertint en un senyor que té molts diners. És a dir, que passa el mateix amb Aznar, és que no en tenen prou amb el sou d'expresidents i que volen viure molt bé. Llavors, la cosa és amb qui fas els diners. Perquè si els fas amb Murdoch, que és un senyor dins del seu bord d'estar Aznar, però que forma part del consens, ens agradi menys o no, no sembla problemàtic. En canvi, si tu et poses a relacionar-te amb un país tan problemàtic com Venezuela, pot sortir esquitxat. I era una mica ingenu pensar que no passaria.
15: Sí, sí. Són les 9:55. Mentrestant, la guerra a l'Orient Mitjà arriba a la seva fi i baixa una mica el preu del petroli. El Fons Monetari Internacional avisa que el món s'ha de preparar per aguantar crisis recurrents. L'economia mundial és recent de les constants tensions geopolítiques i tot plegat fa tema que pugui haver-hi una onada d'impagaments als bancs. Santiago Niño Becerra, què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, bon dia.
15: S'estan preparant els bancs per afrontar aquests impagaments?
5: Sota el meu punt de vista, sí. A veure, hi ha un document que curiosament se li ha donat molt poc ressò, que és l'informe de primavera del Fons Monetari Internacional. El Fons Monetari Internacional fa dos informes a la primavera i a la tardor on analitza l'economia mundial i pràcticament tots els països del món. És un informe que està molt ben fet, és gratuït, es pot baixar de la web del Fons Monetari Internacional, i bueno, i el resum de l'informe d'abril, que es va presentar, si no recordo malament, el 16 d'abril, deia que és un informe a llarg termini, arriba fins al 2031. Resumint molt, el que pinta és un món estancat, absolutament estancat. Creixements del 3,06, 3,22, 3,24, 3,16... A les economies avançades exactament igual, 1,78, 70, etc. I a Espanya cap avall. Llavors, després entren temes més concrets, com pot ser el dèficit i tal, no? Dèficit entre parèntesis que no baixa a nivell mundial, dèficit de pressupostari. Llavors, això jo crec que vincula amb unes declaracions, jo no diria que fos un discurs, però unes declaracions que la directora del Fons Monetari Internacional, la senyora Georgieva, va fer, si no recordo malament, el 8 de juny, en la que s'apartava de la seva línia, que sempre és molt tècnica, no? És a dir, un director general del Fons Monetari Internacional sempre fa intervencions molt tècniques. Aquesta vegada, la senyora Georgieva, jo crec que em va sorprendre, també es pot llegir el discurs, està a la web del Fons, era molt filosòfic, és a dir, deia coses com la que vostè ha apuntat, no? És a dir, que feia una mica com de repàs, no? Tot el que ha passat des de l'any 2008, la crisi aquella que no va quedar resolta, un excés de diners que hi ha en el món brutal, un excés de deute terrible, després la pandèmia, amb situacions que tampoc estan resoltes, el conflicte d'Ucraïna, Orient Mitjà, unes borses que estan absolutament fora de lògica, els valors que han alcançat les borses, la intel·ligència artificial també agafant diners sense tenir retorn d'aquesta inversió. És a dir, i llavors el senyor Georgieva es feia una mena de... No arribava a ser pregunta, però era com un plantejament retòric. No estarà el món entrant en una dinàmica de problemes, no deia crisis, però de tensions, que no podrà assolir? Jo, sota el meu punt de vista, la resposta és que sí. I llavors jo crec que jo he fet una mica de paral·lelisme en l'any 2005, el període 2002, 2003, 2009, 2010. Jo crec que si aquesta situació continua com estem ara, entre finals del 2027 i 2028 es pot plantejar una problemàtica molt forta a nivell econòmic mundial.
1: Amb això fa temps també que ho sentim. És a dir, sempre no sentim aquella cosa, el fantasma que arribarà, que arribarà. Què ha canviat? Sí, però... Què ha canviat?
5: Bueno, ha canviat possiblement la capacitat d'absorció. És a dir, ens estaven dient els països han de reduir el seu deute. No s'està reduint.

0: que l'oferta, evidentment, és importantíssima per a la fixació de preu. Possiblement la demanda, no parlo la demanda d'Espanya, la demanda mundial de petroli, no està en els seus millors moments. Si això afegim que els països productors necessiten diners, l'OPEP ja ha dit que augmentarà la producció, llavors estem en una situació que jo crec que cada vegada és més feble. I que agafo les paraules de la senyora Georgieva, és a dir, la capacitat d'absorció d'aquestes sancions poden ser cada vegada més baixa.
1: I el fet que ara, per exemple, veiem que s'acaba la guerra, o bé, veurem què passa, però hi ha un acord perquè s'acabi la guerra a l'Orient Mitjà i el preu del petroli continua baixant, això com ho veu? Perquè avui el barril de Brent, per exemple, cotitza en $78.
0: Sí.
1: Seguirà caient els propers dies?
0: Doncs sí. A veure, clar, la situació a l'Orient Mitjà és una situació que realment no se sap què passarà demà. La prova és que hem vist el que ha passat amb aquests darrers dos mesos. Però si és cert que ha arribat a un punt en què a tothom li convé, i bàsicament al senyor Trump, perquè les eleccions de novembre cada vegada estan més a prop, no?, i cada vegada als Estats Units hi ha més rebuig a la pèrdua de poder adquisitiu de la població. Bueno, sembla ser que sí. Llavors, aquesta reobertura de l'estret d'Hormuz en plena... És a dir, però complerta, eh? Perquè ara comença que si el desminado, com es farà, vull dir, no serà automàtic.
1: Llavors, és a dir, un cop s'assigni l'acord de pau, no recuperarà ràpidament la normalitat
0: a
1: l'estret d'Hormuz, ni a l'economia.
0: Hi ha experts que ja han apuntat que això, la normalització total, serà entre 30 i 60 dies. La normalització total. A més, hi ha un munt de vaixells allà que estan al mig de l'estret, perquè no han pogut anar ni per una banda ni per una altra. No? Llavors, és possible que el preu del petroli continuï baixant. El que passa és que per nosaltres pot ser molt interessant que el preu del petroli continuï baixant. El que passa és que no hem d'oblidar de dues coses. Primer, l'OPEP. L'OPEP, malgrat que el seu poder avui no és el que tenia fa 20 anys, però bueno, està allà i dins de l'OPEP per Aràbia Saudí. Però és que per altra banda estan les petroleres americanes. És a dir, les petroleres americanes, amb aquesta pujada del preu de petroli, han guanyat una quantitat brutal de diners. Els seus beneficis s'han disparat. Tant s'han disparat que estaven una mica preocupades perquè si el preu continua baixant, la demanda baixaria. Llavors tampoc els interessava, però és que si el preu baixa molt, tenint en compte que aquestes petroleres, bàsicament les del sud dels Estats Units, estan funcionant a base de fracking, és un petroli que és molt car de treure, és a dir, si baixa molt el preu del petroli, aquestes companyies tindran problemes. De tota manera, jo crec que sí, jo crec que el preu del petroli es pot situar, si no passa res, amb un horitzó de $75, jo crec, 75... 73, 74, amb aquest horitzó.
1: Ara fa una hora també el govern espanyol ha anunciat que vol prorrogar l'escut social per mesures de guerra, amb una òptica diferent per aquest alto el foc, i ho aprovarà el Consell de Ministres el 29 de juny. Era important que es prorrogués aquest escut social?
0: Jo, com he dit diverses vegades, jo no estic d'acord amb aquest plantejament. És a dir, un cafè per a tots, jo crec que no s'ha d'aplicar. És a dir, els ajuts, sí, correcte, totalment d'acord, però els ajuts han de tenir nom, cognoms i adreça postal. És a dir, els ajuts han d'estar dirigits...

0: L'arribada de l'estiu marca l'inici d'una de les èpoques de moviment als aeroports i és que, amb les vacances cada vegada més a prop, milions de persones comencen a planificar els seus viatges i a buscar les millors opcions per desplaçar-se. En aquest context, la Unió Europea ha aprovat una reforma que obligarà les aerolínies a informar des de l'inici del procés de reserva del cost de la maleta de mà. La nova normativa no impedeix que les companyies continuïn cobrant per aquest equipatge, però sí que estableix que el preu s'haurà de mostrar de manera clara des del primer moment, evitant càrrecs i també, en aquest sentit, doncs, aquells càrrecs inesperats al final de la compra. La reforma també preveu que les famílies doncs, viatgin amb menors de 14 anys i puguin seure juntes sense haver d'assumir costos addicionals i manté les compensacions per retards superiors a 3 hores. Els canvis encara han de completar la seva tramitació definitiva i no seran immediats, però representen doncs, un pas cap a una major transparència en els drets dels passatgers en un moment en què els desplaçaments aeris tornen a ser protagonistes de la temporada estival. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Perquè aquí no s'està mirant algun bitllet d'avió per marxar aquests dies fora, aprofitant una mica que la gent encara no ha marxat del tot, doncs és una bona opció, és una bona opció. Hi ha molts que cada vegada doncs, agafen les vacances fora de temporada alta per així poder descansar i tenir els espais d'estiueig doncs, per ells sols, perquè això doncs, és una moda que cada vegada doncs, influeix més en la presa de decisions dels treballadors i treballadores a l'hora d'agafar aquest període estival. Recordem que nosaltres doncs, seguirem tot el mes de juliol amb la Rambla d'estiu, encara ens queda acabar el mes de juny i després tot seguit doncs, ja tindrem aquesta temporada estival aquí a Ràdio d'Esvern amb la Rambla d'estiu. Abans, però, recordar que ja d'aquí molt poquet també acaben doncs, els nostres col·laboradors i col·laboradores, aquells programes que formen part de la graella de Ràdio d'Esvern, com per exemple Just Sardanes, entre d'altres, doncs, que en breus doncs, acabaran el seu recorregut en aquest curs 25-26. Com dèiem, comencem, com sempre, fent un repàs al sumari, si us sembla. Avui, dimecres 17 de juny, tenim les notícies de Sant Just, també farem un repàs a les portades dels diaris i tancarem la primera hora amb les efemèrides i amb el temps amb en Carles Rius. Després dels butlletins horaris de les 11, avui entrevista del dia, parlarem de High School Musical, una nova doncs, iniciativa que engega l'Ateneu de Sant Just i al capdavant hi trobem doncs, Elisabet Giner i el Lluís Tarrés. Seguirem també amb més espais de la casa. Avui tindrem el celler de Can Mata amb Astrid Goldstein, parlarem de vins i també avui per tancar ja el magazín a partir de les 12 del migdia doncs el tancarem, baixarem la persiana avui doncs amb pa de llibre, recomanacions literàries amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i també parlant d'excursions, de l'excursionisme amb les CEAS, en aquest cas amb Romy Porredón. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més a Ràdio d'Esvern, soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM i sé molt bé que vosaltres voleu escoltar bona música, per això avui sé molt bé de primera cita, fins ara.
1: Que m'has venut que per ser el tan gana he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per tu.

Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.

treu les taronges de la nevera i deixa el ganivet damunt del marbre, a punt per l'endemà al matí. Es posa el pijama que acaba de treure de l'armari, impecablement planxat. Abans de posar-se al llit, però, agafa el mòbil i marca el número. Ara, que n'hi han comprat un amb les tecles més grosses, ja el fa servir com si res. Primer, sent el fix sonar una estona. Fins que, per fi... Hola, som el Joan i la Carme. Ara no som a casa, però si ens deixes un missatge, et trucarem de seguida que puguem. Gràcies. I anar a dormir-se se li fa més tendre, amb la companyia de la veu, almenys la veu, ara que troba tant a faltar el petó de bona nit. Trucar al cel, de Maria Bragós Duch.

0: I encetem la primera hora del magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Encetem la Rambla d'avui dimecres amb les notícies de Sant Just. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Com estàs? No sé quin micro tens. Tens el micro 3, crec. T'han canviat el micro, ara.
1: Mariona, ara, bon dia. Sí, ara sí, bon dia.
0: T'han canviat el micro.
1: Sí, he agafat el micro que tenia davant i no ho he mirat, la veritat.
0: No, no passa
1: sí,
0: res.
1: Tinc el taronja.
0: Això, aviam, en una emissora, doncs, quan tu acabes de fer la teva feina, ho deixes endreçat com t'ho has trobat. Però em penso que els que van estar ahir al vespre no ho van fer.
1: Han fet així una mica un joc de micros.
0: Sí, no és una crítica, eh? És una crítica, sí. És que els dimarts sempre passa, Mariona. Sempre
1: mira com passa. Et salves d'aquesta, eh? Sí, és... no, no és una crítica.
0: És una crítica constructiva, però és una crítica, perquè és que els dimarts sempre passa. Però fins ara, com que jo estava als matins a l'estudi, doncs arribava, m'emprenyava jo sol, col·locava els auriculars, els micros i tot, però ara, clar, com que torno a estar aquí a nivell tècnic, doncs aquí estem. Escolta, has vist que ja hem començat a emetre els microrelats d'aquest
1: any? Sí, això t'anava a dir, aquest és el que va quedar primer, no? És
0: precís. Sí, és molt
1: maco. I he de dir que amb la música queda molt bé, eh?
0: Sí, eh? Mm-hmm. Queda bonic.
1: Sí, perquè dona encara més força al to del microrelat.
0: Sí, sí, anirem escoltant tots els microrelats al llarg d'aquests dies. De fet, els tindrem en bucle, els anirem passant, no en bucle, però ja m'enteneu, els anirem passant. Vull dir que si escolteu al final del microrelat i dieu «Ai, jo el volia escoltar sencer», no us amoïneu, que l'anirem posant aquests dies i que l'anireu escoltant, o sigui que cap problema. I el de la Mariona en algun dia, en algun moment, doncs acabarà sortint.
1: En algun moment caurà.
0: En algun moment caurà, perquè també el tenim per aquí. I bé, doncs també comentar abans d'arrencar l'espai de titulars que aquests microrelats són els que conformen doncs, el segon concurs de microrelats de l'Ateneu de Sant Just i que han estat editats i muntats a nivell de so doncs, per Sergio Paredes, que va ser doncs, alumne d'aquesta casa fins la setmana passada, que va acabar la seva trajectòria de pràctiques aquí a Ràdio d'Esvern. I ara sí, fet aquest incís, marxem directament a les notícies de Sant Just. Avui parlem de tres titulars. La xarxa d'equipaments culturals obre les inscripcions per a la programació d'estiu. També parlarem de les veus de l'òpera, la nova conferència de l'AUJA amb Enric Martínez Castiani i acabarem doncs parlant de la Collserola, que reforça el dispositiu de prevenció d'incendis per l'estiu. Comencem parlant de xarxa d'equipaments, comencem parlant, Mariona, de cultura.
1: Exacte, i és que ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, la XEC, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i artístic i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar per internet o presencialment en l'horari habitual de cada equipament. Que la notícia que penjarem a la pàgina web de Ràdio d'Esvern podreu veure doncs, tota la informació de cada centre cívic, de cada centre de cultura, amb els telèfons de contacte, els mails de contacte, els horaris en els que obren per si vol anar presencialment. I bé, tenim doncs, això, la Casa de Cultura de Can Ginestar, el Centre Cívic Joan Maragall, el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini de Masllui, el Centre Cívic Salvador Espriu, la Vagoneta, les escoles i la Sala Mercart. Per tant, vull dir, molts equipaments per oferir doncs, aquestes activitats d'estiu que, com ja hem dit, doncs, les inscripcions ja estan obertes.
0: Perfecte, doncs seguim amb la mateixa línia, en la línia cultural, per parlar ara de la conferència que arriba demà a l'AUJA. Mariona.
1: Exacte, l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran d'Esplugues i Sant Just, que la d'aquesta setmana porta per títol Les veus de l'òpera, i anirà a càrrec del divulgador musical Enric Martínez Castiñani. És un acte que, com cada setmana, té lloc el dijous a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola. I en aquest cas, aquesta conferència servirà per cloure el curs 2025-2026. La sessió oferirà una aproximació a les diferents veus de l'òpera i a les seves característiques, de la mà, doncs, com he dit, d'Enric Martínez Castiñani, en la darrera conferència del curs organitzada per l'entitat. En acabar l'acte, l'AUJA acomiadarà el curs amb una copa de cava i coca per a les persones que hagin assistit. Com sempre, és una activitat gratuïta per socis i sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.
0: I seguim amb més qüestions. Tanquem aquest espai informatiu municipal amb l'espai de medi ambient. Mariona.
1: Sí, i és per dir que la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona, que afecta, doncs, evidentment, també Sant Just, que és un dels municipis integrats al Parc Natural de la Serra de Collserola, i el dispositiu, activat entre el 10 de juny i el 30 d'agost, es desenvoluparà durant 82 jornades amb l'objectiu, doncs, de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. La campanya d'enguany està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana, que mantenen tancat l'accés al medi natural dins del parc natural, i per aquest motiu, doncs, el Consorci posa l'accent en la vigilància dels espais perimetrals i de les vies situades fora dels límits del parc, on sí que es permet el pas de persones. I fa una crida, doncs, a extremar les precaucions per reduir el risc d'incendi. El dispositiu compta amb 8 torres de guaita, un equip de supermòbil, la coordinació amb bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, policies locals, ADF i Protecció Civil, així com dues proves pilot amb noves tecnologies per millorar la detecció precoç dels incendis. Paral·lelament, durant el 2025 es van implementar els treballs de gestió forestal i manteniment de la xarxa viària, tot i que algunes actuacions previstes aquest any s'han hagut d'ajornar a causa, doncs, de les restriccions sanitàries. I bé, doncs, això, que s'ha d'estar molt atent durant l'estiu, durant els mesos de més calor, que són també molt secs, perquè no hi hagi cap foc a Collserola, perquè és el pulmó de l'àrea metropolitana, i perquè, sempre ho hem dit, un incendi aquí pot ser molt devastador, perquè és això, al final és una serra bastant seca. Clar, no es pot comparar, doncs, jo que sé, amb els Pirineus, que plou pràcticament cada tarda. Aquí, per sort, aquesta primavera, doncs, hivern i primavera han sigut bastant plujosos, però de totes maneres continuem sent una zona seca, i a més ja han avisat que ve un estiu molt calorós, per tant, doncs, hem d'estar superatents per si hi ha algun incendi i apagar-lo el més aviat possible. El fet de que no es pugui accedir al parc, doncs mira, menys possibilitats que hi hagi incendis provocats per persones.
0: Això sí, està clar.
1: Però també menys probabilitats que, si hi ha gent sempre caminant per Collserola, puguin avisar ràpidament si veuen qualsevol fum. Però bé, entenc, doncs, que el dispositiu activat podrà cobrir les deteccions ràpides.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de tot el que pugui passar en aquesta època d'estiu, perquè recordem que pugen, doncs, el risc d'incendi, i que en aquest sentit, doncs, hem d'estar molt pendents i també ser respectuosos amb totes aquelles accions que fem, aquelles borilles que llancem a terra, que ja no haurien de ser llançades a terra, però evidentment, doncs, intentar apagar sempre les borilles a aquelles persones fumadores, bueno, intentar no apagar-les, intentar no llançar-les a terra, i sobretot, doncs, quan anem a espais naturals, no deixar restes, sinó endur-nos-ho tot, vidres, que també podran doncs, ocasionar aquests incendis, endur-nos-ho tot i llançar-ho, doncs, als punts urbans que acabem trobant, evidentment, al voltant de la muntanya, i en els quals hi trobarem, doncs, llocs on dipositar els residus. Doncs bé, fet aquest reclam, fet aquesta, d'alguna manera, doncs, recomanació a tota la gent que ens estigui escoltant i que passi estona a la muntanya, marxem nosaltres ara a parlar dels titulars de la jornada de manera ampliada per a aquella gent que s'acabi de connectar al 98.1 FM. Avui hem parlat de la xarxa d'equipaments culturals que obre les inscripcions per a la programació d'estiu. De fet, l'oferta inclourà, doncs, tallers, itineraris, conferències, exposicions i visites al patrimoni amb inscripcions en línia i presencials fins a exaurir les places. També hem parlat de les veus de l'òpera, la nova conferència de l'Auge, amb Enric Martínez Castignani, que, doncs, és divulgador musical i protagonitzarà la darrera sessió del curs el 18 de juny a la residència La Maiola, que acabarà amb una copa de cava i coca pels assistents. I hem tancat amb Collserola, que reforça el dispositiu de prevenció d'incendis per l'estiu. La campanya, que també afecta Sant Just, es desplegarà fins al 30 d'agost i estarà marcada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. Fem una petita pausa per publicitat, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, marxem ara a les portades de diaris. Abans, però, avui doncs, tenim una notícia d'última hora que volíem també integrar dins d'aquest espai, tot i que és doncs, una notícia d'àmbit municipal. I bé, doncs, donarem pas a Mariona Sales, cap d'informatius, que llegirà el comunicat de l'Ateneu de Sant Just.
1: Exacte, són uns fets que han passat aquesta nit i l'Ateneu doncs, ha emès un comunicat per informar com està el tema, i és que doncs, ahir es va produir un incendi en una part de la cuina del restaurant de l'entitat, del restaurant de l'Ateneu. Es va rebre l'avís aproximadament cap a 9:45 del vespre i des del primer moment es van activar els protocols de seguretat corresponents i es va comptar amb la ràpida actuació dels serveis d'emergència. Cap a les 12 de la nit, l'incendi, per sort, va quedar completament controlat i els efectius dels bombers han pogut donar per finalitzada la seva intervenció després de revisar l'espai afectat. Afortunadament, avisant que no s'ha hagut de lamentar cap dany personal ni tampoc s'han produït afectacions estructurals a l'edifici. Els desperfectes s'han limitat només a la zona afectada de la cuina i ja s'està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat tan aviat com sigui possible. Des de la Junta volen transmetre un missatge de tranquil·litat i agraïment i agraeixen sincerament la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat durant aquestes hores per gestionar la situació amb eficàcia i responsabilitat.
0: Molt bé, doncs aquesta és la notícia d'última hora que vàrem saber doncs ahir al vespre i que, de fet, avui aquest matí hem recabat més informació i és per això doncs, que ara hem pogut llegir aquest comunicat oficial de l'Ateneu de Sant Just. Ara, si us sembla, sí que passem a l'espai de portades de diaris. Repassem la premsa escrita. Comencem amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: El diari Ara obre amb el setge judicial al PSOE i diu que Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del PP i Junts per reclamar que es facin eleccions i la directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat l'UCO i està influïda per l'Eire Díez. Fotografia principal, marxem al G7, que vol ara la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau Estats Units-Iran, suposadament encarrilat, els líders del G7 pressionen la Rússia de Putin perquè accepti entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar ahir la cimera per buscar la complicitat de Trump. I, de fet, els veu els dos parlant ahir a la cimera junts en la fotografia principal d'avui del diari Ara. Altres notícies. Veiem que la CNMC investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. També parla avui l'Ara dels primers acords per fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial, el projecte de Móra la Nova, l'haurà d'avalar Brussel·les, i tanca portada al diari Ara dient que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic. 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana.
0: Molt bé, doncs aquestes són les notícies que trobem a la portada del diari Ara. Marxem a més qüestions. Marxem a destacar el periòdico en català, que avui doncs obre amb la cultura, que obre doncs el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani. També trobem l'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. El govern i Esquerra segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària, que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms AMA-ENA i en les tarifes. Pel que fa doncs, a la imatge principal, veiem a Trump al centre en una fotografia de família ahir a la cimera del G7, en aquest cas, doncs, a Elvan Levan. Llegim en portada, llegim Trump apresa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran doncs, aconsegueix una arma nuclear patirà conseqüències terribles i llança un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. Pel que fa a la directora de la Guàrdia Civil, marxant a un altre tema, nega pressions a la UCO i diu que amb l'Eire sols va prendre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions del PP i Junts i també tanquen portada amb recàrrec triplicat. La taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Més notícies amb les quals tanquem doncs, aquesta portada de la jornada d'avui dimecres. Política comercial, competència, obre, expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Estiu calorós, Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. I ara sí, tanquem amb Barcelona, a la Ronda Litoral, absorbeix l'auge de les persones sense sostre que pugen un 45% en un any. Són 2:15 del matí, ara marxem a La Vanguardia. Mariona.
1: La Vanguardia obre amb el PSOE, que està expectant davant la declaració de Zapatero, i diu que Sánchez fa costat a l'expresident, que aprovarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà Loufer com Cerdán. Pel que fa al cas Leire, veiem que la directora de la Guàrdia Civil nega que hagi pressionat Luco. En fotografia principal marxem al G7, que reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Veiem la mateixa fotografia que veiem al diari Ara. Zelensky i Trump conversant en un moment de la cimera celebrada a Evian-le-Vain. I, de fet, que és pràcticament la mateixa... No sé si en el mateix moment la fotografia, però el moment en què estan els dos asseguts parlant.
0: El retall és el que canvia, no?, una mica? Canvia,
1: sí.
0: El retall, potser la posició del cap de Donald
1: Trump. I potser és una fotografia uns segons més tard, però bàsicament és el mateix moment, el moment en què estan conversant asseguts a la cadira, un davant de l'altre, i doncs això. També veiem que les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. Últimes notícies d'avui de La Vanguardia. Pel que fa al Summit Salut, el sistema de salut aposta per la intel·ligència artificial, però sota control humà. També parlem d'una galeria d'art. Jaume Sabater compra la històrica sala Parés i assegura el seu futur. I tanquem portada avui de La Vanguardia parlant del Mundial. Diu els deures pendents d'Espanya per superar el trist debut.
0: I tanquem, com ho fem sempre, amb el diari independent català comarcal i democràtic, amb el Punt Avui, que entrevista a Oriol Bonet i Melero, bateria de Love of Lesbian. No em considero ni músic ni artista, diuen una cita seva. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxen a Paterna, del cinturó roig al cinturó de Sagredo, entrevista al cap de l'oposició Paco Sabater. Veiem també doncs una imatge en aquesta portada que doncs vol simular una pissarra d'escola que s'està trencant, que té doncs una escletxa al mig d'aquesta pissarra, i en podem llegir escrita amb guix: increment del pressupost, desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge del català, aules que cremen, etc, etc, etc. I per què tot plegat? Doncs perquè el titular d'avui és fi de curs. I ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai, i el rebuig frontal a les propostes del govern, que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Pel que fa a l'espai al d'ahir, obre doncs els Mossos de Schrödinger, el vaivé de Parlon i d'Interior, amb el pla pilot d'agents a les escoles, rivalitza amb les incoherències de Trump sobre Iran. Marxem també amb les cròniques. Podem llegir la d'Anna Serrano: el govern xiula sobre l'expulsió dels cantaires, i David Portabella: nova qüestió de confiança de Junts a Sánchez. Tanca en portada amb l'esportiu. Robert Martínez, el tècnic balaguerí, que afronta el seu tercer Mundial. El 2018 va ser tercer en Bèlgica i ara guia la sòlida Portugal. Ho tenim, Mariona, per avui?
1: De moment, sí.
0: De moment, sí. T'escoltem, com sempre, els butlletins informatius de les hores en punt i també a l'informatiu edició migdia. Que tinguis un bon dimecres, Mariona.
1: Igualment, Dani, ens escoltem ara.
0: I amb vosaltres, petita pausa, tornem de seguida.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial,

faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no

I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM, soc Daniel Martínez i us acompanyo ja des de l'inici de la temporada, o sigui que si no ens coneixeu, pugeu el volum del transistor perquè de ben segur que passareu bona estona nosaltres. Avui tenim un programa molt complet, estem en aquesta primera hora, en aquest primer tram informatiu amb el qual doncs ara encetarem l'espai d'efemèrides. I recordar-vos que avui tenim l'entrevista del dia, la farem Elisabet Giné i Lluís Tarrés, parlem de High School Musical, una nova creació de l'Ateneu Sant Justenc, i també parlarem de vins, perquè els dimecres són per parlar de vins, són per parlar amb el celler de Can Mata. Tot això està per venir a la segona hora de la Rambla, però ara, com dèiem, marxem a destacar les efemèrides del dia. I vinga, què trobem avui? Doncs avui és 17 de juny i fem doncs repàs a alguns dels fets més destacats que van passar en una data com aquesta al llarg de la història. L'any 1094, és a dir, fa no res, al segle XI, el cavaller castellà El Cid Campeador conqueria la ciutat de València. Això passava tal dia com avui de l'any 1094. Marxem també a destacar que l'any 1885, això sí que és una mica més a prop, tot i que encara ens queda lluny, segle XIX, finals del segle XIX, la famosa estàtua de la llibertat arribava al port de Nova York convertint-se amb el temps en un dels símbols més reconeguts dels Estats Units. També parlem de l'any 1911, on prop de 50.000 sufragistes es manifestaven a Londres reclamant el dret de vot per les dones. També l'any 1920, el pintor valencià Joaquim Sorolla patia una hemiplegia mentre treballava al seu estudi de Madrid. Marxem ara a l'any 1972, quan esclatava l'escàndol polític del Watergate, després de la detenció de 5 homes que intentaven entrar a la seu del Partit Demòcrata als Estats Units, un cas que acabaria provocant la dimissió del president Richard Nixon. Marxem a l'any 91, quan Sud-àfrica derogava oficialment les lleis bàsiques de l'apartheid, el sistema de segregació racial vigent durant dècades. Passem a l'any 91, no és baladí, vull dir, crec que és important destacar-ho perquè l'any 91, tot i que no està aquí a la volta de l'esquina, que es diu en castellà, perquè ens pilla lluny ja, doncs, aviam, estem parlant de finals del segle passat. Bé, doncs marxem ara a l'any 2001, on Simeó II de Bulgària, exiliat durant 50 anys a Espanya, doncs guanyava les eleccions del seu país. El 2008, Noruega es convertia en el primer país nòrdic a legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. I marxem als naixements, quan doncs trobem, tal dia com avui, que hem de celebrar l'aniversari del compositor rus Igor Stravinsky, nascut l'any 1882, també el del polític espanyol José María Gil Robles, l'any 35, a Barry Manilow, que doncs avui també celebrava el seu aniversari, el cantant nord-americà, Paul Young, també el britànic, i en aquest cas Paulina Rubio, que és la nostra efemèride musical del dia, la cantant mexicana Paulina Rubio, que també fa anys avui i a la qual li dedicarem l'efemèride musical. Qui va néixer un 17 de... Qui ens va deixar? Estàvem fent naixements, ara fem defuncions. Qui ens va deixar un 17 de juny? Doncs l'escriptor, periodista i polític Fermín Caballero, també Kate Smith, cantant nord-americana, o, per exemple, Mohamed Morsi, l'expresident egipci, i també el torer espanyol Andrés Vázquez. I què celebrem avui? Doncs aquest 17 de juny es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, una jornada impulsada per Nacions Unides per conscienciar sobre la necessitat de protegir els sòls, l'aigua i els ecosistemes davant dels efectes del canvi climàtic. I ara sí, us deixem amb una cançó de la mexicana Paulina Rubio, que és la nostra efemèride d'avui. Com dèiem, avui és el seu aniversari, moltíssimes felicitats, i us deixem amb una cançó d'ella, d'aquesta gran artista. Ni una sola paraula, són aquí a Ràdio d'Esvern.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: I ara toca ramblejar.

0: Ja sabeu que ramblejar és el nostre verb preferit i en aquest cas doncs, nosaltres el fem per passejar per les activitats i accions que es duen a terme en el nostre municipi. Avui la dediquem doncs, a aquelles petites notes informatives que ens arriben al nostre dia a dia i que doncs, ens exemplifiquen que Sant Just està creixent i que també està ampliant els seus serveis. Per una banda, avui volem parlar de la línia de bus metropolità Express X30 que ha ampliat el seu recorregut i millora el servei al nostre municipi. La nova configuració connecta de manera directa Sant Feliu de Llobregat, inclosa la seva estació de Rodalies, amb el municipi i també l'Avinguda Diagonal de Barcelona, reforçant així la mobilitat metropolitana. Aquesta ampliació permet millorar l'accés de transport ferroviari per persones usuàries de Sant Just i facilita els desplaçaments quotidians cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. A més, el servei també incorpora autobusos articulats híbrids de gran capacitat, 18 metres, que ajuden doncs, a reduir les aglomeracions en hores punta i ofereixen més confort amb més espai interior i equipaments com a pantalles informatives i punts de càrrega USB. L'alcalde de Sant Just d'Esvern, Joan Bassaganyes, ha destacat que l'ampliació de l'X30 i la incorporació de busos articulats responen a una demanda real de la ciutadania, millorant doncs, la connexió amb serveis essencials com l'estació de tren de Sant Feliu i reforcen doncs, una línia clau pels santjustencs i santjustenques. I marxem ara a la segona nota del dia. Marxem a parlar del Tour de França. Marxem fins a La France per parlar del Tour de França perquè l'Ajuntament de Sant Just fa una darrera crida a la ciutadania per participar com a voluntari o voluntària en l'organització del pas del Tour de França pel municipi. Podeu trobar el formulari voluntariat del Tour de França de 2026 al web de comunicació de l'Ajuntament de Sant Just. La col·laboració de les persones voluntàries serà clau per garantir el bon desenvolupament d'un esdeveniment esportiu de gran rellevància que requerirà el suport ciutadà en diferents tasques vinculades a la seguretat, la informació i la dinamització de la jornada. Les persones que vulguin col·laborar participaran en funcions com el control de punts de seguretat, el suport en activitats de dinamització i altres tasques logístiques necessàries durant el pas de la prova per Sant Just. Per tal de coordinar el dispositiu i facilitar tota la informació necessària, l'Ajuntament ha convocat una reunió informativa el dimecres 17 de juny del 2026 a la sala de plens, és a dir, avui mateix a la sala de plens hi haurà aquesta reunió. S'han previst dues sessions, una a 5 i una a 6:45, perquè les persones interessades puguin assistir a la que millor s'adapti a la seva disponibilitat. Durant la trobada s'explicaran el recorregut, l'horari del pas del Tour, les tasques que desenvoluparan les persones voluntàries, els punts d'ubicació previstos i altres aspectes logístics essencials. També recollirà informació específica de les persones participants, com la talla de samarreta o la disponibilitat horària. I ara, moment de parlar de l'orgull, perquè Sant Just celebra l'orgull LGTBI amb activitats culturals, festives i reivindicatives. El municipi celebra l'orgull LGTBI comès amb dues activitats. Una, ahir a la tarda... Perdoneu. Una, ahir a la tarda, amb la periodista santjustenca Núria García, que va entrevistar el veí del municipi Pablo Wesling, autor del llibre Amore, una comèdia de relacions amoroses entre persones del mateix sexe. Va ser ahir a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Joan Margarit, amb molt èxit, i que en aquest sentit doncs, esperem que tothom hagi pogut descobrir una mica més el llibre i el seu autor. I la darrera, el diumenge 28, la setmana vinent, amb una jornada oberta a tota la ciutat per reivindicar els drets i la diversitat, que inclourà classe de Zumba i també actuació amb banda andarà. Recordem, el 28, diumenge, Sant Just s'omple de color, s'omple d'orgull amb aquesta celebració de l'orgull LGTBI. 5 minuts per les 11, moment pel temps. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, com estàs?
1: Doncs prou bé, prou bé.
0: Acalorat, no?
1: Bueno, és el que toca, una mica abans d'hora, com comentàvem ahir, però vaja, sí, és realment espectacular les temperatures que tenim. Tot i que ahir van baixar un palet, avui es mantindran, però realment el que tenim de cara al cap de setmana, sobretot diumenge, i sobretot des del dilluns fins a Sant Joan, és de traca, i no només a Sant Just, a tot Catalunya, a més també a França. És probable que a París, entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, es puguin arribar als 38 o gairebé tocar els 40 graus. Aquí se podrien superar els 40 graus també entre dimarts i dimecres, o sigui que estem parlant d'una revetlla que déu-n'hi-do la calda que fotrà, i déu-n'hi-do, si ho hem d'alimentar amb foc, doncs la calor que et patirem. Però realment venen uns dies de calor extrema, i no se li pot dir encara previsió d'onada de calor, perquè encara no sabem els valors que tindrem, però ahir ho comentàvem una miqueta, com que també ha pujat un grau la temperatura per parlar d'onada de calor, que ara s'ha de mantenir durant 3 dies o més els 34 graus, abans era els 33, els 33 s'hi pot arribar, els 34 no ho sé, però clar, més de 3 dies de 34 graus a finals de juny és
0: demolidor. L'any passat jo recordo un Sant Joan horrible, amb moltíssima calor. Jo recordo un final de juny que pensàvem que ens anàvem a morir tots perquè feia moltíssima calor, i de cop i volta el juliol va ser un mes molt agradable i vam estar molt bé. Esperem que repeteixi una mica aquesta dinàmica, però no ho sabem.
1: No es pot saber. L'únic que sí que podem saber és que aquestes calors tan avançades i que són tan anteriors al que tocaria, el que provoquen és que l'aigua del mar estigui molt més calenta, i lògicament, si l'aigua del mar està molt més calenta i pot entrar alguna bosseta d'aire fred, no ens trobem aquestes tempestes típiques de la segona quinzena d'agost, que amb l'aigua del mar està molt calenta, que això passava abans. Doncs aquestes tempestes poden venir abans, i aquestes tempestes sabem que són violentes, que poden anar acompanyades de calamar-se i fer mal. Llavors, aquestes tempestes que normalment, quan l'aigua del mar està molt calenta, ja ha passat pràcticament tot l'estiu i ens cauen a la segona quinzena d'agost, ara ho podríem tenir tranquil·lament al mes de juliol. Per això aquesta previsió que comentàvem no fa massa, i que es parlava, doncs, que molts mapes coincidien amb la mateixa previsió, parlava d'aquestes tempestes violentes que podrien produir-se entre el juliol i l'octubre a la Mediterrània. I aquesta previsió no només és d'uns o uns altres, doncs, sinó que coincideix amb diferents previsions, que són unes previsions a molt llarg termini, però que normalment cada un va una mica per la seva. Un exemple tonto, imaginari, O sigui, els americans poden dir que el mes de juliol doncs plourà molt, i els europeus et diuen que no. Però és que gairebé tots van tots a una, i suposo que és fruit d'aquesta situació que tindrem, que doncs l'aigua del mar estarà molt més calenta del que toca, i això podria provocar que les tempestes fossin tan fortes com les de finals d'estiu, però en ple estiu. Un estiu que arriba diumenge, per cert, i que entrarem doncs amb una plenitud de temperatures brutal. El que dèiem, ahir van baixar una mica les temperatures, ens vam quedar amb 30 graus, o sigui, no van pujar tant els 31, 30 graus és una temperatura molt càlida, però ens pensava que podríem pujar una miqueta més. I avui, més o menys, seguirem la mateixa tònica, seguirem una situació d'unes temperatures, podríem dir, parlant de 30 graus, frenades, perquè amb el que ens ve, doncs podem parlar de temperatures frenades. I és que tenim una miqueta més de... no tant aire càlid, l'aire càlid aquest que ens arrencarà des d'Àfrica ens podria començar a afectar a partir de diumenge, i això ja seria molt més consolidat de cara a la setmana que ve. Però de moment, entre divendres, dissabte, doncs podem veure que tindrem aquestes temperatures una mica frenades entre els 30. Fins i tot demà dijous alguns mapes ens baixen a 28 o 29. O sigui que gaudim d'aquests dies, tot i que són 28 o 29 graus, dijous i divendres podríem tenir aquesta situació de temperatures un palet més baixes. Les mínimes han baixat fins als 21. També no ens podem queixar massa, perquè 21 graus doncs són també una miqueta, podríem dir, que d'agrair, perquè és que de cara a la setmana que ve no baixarem dels 23 o els 24, o sigui que seran nits molt empipadores. Així que, de moment, sol, estabilitat, potser demà a última hora algun nuvolet, divendres a la tarda potser algun nuvolet, tornen a créixer algunes tempestes al Pirineu, coincidint amb el divendres i el cap de setmana, de moment és poca cosa, i el que dèiem, unes temperatures que podrien frenar-se una miqueta, estem parlant de molta calor, però podrien frenar cap als 28-29 graus dijous i divendres, i ja si arribem al cap de setmana la cosa es desmadra moltíssim. Dissabte 31 graus, ja passem dels 30, diumenge podríem arribar als 32, dilluns 32-33, al tanto dimarts 34, al tanto el dia de Sant Joan 33 graus, són autèntiques animalades per l'època que estem. Mare, però és que no s'acaba aquí. dijous, divendres, dissabte, diumenge de la setmana que ve, dilluns i dimarts, o sigui, estem parlant fins al 30 de juny, que ho comentàvem ahir, no baixem mai dels 32 graus, i mínimes al voltant dels 24-26 graus. Al tanto a la nit de Sant Joan, perquè podríem estar amb una mínima de 27, que seria la temperatura normal per un mes de juny. O sigui que realment és extraordinari, és molt fort, és una situació que haurem d'anar seguint. Són mapes a llarg termini, poden fallar, Dani? O sigui que aquesta situació
0: baixarà
1: una mica. Però normalment fallen les pluges, no acostumen a fallar els moments d'estabilitat i de temperatures altes. És una autèntica animalada, ho anirem seguint i esperem que no sigui tan bèstia, perquè realment això és una bestiesa parlant de la segona quinzena de juny, que això hauria de ser... Bueno, no, hi ha anys que no ha passat. O sigui, si ens avancem una mica cap als anys 80, 90, 2000, a principi dels 2000, això no passava. I sí que realment doncs, des del 2010 cap al 2026 doncs, hem tingut estius cada cop més càlids i amb situacions molt més càlides. Però aquesta situació de tantíssims dies per sobre dels 32 graus, l'any passat no va passar, i és un any molt càlid, dels més càlids de la història de Sant Just, també el 2024, i tampoc va passar aquesta previsió. Esperem que no passi, però realment és una autèntica animalada.

0: Bon dia, us informa Joan Bota. José Luis Rodríguez Zapatero declara a l'Audiència Nacional des de les 9 del matí, investigat per diversos delictes com ara tràfic d'influències, en el cas Plus Ultra, i frau fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. L'acusació demana presó provisional sense fiança per risc de fuga. És la primera vegada que s'imputa un expresident del govern espanyol. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez, bon dia.
1: Bon dia. Poc abans de les 9, Zapatero es baixava del cotxe saludant i somrient. I entrava a l'Audiència Nacional, on ja fa una hora que declara. Ho fa només a preguntes del jutge instructor i del seu advocat i no respondrà ni a la Fiscalia Anticorrupció ni a l'acusació popular que representa el PP. Les altres acusacions que s'han quedat fora, com les de Justícia Europa i Azteoir, reclamen que el jutge decrete presó provisional per a l'expresident espanyol.
2: España no se puede volver a permitir un fugado más. La posibilidad de tener otro Puigdemont.
3: Tiene cuentas en el extranjero. Tendría capacidad para vivir en el extranjero. Tiene los contactos.
1: Fa més que Zapatero prepara en silenci una defensa molt tècnica centrada en desmuntar les proves que l'incriminen. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Anem amb la derivada política d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
4: Pedro Sánchez ha evitat defensar Zapatero durant la sessió de control del Congrés, en què Núñez Feijóo li ha tornat a preguntar pel suport a l'expresident i li ha reclamat eleccions. Sánchez manté la porta tancada mentre que el PNB, Maribel Vaquero, li ha advertit que el límit són els pressupostos.
5: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos. Es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
0: I a Catalunya, el president Salvador Illa manté el seu suport incondicional a Pedro Sánchez en aquesta setmana crítica pel PSOE. Illa ha tancat files amb el president del govern espanyol i l'ha definit com el millor que ha tingut mai a Espanya. Parlament, Marta Corblan.
6: Hola, bon dia. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha anat al gra a l'hora d'interpel·lar Illa al Parlament. La resposta del president ha estat curta, però contundent.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
6: Des de Junts, Mònica Sales ha tornat a demanar al president Illa que comparegui al Parlament i doni explicacions.
9: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
6: Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
4: El G7 acorda donar més suport a Ucraïna i incrementar la pressió a Rússia. És una decisió amb el suport de tots els líders, inclòs Donald Trump. La cimera a Evian, a França, acaba avui dominada per les discussions sobre el pacte amb l'Iran, que s'ha de firmar divendres a Suïssa. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
10: Bon dia. El G7 tanca avui la cimera d'Evian, de moment, i si no hi ha sorpreses d'última hora, sense sobresalts amb Trump, que sopa aquesta nit a Versalles amb Macron. Després d'una discussió amb Zelensky ahir, els líders de les 7 democràcies més industrialitzades del món han trobat la unitat per donar més suport a Ucraïna, que creuen que està en una posició de força per sobre de Rússia, a qui volen castigar més, com assegurava el president francès Emmanuel Macron.
11: Ucraïna està resistint molt millor del que s'esperava. Per tant, hem decidit a nivell del G7 proporcionar un suport més fort a Ucraïna. També hem decidit junts, en la unitat d'aquest G7, augmentar la pressió sobre Rússia pel que fa als recursos de petroli i gas que Rússia fa servir per finançar el seu esforç bèl·lic.
10: Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Evian.
0: Els metges de la sanitat pública tornen avui a la vaga. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. El Sindicat Metges de Catalunya impulsa aquesta nova jornada de protesta. És la 12a convocatòria i serà l'última abans de l'estiu. Aquest matí les protestes es faran a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Anem a la de Barcelona. Mònica Mas, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs aquí a punt de començar aquesta concentració. De moment, poca afluència de metges davant la seu dels Serveis Territorials de Salut. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, avui estan seguint la vaga el 29% dels facultatius, 33% a l'atenció primària i el 20% als hospitals. Es nota ja, doncs, aquest cansament en aquesta 12a jornada, però des del Sindicat Metges de Catalunya, David Arribas assegura que no fluixaran.
13: Des de Metges de Catalunya estem contents perquè la gent, doncs, manté el pols i, sobretot, perquè la campanya Ni un minut més està tenint una èxit rotund, que fa que, bueno, que esperona a la gent a dir fins aquí he arribat, el que no puc fer és aguantar amb la meva vida personal tot el que requereix el sistema.
12: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: esports, Marcos García.
14: El Real Madrid acaba de fer oficial el fitxatge de Bernardo Silva. Diu el Madrid en un comunicat de fa només uns instants que ha arribat a un acord amb Bernardo Silva, que serà jugador del Real Madrid per les properes dues temporades, és a dir, fins al 30 de juny de l'any 2028. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria per 3-0, també marcadors de les últimes hores del Mundial. Iraq 1, Noruega 4, França 1, França 3, Senegal 1, i aquesta matinada, ja matí, Àustria 3, Jordània 1. A les 7 de la tarda debuta Portugal en aquest Mundial amb el tècnic de Balaguer, Robert Martínez, contra el Congo. A les 10 del vespre també l'Anglaterra-Croàcia. El Barça de futbol sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir victòria al primer partit. Als penals, l'equip de Javi Rodríguez va remuntar un 1-4 i el partit i la pròrroga van acabar 5-5. El porter Didac Plana va ser decisiu als penals amb 3 aturades. En bàsquet, el Barça viatja avui cap a València. Demà comença la final de la Lliga ACB. És una final al millor de 5 partits. Encara en bàsquet, 2 fitxatges a la Lliga Femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Conner, és nova jugadora del bàsquet Girona, i el Cadí la Seu anuncia el fitxatge de la també escorta dels Estats Units, Lexi Donarski. I a la Lliga F, el Badalona Women ha confirmat fa una estona la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada.
15: Fins aquí les notícies.
16: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 9 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i artístic i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar per internet o presencialment en l'horari habitual de cada equipament. Les persones interessades poden inscriure's als diferents centres de la xarxa d'equipaments culturals i es pot consultar la programació completa a través de la web de la XEC. Pel que fa a successos, els bombers han extingit ahir a la nit un incendi a la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 9:45 del vespre i cap a 12:00 de la nit els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament controlat. Segons ha informat la Junta de l'Ateneu, des del primer moment es van activar els protocols de seguretat. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal ni tampoc afectacions estructurals a l'edifici. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada de la cuina i ja està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'entitat s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. I en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran d'Esplugues i Sant Just portarà per títol Les veus de l'òpera i anirà a càrrec del divulgador musical Enric Martínez Castignani. L'acte tindrà lloc el 18 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues, i servirà per cloure el curs 2025-2026. La sessió oferirà una aproximació a les diferents veus de l'òpera i a les seves característiques, de la mà d'Enric Martínez Castignani, en la darrera conferència del curs organitzada per l'entitat. En acabar l'acte, l'Auge acomiadarà el curs amb una copa de cava i coca per a les persones assistents. L'activitat és gratuïta pels socis i sòcies de l'Aula Extensió Universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Permeteu-nos que hem fet un petit viatge a la nostra infància. Aquí a la redacció estàvem ballant, saltant i fent coreografies impossibles perquè volem donar la benvinguda a les persones doncs, que formen part d'aquest projecte de High School Musical, el musical que es farà doncs, aquí a Sant Just Desvern. I és per això que ara farem una petita pausa per publicitat i tornarem de seguida amb l'entrevista del dia aquí a Ràdio Desvern amb l'Elisabet Giné i el Lluís Tarrés. Fins ara!
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Tots els marroquins roben,
3: els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat.
8: La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parà, sí, marimatge. Estic
11: solo.
12: Terroristes.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Després de l'èxit de matí de la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just, continua apostant pel teatre musical i prepara una nova producció per al talent jove. Per això, doncs, obren un nou càsting de producció musical. Estem parlant de High School Musical i és per això que avui hem convidat, doncs, el Lluís Tarrés i a l'Elisabet Giné per parlar d'aquest tema. Molt bon dia, família, com esteu?
1: Molt bon bones, dia. Bon dia.
0: Benvinguts al programa. A vosaltres per venir. I res, expliqueu-nos una mica què és per vosaltres fer High School Musical a l'Ateneu de Sant Just.
2: Vols començar tu, Lluís, o...?
1: Bé, nosaltres, tal com has dit, després de l'èxit, perquè va ser fabulós el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi, i després de tota la selecció ens vam quedar amb 25, i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
2: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical, que això, bueno, ja ho sabeu, però amb aquests nens, fins ara, a final de curs, hem estat, això, fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt, molt preciós. I creiem que podem fer això amb nens, doncs, adolescents, com a la franja, no?, que ens falta.
1: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deveu d'estar al voltant dels 25 anys, més
2: sí,
1: o menys, no? Més o menys. Després també està Quart Passadís, no?, que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
0: I després,
1: està Just Teatre, també, i, bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
2: Sí, però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa cada cop deixen...
1: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
2: O sigui, clar, no, per això, i llavors crec que és molt guai i ho aconseguirem, sí, i serà molt guai.
1: Cert és que High School Musical és per com una edat, no? Vull dir que jo ho vaig viure...
0: Pertany a una generació anterior,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. Sí, sí, però com a musical és brutal. I mirarem a veure si... Ara hem obert el càsting tot just, càsting, i a veure si tenim sort. Però jovent n'hi ha molt a Sant Just.
2: Molt.
1: Una altra cosa és que es vulguin implicar o no es vulguin implicar. Però si una cosa de Matilda ens va agradar, sí que hi havia la Eli, per exemple, o la Daniela, ja coneixien alguns perquè alguns ja els he estat donant tallers de teatre, igual a l'Institut o a l'Escola Montserrat o al mateix Ateneu, però hi ha altres que eren com molt desconeguts, que no els coneixíem.
2: Sí, sí, sí.
1: I descobrir això, descobrir que talent
2: jove,
1: és brutal.
2: Tant talent jove, és que segur que també hi ha talent adolescent que no coneixem.
0: Clar.
2: O sigui que...
0: Doncs una mica també ara descobrir què és el que busqueu, no? Expliqueu-nos una mica del càsting, com s'està desenvolupant i què és el que demaneu.
2: A veure, ara tenim una primera fase, vale, que teniu fins al 30 de juny, vale, que és la data límit, per poder omplir un formulari que està als QRs dels cartells, ho hem enviat per Instagram, per tot arreu, i si no, escriviu o truqueu a la secretaria de l'Ateneu i també us ho enviem. I en aquest formulari us demanem... una presentació d'un minut en vídeo i que canteu una cançó, la que vulgueu, no cal que sigui de High School Musical, així una mica pop o musical, d'un minut. I res, després us demanem una mica que ens poseu, doncs, la vostra experiència amb dansa, amb teatre, amb cant i una fotografia. És molt simple, o sigui, és molt simple. I teniu fins al dia 30, vale? I demanem joves de 13 a 24 anys.
0: Molt
2: bé. O sigui,
0: que
2: espavileu. I nosaltres som, o sigui, estem obertes a moltes coses, o sigui, que envieu-nos coses. I després d'aquesta primera fase, llavors nosaltres farem una selecció i convocarem presencialment els dies 8 i 9 de juliol a partir de les 5:30, més o menys, perquè a més estem també fent casals i coses, i llavors us convocarem presencialment i allà, doncs, sí que demanarem un monòleg i una cançó del musical.
0: Molt bé, doncs aquests són els requeriments per participar d'aquest càsting, per d'alguna manera presentar-se a participar del musical que es durà a terme al llarg dels propers mesos a l'Ateneu de Sant Just. Parlarem també de calendarització, però abans, doncs, recalcar això, no? Aquest primer pas, aquesta primera fase, que és fins al 30 de juny,
2: sí.
0: I ja després, doncs, feu aquesta primera selecció, Elisabet, i veureu aviam quins perfils són els que encaixen més per poder fer la prova, diguéssim, incidència. Tu, no? La prova presencial.
2: Clar, exacte, sí, sí, sí. Que si teniu qualsevol cosa, hi ha un apartat per poder posar els vostres dubtes, o si no, truqueu a l'Ateneu o envieu un correu a secretaria i us els resoldrem tots.
1: I fins i tot si tenen algun dubte amb les dates i això, que clar, també és un moment que potser també marxen de vacances i això, que es posin en contacte amb nosaltres perquè d'una manera o una altra trobarem la forma de poder fer-ho.
0: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Veiem aquí accedint doncs, a ateneudesvern.cat com doncs, hi ha un apartat que diu càsting per musical High School Musical, estic parlant de la pàgina web de l'Ateneu, i si accediu aquí, a baix de tot, en una lletra en blau, trobareu doncs, inscripcions on podeu fer realitzar aquest formulari d'inscripció i també amb tota la informació que necessiteu, tant d'horaris com de dies de càstings presencials, etc, etc. Molt bé, doncs una mica aquesta és la dinàmica, el funcionament del càsting. Ara parlem dels assajos, dels dies de funció. Expliqueu-nos una mica quin és el calendari que seguireu per aquesta producció.
2: Els dies de funció seran 27, 28 i 29 de novembre. Que tothom s'ho apunti a l'agenda, eh? Per venir-nos a veure, i els que vulgueu participar, apunteu-vos-ho també. 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just d'Esvern. Serà un èxit. És que ens quedarem sense entrades ja, o sigui que apunteu-vos-ho. Uh-huh. I després els assajos seran el dilluns de 8 a 9 del vespre i els dijous de 7 a 9:30 del vespre.
0: Uh-huh. Perfecte.
2: I seran això, 3 mesos. Setembre, sí, octubre, sí, sí, i novembre.
0: Serà un procés.
1: Sí, la nostra intenció és això, que el mes de juliol poder tenir com tot l'elenc, no?, de tothom, els artistes que participin, per poder també facilitar-los el guió i les cançons i tot això, perquè sí, sí, durant l'estiu
2: puguin anar repassant.
1: Com a mínim fer una lectura, sí, i al setembre ja posar-nos en, sí, sí, ferm, no?
0: Mm-hmm. Com heu treballat el llibret i tot el material de l'obra? Perquè entenc que això té uns drets, que deu ser del senyor Disney, no? I que a partir, sí, d'aquí, doncs m'imagino que heu treballat amb una versió en català, amb les cançons, entenc que en català.
2: Serà en català, o sigui, serà en català 100%, clar, cançons, text i tot. Encara hi estem treballant.
0: Encara esteu treballant,
2: encara
0: amb el llibret,
2: eh? Treballant amb el llibret i amb, mm-hmm, les cançons, que és el més difícil de traduir, però, sí, serà en català 100%.
0: Mm-hmm. I com està sent el procés aquest de veure-us doncs, amb això, no?, amb l'oportunitat de fer una versió d'aquest musical que va marcar una generació, com deia el Lluís abans, no?, i que ha estat la nostra i que al final, doncs, d'alguna manera, tenir l'oportunitat de traduir-lo al català i de fer-lo vostre, com està sent això?
2: És que ens fa com tanta il·lusió, perquè és una cosa que nosaltres vam viure tant que, com, sí, està sent difícil, o sigui, no és tan fàcil trobar el material o trobar les cançons que t'encaixin. Uh-huh. Després també, un cop tinguem l'elenc i veiem com són els nens, bueno, els joves que hi participen, també s'haurà d'adaptar. Però ens fa com molta il·lusió com poder fer això realitat. És que a més va sortir com d'una idea de... Sabíem que havia, com, sempre tens musicals al cap per fer, tant, no, per nens com per joves. Quan havíem de fer alguna cosa per joves va ser com amb la Daniela, se'ns va il·luminar... High School Musical, és que és perfecte. És que...
1: Hi ha bastants musicals, per joves, sí, i personalment, si bé potser en Matilda estava com més il·lusionat de fer aquest, o potser Ani també, en aquest cas han sigut elles les que han decidit fer aquest, perquè sobretot nosaltres, diguem, des de Factoria Teatre, volíem com, a veure com ho podem fer per atraure aquest públic jove, no? Que a més, amb tot l'Ateneu... el tant per cent de joves és bastant baix, molta gent relacionada amb les CEAS, o sigui, amb companyies de teatre com Mare Meva, Cor Passadís, però a nivell sí que fem tots els socis, no? I fem la mitja és com molt alta. I ens interessava molt començar a generar amb un grup jove i a veure aquest grup jove, a veure com funcionen, perquè igual com les altres companyies va haver-hi un primer projecte i a partir d'aquí es van fer moltes amistats i això, i llavors van començar a generar més projectes, a veure ja si a partir d'aquest projecte també. De 7 a 12 o de 7 a 14 és més difícil perquè són molt petits o molt petites, no?, per encara com pensar en generar projectes així, però jo crec que a partir de 20 anys ja poden començar a pensar a veure quin interès poden tindre el dia de demà també per formar com alguna companyia, no?
2: I a més, crec que també generarem un públic diferent. Perquè crec que també cridarà l'atenció a, pues això, a un públic de la nostra generació, que normalment potser costa que vingui.
1: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i van venir, de com a joves, va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible, de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
2: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant, ho podem mirar, sabeu?
0: Clar. Molt bé, doncs avui estem parlant amb la Factoria de Teatre, estem parlant amb l'Elisabet Giné i el Lluís Tarrés de l'Ateneu de Sant Just, que estan doncs engegant ja motors d'aquest High School Musical aquí a Sant Just, que, com deia l'Elisabet, tindrà lloc el mes de novembre al nostre municipi, el 27, 28 i 29 del mes de novembre a la Sala del Cinquantenari. I bé, recordem que els assajos d'aquesta funció són setembre, octubre i novembre per a aquelles persones doncs, que passin el càsting final, que serà el mes de juliol, amb assajos dilluns i dijous, de 8 a 9 el primer dia i de 9 a 2 quarts de 10 el segon. Important també doncs, tenir en compte aquesta disponibilitat, no?, per veure si us encaixa i podeu doncs, col·laborar amb aquest projecte que serà ben maco i que també doncs, marcarà una empremta en la programació del curs vinent a l'Ateneu de Sant Just, perquè, Lluís, la programació de l'Ateneu en els últims anys ha donat un gir.
1: Sí, estem amb la Marta Malaret també i els altres companys també, Carles García, Lluc, tots, ara sé, també s'ha incorporat la Cristina i l'Anna Vilanova, i estem apretant molt. O sigui, vam agafar com una herència, no? I a partir d'aquí, el primer any vam veure ja com estava funcionant i a partir d'aquí vam pogut anar fent modificacions i cada vegada és que, bueno, diguem que veiem com l'increment de socis en el centre, en totes les activitats que fem des del 2024 al 2025 ha sigut molt alta i sobretot també a nivell d'usuaris, els usuaris que participen de les activitats de l'Ateneu, i això, bueno, per la cultura del poble realment enriqueix moltíssim, moltíssim. I continuem, perquè hem d'anar trobant les fórmules o anar provant diferents tipus d'activitats també per diferent tipus de públics. Ens interessaria molt el High School pel tema de la gent jove, perquè és molt difícil, és molt difícil. Fins i tot jo pregunto a la gent jove que connecta, ostres, què us agradaria que portéssim a l'Ateneu per poder venir a l'Ateneu? I tampoc no ho tenen com molt clar. Saps què faríem per portar? Però nosaltres hem d'anar insistint. I a través de projectes com aquests del teatre, teatre musical, teatre i teatre musical, jo crec que és una bona manera d'apropar el jovent al nostre centre.
0: Doncs aquesta és la manera, aquesta és l'estratègia que està fent servir l'Ateneu de Sant Just per incentivar doncs, els joves a que participin de les activitats i també de totes les funcions que es van desenvolupant al llarg de l'any a l'Ateneu Sant Justenc. I vosaltres, com veieu, Eli? Deixa'm que passi un moment la pilota.
2: Puc afegir una cosa?
0: Perquè sé que volies afegir alguna cosa.
2: O sigui, això ens va passar també a Matilda. És preciós veure com venen a fer teatre, però de cop han creat un grup d'amistat i es veuen al parc, que vas a la plaça Malaret i estan allà totes les que van fer Matilda.
1: Participen a Carnestoltes juntes.
2: Clar, de cop, sí, és com preciós i crec que també passarà això amb High School Musical. No només vens a fer teatre i a cantar, que també, i a través d'això s'aconsegueixen moltes coses, però sinó que també fas amistats, comparteixes o et coneixes d'una manera molt diferent i molt més sensible. I això és molt bonic, o sigui, jo de veritat és una de les coses més boniques que m'emporto de Matilda.
1: I s'ha de dir que la sensibilitat que tenen l'Eli i la Daniela és molt alta i són molt professionals i jo alguna vegada vaig allà a veure com fan els assaigs i a mi realment m'emociona moltíssim, saps? Són nens, en aquest cas, eren de 7 a 14, que sí. També, no? De tant en tant has de dir...
2: Però és que, clar,
1: com
2: si
1: dieu,
2: són
1: nens... Oe, oe, no? Com ho feu?
2: Eo, eo, oe, eo, eo,
1: oe, ha de contestar
2: eo,
1: això.
2: Oe, oe, oe, a l'Ateneu ens ho passem molt bé.
1: Però vull dir que els veus i veus com gaudeixen sí. I ja no és com una feina, no?, que pugui ser per elles, és que ho estan vivint intensament i emotivament.
2: I també són molt professionals, els nens. O sigui, a Matilda això ens va també sorprendre molt, perquè saben que tenen un objectiu que és dur a terme el musical de Matilda i estaven tots superentregats perquè això sortís, saps? No és fer un extraescolar i ja està, que està superbé, les extraescolars, o sigui, com sense fer, però és justament, no és només fer teatre fent classes de teatre sense cap objectiu. És que tens un objectiu en molt poc temps i que has de resoldre sí o sí, que ha de sortir sí o sí. I ells ho saben i s'ajuden i fan pinya i és molt guai, o sigui... No
1: I, bueno, recordem que a Matilda tornem a fer el primer cap de setmana d'octubre, que la intenció ho vam fer el novembre de l'any passat i volíem fer-ho al febrer, però la Bruna, la protagonista, es va fer mal al canell i ara ho tornarem a fer el primer cap de setmana d'octubre i que vingueu a veure-ho.
2: Molt veniu, bé. Heu de venir.
0: Doncs ja ho sabeu, heu de venir a veure a Matilda, que hi havia molta gent que ja tenia l'entrada per la reposició que s'havia de fer i finalment no es va poder fer, com comentava Lluís, per aquest motiu de salut, però ara doncs, que es pugui tornar a fer doncs, és una molt bona notícia i també doncs, junt amb aquesta nova producció, la de High School Musical, de ben segur que omplireu la sala unes quantes vegades. Abans de tancar, permeteu-me que surti una mica del guió, permeteu-me que pregunti al Lluís Tarrés com a membre també de la Junta sobre aquesta incidència que hi va haver ahir al restaurant de l'Ateneu de Sant Just. Recordem que la Junta de l'Ateneu doncs, ha fet una nota informativa informant que ahir al vespre es va produir un incendi a la part de la cuina del restaurant de l'entitat i ens agradaria saber doncs, com està la situació, si està tot correcte i si s'ha hagut de patir algun dany greu.
1: Bé, va ser tot un ensurt, no? Jo estava a casa tranquil·lament i vaig rebre un vídeo justament de la Daniela de dir, ostres, està sortint fum de les finestres es veia des del pati del Roure perquè el restaurant de l'Ateneu hi ha com una petita sala que és una mena de reservat que hi ha unes escales que pugen que baixen cap al pati del Roure o pugen cap a uns vestidors. Uh-huh. Llavors, és en aquella part, no queda molt clar perquè les explicacions dels bombers no va quedar molt clar si l'incendi s'havia produït allà en els vestidors o va ser es va produir amb el tir de fum, que també hi havia com un motor que ell deia que probablement igual un motor d'extracció que havia deixat de funcionar. A partir, bueno, d'una cosa a una altra es va generar un incendi allà. Uh-huh. I s'ha de dir que la ràpida intervenció tant del Nico, que és un dels treballadors de l'Ateneu, com del Carlos, no? Que és el propietari o gerent, gràcies a allò van poder sufocar l'incendi abans de que arribessin els bombers, perquè tant una dependència està molt a prop justament del teatre, no? I jo el que vaig fer en aquest
2: cas... El Lluís va ser un heroi.
1: Vaig sortir disparat de casa.
2: Va entrar abans que els bombers, pràcticament.
1: I vaig entrar per darrere i vaig entrar directament com per les escales d'emergència per pujar a la sala del teatre. I no, tot estava bé. I en aquell moment, justament, estaven els bombers que van entrar i llavors els hi vaig obrir les dependències i va haver un moment que va dir, escolta, hi ha alguna cosa més? I llavors, justament a l'escola de música, estava molt carregat, molt, molt, molt carregat de fum. Llavors em van dir, bueno, espera't a baix ja. I ells van entrar amb bombones d'oxigen i això. I estic donant molts detalls, oi que sí?
0: No, però interessant, estem escoltant.
1: I justament van dir, mira, no passa absolutament res, no hi ha res de res. L'únic que sí que farem, portem una bomba d'extracció de fum i res, en una mitja hora o així ho tens solucionat. Mm-hmm. I res, ja està, només va ser això i es va quedar aquí. Dic que el Carlos i el Nico, justament perquè van inhalar bastant fum, els van portar a l'ambulància i fer un control a l'Hospital Brogi, però estan perfectament de salut. Però era per precaució, perquè van ser els que en primera instància van agafar les mànegues i van agafar els tintors.
2: Tot el personal del restaurant, de veritat, o sigui, van ser uns herois, o sigui, si no s'hagués cremat tot, perquè quan van arribar els bombers ja estava apagat. Van arriscar, o sigui, és que es van arriscar molt. Però
1: vull dir que jo em vaig aixecar com de cop, no? I me recordo que estava viscant mirant el partit del Barça amb el Pozo, no? De futbol sala, i anaven 5-5 allò, a veure amb qui guanyava, i només mirar el vídeo vaig sortir disparat perquè la nostra nineta, a veure, és tot l'Ateneu, però és que la sala de teatre justament recent reformada i tot això, que feia patir moltíssim, no?
0: Doncs contents de que la cultura hagi sobrepassat l'esport en aquest cas i que fos més important la cultura que l'esport, això és maco, no se sent cada dia. Lluís Tarrés, Elisabet Giné, gràcies per venir, per parlar de High School Musical, per parlar de totes les activitats que es fan a l'Ateneu a nivell cultural i també per comentar doncs, aquest tema de la incidència que va haver ahir. I res, telegràfics, perquè tinc molt poc temps. Digueu-me.
2: I recordeu, heu de comprar entrades per Això no és un musical, el 4 i 5 de juliol. Mm-hmm. Us esperem a tots també a l'estrena del cinquantenari de l'Ateneu.
0: Molt
2: no
0: bé.
2: Us ho perdeu.
0: Doncs vinga, una abraçada, cuideu-vos molt, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Gràcies.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Un matí va decidir que parlaria menys. No per res en concret, sinó per guanyar misteri. Ho havia llegit en algun lloc. La gent interessant no ho explica tot. Aquell mateix dia, a la feina, va limitar-se a sentir. A casa, va respondre amb monosíl·labs. Al bar, somreia i deixava que els altres omplissin els silencis. Els primers dies, es va sentir estranyament poderosa. Observava, escoltava, es reservava. Va començar a fixar-se en detalls. Qui repetia les mateixes històries, qui parlava per no dir res, qui no escoltava. Al cap d'uns dies va tenir la sensació que alguna cosa no acabava de rutllar. No hi havia cap canvi. Ningú li preguntava més coses. Ningú semblava intrigar-se. Va esperar una mica més. Res. Un vespre, tornant cap a casa, va pensar que potser ho estava fent massa bé. L'endemà va tornar a parlar com sempre. Tampoc ho va notar ningú. Consells perquè la vida et posi a lloc. De Mariona Sales Vilanova.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
3: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
4: Tu sí?
3: Esclar.
5: Marcel, cada cosa on toca, eh?
4: Esclar.
6: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
7: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
8: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
9: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
1: I vinga, en els propers minuts, Ràdio d'Esberna es converteix en la casa del vi, en la Winehouse, i en aquest sentit doncs saludem a la nostra estimada Astrid Goldstein. Astrid, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Com estàs?
10: Bé, aquí recol·locant
1: l'aire condicionat. Estaves
10: Estava, que
1: enfeinada.
10: No soc un pingüí. Estava a temperatura de pingüins.
1: Sí, estaves a temperatura pingüins, sí, sí.
10: I a més estava al màxim volum. L'he resituat i ara està en un ambient.
1: Ara està correcte, no? Ara està òptim. Està en la temperatura òptima i podem estar bé, no?
10: Que això... Exacte.
1: Mira, avui jo ni me l'he engegat aquí a l'estudi...
10: No, jo ara d'aquí una estona el tancaré, però és allò que dius, sí, sí, s'ha d'anar vigilant.
1: I tant, ben fet, ben fet. Sí. Molt bé, doncs avui parlem de vins, parlem de moltes coses i parlem amb tu perquè ens encanta fer-ho, com cada setmana. I bé, l'altre dia m'explicaves, no? A veure, de què parlem aquesta setmana, tal? Revetlles i vins.
10: Revetlles i vins, és el que tocaria, però avui tenim...
1: També ratafia, clar.
10: Ratafia. Tenim un taller de ratafia. Sí. Ara estem en aquell moment en què... A veure, dic teòricament, per la posició de la Lluna i més el solstici d'estiu i tota la part aquesta romàntica, que ara és quan tocaria anar a recol·lectar les herbes per poder-nos fer la ratafia, però amb aquesta calorada... Les està deixant una miqueta trinxades.
1: Sí, sí. Jo tinc un romaní a casa, pobret, que l'haig d'anar regant cada 2x3 perquè si no es queda així.
10: Sí, sí. Es queden tisos. Doncs bé, aquest vespre tenim a 8:15 un taller d'elaboració de ratafia, per tant, parlarem de l'elaboració, les herbes, més que de les qualitats que puguin tindre, sinó el, com poden afectar sobretot aquell punt d'amargor i la part en excés aromàtica, no? O sigui, sabem que n'hi ha... perquè no deixen de ser la part verda, sí que podem posar fulles, però podem posar arrels, podem posar tiges, podem posar fulles, i clar, depèn de quina tipologia ens donarà un grau més o menys d'amargor, que no volem ratafies amargues, les volem aromàtiques i un puntet dolcet, que això ho retocarem ja un cop la tinguem, hagin fet aquests 40 dies de sol i serena. Per tant, bueno, buscaríem aquesta part més aromàtica i complexa, uh-huh, perquè la quantitat de herbes, flors, arrels, plantes botàniques o fins i tot algun cítric podem utilitzar, doncs és molt xulo. La veritat és que enganxa. L'any passat vam fer el primer taller.
4: Sí.
10: I bé, ahir va ser el primer dia que vam tastar la nostra ratafia de fa un any.
4: I què?
10: I, uau, molt xula, molt xula. Ara hauríem, sí, d'anar veient allò de si necessitaríem una miqueta més de dolçor, de... Vam ser molt, molt... una miqueta cagadubtes.
4: Ah, sí? Teníeu
10: allò de no ens passem amb tot, no? Perquè quedi bonic el pot, quan macera amb alcohol, d'omplir-la molt, i aquest any jo crec que serem una miqueta més agosarats i la farem més plena.
4: Uh-huh.
10: El divendres diríem que ho repetim, però no ho repetim perquè el faré jo. Avui ve el Joan Pujades a fer-ho, un viticultor del Priorat i que també és membre del jurat del concurs de ratafies. El divendres vaig a la sala i fem, sí, un format una miqueta més allò entre col·legues, no? Allò de que comparteixin aquest pot, que n'hi hauran 2 litres d'alcohol més el litre que s'afegirà en principi, o litre i pico d'aigua ensucrada. Per tant, poden arribar a sortir les 4 ampolles. Per tant, la idea és fer grups de 4 i que es facin la seva ratafia. No hi ha molta gent apuntada. Bueno, ni per avui ni per divendres. Tot va com molt
4: lent,
10: a última,
4: no?,
10: hora. Sí.
4: Sí. Estem al mes de juny, hi ha finals de curs, hi ha moltes, sí, coses i és, sí, és complicat, és complicat.
10: Sí. I bé, ja preparant la revetlla.
4: Magnífic.
10: És com tot. Però bé, la gent s'espera molt a última hora. O sigui, molt complicat per planificar-se.
4: Sí. Molt. Com a negoci, sí.
10: Què compro? Què tinc? Segur, sí, sí, que volen, sí, el que no he comprat. Mala sort.
4: Totalment, totalment. Al final, jo crec que nosaltres també, com a clients, no, triguem en comprar perquè ens costa organitzar-nos, ens costa fer aquell missatge a grup de WhatsApp, no? Allò de dir,
10: què
4: ai,
10: fem?
4: haig de fer el missatge.
10: Qui
4: fer
10: porta
4: missatge?
10: Què?
4: I al final arriba, clar, el dia 20 i dius, oi, d'aquí 3 dies és la revetlla.
10: El 23.
4: I no farem res. Sí, o exacte, o sortint de la feina el 23 dient, ei, que no tinc pla per Sant Joan, fem... I al final dius, home,
10: sí,
4: que jo entenc, però hem de pensar també en l'altra cara, amb la cara dels comercials,
10: sí,
4: comerciants i comerciantes, sí, que feu possible, doncs, que les nostres, sí, naves estiguin plenes i que en aquest sentit, doncs bé, no us estem fent un favor si ho apurem tant.
10: No, és de molt, molt, molt agrair que et diguin, guarda'm.
4: Sí, no?
10: Vindré tal dia, o posa'm a la nevera, deixa'm les cubiteres, que som colla. Això és, mm-hmm, molt xulo.
4: Clar.
10: Però bé, sí, sí, així estem. I amb aquesta calorada...
4: I tant.
10: Bé, molt tant, de gust veure, la veritat. I les bombolles són les grans triomfadores.
4: Sí,
10: hi ha hagut uns quants anys que la gent buscava allò, vins, sobretot vins negres i així. Ara amb aquesta calor jo crec que anirem bastant a buscar coses que ens refresquin i,
4: uh-huh,
10: i ens donin una miqueta d'hidratació.
4: Sí, sí, totalment. Al final jo crec que ens ve de gust això, hidratar-nos i estar, doncs, a punt per la nit, no? Perquè és una de les nits més màgiques de l'any. A mi m'encanta la nit de Sant Joan, m'agrada molt, jo la comparteixo en família. I faig una cosa que crec que és molt maca, tot i que Sant Joan s'ha perdut una mica, que és que nosaltres a casa dels meus pares tenim la sort de tenir una plaça just al davant. Jo sóc de la plaça dels Estudis Vells de tota la vida. Ara visc a una altra banda del poble, perquè
10: m'he
4: independitzat, que no tinc plaça. Però en aquest sentit sí que recupero, doncs, la tradició familiar, la tradició de tota la vida, que és treure la taula a la plaça i sopar plegats allà a la plaça.
10: Clar.
4: I sempre que passa el cotxe patrulla, no et quedes així com dient ai, què passa la patrulla, no sé què. Però clar, és que en un dia com aquest, que és la tradició,
10: és la
4: tradició, la de posar, la d'improvisar, sí. No? Però vivim en una època en la que sembla que
10: hagis de fer una instància per treure una cadira.
4: Sol·licituds per tot, i dius, aviam, sí. Jo crec que...
10: Que potser hauríem de fer-ho en massa i provocar una saturació i diguin que treguin la cadira.
4: Exacte, sí. exacte. Perquè al final també és que fa goig quan tens allà la garnalda de llums, la garnalda de decoració, allà els petits de la casa que encara tiren algun petard, sí. Els altres que el que fem és
10: que
4: posar música per fer festa.
10: I és una nit
4: que hem de sopar allà, que vull tirar de petards, i sí. Vull dir... Jo crec que és una tradició molt, molt especial, molt maca, i on l'oferta gastronòmica i l'oferta vinícola, l'oferta de vi que puguem tenir en aquell dia, també marcarà molt el nostre sopar. És a dir, jo crec que és important tenir-ho en compte, això, no? Sí. Que a vegades ho deixem a última hora, i aquí reivindico una mica el que diu l'Astrid, el fet de pensar, de rumiar, que és el que farem de menjar, per així també incorporar una beguda que tingui un sentit, que tingui una relació amb allò que estem fent de menjar, que pot ser tan senzill com un pa amb tomàquet i embotit. Vull dir, el dia sí. De Sant Joan, la màgia del dia de la nit de Sant Joan és que no cal complicar-se la vida
10: amb el menjar.
4: No, pots
10: improvisar moltíssim.
4: Totalment.
10: És bàsicament compartir-ho, no?
4: Sí, sí, uns embotits, uns patés, sí. Uns
10: Vinga,
4: formatges...
10: Vinga, jo porto això. Va, tu què portes? L'altre.
4: Clar.
10: Però anar una miqueta organitzats.
4: Òbviament. Sí. Òbviament, sí, perquè volem fer-ho bé i volem gaudir, i sempre hi ha doncs, una persona que és celíaca, una persona que és vegetariana, una persona que no sé què, no volem deixar ningú enrere, volem que tothom estigui gaudint d'aquella nit, i això és important, doncs, tenir aquesta planificació que comentàvem, no?
10: Sí.
4: I respecte al beure, doncs, home, començar una bona cerveseta, no?, per muntar la taula, per muntar les cadires...
10: Un corpinat,
4: també...
10: No, no esperarem a brindar al final.
4: Jo
10: sóc de brindar al principi.
4: Sóc de arrencar amb cerveseta i després ja anirem fent, saps? De tenir la cerveseta allà mentre et puges a l'escala per muntar les garlandes i estàs allà pam, pam, pam, i després ja quan ja has acabat de fer tot això, perquè a mi em toca muntar la part de música també, que poso un altaveu amb un ordinador, clar, com que tu treballes a la ràdio...
10: Jo estic tot el dia, o sigui, jo faig la part diurna, tu la nocturna.
4: Exacte, veus? Exacte. Com que tu treballes a la ràdio, posa música, posa unes llumetes, posa un algo, saps?
10: Tu, com que saps de vi, porta el vi.
4: Exactament.
10: És això.
4: Exactament. I ja està, ja estàs allà fent festa, fent una mica de karaoke i ja està, no?
10: Sí.
4: I quan arriba l'hora de sopar, doncs és aquell moment de... Va, ja estem tots,
10: oh,
4: ja hem arribat tots.
10: Seure.
4: Anem a seure, anem a menjar alguna cosa i és divertit, perquè després arriba la festa i el que deien, com que estàs al carrer, hi ha gent que passa amunt i avall, que si t'incorpora a la festa, que estàs fent la Macarena i estàs allà, cada cop i volta et ve algú i balla amb tu. Vull dir que això crec que també és maco, és màgic, i que això els pobles no podem perdre, perquè Sant Just, per molt que a vegades hi reneguem, som un poble, eh? Som un poble.
10: Un poble que ha passat al límit dels 20.000.
4: Exacte. Però jo sempre
10: conservaré. Jo que ara estic en un poble de 1.400.
4: Clar, és que tu estàs en una altra història.
10: Com molt lluny, és allò que dius, allò és poble.
4: És el teu primer Sant Joan, allà?
10: No, és el segon. El que passa que l'any passat tot just havia fet la mudança.
4: Estaves estressada per tu.
10: I estava... Sí, a més que hi ha un mal dia, perquè era un dilluns. Per tant, era aquell pont tonto, eh? Que això també ens amarga una mica.
4: Ja.
10: Però com que he vist com en un balcó, era preciós perquè veia de diferents poblacions tots els focs artificials.
4: Que maco.
10: Per tant, era allò de, jo que tinc mirada cap a Ordal i Garraf, doncs el de Vinyonet, els de la Granada, de Sant Sadurní cap a Llull. O sigui, era allò que dius, era bonic, no?, veure aquest paisatge. És el que passa quan vius així. Tampoc és molt alt, el poble, però la veritat és bonic perquè aquell punt d'agafar-te les coses així com més amb distància,
4: amb perspectiva,
10: no? Amb perspectiva, amb pausa, perquè és allò que dius, ostres, me'n recordo que vaig plegar una hora abans, vaig anar a la Diagonal a buscar el bus, és allò que va ser una miqueta com caòtic, ara ja vaig més organitzada
4: i
10: suposo que buscaré algú pel carrer, no ho sé.
4: I tant, busca-ho, que ho trobaràs. Sí. Però al final també és una mica això. Jo crec que a l'època de Sant Joan, jo quan era petit, tot es feia com molt abans, no? Jo me'n recordo que a principis de juny ja començaven a sonar els primers petards.
10: Duraven un mes.
4: Duraven un mes. Que jo, aquí fins a cert punt jo entenc que hem anat avançant una mica com a societat en aquest sentit i ara cada vegada menys, doncs el tema dels petards és un tema bastant que pot generar certa contradicció i que pot generar certa desavinença i pot ser un tema bastant complicat de tractar, no? Perquè els que tenim animals doncs sabem
10: que ho pateixen molt. Jo durant molts anys vaig marxar a França o a Andorra o a altres llocs. Marxava de Catalunya perquè el gos patia.
4: Sí, sí.
10: I això és fotut, eh?
4: Sí, sí, totalment.
10: Que hagis d'agafar, vinga, cap al cotxe.
4: Sí, sí, el gos patia molt i no saps com passar-li el tràngol una mica més lleuger. Sí,
10: ja no només és aquella nit, eh? És el sortir de cada vespre.
4: Clar, clar, durant el mes de juny.
10: I ara, ara porten 2-3 anys, que és just, quasi bé, 2 dies abans, sents un i dius, goita...
4: Sí, sí, sí, sí. I després la nit de Sant Joan tampoc és que en sentis molts, vull dir, abans se sentien molts més i es veien molts més, perquè aquí a Sant Just sempre han tingut tradició d'enllançar molts castells de focs, de cases particulars que llançaven castells de focs, i jo crec que cada any menys, però no sé, és una apreciació personal, eh?
10: La sensació, no? Veus, sí. Jo vivint a Sant Joan d'Espí, la gent sortia, moltes famílies amb la bossa plena a la Rambla Jujol a cremar-ho tot, no? I
4: pa, pensava... Pa, pa, pam.
10: Sí, clar, l'endemà quan passava la brigada pensaves, ostres...
4: Clar, nosaltres no.
10: Això té un cost.
4: Nosaltres...
10: Sí, és, no cal, no?, estar amb la bossa, vinga, que s'han d'acabar tots, no? I veies una miqueta com més exaltat
4: sí.
10: El pare, normalment, més que la mare, i la pobra criatura que moltes vegades eren molt petits, pensava, què fan tan a prop d'aquesta bossa?
4: Sí, sí, que vagin en compte, que deixin una bossa. Això sí,
10: això em fa patir molt.
4: Les recomanacions dels petards les heu de seguir i les anirem donant aquests dies, les indicacions. Però jo me'n recordo quan era petit que la meva mare el que feia era fer-nos recollir tot el que havíem cremat. I ella sortia amb l'escombra, anava escombrant, i els més petits pues, anàvem recollint com podíem amb les mans i tal.
10: Això és el que falta ara. Tot.
4: Sí, sí. Falta civisme.
10: Sí, fas reculls, que no costa. No?
4: Perquè si no després, si ens diuen que no podem posar una taula, que no podem posar una cadira,
10: però
4: doncs
10: al final
4: diràs, bueno, és que al final és que tenen raó, és que clar, sí. Si ho hem de posar i després hem d'estar pobres 10 dies allà netejant amb els diners de tothom, recordem, perquè són diners públics,
10: sí.
4: Al final crec que hem de ser una mica cívics.
10: Que sí, jo sempre ho penso, allò de... sobretot amb moltes mares que treballen en grans superfícies que l'endemà de Reis comencen unes rebaixes
4: sí.
10: I que es perden les cabalgates.
4: Clar.
10: Penso en totes aquestes brigades que han de fer una miqueta curta la seva nit de Sant Joan per l'endemà a les 6 començar rondes.
4: I tant.
10: Per estar netejant.
4: Que maca aquesta altres, reflexió, eh?
10: Sí.
4: És molt maca, és molt maca. Ens quedem amb aquesta reflexió
10: sí.
4: I ens quedem amb la primera del programa, que és la de feu el favor... de marxar a comprar vi ja.
10: Sí, que
4: no espereu l'últim moment, si us plau.
10: No.
4: Truqueu a l'Àstrid, que és una dona molt maca.
10: Ara no cal atabalar-se, però sí que és allò que dius.
4: Àstrid, que tens un cortinat, Àstrid, que tens no sé què. Àstrid, un vi brisat, com el veus amb això?
10: Ah, doncs mira, ara se m'han acabat. Haguessis vingut ahir, encara en tenia, per exemple, no? Clar, n'hi ha coses que dius, clar, si apurem molt, serà dilluns, i el que s'hagi venut al cap de setmana...
4: Ja estarà a casa de cadascú, ja,
10: sí,
4: del que l'haurà... Després, sí. Si hem de pagar una mica més perquè tal, doncs mala sort.
10: No, o menys,
4: o menys.
10: La gent per rebella... N'hi ha rebelles, ja no n'hi ha aquelles desfassades,
4: no,
10: però sí que
4: n'hi ha aquelles preu
10: col·lectives,
4: mig, no?
10: I després n'hi ha aquelles que són més de... més serioses, no? Que escullo això, que són com més pausades i prioritzen... almenys
4: la
10: tipologia de vi més de gaudir, no?
4: Sí, sí, sí.
10: Més que de, ai, més igual el que posin.
4: Doncs...
10: No, val més que sempre t'hi sigui tot ben pensat, organitzat.
4: Les coses s'han de pensar bé,
10: sí.
4: I aquí ho convidem a tota la gent que ens estigui escoltant a pensar, a veure què és el que volen veure per Sant Joan i a fer la seva comanda al celler de Can Mata, perquè la setmana vinent no hi ha programa. Perquè és
10: no,
4: Sant Joan.
10: No, ara ho pensava quan venia.
4: El 24 de Sant Joan.
10: I per cert, dissabte és allò que hem dit, perquè hi ha la gent fer una miqueta d'escalfament previ.
4: Sí.
10: Anirem a buscar algunes coques, perquè quan vinguin i diguin, ai, no sé què vull,
4: sí.
10: Puguin tastar algunes coques i alguns escumosos per acompanyar.
4: Ah, magnífic.
10: Sí, farem així com una degustació oberta, una miqueta... una pre, va.
4: Sí, sí, una prova, una prova.
10: Una prèvia de, sí, sí, de Sant Joan.
4: Genial. Doncs, Astrid, cuida't molt, que tinguis bona setmana.
10: Igualment. Adéu-siau. Que vagi bé.
4: Marxem a butlletins. Els butlletins de les 12. És la Rambla de Ràdio d'Esvern, ara butlletins de Catalunya Ràdio, després d'aquesta casa, i continuarem amb la tercera hora d'aquest magazín. Fins ara.
11: Ha anunciat un nou espai que servirà per canalitzar les queixes de les escoles que van més enllà i discutir com millorar el sistema.
12: Que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu, un debat públic que sigui del sistema educatiu.

0: que se'ls escolti i que el Departament de Salut s'assegui a negociar les seves condicions laborals. Mentre no ho fan, el Sindicat Metges de Catalunya insisteix en la campanya Ni un minut més per evidenciar que falten metges i deixar de fer hores extraordinàries. Irene Vermell és membre del sindicat.
1: El servei d'anestesiologia és un servei central que fem molta tasca que sovint queda una miqueta en l'ombra, no només és a l'àmbit quirúrgic, sinó proves que són invasives amb sedació, tot el gabinet d'endoscòpies, gastroscòpies, colonoscòpies, la radiologia intervencionista, també assistim tant a la part que treballa sobre el cap com a la que treballa sobre la resta del cos. Les urgències, això sí, estan protegides, que ningú ho posa en dubte, però s'estan desprogramant proves perquè no hi ha prou professionals per dur-les a terme.
0: La vaga l'està seguint avui un 29% de metges. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: El govern alerta les empreses del sector agrari de Lleida que rebran sancions greus si no compleixen amb l'obligació de tenir una avaluació de riscos per la calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar gairebé 170.000 euros, entre les quals la de l'empresa per a la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
3: Bon dia. Va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals per la calor i va rebre dues sancions greus. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
4: No ho sabem, la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, pues, les actuacions sancionadores corresponents.
3: Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
5: I a punt d'engegar la campanya d'estiu, dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Anem cap allà, Fèlix Martín.
6: Hola, bon dia. Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
7: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
8: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
6: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
5: Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. Aquestes feines es van fer de nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de fer la soldadura. És un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa. Ens explica el nostre corresponsal al Garraf, Montse Gené-Riba.
9: Hola, bon dia. Segons avança el Diari de Tarragona i ha confirmat Catalunya Ràdio de fonts d'Adif, els treballs es van fer a la nit i es van suspendre a primera hora del matí perquè l'R2 funcionés normalment. Van passar els trens del matí amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora i a la una del migdia un maquinista se'n va adonar que la brida estava trencada i, per tant, hi havia una separació entre dos carrils. De seguida es va aturar la circulació, que va quedar tallada tota la tarda, i es van fer els treballs de soldadura dels dos carrils abans de reprendre la circulació. Adif diu que en tot moment es va garantir la seguretat dels viatgers i Renfe diu que el procediment va funcionar i que es van prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat dels viatgers, que va ser la circulació en via única. Montse Gené-Riba, Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
5: Esports, Marcos García.
10: El Real Madrid anuncia el fitxatge del migcampista portuguès Bernardo Silva per les dues pròximes temporades. Portugal debuta a les 7 de la tarda contra el Congo al Mundial. A les 10 del vespre, Anglaterra-Croàcia. Leo Messi arrenca el Mundial amb un hat-trick. El davanter argentí del Miami ha fet els 3 gols de l'Argentina, que ha superat Algèria per 3-0. També marcadors de les últimes hores al Mundial. Iraq 1, Noruega 4, França 3, Senegal 1 i aquest matí Àustria 3, Jordània 1. El Barça Futbol Salut Sala s'avança 1-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Ahir victòria al primer partit, als penals amb el porter Didac Plana, estel·lar decisiu amb 3 aturades. En bàsquet, el Barça viatja avui cap a València, on demà comença la final de la Lliga CB. Aquesta final és el millor de 5 partits i el factor pista el té a favor al València. Encara en bàsquet, dos fitxatges a la Lliga Femenina. L'escorta dels Estats Units, Madison Conner, és nova jugadora del bàsquet Girona i el Cadí la Seu anuncia el fitxatge de la també escorta estadounidenca Lexi Donarski.
11: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden formalitzar per internet o presencialment en horari habitual de cada equipament. La programació completa de les activitats es pot consultar a través de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just. Pel que fa a successos, els bombers han extingit aquesta passada nit un incendi a la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 9:45 del vespre i cap a 12:00 de la nit els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament controlat. Segons ha informat la Junta de l'Ateneu, des del primer moment es van activar els protocols de seguretat. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal ni tampoc afectacions estructurals a l'edifici. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada de la cuina i ja s'està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'entitat s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. I en cultura, la pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran portarà per títol Les veus de l'òpera i anirà a càrrec del divulgador musical Enric Martínez Castignani. L'acte tindrà lloc el 18 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola i servirà per cloure el curs 2025-2026. La sessió oferirà una aproximació a les diferents veus de l'òpera i a les seves característiques, de la mà d'Enric Martínez Castignani, en la darrera conferència del curs organitzada per l'entitat. En acabar l'acte, l'AUJA acomiadarà el curs amb una copa de cava i coca per les persones assistents. L'activitat és gratuïta pels socis i sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros.

0: mig minut i escaig per arribar doncs a un quart d'una del migdia. Nosaltres seguim aquí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio d'Esvern. Hem començat ja l'estiu amb aquestes cançons d'Estrella d'Am, de tots els anuncis que s'han fet des de l'any 99 fins al 2025. N'hem escoltat algunes, i és que realment, per mi, arriba l'estiu també amb la publicitat, amb la campanya que realitza aquesta empresa catalana, i també doncs amb aquesta cançó, que podríem dir que són les cançons de l'estiu aquí a Catalunya. Hem tingut una mica de tot, hem tingut molts protagonistes al llarg d'aquests anys, com Ramon Mirabet, Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, entre d'altres. I avui doncs marxem d'aquí, de l'estiu català, de l'estiu de Catalunya, a l'estiu que ens pugui proposar, en aquest cas, l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, que ja sabeu que ens porta sempre algun llibre. I els llibres també formen part de l'estiu, perquè qui no llegeix una bona novel·la amb el sol d'agost, o amb el sol de juliol, o inclús amb el sol de juny, perquè, com dèiem avui a l'Espai del Temps amb en Carles Rius, la calor ja comença a apretar. Seguim aquí a la Rambla i ho fem ara, com dèiem, amb l'espai de llibres, amb l'espai de Xova de Llibres, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter. I com si haguéssim viatjat a Itàlia, a la bella Itàlia, nosaltres la saludem a l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, perquè llegir també és una mica això, llegir també és viatjar. Arnau, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. I com tant estàs? De bo això, la sí, vida sí. Fos un juliol a Nàpols, vora el mar, i disfrutant de pesca submarina, d'amics, de platja, doncs bàsicament és el que evoca aquesta música, crec jo, i és el que ens descriu el llibre que no només us presento avui, sinó que tindreu la sort, si voleu, i ens voleu acompanyar, de que us en parlin molt més a fons demà el seu traductor, Bernard Reher, i la seva editora, Esther Andorrà. Es tracta de Ferit de mort, de l'autor italià Raffaele La Capria. D'entrada dius, un llibre que es diu Ferit de mort, és com que no em casa amb aquesta música tan vital. És cert, no descriurem el perquè del títol, això ja es veurà més endavant, però en tot cas el llibre és que porta una estampa, allò de dir, un mar on al fons intueixes una mena de muntanya volcaneosa que, si saps què passa a Nàpols, dius, això deu ser el Vesuvi, efectivament. Aboca exactament això, les inquietuds i aventures d'un jove adolescent, postadolescent, d'uns 15 anys, a Itàlia, l'estiu del 1943. Doncs estiu això, de descoberta amorosa, de descoberta encara de molts jocs, de la pesca submarina, i sobretot, però sobretot és un llibre que és un cant a Nàpols. És tal el grau, diguéssim, de cant a la ciutat, que a més de que el premi va guanyar l'any 61, el llibre està escrit molt després dels fets que transcorren, eh? Va guanyar el Premi Strega, que vindria a ser com el Goncourt de la literatura italiana, sinó que algú que jo crec que us sonarà a tothom com el senyor Sorrentino.
0: I tant.
1: El grandíssim director de cinema, gran bellezza, en fi, una de les pel·lícules seves, no recordo el títol, Passa a Nàpols. Ell diu que justament aquest llibre és el que li ha marcat la seva mirada cap a la ciutat. O sigui, ell sap veure Nàpols amb la bellesa que té, i no doncs, de la forma que la mirés fins abans de llegir aquest títol, gràcies justament a Raffaele La Capria. Dit d'una altra manera, és un llibre que et fa enamorar de la ciutat. Evidentment et tens ganes boges mentre el llegeixes, i jo vull anar-hi. Oh, ja ho conec, però hi vull tornar, no me'n voldria moure, i sobretot si poses un ritme així, doncs, escolta, meravellós, no? És un llibre doncs, que publica La Breu, i que fa molt d'estiu. Ara que tenim aquí ja les vacances, si més no, les escolars a la cantonada, sents aquesta musiqueta i et ve pràcticament de companyia les onades, no? Aquells, d'alguna manera. Doncs és això. És un llibre realment molt per aquests mesos de calor, llegir a l'ombra i pensar que sí, sí, que més enllà de la xafogó d'aquí, doncs, bueno, falta poc probablement per la majoria per poder disfrutar del relax, de la descoberta, de, en fi, de les, a la vegada, aventures que tot estiu té si un sap realment desconnectar, no? Que al final és el que un busca amb les vacances.
0: Totalment, sí, sí, és així.
1: Però insisteixo, sobretot és un llibre bellíssim. És un llibre allò de deixar-se fascinar per això, per la llum, fins i tot, no? Acabes veient, dius, bueno, Nàpols té una llum especial. Ara mateix no sabia descriure i he estat, vés a saber, fa quants anys. Però es destaca això, realment tota l'estona tens la sensació de que, com que està il·luminada d'una manera especial, sent que, insisteixo, no és que Sorrentino estigui escrivint o filmant el llibre, però sí que la forma d'escriure de Raffaele La Capria et fa pensant de dir aquesta ciutat té una aura, no? Ah, això mateix.
0: No hem pogut anar més ràpids als teus desitjos, Arnau, però han arribat aquí les onades, ha arribat l'estiu. I
1: en l'estiu es pot dir que ja, i més a més és que de fet falta mitja horeta, potser posa que una hora perquè se sàpiguin els guanyadors del Premi Llibreter. Uh-huh. Avui, 17 de juny, la festa de lliurament és aquest vespre, a la sala Parell 62, però està a punt de posar-se en dansa la roda de premsa, en la qual doncs, se sabrà en totes les categories quins són els guanyadors. Vaja, recordo que en literatura catalana els finalistes són Animals inexpressius, un llibre de contes de Xavier Mascaravioto, publicat per l'altra editorial, Sau, una novel·la esplèndida de Ferran García, publicada per Males Herbes. Els contes del Xavier Mascaravioto també són esplèndids, val a dir-ho. I també és molt bona la novel·la de Quima espanyol, Virgil, publicada per 1984. Un d'aquests tres guanyarà, està a punt de saber-se que guanya el Premi Llibre de 2025. Es lliura el 2026, però són els millors llibres publicats l'any anterior. Uh-huh. A banda, se sabrà també en la categoria literatura estrangera o altres literatures si qui s'endú el premi és Jamila, d'una autora russa que es diu Chingiz Aitmatov, publicada per Caruan. Si no fos per les síl·labes de dissabte, de Mariana Salomao Carrera, publicada per l'editorial Les Hores, o Cop de llum, de l'americana Rita Bullwinkle, publicada per la Segona Perifèria. Són els tres candidats a la novel·la Altres literatures. I, per tant, diguéssim, són els dos premis potser més ressonants o que la gent fa més cas, tot i que, recordem-ho, hi ha premi a literatura juvenil, premi a àlbum il·lustrat i premi en la categoria d'assaig, que és una categoria que es va encetar l'any passat o potser en fa dos, una categoria més nova i que, en fi, crec que val molt la pena també donar-hi suport.
0: Doncs, de ferit de mort als premis, que els acabem doncs, de desgrenar, tot i que d'aquí uns minuts sabrem ja
1: els guanyadors. Entreu a les xarxes perquè això, doncs, doneu-nos mitja hora, va. Uh-huh. Doneu mitja hora al gremi perquè acabi de desvetllar-ho.
0: I d'aquí passem full i marxem a fer un petit viatge al passat. Avui no em trec el tema italià, no em trec la música italiana de sobre, perquè ja que hem començat, dic la Dolce Vita, per preguntar-te com va anar la setmana passada a la Feria del Libro de Madrid.
1: Doncs la veritat és que molt bé, va ser tota una sorpresa. Tothom ens parlava meravelles de la fèria, és realment una de les fèries importants del món del llibre, i bé, doncs no se'ns havia donat el cas d'anar-hi mai, des que tenim llibreria, doncs bàsicament perquè ara l'han allargat un pèl, o sigui, el fan més tard, però al principi era molt després de Sant Jordi, molt des de mitjans de maig.
0: Era com molt unit tot, no?
1: I aleshores és com que encara ens agafava molt descol·locats. Uh-huh. Però en tot cas, si ja cada any veiem que algunes jugades estranyes d'editorials que traien novetat el dia 22 d'abril, fins i tot el 28 d'abril, per què fas traient una novetat després de Sant Jordi? D'alguna manera ho entenem. En el món català Sant Jordi és com una meta, no? I una d'arribada, i fins 15 dies abans poden sortir novetats, després, evidentment, no té cap sentit. Clar, per la resta de Madrid, sí, el 23 és el dia del llibre, perquè això és una cosa, el dia del llibre és mundial, s'assembla tot arreu, fins i tot crec que a Madrid les llibreries també fan algun descompte o fan alguna mena de joc, però ells ja tenen la mirada fixada en el que realment els importa, que és aquesta fèria situada al bell mig del Parc del Retiro, enorme.
0: Clar, és que
1: enormíssima, realment totes les editorials d'Espanya es pot dir que hi tenen cita i totes les llibreries de Madrid, o pràcticament, totes segurament no, i algunes de Rodalies, més distribuïdors, més, en fi, ara mateix no et sé dir el nombre de casetes que hi ha, però s'apropa als 500, probablement, ara no voldria equivocar-me, per tant no diré una xifra rodona, i en tot cas és això, vull dir, no te l'acabes. Si haguéssim de trobar-li un però, és que clar, a banda de les casetes hi ha com el que en diuen tres pavellons, que si no quatre, que són l'equivalent a escenaris, per entendre's, no? Llocs cobert, per això en diuen pavellons i no només escenaris, on es fan actes. Clar, pot dir que se'n fan cada hora. En quatre llocs, més a la biblioteca Eugenio Trias, que és allà al Retiro mateix i que forma part una mica de tot el recinte firal. Clar, és impossible. Materialment és impossible anar a tots. I a banda acabes amb la sensació aquella d'agobiant de dir, és que m'ho estic perdent tot. Yeah. Doncs no, clar, has de triar i sempre hi ha coses que et coincideixen. Però, en fi, més enllà d'això, que és un però, ja m'explicaràs, la veritat és que sorprenentment, vaja, no només contents d'anar-hi, sinó de viure-la, de disfrutar-la, de veure l'ambient que té, i des d'aquí trec les dents llarguíssimes, l'enveja que fa una fèria així. Fins i tot et diria una ciutat així. Però la veritat és que ara mateix Madrid és una capital, diguéssim, si el boom hispanoamericà ara és en algun lloc, com fa 50 anys va ser a Barcelona, ara és a Madrid. Uh-huh. Recordo això, vas conèixer gent que coneixes en alguna presentació, algú que ja coneixes et presenta algú altre, anem a fer una cerveseta, quan es tanca la fira cap a les 9, evidentment a les 2 del matí encara hi ets. I a la taula on has començat 4 o 5 persones se n'hi han sumat 15 més i tots són o editors o poetes o narradors i comences a preguntar i jo crec que hi va haver una de les vegades que no hi havia país llatinoamericà que no sigui representat a la taula. Bueno, doncs són fenòmens aquests que la veritat fa gràcia, de la meitat dels noms ara quasi bé no me'n recordo, però en aquell moment doncs la veritat és que ho vius prou intensament si ets algú del món del llibre i de sobte dius quantes coses em queden per llegir, però quin estímul ara per tornar, no?
0: Mm-hmm. Clar, jo he vist imatges aquests dies a la televisió i veiem doncs això, el Parque del Retiro, que ja és un parc que és un dels grans atractius de la ciutat madrilenya.
1: I a banda amb la sort que, clar, amb la frondositat que té, tot i que hi fa molta calor, bé, doncs els arbres et proporcionen un ombra constant i per tant l'acabes dissimulant la calor.
0: Clar.
1: Tothom et dirà que el pitjor és la calor i probablement els dies més forts encara no hi havíem anat, no? Va coincidir, crec, amb la visita del Papa una mica abans. Nosaltres ens vam creuar, quan el Papa va venir cap aquí, nosaltres vam anar cap allà.
0: Ben fet,
1: i et dic, aquí. Sí, no negarem que de calor em va fer, però crec que al dintre del recinte final, o dintre del retiro, d'alguna manera queda dissimulada, clar, per la verdor, per la proximitat del llac aquell immens que hi ha allà al mig. O,
0: i tant, no? Sí, sí. I es troba a faltar un espai així de congregació aquí a Barcelona? És a dir, tenim Sant Jordi, tenim Passeig de Gràcia en aquell dia esplèndid de Sant Jordi, però sí que és veritat que tants dies seguits i d'una forma tan endreçada amb aquestes casetes, amb aquestes activitats, amb totes les activitats paral·leles també que hi ha, que ens has explicat, creus que aquí hem d'estar una mica gelosos del que tenen a Madrid? O amb lo nostre doncs és segell de la casa i ja podem estar ben orgullosos?
1: Home, la gelosia, si és bona, mai no està de més, no? Si és una enveja sana... Crec que, a veure, de totes maneres, sempre es fa la comparació amb Sant Jordi i no té res a veure. Si alguna cosa s'assembla, de fet, ve a ser quasi bé el mateix, només que hem petit, a la Fèria del Llibre de Madrid, és la Setmana del Llibre en Català. Uh-huh. Casetes d'editorials, de llibreries, distribuïdors, en aquest cas no.
0: Que és el setembre, això?
1: Que es fa al setembre, més o menys abans, era des del principi de setembre i coincidíem Sant Jordi al mig, amb l'11 de setembre.
0: La diada.
1: La diada. Ara l'han allargat una mica, també per evitar calors. Però, clar, la Setmana del Llibre en Català, doncs al final també inclús per l'objectiu de visibilitzar el llibre en català, serà sempre més petit que la Fèria del Llibre, que justament el que fa és ja no només visibilitzar el llibre espanyol, sinó és igual, tot el llibre del món mundial, per entendre's. Evidentment hi havia casetes de llibres estrangers, hi ha hagut molts escriptors de fora que han vingut aquests dies, com venen per Sant Jordi. Clar, Sant Jordi és un dia, i és un Jordi que és un dia que no té igual.
0: No, i a més mateix... també has de compartir la festa amb l'esperada de roses, amb altres activitats culturals,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: no és
1: cas,
0: única i exclusivament.
1: Tot i que, Sant Jordi, les parades són un dia muntar i desmuntar, sí. Però una llibreria suposa, evidentment, un mes de feina i sí. Les últimes 2 setmanes ja són de molt moviment. Clar, això d'entrada dura pràcticament un mes, de fet, més d'un mes, un mes i mig, o sigui, diria que són 5 caps de setmana, amb les setmanes pel mig. Aquest any, clar, la visita del Papa i les eleccions a Can Bernabéu, els llibreters deien que els havia perjudicat i fins i tot han tingut la decència en les notícies que he llegit de dir-ho, ha estat més fluix, cosa que aquí a Catalunya és una cosa que amaguem sempre, cada any és de rècords, no sé si és veritat o no, però a vegades no està de més, ser sincers. I et dic, l'equivalent a Barcelona és aquesta Setmana del Llibre en Català, que crec que poc o molt ja li han anat trobant la manera, la forma, i crec que bé, es podria fer la Ciutadella, que seria el parc en petitet més similar al Retiro. No ho sé. Crec que potser la ubicació al front marítim va ser una bona trobada. A la plaça de la Catedral quedava tot massa petit, que és on tradicionalment s'havia fet, i com que en aquest sentit encara estan acabant de trobar-se, doncs, en fi, crec que d'alguna manera el que s'ha de fer és això, potenciar aquesta setmana que és de 10 dies, que evidentment té tots els seus contres, com insisteixo, també té la fèria. Hi ha llibreries a Madrid que no hi van, perquè d'alguna manera creuen que la fèria juga brut, i bueno, evidentment cada caseta costa diners, si no tens un mínim de títols t'has de juntar amb altres llibreries o editorials per ser-hi, i no tots són flors i violes si ho preguntes als madrilenys que la viuen. Però si un hi va des de fora, per primera vegada, doncs clar, d'entrada t'enlluerna.
0: Doncs molt bé, amb això tanquem avui l'espai de Badallibre, recomanacions literàries, que l'hem començat parlant d'aquest ferit de mort de Rafael La Capria, que recordem que...
1: Demà mateix.
0: Demà dijous tindrem, 18.
1: A més, és un dia especial, no només perquè presentem aquest llibre, sinó perquè la presentació serveix per celebrar els 20 anys de l'editorial L'Abreu, que d'alguna manera va absolutament de bracet amb la llibreria. Un de les potes importants d'aquest llibreter han estat els recitals i les presentacions amb L'Abreu, editorial cosina, si no germana, i de les que ens van penyar a obrir quan, tot plegat, doncs, començàvem a fer recitals a l'Ateneu i tal. Per tant, els 20 anys de L'Abreu, que ens doblen en edat, són una festa que cal no prendre's i que, evidentment, nosaltres la tenim com la porta de l'estiu. Realment serà el nostre Sant Joan és demà.
0: Doncs vinga, a gaudir-ho. Arnau, cuida't molt, una abraçada, fins la setmana vinent.
1: Sigui.

Cada matí la ciutat es desperta abans que el sol. No ho sap, però algú ja li ha obert el dia. Una dona aixeca persianes metàl·liques, prepara cafès que no tastarà, ordena papers que altres signaran. Les seves mans passen pels objectes amb la precisió d'un rellotger. Taules netes, llums encesos, portes obertes... Quan els altres arriben, el món ja funciona. Bon dia, diuen. I el dia, obedient, comença. Al vespre la dona torna a casa amb el silenci enganxat a la roba. Es renta les mans i l'aigua s'endú la pols de totes les hores que ningú no ha vist. Demà tornarà a començar. Perquè hi ha engranatges que giren sense fer soroll. I si un dia s'aturessin, potser la ciutat descobriria massa tard qui li posava l'hora. Les hores d'Anna Maria Benages Pallissa. One more.

0: I aquests són els matins en Ràdio d'Esvern, són els matins al 98.1 FM, a la Rambla, i a pocs minuts per arribar a 3:15 del migdia nosaltres marxem ara directament a l'espai de les CIAS, que sabeu doncs, que ens visiten un cop al mes per parlar de les seves activitats i també de la seva programació. Romy Porredón, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Gràcies, igualment.
0: Doncs encetem un capítol més d'aquest espai de les CEAS per parlar de les activitats que heu desenvolupat en els darrers dies, en les darreres setmanes, i també per explicar una mica l'època estival que segueix activa. La CEAS segueix activa en aquesta època estival, sobretot en el mes de juny-juliol, i ens agradaria saber també una mica l'activitat i la dinàmica d'aquests mesos d'estiu. Comencem, com dèiem, Romy, fent una mica de balanç i explicant una mica als oients les activitats que heu dut a terme en les darreres setmanes.
1: Molt bé, sí, perquè aquesta seria una entrevista ja de cloenda de temporada, i llavors això pensava, doncs, bé, que les últimes coses que hem fet, i com que les CEAS ara estem fantàsticament coberts per diferents seccions i subseccions, doncs, bueno, començo, per exemple, amb la de sèniors, no? Els sèniors, doncs, vam tancar ja la cloenda de cicles i la cloenda de matinals. La de cicles va ser el 7 de juny, que vam anar a les Lloses, al Ripollès, i sempre aquestes cloendes acaben amb un dinar. I també la de cicles, que va ser una setmana més tard, el diumenge 14 de juny, vam anar al Salt del Mir i també vam acabar amb un dinar. I aquesta del Salt del Mir era la matinal literària, perquè normalment dins de les matinals dediquem doncs, una, que ara últimament coincideix amb la final, i llavors fem doncs, una mena de recorregut també literari, recollint textos sobre algun tema. I aquest any, doncs, mira, el tema va ser l'aigua, vaig escollir l'aigua com a tema, diguéssim.
0: Com a fer conductor una mica, no?
1: Sí. Havia plogut molt aquest any i vaig pensar, doncs mira, ja que hem tingut una bona anyada de pluges, doncs agafem-lo com a tema, i el vaig titular l'aigua font d'inspiració. Llavors, amb un recull de textos, de poemes i textos a l'entorn de l'aigua, amb diferents paisatges i diferents continguts, doncs anàvem fent parades i doncs anàvem recorrent tot l'itinerari que estava previst. I llavors això seria el tancament, no?, de les dues grans activitats, podríem dir, anuals que anem fent tot l'any, els cicles i matinals, però encara hi ha pendents tres coses. Per exemple, el diumenge 27 de juny hi ha la lluna plena, o sigui, el sopar de lluna plena, que aquest any tornem a anar al Mirador dels Munts, perquè hem recorregut ja ermites i punts alts que hi hagi restaurants aguts i per haver, i aquest any repetim el Lluçanès. Sortirem a la tarda, sempre se surt al parador a les 6 de la tarda, més o menys. Es fa un recorregut d'una horeta i mitja, s'arriba doncs, al punt alt de l'ermita i tal, es fa el sopar i es baixa amb tot de fosc, perquè puguem veure bé la lluna plena, i retornem. També encara queda pendent dels sèniors la sortida al Pirineu, que aquest any anem a la Vall de Cardós i són 3 dies, el 3 i 4 i 5 de juliol. Farem algun pic, com el Cerc d'Escan i la Coma del Forn també, i a banda hi ha el diumenge una visita a pobles medievals fent un recorregut de les fonts i tal. I l'última sortida serà la de veterans aquest any, que és a les Valls d'Àneu l'11 i el 12 de juliol. I llavors es fa també, la llarga fan un pic que és l'Opinetó i la curta el pic de Coatiules i l'endemà una passejada botànica per les Valls d'Àneu. Això, diguéssim, tota la secció dels grans, diguéssim, de la piràmide que anem més amunt, les sèniors. Pel que fa a l'infantil, doncs també van fer l'última el 31 de maig amb famílies, que van fer a la Costa Brava el camí de ronda i els queda pendent anar el 14 de juny, a la, que és aquest diumenge, a la Garrotxa, sí, fent el castell de Santa Coloma de Farners, i també és en famílies. I aquí aquests, l'infantil, acabaran aquí fins doncs l'any que ve, no? La temporada que ve. Pel que fa a la secció jove, bé, recordar doncs que el dia 16 doncs de maig van fer aquella festa d'aniversari que va ser fantàstica, és a dir, van preparar, com que aquest any feien 5 anys, van preparar a base de bé doncs tota una sèrie d'activitats com una cursa d'orientació, el vermut, el dinar,
0: aquella celebració concert, bueno, de dissabte, una... que va ser increïble, no?
1: Ah, això mateix, va ser una passada, eh? I llavors van fer el 6 i 7 de juny, per recordar el primer pic que havien fet, que és el pic de la Costa Cabirolera, doncs van sortir també. I ara els queda pendent el 22 i 23, que s'estan implicant o estan implicats amb la Flama del Canigó, perquè aniran el 22 al mateix Canigó a recollir la flama i el 23 arribaran a Sant Just, no? I això és la secció jove doncs, que ho porta i ho tira endavant. Encara els queda pendent una, a finals de juny, el 27 i 28, una sortida així lúdica, i a l'agost, per encara rematar el cinquè aniversari, se'n van a Noruega. Per tant, tot molt bé. Vull dir, a finals d'agost doncs faran una sortida plegats a Noruega per rematar el cinquè aniversari. I encara ens queda pendent la CEAS més 35, que ha sigut la nova secció última, diguéssim, que s'ha afegit a l'espai aquest que quedava entre els 35 i 50, sí, i aquest any s'ha endegat.
0: La nova incorporació d'aquest curs,
1: això mateix,
0: d'aquest
1: la nova incorporació, i així ja quedem, diguéssim, totes les edats cobertes, cobertes,
0: magnífic.
1: És fantàstic. Van anar, volien fer la pica d'estats a principis de juny, però llavors la van haver de cancel·lar perquè hi havia perill de llaus i es van sumar amb una sortida de la secció jove. El juliol aniran al cim de Maupàs el 17 i 19 de juliol amb tenda, que és el Pirineu Aragonès, i a l'agost, el 6 i 9 d'agost, aniran al Pirineu Francès a Gavarnier, fent de càmping. I això és tot el que queda pendent de totes les seccions, i després ja està, ja s'haurà acabat i endegarem la nova temporada 26-27.
0: Déu-n'hi-do, eh? És que això va ràpid, això va ràpid. El mes de juny és un mes de tancaments i...
1: Sí, i el juliol també.
0: I el juliol,
1: juliol, sí. Doncs, bueno, es van fent coses, tancant, i bueno, llavors ja ara ja comença a quedar obert, a partir de juliol, la participació al concurs fotogràfic.
0: O sigui, és veritat.
1: Comencem el curs amb el concurs fotogràfic i el sopar de motxilla, no? Que és el 26, aquest any sembla que és el 26 de setembre, que bé, llavors fem ja l'inici i la presentació de la nova temporada.
0: Clar, que entenc que la gent també aprofita l'època estival, l'època de viatges, de vacances, per fer aquestes fotografies.
1: Exacte.
0: Per després també presentar-les al concurs.
1: Sí, sí, s'obre ara el juliol perquè hi hagi més temps i em sembla que és el 15 de setembre es tanque, podríem dir, ja totes les inscripcions, i llavors hi ha el marge fins al 26 de setembre, que hi ha el sopar de motxilla, que és quan hi ha també... fem l'exposició, que el jurat ha triat doncs les millors fotografies i de diferents tipologies, diguéssim, de diferents tipus de premi. Fem l'exposició i fem el sopar de motxilla. I amb això iniciem la nova temporada.
0: Que bé, que bé, que bé. Doncs una nova temporada plena de reptes, activitats,
1: sí,
0: i que de ben segur anirem seguint aquí a Ràdio d'Esvern. Però abans d'encetar aquesta nova temporada, i hem parlat doncs durant tots aquests capítols d'aquesta temporada 25-26 amb vosaltres, de fet, hem tingut a totes,
1: sí,
0: a totes les branques, no? I
1: això
0: també
1: és
0: molt important i és interessant per poder conèixer que la CES està creixent i que ho està fent amb totes les edats, que és una mica també l'objectiu amb el que tanqueu aquest curs.
1: Exacte.
0: Explica'ns una mica com valoreu vosaltres, després de tot el que hem explicat, com valoreu des de la Junta doncs, tota la feina que s'ha fet, també les activitats, les excursions, i com creieu que està ara mateix doncs, el soci-sòcia de la CES?
1: Home, jo penso que la valoració és molt positiva. Estem passant un molt bon moment. Ja fa 5 anys, amb l'obertura de la secció jove i poc després la secció infantil, i ara aquest any que s'incorpori aquesta mena de buit que quedava, no?, entre els 35, 50 i o 60, doncs bé, és com una pluja del manà del cel, diguéssim, perquè el futur de les CEAS fa 5 anys no el veiem gens clar. Només pujàvem a la piràmide d'edats, doncs, els grans, i veiem que, a veure, patíem pel futur, i ara la veritat, doncs, no? Vull dir, veus que s'està consolidant molt bé la secció infantil, la secció, doncs, jove, tenen molta empenta, han aportat, bé, a banda de novetats i moltes idees, doncs han fet com una revifalla de xarxes important, que ara estem presents, doncs, a totes les xarxes, i jo crec que passa molt bon moment les CEAS. Sí, vull dir, estem molt, molt contents, i tota la temporada, doncs, també ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Uh-huh. Sí.
0: Algun canvi que puguis albirar de cara al futur, l'any vinent, alguna excursió, alguna cosa que ja heu començat a plantejar, alguna conferència? Perquè també hem parlat de les conferències aquí a Ràdio Desvem,
1: sí,
0: que durant el temps, doncs, aquesta temàtica que ha sigut la salut a la natura,
1: la salut,
0: no?
1: La salut i muntanya, sí.
0: Salut i muntanya.
1: Ha anat molt bé, i a més les conferències han estat molt reeixides. Uh-huh. A banda de bones conferències, doncs moltíssima gent. I ara ja, quan es va fer la cloenda, el dia de la cloenda a les Lloses, allà al Ripollès, ja es presenta el nou cicle. I llavors ja el Daniel Cardona, que és el responsable del nou cicle, va presentar, doncs, els camins ramaders, és a dir, les carrerades. De... Uh-huh. O sigui, serà un altre tema. Que bé, ja està tot, ja està tot programat, totes les conferències, perquè una de les coses que tenim les CEAS és ser molt previsors, i a hores d'ara ja quasi bé podríeu anar a la web i hi ha tota la programació del cicle de l'any que ve, i la programació de les matinals. I segur que els joves i les altres seccions ja si no, ara penjaran d'aquí poc, doncs, tota la seva programació. Uh-huh. Vull dir que ja ho tenim. Vull dir, si la gent vol consultar per l'any que ve, ja pràcticament pot anar a la web.
0: Doncs molt bé, ben important també aquesta temàtica que ens comentava Romi, perquè és una temàtica que últimament al nostre municipi també està molt present, no? El tema de recuperar aquests camins,
1: aquests camins, exacte.
0: I que d'alguna manera també hi hagi una espècie, doncs, d'ordenació, no? Que hi hagi un inventari de camins municipals. Uh-huh. I que això també és important, perquè d'alguna manera, doncs, nosaltres estem envoltats de Collserola, i també, doncs, això significa que tenim masies, que tenim, doncs, molt de moviment també per aquests camins, i bé, doncs, d'alguna manera, quan obrin el Collserola, que esperem que sigui ja de cara, doncs, al mes de setembre, perquè no s'albira molt proper, no? Com a mínim sabem que el Tour de França no passarà per aquí. És a dir, passarà per la carretera, no,
1: sí,
0: passarà,
1: sí, sí,
0: per Collserola. Per tant, home, vull pensar que al setembre, no? No és que tingui cap tipus d'informació,
1: Ja, perquè va costant, perquè, clar, reps informació de que a Sant Cugat s'ha fet tota aquella programació de la pel·lícula aquella. Que,
0: sí, correcte.
1: No? I penses, home, i els que hi anàvem sempre per Collserola, per què no podem ja anar-hi, no? Vull dir que s'està allargant molt, perquè la gent també necessita sortir i bé. Suposo que, a veure, a nosaltres ens ha afectat perquè no hem pogut fer la mitja de Desvern.
0: Correcte.
1: Que volíem, a veure si ara a l'octubre la podíem fer, però ja ens han dit que no. O sigui, que de cara, tu dius el setembre,
0: doncs no.
1: Ho veig que no sé si serà possible, perquè ja diuen que no. Que...
0: Doncs imagina't, doncs aquesta informació no la teníem, però si em dius això, jo pensava esperançador, no?, perquè sabia que l'activitat que ens queia més propera era el Tour de França, que des de l'organització ja van decidir fa un parell de mesos no passarem per Collserola perquè no es pot, reformulem el camí i llavors el van reformular, sabem que passarà el dia 5 de juliol per la carretera Reial, i jo, esperançador de mi, pensava, mira, doncs això vol dir que potser el setembre, però si ens diu això, doncs potser ja és de cara a l'any vinent.
1: No sé, a veure, no, clar, muntar la mitja d'esvern no es munta en un mes, saps? Vull dir, hi ha temps de preparació. Però clar, ell, el Marc, és el que ho porta, i bueno, l'equip del Marc Carbonell ja ho van preveure, de dir, bé, si no la podem fer a l'abril, doncs que us sembla de cara a la tardor i tal, i van dir, ui, és que la tardor encara la cosa estarà malament. Per tant, vull dir, ells almenys no s'ho esperen. No sé que fos d'allò i ho poguéssim muntar al setembre per l'octubre, però no ho veig fàcil.
0: La trobem a faltar a la muntanya. La trobem a faltar a Collserola i també a la Penya del Moro, perquè és doncs, un referent del nostre municipi. Jo tinc la sort que des de l'espai on estic la veig cada matí, perquè des d'aquí es veu i bé, com a mínim doncs, la veus més verda que mai.
1: Veure,
0: però ja, clar, la vols trepitjar, no, Romy?
1: Però clar, home, és bo de caminar-hi i hi ha molts grups que anàvem a caminar durant un parell d'hores o el que sigui, no? Però ens ha destorbat
0: aquesta pesta porcina.
1: Sí, la pesta africana. Porcina, exacte.
0: Abans de tancar, Romy, permeta'm també que et pregunti per la Festa Major, que sé que també participeu de forma activa. Aquest any hi ha alguna activitat que es pugui confirmar de la Festa Major?
1: Sí, és veritat. Això, veus, m'ho descuidava. La CEAS, jove, entre altres coses, d'aquestes aportacions que et deia, doncs ja fa 2 anys o 3, amb aquest farà 3, va idear aquell joc així d'en Jòlit, que és la GeoCEAS, que és un joc de que has d'anar trobant pistes i bé, és més divertit, no? I l'any passat ja va també implicar-se amb les... no parades, com se diuen, les...
0: Les barraques.
1: Barraques, no em sortia el nom. I fins i tot va guanyar, perquè s'ho van currar molt.
0: És veritat, va guanyar la seva
1: Va guanyar la primera barraca, perquè és que a més van fer tota una interpretació de muntanya molt, molt xula, i bé, va tenir el primer premi. I aquest any volen tornar-hi. Per tant, vull dir, com a mínim la GeoCEAS i la barraca, doncs segur.
0: Per tant, tindrem segell de les CEAS a la Festa Major, que això també és maco i és envejable, no? Veure que aquestes entitats estan actives i que estan allà donant-ho tot. Molt bé, Romy, doncs si et sembla, anem tancant, perquè el curs, com dèiem, encara s'allargarà fins al juliol, en el vostre cas, amb aquestes activitats que teniu programades. I us desitgem molt bon estiu, i si voleu passar el juliol a dir alguna cosa, doncs aquí estarem, perquè nosaltres fem programa. O sigui que això ja depèn de vosaltres.
1: Suposo que ara ja, com que pràcticament s'acaba i ja t'he informat una mica dels
0: juliols
1: i principis de curs, ja tancarem. Farem l'última junta, em sembla que és el 6 de juliol, i ja està. A no ser que hi hagués, jo què sé, que el Felip, per exemple, que és el que porta el concurs fotogràfic, volgués venir a explicar una mica més en detall, no?, en què consisteix i si hi ha hagut algun canvi, alguna novetat, doncs llavors, bueno, ja t'ho diríem. T'ho proposa i a l'última junta jo els hi comento.
0: Doncs d'aquí, ja ho sabeu, us obrim les portes sempre i us desitgem també bon estiu, si no ens veiem, Romy, que segur que ho farem pel poble, o sigui que cap problema.
1: Molt bé.
0: I res, a seguir gaudint i que engegueu doncs, aquest curs 26-27 amb la mateixa energia que tanqueu aquest.
1: Sí, amb molta energia.
0: Una abraçada.
1: Gràcies igualment i bon estiu, Dani.
0: Gràcies.
1: I a tothom.

I amb el Jesser I Can Boogie de Bacara, interpretat per Debbie, amb aquesta cançó tanquem avui el magazín de matins de Ràdio Desvern dient aquella frase que ens agrada tant dir aquí a casa nostra perquè ja forma part, diguéssim, de les paraules, del lèxic del programa. I fins aquí, com diem cada dia, fins aquí, doncs, la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dimecres 17 de juny. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, ho hem fet amb Mariona Sales, cap d'informatius. També hem fet el repàs de les portades dels diaris i hem tancat la primera franja amb les efemèrides i amb el temps. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia hem tingut Elisabet Giné i Lluís Tarrés per parlar de High School Musical, que arriba a l'Ateneu de Sant Just. També hem parlat de vins, de revetlles i de ratafia amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata i hem tancat el programa d'avui parlant de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i parlant d'excursions i de les CEAS amb la Romy Porredón. Nosaltres tornem demà com sempre, demà sí, amb l'entrevista a l'alcalde Joan Bassaganyes a les 11:10. Apoteu-vos-ho, escolteu-nos, perquè farem també les preguntes que ens heu fet arribar per xarxes. Que tingueu molt bon dia. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La xarxa d'equipaments culturals obre les inscripcions per la programació d'estiu. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 17 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Un incendi ha afectat la cuina del restaurant de l'Ateneu aquesta nit. El foc no ha provocat ferits ni danys estructurals i els desperfectes s'han limitat a la zona afectada. Les veus de l'òpera, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb l'Enric Martínez Castellani. El divulgador musical protagonitzarà la darrera sessió del curs el 18 de juny a la residència de la Mallola, que acabarà amb una copa de cava i coca pels assistents. High School Musical a l'Ateneu de Sant Just. Apunta't al càsting. La Factoria de Teatre busca joves d'entre 13 i 24 anys per participar en una nova producció del musical. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments de culturals de Sant Just, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i artístic i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer presencialment o en l'horari habitual de cada equipament. La programació completa de les activitats es pot consultar a través de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just. Els bombers han extingit aquesta passada nit un incendi a la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 2:15 del vespre i, cap a les 12 de la nit, els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament controlat. Segons ha informat la Junta de l'Ateneu, des del primer moment es van activar els protocols de seguretat. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal ni tampoc afectacions estructurals a l'edifici. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada de la cuina i ja s'està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'entitat s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la gent gran portarà per títol Les veus de l'òpera i anirà a càrrec del divulgador musical Enric Martínez Castellani. L'acte tindrà lloc el 18 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues, i servirà per cloure el curs 2025-2026.

0: La sessió oferirà una aproximació a les diferents veus de l'òpera i a les seves característiques, de la mà d'Enric Martínez Castignani, en la darrera conferència del curs organitzada per l'entitat. En acabar l'acte, l'aula d'extensió universitària acomiadarà el curs amb una copa de cava i coca per les persones assistents. L'activitat és gratuïta pels socis i sòcies de l'aula d'extensió universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
1: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
2: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens doncs, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
1: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
2: sí,
1: o menys.
2: No?
1: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
3: I després
1: està Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
2: Sí,
1: i
2: però justament els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
1: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar els següents materials. Un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó lliure d'estil de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 6:15 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
1: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i van venir de com a joves va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això, els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja els apretaran.
2: Però bueno, que si de cop hi ha algú que potser no canta tan bé, però li fa molta il·lusió que es presenti, potser podem trobar-li un paper pues, que no canta tant o adaptar-ho. O sigui, en principi és important la part de cantar. Sí, però bueno, també estem obertes a això. Potser per algun paper que no necessiti cantar tant ho podem mirar, sabeu?
0: Els assajos de la producció es concentraran durant els mesos de setembre, octubre i novembre. Es duran a terme els dilluns de les 8 del vespre a les 9 i els dijous de 7 a 9:45. Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona i afectarà també Sant Just, un dels municipis integrats al Parc Natural de la Serra de Collserola. El dispositiu, activat entre el 10 de juny i el 30 d'agost, es desenvoluparà durant 82 jornades amb l'objectiu de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. La campanya d'enguany està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana, que mantenen tancat l'accés al medi natural dins del parc natural. Per aquest motiu, el Consorci posa l'accent en la vigilància dels espais perimetrals i de les vies situades fora dels límits del parc, on sí que es permet el pas de persones, i fa una crida a extremar les precaucions per reduir el risc d'incendi. El dispositiu compta amb 8 torres de guaita, un equip de suport mòbil, la coordinació amb bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, policies locals, ADF i Protecció Civil, així com dues proves pilot amb noves tecnologies per millorar la detecció precoç dels incendis. Paral·lelament, durant el 2025, es van incrementar els treballs de gestió forestal i manteniment de la xarxa viària, tot i que algunes actuacions previstes aquest any s'han hagut d'ajornar a causa de les restriccions sanitàries. Sant Just es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana amb l'arribada de la Flama del Canigó el dimarts 23. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avantsala de la revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrent.
3: La flama del Canigó és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o deixar, però sempre hi ha una flama del Canigó encesa a Castellet de Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja a dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que fa... O sigui, no s'ha apagat mai. Com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts enllà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment, algun any que algun voluntari havia pujat. I ara, aquests dos últims anys, que els joves de les CEES van decidir que volien agafar el bastó i van agafar el bastó. I esperen que per molts anys.
0: Els horaris previstos per la jornada són els següents. A 4:45 de la tarda es farà la sortida dels corredors cap a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A 6:00, la recollida de la flama i inici del camí de tornada corrents. A 8:15, arribada de la flama a Sant Just, on s'incorporarà el grup de bici sense edat a l'alçada de Francesc Macià. A 7:45, recorregut pels carrers del poble des del carrer de Doctor Ribalta fins a la plaça Maragall, on hi haurà un avituallament. I a 8:00, arribada a la plaça Malaret, lectura del manifest i encesa del paveter. La celebració de la flama del Canigó a Sant Just compta amb més de mig segle d'història. Enguany, el grup de joves de la CEA es pujarà directament al cim del Canigó per recollir el foc original, consolidant una iniciativa que es va recuperar fa 2 anys.
4: El principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la CEA jove és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme d'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure, perquè això són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de Catalunya a tot arreu, bueno, de la història a Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, clar, dius, ostres, a vegades sense aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, torna a doncs, no, animar, diguéssim. Mm-hmm. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs que puguin veure-ho amb els seus propis ulls i venir a recollir la flama in situ.
0: L'acte d'arribada a la plaça Malaret comptarà amb la col·laboració especial de l'Orfeo Enric Morera, que enguany celebra el seu 75è aniversari i interpretarà en directe l'himne de la flama del Canigó per solemnitzar l'entrada dels corredors. Finalment, s'encendrà la foguera simbòlica utilitzant les 4 jardineres de la plaça per complir amb les normatives de medi ambient. A més, els veïns i veïnes que ho desitgin podran endur-se la flama a casa seva gràcies a uns potets amb espelmes preparats per l'ocasió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori, de 8 a 1 de la matinada, i amb un sopar de popular de revetlla que vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia. El basquetbolista santjustenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de la temporada de la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a la CB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó que també va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió.
5: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim. Me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar reaprofitar al màxim. Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva. Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre el que cap i res, vam guanyar el partit que al final era l'important aquell dia.
0: La trajectòria d'Adrià Rodríguez va començar a forjar-se a les pistes del pavelló de Sant Just, on va fer els seus primers passos esportius. Coincidint amb el 70è aniversari de l'entitat local, el jugador recorda amb nostàlgia els seus inicis. Abans de focalitzar-se en el bàsquet, va provar disciplines com l'atletisme i la natació. També destaca la importància de jugar amb amics de l'escola sense la pressió de la competició professional i reivindica la humilitat i el treball diari que s'aprenen entitats familiars com el Club Bàsquet Sant Just.
5: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador. I la veritat que guardo molt bons records, al final és on vaig començar a jugar. Jugàvem amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No sé, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quan teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula. Bueno, el més important és que, bueno, quan ets tan petit, jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, si sí, la competició és una mica, com queda com una mica segon pla, potser, però igualment no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Després de passar una etapa formant-se i entrenant intensament als Estats Units, el base Sant Justenc es planteja la pròxima temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la Lliga Espanyola i assumir un rol més rellevant dins l'equip. A llarg termini, Rodríguez manté el somni d'arribar a representar la selecció estatal absoluta en grans competicions internacionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 9:45 dins del cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere, en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025, té una durada de 140 minuts i es projectarà en italià, amb subtítols en català i castellà. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Bienal de Venècia, IDFA o CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que l'entrada general costa 7 euros.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui, a 5:45 de la tarda, hi haurà el Club de Lectura de Còmic Infantil. La Cangina està per a infants de 10 a 13 anys. Demà dijous 18 de juny a les 11:10 del matí es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes amb l'espai L'alcalde respon. I a 6:45 de la tarda es farà el Club de Lectura del tercer dimecres del mes a les escoles amb la lectura Memòria de Noia, Dani Arnó. I a 7:00 de la tarda, tertúlia El canvi climàtic i els seus efectes a Sant Just, a la sala del cinquantenari. Dijous 18 de juny a 11:15 del matí es farà la festa de fi de curs de la gent gran a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I a 6:00 de la tarda dijous, a la sala Utopia del Casal de Joves, es farà la mostra de final de curs d'Aeris. A 6:00 de la tarda el taller Repara't, endolls i interruptors, un taller que s'oferirà a les escoles. I a 6:00 de la tarda el dijous es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Les veus de l'òpera, a l'Auditori de la Residència de la Mallola. I a 6:45 de la tarda, el fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu a la sala del cinquantenari. A 6:45, Revetlla de Sant Joan de la Gent Gran al Centre Social al Mil·lenari. I també dijous a 6:45, la tercera sessió de la conferència Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà. Divendres 19 de juny a 6:00 de la tarda, a l'Espai Trobada del Casal de Joves, es farà el divendres d'art amb un taller de joieria amb filferro. I a 7:00 de la tarda el divendres, música en directe al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial número 159. Música en directe dins la programació de terrasses musicals. I a 7:45 de la tarda, documental del mes a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, amb la projecció del film Gen. I passem a les activitats al cap de setmana, dissabte 20 de juny a 11:00 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I pel que fa a terrasses musicals, hi haurà música en directe el dissabte a 12:00 del matí al bar La Nata i també dissabte a 5:45 de la tarda al Quart Set Restaurant en Lunys, a Mas Lluí. A 6:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de 7:00 de la tarda, a l'entorn del Molí Fariner, se celebrarà la 5a edició de la Vall Festival. A 8:00 del vespre, al Casal de Joves, Playback 2026. I a 8:00, el dissabte, terrasses musicals, al Mille Monkey Gastrobar, amb música en directe. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny, a 7:00 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà el concert de fi de curs del Cor Lopom de Flors. I a partir de 9:45 de la nit, en motiu del Dia Mundial de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, Can Ginestà s'il·luminarà de color verd.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La xarxa d'equipaments culturals obre les inscripcions per la programació d'estiu. Un incendi ha afectat la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just aquesta nit. El foc no ha provocat ferits ni danys estructurals i els desperfectes s'han limitat a la zona afectada. Les veus de l'òpera, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Enric Martínez Castignani. El divulgador musical protagonitzarà la darrera sessió del curs el 18 de juny a la residència de la Mallola, que acabarà amb una copa de cava i coca pels assistents. High School Musical a l'Ateneu de Sant Just. Apunta't al càsting. La Factoria de Teatre busca joves d'entre 13 i 24 anys.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 17 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: El jutge descarta mesures cautelars contra Zapatero després de la seva declaració a l'Audiència Nacional. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Notícia de fa tot just uns segons, no fa ni minuts. El jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Joan Bota.
2: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal. I ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent. I, a més, ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
3: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
4: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
0: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
2: Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant que...
8: I'm the boss.
2: I'm the boss, sóc el que mana.
0: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
2: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
10: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
0: Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la 12a dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
2: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
0: Barcelona, Mònica Mas.
11: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya. I el seguiment de la vaga, segons el Departament de

0: ni a la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
1: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
2: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys segueix en plena forma, el sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland, i avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa, i a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per 2 temporades.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla 2 carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
1: I ens falta el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
5: Bon dia.
1: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
5: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
6: Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibi sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que siga molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
1: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
6: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en les que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprovi

0: Tot plegat, l'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant. I és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
1: Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
2: Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo intentava.
3: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu perquè Sánchez en aquest mateix escenari al Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes, la posició diu no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte entenen d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministre.
4: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
5: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
2: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
6: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación.
2: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
7: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país.
2: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
8: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
2: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
1: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
9: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
10: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
11: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
9: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
9: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
12: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
9: El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
1: la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya. Però mentrestant, en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera del Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
13: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front, i més pressió a Rússia. A la cimera de Vian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
14: Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, però nosaltres més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
13: L'altra gran qüestió aviant, l'Iran. Queden 2 dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
15: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
13: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana. Sóc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes, com Anthropic o OpenAI, per discutir sobre la intel·ligència artificial.
1: I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum. I és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
16: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent de altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
17: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
16: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
1: Passant gairebé 3 minuts d'un 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
18: Catalunya migdia.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
23: Però tu en saps d'anar amb moto?
22: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
23: I què?
22: Que em vaig trencar una cama.
23: Apa!
22: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
24: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
0: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
3: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
3: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
4: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és...
23: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
27: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
26: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
1: Catalunya migdia. Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
28: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
29: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
28: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
30: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
28: Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
1: Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
31: Bon dia. Hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades... Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
32: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi hauran dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés. Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
31: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona a la seguida de Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
2: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la 12a, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai, i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
6: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
2: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
7: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
2: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
1: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de Paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
8: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat, i ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
9: Que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
8: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
1: I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però jo us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
10: Avui el diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
1: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Un minut de pausa i continuem.
18: Catalunya migdia.
11: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
0: Catalunya migdia.
1: D'aquí una mica més d'un minut seran dos quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
12: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
3: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
13: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants doncs també aniria a la baixa.
1: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Pruom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
13: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
1: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
14: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
15: No ho sabem. La majoria de les empreses ho hauríem de tenir.
4: L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, doncs, les actuacions sancionadores corresponents.
14: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
1: Passen 3 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
18: Catalunya migdia.
5: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Catalunya migdia. Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
23: La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
24: I en aquesta època, i en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
23: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkle, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'han portat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a La passió dels estranys.
25: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
23: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per Les cartes imprevistes, de Tina Vallès, amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
1: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
27: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que, com a actor principal, impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
33: La pel·lícula és això, no? Aquest Lost in Translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
27: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
34: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
27: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
1: I encara més coses? Svirsky. Larissa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valerio Vareda.
25: El nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
0: Te nota lo buen espía que era, porque, ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Los más conocidos suelen ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, y era muy mala espía. Larissa Whisky, el caso contrario, nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
25: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
0: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera chica Bond.
25: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
1: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
2: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
6: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
2: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdecs més malmesos. Joan Talarn és el president.
7: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
2: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
22: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
1: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
8: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial.

0: busca el gol. ¡Y si va!
1: Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
2: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá, jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi. Tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
1: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests tres gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
3: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurnada fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
4: Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de mi Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
3: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
5: Será el mejor de la historia por siempre. Va ser difícil que lo puedan igualar. O sea, muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero... muy difícil.
6: Que hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí, després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sonia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sonia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
3: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
1: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
3: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
1: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
7: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará.
8: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
1: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment. Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
3: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que la que va premar l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq 1, Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys. I ho va fer amb fills de la Noruega del 94, que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbeth, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 espera fer-ho.
1: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
0: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028. I a més, en les últimes hores a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
9: No hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
10: Estamos ya aquí.
0: A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
1: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
11: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire i serà la primera vegada que el juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot d'Ebola al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Lleopards i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Lleopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
1: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
0: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
12: Dosta dobro equipo.
13: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
0: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada, a la 1, juga el Ghana a Panamà. A les 4, el mateix grup de Portugal, es juga l'Uzbekistan Colòmbia.
1: Marcos, per parlar de futbol, fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
0: Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
14: Crec que quan ja s'ha posat 4-3 jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
1: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala ahir al primer partit de la final de la Lliga.
15: Catalunya migdia. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
17: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
18: Quina ratxa! Quants maig portes?
17: 150.
18: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
19: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran l'oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
1: Ho dèiem abans a la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
21: Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica. El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
14: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic, poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
21: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre, una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
1: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità, Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
22: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
23: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
22: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
23: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
22: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
1: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta García.
2: Wout Van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comenci el Tour el pròxim 4 de juliol.
1: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
4: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain parla d'aquesta possibilitat.
5: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, que es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
4: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar colze a colze amb Pogačar i Vingegaard.
5: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
4: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà al Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més de la Volta Femenina.
2: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
1: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
20: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el playoff d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a la cució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
1: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
2: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us ho hem explicat a la primera de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, com passant 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit, en aquest cas derivat d'un accident múltiple. Hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Merlut García.
3: Bona tarda. Doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud, i és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari, amb congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona. I també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb l'AP7. Encara d'arribar la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu Trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
2: Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el 1 milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Félix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena per tinença il·lícita d'armes de foc i fins a 9 anys pena per tinença il·lícita d'armes de

0: Perquè a la gran hi ha un debat avorridíssim al Congrés.
1: I allà no t'he saludat, a tu. Ja,
0: no,
1: ja. No, ja.
0: No, perquè estem prioritzant un debat que, sincerament...
2: Per què no l'ha expulsat,
0: no,
2: a Messi?
0: El resum dels tres gols de Messi d'ahir.
2: Però
0: hauria
2: es mereixia ser expulsat. És una targeta vermella.
1: Escolta'm, ara truquem al Tot Costa i tots dos aneu al Tot Costa i analitzeu el partit d'Argentina, de Messi, un favor i un altre contra.
0: Aprofito per dir, i així el Santi ja s'enfadarà de bona entrada, que Leo Messi és el tercer home que més feliç m'ha fet a la vida, després del meu fill i del meu pare.
3: I Jordi Pujol?
2: I jo aprofito per dir que en el Mundial vaig amb Estats Units.
1: Molt bé. No, espera, un moment.
2: Claro! Molt bé, molt bé. Després d'uns anys...
1: La música del Santi...
0: Ens coneixem bé.
1: Santi Villas, bona tarda.
4: Bueno,
1: tot i que ja has entrat ja directament.
4: Aquesta no serà de tothom, la música. És una especial per mi.
1: La de la Dèria.
4: Tothom té la meva.
1: Et sap greu, eh? Ara sí. T'has sabut bé.
2: No li has vist res?
1: Home, t'has afaitat, no? Has canviat de...
4: No? És que vaig a tallar-me la barba, perquè saps que arriba un moment que de repente em trobo pèls entremig de les dents.
1: Ah?
4: Però de barba.
1: Ja. Home, millor, sí, clar.
4: I vaig pensar... Vull dir-te, com si t'haguessis fotut una espina...
0: Sí,
2: ja. Em trobo pèls entremig de les dents.
4: Del bigoti, sí.
2: És una frase arriscada.
4: No, és horrible, sí. horrible. I aleshores vaig dir, bueno, retalla'm una mica. I li vaig dir, bueno, talla'm tota, a veure què cara foto.
1: I què? I ara estàs en el procés de què?
4: En el procés de trucar, per fer-me un lifting.
2: L'Alícia ha intentat animar-lo, dient-li que s'havia tret anys de sobre, però ell ha vingut amb una depressió profunda.
4: És que jo, t'ho juro, em vaig veure.
1: T'has anat a comprar en una botiga de disfresses una barba d'aquelles postisses,
4: ja em creixerà, però és que vull dir, quan em vaig veure, vaig arribar a casa, ja em vaig veure l'ascensor, que no és gaire bona llum. Llavors portava aquelles ulleres que porto la muntura com color xampan, que és com una cosa molt moderna, però al cap i a la fi, si tens la cara de la teva àvia, amb una muntura color xampan, sembles l'àvia d'aquella que se li ha posat la muntura groga, no?, que era transparenta, de vella, que és la muntura. Saps què vull dir?
0: Sí, tipus Duralex.
4: Bueno... I aquest matí he anat a l'òptica i li he dit els vidres d'aquesta muntura me'ls posa la negra. I aquí vaig amb una muntura negra amb els vidres de la groga. Perquè vaig fent microcanvis fins que arribi al lifting. Perquè ara he d'anar a preguntar lo del lifting. No sé si microlifting, perquè jo em vull fer, quan me'l facin, vull fer el de Brad Pitt, que és aquest que t'agafen, t'obren tota la cara, i aleshores, en vez d'estirar-te la pell, agafen la musculatura de la cara i te la tornen a posar on estava al principi.
1: Ja.
4: Te la tornen a cosir a l'os on li tocava, no a on ha caigut, a on estava.
0: Però això es fan, sí.
4: I aleshores, quan torna la cara a puesto, tens la cara de quan la musculatura estava a puesto.
1: És que, o sigui, només en la primera intervenció m'has donat tanta informació que ara necessito...
4: Això només ho fa un metge que és de Nova York, que és el que li ha fet a Brad Pitt.
1: I però això és el que tu vols que et facin, tu.
4: Es veu que hi ha una persona a Madrid que treballa amb aquest metge. I segurament ho faci.
1: Santi, escolta, vaig a dir-te una cosa. Amb coses de salut. Sí, no vagis amb un que diu que ha treballat, que ha pres de nou.
4: Escolta una cosa, però té tota la lògica. Tu saps quan tu de repente, diguéssim, tens una cosa que se't cau un ull perquè se t'ha paralitzat mitja cara i llavors t'agafen la musculatura, te la pugen, te la tornen a clavar l'os i torna a quedar l'ull tancat? Doncs pues aquesta és la tècnica.
2: Santi, no t'ho facis.
4: Però t'ho farà...
2: Jo he vist perquè... he vist a Brad Pitt.
1: Compte.
2: A la distància que estem ara, tu i jo.
4: Però no estava operat.
2: Bueno, quan s'ha operat? Fa aquest juliol passat, no l'altre. Fa dos anys estava operat.
4: Hòstia, ara vull dir, jo que venia...
3: Jo crec que sí, perdona, assumim que sí.
4: Vull dir, perdona, jo que vull anar...
2: No se'l veu més jove que tu, o sigui, no, perquè
4: no, bueno,
2: tota aquesta
4: no
2: trinxada de cara...
4: És que no ho és més jove que jo, cojones, és que també... No.
2: Tot el que has explicat, semblaràs el Topúria, no t'ho facis.
4: Que també és un altre tema. No, avui volia anar, vull dir, fer... Ja el meu tema, el que passa que ara que si ja he conegut a Brad Pitt, la meva secció de la merda.
1: És que no guarda tal, aquest tema.
4: Però és que és l'època.
1: Ah, vale.
4: Clar, jo volia fer, com que ja vaig veure que em van a veure lo de la casita de Bantani, vull dir, dic, li he dit avui a la gent, escolta, torna a fer una edició d'Èria narcisista.
1: Molt bé.
4: És a dir, que parlo de mi, i aleshores que em preguntin.
1: Molt bé.
4: Com que jo diguéssim, vull dir, l'Oriol sorprèn per coses que no t'imagines que ell li passen, com veure Mujeres i Hombres.
1: Sí, clar, i tant.
4: O lo de la Ferrusola corrucant en la criatura. I jo, pues, destaco, pues, perquè he anat a aquesta de Bad Bunny, per exemple, la d'avui, perquè he estat a Ascot, amb la xistera i tot.
1: Molt bé.
4: Vull dir, coses que és un altre nivell.
1: Molt bé.
4: Clar. Però després m'entra lo de l'operació, i després hi ha un altre tema que hem dit a la porta, però se m'ha anat del cap. Quin era? Què he dit ara? Tenim tres temes. Després ve sempre el puto futbol aquest.
1: Bueno, que però això ha sigut l'Oriol.
4: Ja, però sempre surt. Aquest no m'interessa, però no sé què dir. Sí. Però entràvem i m'han dit lo de les operacions de tal, perquè jo els temes els vaig fer així.
1: No, ja ho veig, que m'has... Ara, ets una cascada, no pares,
4: Bueno, perquè jo, de lo que van dient, jo agafo. Ja, ells van parlant allà.
1: I tu agafes idees.
4: Ara surt un tema, entra l'altre, ara diu no sé què, no sé quantos.
1: Però llavors jo ara estic totalment
4: jo
1: desorientat.
4: Jo no sé què vols dir.
1: Vols parlar d'Ascot? Vols parlar de Brad Pitt i López Alegre?
3: Nosaltres, com a tertulians, et recomanem no fer-ho perquè estàs molt guapo ara, Santi.
4: No, que això tu ho sé jo.
2: Això ho has dit tu, que està guapo.
3: Bueno, esperava que m'ajudéssiu en aquesta.
4: No, això t'ho dic jo.
1: Jo no et recomano fer-te aquesta operació amb un metge que no et doni les garanties.
4: Si és un
1: que diu que va estudiar i que va treballar amb no sé qui, no, però escolti'm, no toca la cara segons qui.
4: A veure si et penses que li demanaré el metge a Iker Jiménez. No, jo això ja ho tinc controladíssim.
3: Ell té contactes.
4: Home, perdona, de la medicina, jo vull dir-te, demanem el que vulguis. Què necessites? Que et fa mal un dit del dit petit? Tinc un metge de dit petit. Què et fa mal? El lòbul de l'orella dret? Tinc un metge només d'orella de lòbul.
1: Lòbul de l'orella dret.
4: Sí, s'ha de ser especialista. Llavors has de saber també, quan et passa alguna cosa, a quin hospital de Barcelona has d'anar.
1: Pues ara, quan acabis...
4: Ah, tinc això, és aquest. Tinc
1: quan acabis
4: aquest.
1: De sortida agafes Natàlia Ramon i del tema dit petit del peu, perquè sí? Porta no sé quantes setmanes arrossegant una lesió al dit petit del peu. Ve a veure si li arregles.
4: Dit petits, mans, tot, colzes, tot. O sigui, jo ets una persona hiperanalitzada.
2: I si tens com jo mals diversos, pots fer-nos una guia...
4: Sí, claro.
1: Un dos per un, a veure si...
4: Tu ja t'has d'ingressar. Jo sí, jo... I t'has de passar per unes màquines i ara ho he provat tu tot.
1: Però escolta, a mi m'ha interessat molt com és que vas estar a prop de Brad Pitt.
4: Doncs, és que t'interessa més altres...
2: Jo...
4: A veure, perdona.
2: Pues
4: no, no. Anem a centrar-ho. A veure si t'arriba algun missatge d'aquestos teus.
2: Jo estava a Londres.
4: Un moment. Tu què consideres que és més important? Haver estat a prop de Brad Pitt, que és el professor del seu aquest, el seu, es diu?
3: Abat Oliva Seu.
4: Seu és amb S o amb C?
3: Amb C.
4: Ah, pensava que era la Seu.
1: No.
4: Que era el lloc on estava. Acaba que veig de Brad Pitt. O que ha conegut a la família real anglesa, que sóc jo, que no sé. Ara tu tries...
1: Pues titular...
4: A veure, qui és l'editor del programa de la Catalunya aquesta?
1: Aquest titular has esperat molt a fer-lo, perquè m'havia dit, he estat a Ascot, però no
4: he
1: dit, he conegut la família
4: real. He estat a Ascot.
2: Amb qui de la família real anglesa vas estar?
4: Jo vaig anar allà, me vaig cruzar tres vegades amb Camila, que li anava a dir, és més guapa el natural que...
2: Camila.
4: Després vaig anar allà, que li van donar un premi a la reina d'Anglaterra, un cavall va guanyar i li va donar...
2: Tu saps què li va
4: vaig
2: dir?
4: Veure tota la família.
2: Tu saps què li va dir l'actual rei a Camila per SMS, com si fos el Rajoy amb el Bárcenas?
4: Sí, no cal dir-ho ara, perquè vull dir... Ara ja és horari infantil.
1: És horari infantil.
3: Jo no sé què li va dir.
1: No, és igual. Jo crec que no ho vol saber.
4: Perquè, mira, és que vull dir...
1: És que no ho vol saber.
4: O sigui, tota una tradició monàrquica... I s'ha quedat amb això.
1: Ja.
3: Molt bé.
1: Això va
4: acabar. Però tu què t'interessa més? Com a editor, diguéssim. És que, clar, tu també t'has de mullar. Tu ets editor d'aquest programa.
3: I si fem 3 minuts cadascun? I a veure quina anècdota ens agrada més.
1: Jo també t'he de dir... El tema Brad Pitt té tirada, també, per l'Alicia.
4: Jo també t'he de dir que a mi m'interessa més el seu que el meu ara mateix. O sigui, que jo crec que és millor que ho expliqui ell.
2: No, a mi el teu, eh?
4: No, abans fes el teu. Feu-me la secció, que em surt més bé.
2: Jo estava a Londres, caminant pel West End, i de sobte veig un grapat de gent. I els hi dic, què feu aquí? Diu, és que ara sortirà Brad Pitt del teatre.
1: Ah.
2: I ara t'ensenyaré esta la foto. Llavors jo vaig dir, doncs m'espero. I sí, al cap de 5 minuts va sortir Brad Pitt, es va acostar allà, ens va començar a donar la mà a la gent i tal, es va estar fent fotos, va pujar amb una furgoneta i se'n va.
4: Grupi Abat Oliva Seu?
2: De Brad Pitt m'havia quedat amb un horizonte muy lejano.
1: Carai.
2: I 7 anys en el Tíbet amb 3 o 4 pel·lícules. I amb que havia estat casat amb Jennifer Aniston.
1: Home, sí, ja fa temps, això...
4: Parla-li amb ella, ara.
1: Sí, va quedar contenta amb Brad Pitt.
2: Bueno, no queda contenta cap senyora d'aquest senyor, perquè l'Angelina Jolie també té amb ell bastant mal rotllo.
1: I el fill, també.
4: No, des que estic aquí, la banda aquesta, que és el sud o el nord?
3: No ho sé.
4: Nosaltres som unes persones normalíssimes. Estos van d'una cosa i després són una altra per darrere.
0: Absolutament.
4: Vull dir, ara aquest que si Brad Pitt i Angelina Jolie, qui ho havia de dir?
0: El Brad Pitt, a mi em fascina...
4: Sí,
0: que
4: coneix
0: sempre...
4: tots els alcaldes de la Costa Brava i ara resulta
0: com ha de ser.
4: Allò però, que els truca.
0: A mi el que m'agrada molt és que sempre es fa el pentinat de les seves parelles.
4: Qui?
0: El Brad Pitt. El Joan no ho sé, però el Brad Pitt segur. quan sortia amb la Gwyneth Paltrow, portava el cabell d'ella. Amb l'Angelina Jolie, un cabell similar. Fixeu-vos-hi, busqueu a Google. Brad Pitt...
4: Haircut,
0: bueno, podeu buscar en català també. Però
2: en
0: és una meravella d'assumpte, mireu les fotos, està comprovat. No entenc com no ho sabeu.
1: La tertúlia dels dimecres és la que em deixa sense paraules. No sé com continuar.
4: Jo ja et dic que no sé per on tirar.
0: I a part, ho sentiu, sabràs també que el Brad Pitt està vinculat a l'univers Mediaset a través de Makoke.
4: Ah, sí.
0: Que Makoke i Brad Pitt van passar una nit. Makoke és una ex-dona de
4: Kiko Matamoros. Kiko Matamoros, has dit?
1: Matamoros. Ah. Ara s'ha casat, no? Makoke,
2: però sí, Makoke a Brad Pitt deu ser com Divin Brown a Hugh Grant, no? Més o menys. Deu ser descansi Divin Brown, eh?
0: Deu ser alguna cosa
2: així. Vale, és per situar-nos.
0: Sí, no entrarem... Bueno,
4: no.
0: Podríem arribar una demanda.
4: Una cosa.
0: Sí, continuem parlant.
4: Una cosa, com facin algun dia algun debat a la TV3CAT de la gran cita, i ja esteu els dos allà.
3: I jo, Santi?
1: S'ha ofès, la Lígia s'ha ofès.
4: Tu no, perquè tu ves... acaba lo de Parla, o sigui, acaba l'obra aquesta que estàs fent allà, Parla, era Parla?
3: Sí.
4: Veus?
3: Però jo no tinc dret al divertiment, a veure, una comentada.
4: No, ja ens ho mirarem nosaltres.
1: Ho comentareu.
4: Sí, nosaltres ja ho comentarem i tal. Bueno, total, s'ha acabat el temps ja. Si són 15 només.
3: Vinga, explica'ns, Ascot.
2: Ara explica'ns lo de la reina d'Inglaterra.
1: Recordem, per als oients que no ho sàpiguin, que a Ascot es van algunes
4: de les... La tercera setmana de juny, això la gent no ho sap, aquestes no sabien res.
1: Algunes de les curses hípiques de més prestigi al Regne Unit i que, a més, es converteix tot sovint en una mena de passi de models, de pameles, sobretot, d'aquells barrets de 2 metres de diàmetre que tenen algunes senyores. I tu hi vas anar, eh?
4: Jo hi vaig anar, a mi em van convidar.
1: Molt bé.
4: Aleshores em van posar un hotel, un Four Seasons, per cert, que vaig veure una cosa que vaig trobar molt interessant, que al hotel, perquè tu ho vegis, hi havia un gos que es deia Llebrat, i tu podies llogar hores amb el gos per passejar amb el gos de l'hotel. Vaig pensar, això és una civilització increïble, no?
1: Doncs escolta'm, si algú li interessa, jo puc llogar la meva gossa, per si algú... Si em paguen, la deixo una hora.
4: Estava el gos a la porta i tu deies, doncs escolti, vaig a passejar amb el gos de 3 a 6. Ah, perfecte.
2: És que, escolta, és una cimera de la civilització.
4: No, no, és una cosa increïble. Llavors hi havia unes vaques i tot i tal, i t'anaves amb el gos, i el gos t'acompanyava cap aquí, cap allà, donaves les voltes, després tornaves a l'hotel i el gos es quedava a recepció. Ara dis-me tu.
3: Però això per què? Però aquest gos que és molt una raça molt...
4: Pues xica, no ho sé, pues deu ser un servei de l'hotel, passejar amb un gos. Rega. Hi ha coses, de veritat, que quan viatges...
2: És com el que lloguen un paraigües.
4: Jo, per exemple, als Estats Units vaig descobrir una vegada una cosa a un restaurant, a Los Angeles, que vam anar a sopar. Vinga, ja canvio de tema, eh? Sobretot que vagi sobrant. És una merda, això. O sigui, això no té ni cap ni peus. Vull dir, si algun dia això ho han d'editar o alguna cosa, no té cap sentit. No, si heu de fer això a la temporada, un resum, què cojones direu de mi? Vull dir, és que tot és una cosa d'aquí, una d'allà.
1: Pues venia el Santi i perdíem el control del programa.
2: No, Àngeles, sí. Que m'interessa. Pues,
4: vaig anar a un restaurant, i això t'agradarà. Vaig anar a un restaurant i llavors estàvem tots allà, un restaurant bonet, diguéssim. Bueno, i aleshores estàvem allà sopant, i vam començar el sopar, i ens vam posar tots l'estovalla. I aleshores va venir un cambrer, i a la meva germana li va agafar l'estovalla, la hi va treure, se'n va anar, va tornar i li va donar una estovalla negra.
2: Per què negre?
4: Veus com hi ha coses, diguéssim. Això, que podria ser, per exemple, una secció de Tot es mou, doncs ara jo ho convertiré en una secció d'això que fas tu, que és Catalunya migdia.
1: Això que fas tu.
3: Però per què era negre?
1: Sí, clar, mira si és fàcil. Catalunya migdia.
4: Doncs ara m'he pensat que era un altre programa. Dic, ara això ho anuncien una altra cosa. Ah, és el teu. Bueno.
1: Si és a Catalunya Ràdio, doncs és el migdia, doncs Catalunya migdia.
4: Jo vaig dir, però això què passa ara? Tots en castovella blanca i una persona amb castovella negra. Llavors vaig preguntar, escolti, per què li ha canviat l'estovalla? Diu, home, diu, perquè aquesta senyora porta un pantaló negre i les estovalles blanques poden deixar una miqueteta de borrissol.
1: Impressionant.
4: No es pot
2: això és nivell.
4: Això és com el de
2: l'agost.
3: Tu ens descobreixes unes pràctiques increïbles.
4: Es pago, sí.
2: Ara mateix ho busco.
4: El busquen.
3: Bueno, llavors, una cosa, qui et va convidar, Ascot? Per què et convida?
4: Mira, a mi em va convidar una marca de rellotges que patrocina això dels d'això. Aleshores, només m'havia posat un xaquer, un sombrero, i complir les ordres que són que no pots deixar el sombrero al revés, l'has de deixar sempre com si t'anés a sortir un conill.
3: Però que tu ets influencer.
4: Jo no sóc influencer, però jo... jo tinc contactes, però jo m'arrimo... Jo veig una esfera d'un rellotge i allà que vaig.
3: Molt bé.
4: És que...
0: Ben fet.
3: I llavors a Ascot vas a veure com els cavalls fan curses.
4: Aleshores tu vas a Ascot, aleshores tu t'has de vestir, aquell matí vas i vas cap a Ascot. No t'interessa el tema?
0: Sí.
4: Perquè veig que ja estan enviant un missatge per criticar-me a mi.
1: Que no.
4: O alguna cosa d'aquesta. Algun amic de la universitat, però que jo, bueno, això. Tots aquests que l'escolten els amics. Bueno, i aleshores vas allà.
3: Sí.
4: I clar, tu arribes allà i de repente veus tot allò que són furgonetes de gent que s'ho passa pipa, que es pentinen al carrer. Perruqueres, maquilladores, fan pícnics, venga, xampan... Però tot són com si fos un càmping.
0: Yeah.
4: Un càmping amb els cotxes aixecats, unes tenderetes, i s'ho fan allà. Llavors entres... Clar, jo vaig anar a la part bona.
0: Clar.
4: A la part
1: no t'hi poses per
4: no, jo no vaig anar allà...
3: A fer un pícnic, no.
4: Jo vaig anar a la part bona, on estarà els Reis al costat. I aleshores els Reis surten de Windsor, passen, i llavors comença. Tu, hasta que no arriben ells, no surt ni un cavall a córrer. Llavors baixen per tota la pista, llavors s'asseuen, saluda, pu-pu-pu, i aleshores, per exemple, coses que fan. Doncs, per exemple, va arribar un japonès, pobre, que va entrar amb les sabates blanques. Bah.
0: Fatal.
4: El van agafar, se'l van endur, i els van dir que no, i llavors li van baixar unes sabates.
1: No es pot anar amb sabates blanques, eh?
4: No, has d'anar com has d'anar. I si no, te les donen ells.
1: Oh, clar.
4: Vull dir, te baixen ells unes sabates. Això també passa...
1: Per tant, tenen tots els números, o què?
4: Tot.
1: De quin número té vostè?
4: També
1: el 44?
4: També hi ha restaurants d'aquestos que si vas sense corbata te'n donen una.
1: Cadascú té els seus referents. Tu estàs parlant d'Ascot i l'altre diu com una bolera.
2: Com una bolera.
4: Sí, cadascú... sí, com a la pista de gel, no?
1: Sí, sí, no, sí, sí, cadascú té els seus referents, també. Ascot, bolera.
4: No van allà, has d'anar mal d'això, no, ja dic, no te'l pots treure. Si te'l treus l'has de deixar... com si es treu un conill. No el pots deixar al revés, al barret. I aleshores, doncs, vinga, la carrera, tu jugues, vinga de menjar, vinga de tot.
3: Però tu jugues a què?
4: Apostes.
3: Apostes.
4: Tu tens allà una garita sempre.
0: Ah.
4: Et van donant de menjar i de beure i vas apostant.
1: A veure si vas ben content, doncs, amb el beure, portes més diners.
4: Vas apostar? I aleshores, doncs, vas donant voltes. Sí, jo no vaig guanyar res.
0: No?
4: Però és que mai, no m'ha tocat, t'ho juro, en la vida, ni un polo a la fusteta.
3: Què és la fusteta?
4: Perquè, bueno, el pal del polo. No saps que a vegades et menjaves un polo i quan te l'acabaves sí. Deia otro? Mai.
2: Perquè no
4: a mi no m'ha tocat mai ni un polo al com es digui.
1: Sí, no, no.
4: El pal del polo.
2: És que no saps el truco. És molt senzill. Compte, jo vaig anar una vegada a aquestes curses de cavalls de Sanlúcar de Barrameda.
1: Sí.
2: És molt maco.
1: Bueno, jo hi he estat també, sí. Hi he estat a la platja, sí.
2: És molt xulo.
1: Llavors, no és Ascot, però
4: home,
1: sí, sí.
4: Per favor. Però té aquest saborio. Una cursa de cavalls a Sanlúcar de Barrameda.
2: No, jo anava a parlar de les apostes.
4: La qüestió és baixar-me el nivell tot a l'Ascot.
2: No, sí, estic d'acord, Ascot és millor. Però jo anava a parlar del truco de les apostes. Tu agafes un euro, en aquest cas una lliura, i apostes un euro o una lliura a cada cavall, de tal manera que sempre et toca i et pots passar la tarda jugant.
0: Veus?
4: Sí, bueno,
1: no t'ha fet gaire el pes.
3: I quina gràcia té això, no?
4: Que t'estàs allà a la guixeta 2 hores, clar, perquè has de fotre un euro a cada cavall
2: si passa
4: i l'aposta.
2: Si passa gent dient apueste.
4: Ah, no, allà no. Nosaltres no passava ningú, que no era com això de helado, dos, bus, tres, bus. Hi havia una guixeta. I aleshores saps també que vaig anar a sopar a l'Orient Express.
0: Carai,
1: el tren.
4: Sí, sí.
3: Però què vol dir el tren?
4: Doncs pues et porten al tren, llavors el tren és un restaurant, llavors agafes, puges, i et van començar a donar voltes a Londres, i tu sopes a l'hotel.
1: Però no et mous...
4: Ai, a l'hotel, al tren.
1: Però no et mous de Londres. Vas donar voltes a Londres. Per tant, és una recreació de l'Orient Express.
4: No, home, és un Orient Express.
1: Però l'Orient Express anava a Orient, com diu el seu nom. Aquest dona voltes per Londres.
4: Hi ha diversos que queden i aleshores... I ves, no, molt bé, perquè pesa, tot el salero pesa, perquè, clar, pot caure.
1: Que això és senyal de bo.
4: Bueno, pues, la veritat és que ho he venut una merda també, molt malament. Ha semblat que he anat a Sanlúcar de Barrameda, no? És que jo, no sé ni vendre. O sigui, una persona que tens aquí, que tens de col·laborador,
0: sí.
4: Que ha anat a Ascot,
1: i
4: que
1: no, ha estat a la no caseta valorem, de l'Advall... No ho valorem.
4: No, sí, jo, que no...
1: No, no ho veus
4: o sigui,
1: bé, vols
4: per
1: dir?
4: Per mi, no.
1: Pues jo,
4: un altre?
1: Tu què dius que
4: miro? Ja, un altre ja li haguessin fet un sense ficció.
1: No.
4: Amb això. Saps què vull dir?
1: Com a mínim.
4: Com a mínim.
3: Les excursions de Santi.
4: Ja m'hagin fet un sense ficció.
1: Allò que tu dius?
4: No,
2: escolta, no. Hi havia la Diana de Gales o ja no estava entre nosaltres?
4: No, estava ja la...
3: La Camila,
4: Estava la Camila.
2: Bueno, és que estaven les dues a la vegada, en un moment determinat.
4: La Kate Middleton, no estava la... Quan vaig anar, no estava la...
0: I la Meghan Markle
4: la
0: hi era
4: Merkel
0: o no?
4: La Meghan no estava.
1: Sí, no. Encara no
2: és una senyora una mica vulgar. Encara no cau bé la Meghan Markle.
4: Què m'anaves a dir del
1: moment? No, diu, molt fan d'aquesta tertúlia.
4: Bueno, doncs ara la propera temporada fes la cadena.
2: Això és en Marc Giró, que t'ha enviat.
1: No, no és Marc Giró, no. No tinc el telèfon de Marc Giró, per tant, no me'l podria fer arribar.
4: No, planteja-ho.
1: Home, va, jo...
4: Digues, escolta, jo vull treballar una hora. L'altre dic, bon dia Catalunya, bon dia l'uno, la de la seu, la de l'altre...
1: I el fet que vinguis tu té un avantatge, perquè és que no treballo ni una hora, treballaria mitja hora, perquè et pandes ahí 24 cada dia sense solta ni volta.
4: Clar, però tu has pensat el que jo faria si hagués de pensar un tema cada dia que no penso ni el dia que em toca?
1: No, no, quin mal de cap, no.
0: Ho passaries malament, clar.
4: És que ho passa, és que vull dir...
1: Però també diré que amb la vida que has tingut, que vas a la casita de Bad Bunny i a Ascot, escolta'm...
4: I a l'Orient Express, perdona.
1: No, escolta'm.
4: Tu ara tu fes, tu des de la teva carrera, des que vas començar, això que fe, que segurament vas començar una ràdio d'estes de Palafrugell,
1: no,
4: això.
1: No.
4: O comenceu tots a una, no?
1: No.
4: On vas començar? Tu, i aquí directament?
1: A Ràdio Barcelona.
4: Hòstia.
1: Cadena Ser.
4: És que, és una cosa fulgurant, eh? Vull dir, clar, que té el nom per tot arreu, amb llumenetes.
2: Escolta, bueno, has entrat mai en un Carrefour?
4: Sí. I el Prica, també.
1: Prica, bueno, fa molts anys,
2: és el nom d'abans.
4: Home, és que jo, perdona, em dieu que estic més jove que de treure la barba, però jo tinc...
2: Prica, saps el que volia dir, no, Prica?
0: Sí, precio i calidad, no?
2: Molt bé.
4: I què vol dir, que si he anat a un Carrefour?
2: No, home, perquè baixar d'Ascot i de la casita de Bad Bunny al Prica, no tens un col·lapse?
4: No tinc cap problema, vull dir, jo a Madrid visc a Lavapiés, que tinc Lavapiés 24 hores. Ai, Carrefour 24 hores.
2: El primer Prica d'Espanya va estar a Cabrera de Mar, que ho sàpiga.
4: No, és que vull dir-te, no sé com no va... Ara no, haurà d'anar al rescat aquest de la 2CAT.
1: I allà hi ha un altre malalt que m'està dient, s'havia de fer a Mataró, però Mataró no va voler cedir els terrenys i per això es va fer...
2: Clar, és en Bota.
1: Cabrera, i per tant se sap tot. Vull dir que aquí hi ha una tertúlia paral·lela entre López Alegre aquí dins i Bota a fora, que escolta'm, riu-te'n dels altres.
4: Bueno, doncs jo trobo que no ho sé. Ara, és que no m'ho escoltava més, però no ho he fet bé.
3: No, ha estat bé.
4: Era una cosa com molt... No, era com... Clar, tampoc m'heu acompanyat ni amb música...
2: Tenim foto de la teva presència.
4: M'haguéssiu pot acompanyar amb una música com britànica...
1: Això és culpa de Galvany, que no posa música.
2: El xaquer era de color o era negre i gris?
4: Era negre i gris llogat. Perquè ara m'he de comprar un xaquer i un sombrero que m'he de fer mago jo després. Què foto amb aquest gorro?
1: Hi ha peticions de veure la foto teva amb barret?
4: Sí.
1: I de Brad Pitt i López Alegre.
2: Ara us l'envio, la foto.
4: No, però això que et dic, vull dir, tu si calcules des que vas a començar allà a Ràdio Barcelona,
1: sí,
4: tu, vull dir, has tingut un col·laborador que hagi fet totes aquestes fites? Perquè, clar, són fites, són fites de l'antic i lo modern. O sigui, hem passat de l'Orient Express a la casita de Bad Bunny.
0: Són fites de tio amb biografia i moltes fotos a les pàgines centrals.
4: De què?
0: Que tot el que estàs explicant...
4: No ho he entès, això. A les pàgines centrals de què? Sí,
1: de la biografia.
0: Les grans biografies.
1: Saps que els llibres van...
0: Pàgines centrals amb fotos a color. El Santi a Ascot. El Santi a la casita. El Santi
2: a la casita. Això seria molt digne. Em decep una mica, eh?
1: Volies que el tingués comprat, eh?
0: Però on te'l poses després?
2: El meu de casament era fet a mida.
1: Ah, veus?
4: Home, ja m'imagino. Ja m'imagino. Quants smokings tens?
2: No, cap.
4: Ah, veus, jo en tinc 5.
2: Oh, noi.
1: Bé, ara deixem aquesta competició entre vosaltres i nosaltres anirem a publicitat.
4: No, escolta, de què heu de parlar? Quins són els temes? El Messi aquest?
1: Una mica de Zapatero. No,
4: Zapatero, mare de Déu, Zapatero.
1: Zapatero ha anat avui al jutge.
4: Ha anat al jutge.
2: Amb aquelles joies no el deixen entrar a Ascot, ja us ho dic jo.
1: Igual, si tenim temps, també una mica d'Amiant, l'Uralita. Que ara s'haurà de retirar.
4: Mare de Déu, diu, a mi ja m'he pensat, dic, pues això deu ser algun problema de l'immigració. Tu, que racista soc, m'ha sortit aquí una racistada.
0: Aquest serà el tall del resultat.
1: No podem superar.
4: No, clar, he pensat, dic, igual és algun personatge que jo no m'he enterat que algú ha passat amb algú que es diu Amiant. No, ja veig que no.
1: L'Uralita.
4: És Laura... Bueno, quan m'ha dit l'Uralita, l'Uralita també podria ser, jo què sé, una telefonista.
1: Apa,
0: podria.
1: Queden 2 minuts per arribar, 2 quarts. Santi Villas, gràcies i bona tarda. Una mica de publicitat i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
6: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
7: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
11: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
10: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
12: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant i després un bon plat d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
13: Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
12: I amb productes del territori.
13: Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, va, comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
14: Catalunya migdia.
15: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
16: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
17: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
16: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
16: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
16: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
16: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
1: Passa un minut de 3:45, som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Després del terratrèmol Santivilles, intentem reprendre l'actualitat. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, no li ha retirat el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarat durant poc més de 3 hores aquest matí. D'aquesta manera, el jutge no fa cas a les peticions de la Fiscalia i de l'acusació del PP que demanaven precisament que li retirés el passaport i que s'hagués de presentar cada 15 dies al jutjat. Zapatero s'ha declarat innocent de tots els càrrecs que li imputen de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha presentat una autorització voluntària perquè es pugui investigar sense límits i comprovar la inexistència, diu ell, de societats, diners, propietats o qualsevol actiu financer a nom seu o de manera indirecta fora d'Espanya. En un comunicat, l'expresident del govern diu que confia totalment en la justícia i per això ha donat via lliure al jutge perquè pugui investigar tot allò que cregui oportú. I ha afegit que a partir d'ara anirà donant explicacions. Ha callat fins ara, diu, tots aquests dies, perquè considerava que el primer que havia d'escoltar era el jutge. Anem a Madrid amb el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
18: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Les acusacions de la causa principal, les del rescat de Plus Ultra, són organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals. Zapatero s'ha declarat innocent de totes aquestes acusacions. No tenim l'àudio, perquè no era una compareixença privada. Sabem amb quins arguments o com s'ha desvinculat de totes aquestes acusacions?
18: Sí, com, més o menys com s'esperava, ha tractat de desmuntar les principals acusacions en contra seva, com dius, i que segons el jutge el situen al cim d'una trama dedicada al cobrament de comissions a canvi d'influència política. El que ens han explicat els advocats al sortir de la compareixença és que Zapatero ha deixat clar al jutge que ell no va intercedir davant del govern espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021 i que tampoc tenia relació amb els empresaris d'esta aerolínia, malgrat que, recordem, en els missatges intervinguts sí que l'involucren i s'hi acaben referint a l'expresident com el nostre pana Zapatero. Ell ha negat també tenir comptes a l'estranger ni societats a Dubai, que és una altra de les línies d'investigació, tampoc vincles amb el negoci de l'or o del petroli i, com explicaves, ha donat permís al jutge perquè investigui tot plegat als seus comptes. S'ha refermat Zapatero també en que ell feia treballs de consultoria política, d'assessoria, per al seu soci i amic Julio Martínez a través de l'empresa Anàlisis Relevante. L'agència de comunicació de les seves filles no era cap societat pantalla per vehicular comissions, sinó que té una activitat real i clients reals per fer feines de maquetació.
1: Mm. Podríem dir que el jutge no l'han acabat de convèncer les explicacions, perquè en l'escrit en el que ha anunciat que no li imposava cap mesura cautelar i, per tant, no li retirava el passaport, sí que ha dit que no havia aconseguit desfer cap dels indicis, no?, que marcaven.
18: Sí, literalment, en la interlocutòria, per justificar per què no imposa mesures cautelars, diu que, malgrat que l'investigat no ha aconseguit desvirtuar indicis racionals de criminalitat exposats a l'autoimputació, sí que convé no anar més enllà i no retirar-li el passaport, com és el que demanaven les acusacions del PP i la Fiscalia Anticorrupció. També havien demanat, recordem, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de signar cada 15 dies al jutjat. Altres acusacions populars que no han pogut entrar a la sala, però que també estan personades com Vox o Azteoir, anaven més lluny i reclamaven la presó provisional sense fiança per risc de fuga, però dins d'aquesta interlocutòria el jutge Calama rebutja este risc de fuga perquè, principalment, ho justifica perquè la notorietat pública de l'expresident fa molt difícil que es puga escapar de la justícia. Tampoc aprecia que fins al moment hi hagi hagut cap intenció evasiva. Mm-hmm. Tampoc veu, per cert, risc de destrucció de proves, encara que reconeix que la investigació es troba en una fase molt embrionària.
1: De les joies, que és molt cridaner aquest tema, però és molt menys important que totes aquestes acusacions que explicaven, d'això avui no se n'ha parlat, perquè trigarà més a donar explicacions Zapatero.
18: La defensa de Zapatero, recordem, ja va demanar ajornar esta part de la declaració, però el jutge no ho va acceptar, argumentava en falta de temps, perquè recordem que la imputació sobre esta part separada del cas Plus Ultra la vam conèixer el divendres passat, després de conèixer els informes dels pèrits que tassaven les joies en 1,3 milions d'euros, i Zapatero finalment s'ha acollit al seu dret a no declarar sobre esta part, i fonts presents a la sala diuen que ell ha dit que demana una setmana o 10 dies per tal de reunir la documentació que puga acreditar l'origen legal de les joies, que segons ja han dit fonts del seu entorn anteriorment, són sobretot, almenys la part més voluminosa, herència de la seva dona Sonsoles Espinosa.
1: Molt bé, doncs en els pròxims dies veurem com evoluciona tot plegat. Dani, gràcies, bona tarda.
18: Adéu, bona tarda.
1: No sé com ho veieu.
2: Jo he llegit el document que ha emès el Consell General del Poder Judicial, en el que explicava que no s'atenia la sol·licitud del passaport, i a la que a la vegada introduïa un paràgraf, que jo crec que té la seva importància, a la que el jutge deia que durant l'interrogatori no s'havia pogut refutar.
1: Ho ha dit el Dani, sí, que no havia pogut desfer cap dels indicis, diguem-ne.
2: Per tant, jo crec que això no pinta bé, no pinta bé per Zapatero. Amb el tema de les joies, que per mi és el més visible.
1: Sí, és el més cridaner, però és menys important.
2: Però no és el més substanciós de l'assumpte. Una de les versions que s'ha intentat filtrar durant el dematí d'avui era que això havia sigut un regal del rei Fahd, l'actual, el pare de l'actual rei d'Aràbia Saudí, amb una visita de l'any 2007, però ràpidament ha sortit algú filtrant una pregunta que havia fet un diputat polèmic com Rafa Hernando en el seu moment al Congrés, a la que el govern Zapatero havia contestat que no hi havia hagut cap regalo substanciós durant els anys de govern del Zapatero. Per tant, no pinta bé i no dona la sensació de que ell avui hagi pogut desmuntar això. I és com una fugida endavant el comunicat de dir jo ho explicaré tot perquè avui tenia l'oportunitat i no ho ha fet.
3: Jo crec que estem en una situació similar després de lo d'avui on estàvem quan va sortir l'informe de la UCO, o quan la tassació de les joies. Ara mateix l'únic que hi ha sobre la taula és hi va haver-hi un rescat de Plus Ultra, que és una aerolínia, igual que se'n van rescatar quatre aerolínies per valor de... Bueno, que no és rescat, són crèdits que, per exemple, Air Europa ha tornat completament a quatre aerolínies, i que hi ha uns jefes de Plus Ultra on hi ha uns missatges que diuen que s'ha de poder parlar amb Zapatero perquè intermediï perquè això passi. No s'ha vist cap missatge de Zapatero? Sí, bueno, no. Si vols, després detalla-ho més, però ho estic globalitzant. Però és veritat, Joan, no hi ha un missatge de Zapatero dient-li a Avalos, otorga això. El que vull dir amb això és que de moment el que tenim és quatre aerolínies que van rebre crèdit per un valor de 800 milions d'euros. Aquestes quatre aerolínies, les quatre, havien de complir certs criteris per ser admeses dintre d'això. També m'agradaria recordar que amb Air Europa també hi va haver-hi la sombra sembra de dubte de si Begoña, la dona de Pedro Sánchez, també havia intermediat, això ja s'ha, bueno, s'ha descartat l'Audiència Provincial de Madrid de que no hi havia aquestes sospites de que sí que havia mediat per fer-ho, i que, per tant, el que tenim és una ajuda d'una de plus ultra i unes sospites, jo penso que dèbils, de que realment Zapatero va intermediar per fer això possible, perquè hi ha missatges de tercers referint-se a ells, però no hi ha el que omet tota l'estona d'informar a UCO, que és una ordre directa de Zapatero perquè això passés, i que ha passat en quatre aerolínies. Per tant, no. Jo estic d'acord, Joan, bueno, no, o sigui, que es va donar una ajuda per 800 milions d'euros a quatre aerolínies, això és així, no, és no em segueixis que dient que no.
2: Zapatero, però un segon, no va d'això.
3: Sí,
2: o sigui, no, digues.
3: No, jo només volia acabar dient que jo estic d'acord amb una cosa, Joan, que tot el que posposis d'explicar, com el tema de les joies, són moments en què l'opinió pública, evidentment, se te'n va de les mans, i és un tema gros veure que tens joies per valor de 1,3, i per tant això et posa en una situació complicada que avui no puguis declarar. Ara, fins ara, el que tenim, jo no trobo justificat que tu diguis, jo? Realment olora molt malament. Bueno, és que també ho deies quan passava allò de Begoña, no? Mera Europa i l'Audiència Provincial,
2: sí,
3: de Madrid,
2: sí,
3: ja dic que no.
2: L'Òscar i l'Oriol m'ho permeten, intentaré explicar una cosa, que és que en el tema de Plus Ultra, que és un tema en si escandalós, perquè és una companyia aèria que tenia dos avions, dels quals un era operatiu i que representava el 0,1% del tràfic aeri a Espanya, res a veure amb la incidència que té Air Europa, que és un dels dos líders del tràfic intercontinental, Amèrica Llatina-Espanya, Espanya-Amèrica Llatina.
1: Però entre les companyies ajudades hi havia Air Europa, efectivament, sí. Però hi havia Volotea, Air Nostrum, Wamos Air i Evelope Airlines. Però aquestes dues també són més
2: petites. Evelope és una empresa de charters molt important que treballa per grans operadors turístics espanyols. Però no, no, l'important és... El tema d'Air Nostrum és a la investigació que s'està portant a terme, i per tant, tot amb presumpció d'innocència sempre, la que els socialistes no li van donar, per exemple, a Rita Barberà, per ficar un exemple, només un exemple, però tot amb presumpció d'innocència, això és la punta d'un iceberg. O sigui, la informació que s'ha desencriptat dels telèfons que venen de la investigació començada als Estats Units, per cert, a l'època Biden, no és una venjança de Trump ni res de tot això, el que expliquen és que en aquí hi ha una presumpta col·laboració de Zapatero amb un tema de tràfic i de venda internacional de petroli. I, per tant, la qüestió que afecta Air Nostrum és la propina de la propina de la propina.
3: I si tu t'has llegit l'auto, Joan, te n'adones que...
2: La qüestió de fons, i amb això acabo, és... I aquí hi ha la clau. Es va cessar a Avalos, no per les prostitutes, sinó que se'l va cessar perquè ella estava fent negocis pel seu compte en Venezuela. I, per tant, hi ha una lluita davant dels ulls del president del govern per veure qui és el que controla aquesta mena de negoci. Això és una cosa que s'està investigant
3: en
2: aquests
3: moments. I el que jo et dic, Joan, és que si llegeixes l'auto, on es posa tot el focus, més enllà d'altres delictes que pugui haver, en aquest cas concret, on es posa tot el focus és en el tràfic d'influències. Menciona el que tu dius dels negocis de petroli, però hi passa super de puntetes.
2: És que sortiran
3: bueno, però això és subjectiu, això és el que tu penses.
2: No,
3: però tu no vens a explicar-me de dir no ho has entès. No, em sembla que potser no t'has llegit l'auto i en aquest cas, malgrat puguin haver-hi altres coses, on hi ha el focus és en aquest tràfic d'influències. I jo penso que, de moment, amb les proves que hi ha, jo no veig on pot haver-hi el tràfic d'influències quan l'únic que hi ha són missatges de tercers referint-se a Zapatero, però en cap cas un missatge de Zapatero dient hola, entregueu això. I que aquesta sombra de dubtes també li van fer a Begoña i ara s'ha demostrat que no. Bueno, jo m'ho agafo amb pinces. Jo entenc que tu no. Jo m'ho agafo amb pinces.
2: Qui ho diu, per Begoña? Bueno, és igual.
3: L'Audiència Provincial de Madrid.
0: No, el problema és que per bé o per mal, per Zapatero avui continua tot igual, perquè ell surt amb un comunicat, no amb una roda de premsa, que ell havia promès una roda de premsa, una compareixença, el seu portaveu havia dit que Zapatero s'explicaria. El primer que recomana un advocat, encara més un advocat processalista, que és el que s'ha agafat José Luis Rodríguez Zapatero, que això ja vol dir moltes coses, vol dir que vas més a impugnar el procediment que no pas anar-te a defensar dels indicis, en aquest cas penals. A ell sortir, l'advocat segur que li diu, escolta, no surtis,
1: no perquè
0: si surt gravat una resposta que tu no estàs en un bon to o que deixes entreveure alguna cosa que tu dins del jutjat no pots ni tan sols comentar o que prefereixes no respondre, avui que, per exemple, no respost a la fiscalia, doncs és millor preservar el teu perfil. I també les coses continuen igual per Pedro Sánchez, perquè avui a la sessió de control al Congrés continua fent-li costat, és el seu mentor, és el seu referent, i a partir d'aquí crec que les coses no es mouran, a no ser que es vagin descobrint més coses, se'n vagin filtrant més els mitjans de comunicació, i, clar, el problema està que en el fons tant pels defensors de Zapatero, és segur que serà innocent, digui el que digui el jutge, en la mesura que el jutge formarà part de les clavegueres, per entendre'ns, i fent un reduccionisme molt gran, i la gent que pensa que Zapatero és culpable, passi el que passi, ho continuarà pensant, perquè amb les joies ja n'hi ha prou per condemnar-lo, i amb aquesta ombra de tràfic d'influències, que és un delicte francament complicat de provar, doncs també semblarà que ha mogut fils per una cosa i per l'altra. El que està clar, en tot cas, és que ho té francament difícil per reparar el seu prestigi, perquè una cosa és que tu t'hagis de defensar d'un delicte menor, Joan Ignasi Elena i Joan Herrera dilluns vinent han de declarar per una cosa que és molt més senzilla d'explicar. En el cas de Zapatero, veient l'estol de joies que tenia amb això davant dels teus, és molt complicat restituir la teva reputació en cas que no hi hagi res de delicte.
1: Veurem, de moment tenim poques dades i no sabem exactament què és el que ha dit. Sí que tenim efectivament aquesta reflexió del jutge, que en el moment en què justifica per què no li retira el passaport, sí que ve a dir que els indicis continuen igual d'oberts i que no ha aconseguit refutar-los i que per tant caldrà seguir investigant. I també l'explicació de les joies, que efectivament no és tan important processalment parlant, però en canvi sí que ho és molt de cridaner, doncs el fet de les joies, i que primer es digués que valien 50.000 i després es demostrés que valien 1.300.000 euros. Són 3:15, fem una pausa i anem amb una llei important que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya, que ja fa anys que arrossegàvem i que no s'acabava d'aprovar i que avui s'ha aprovat, que insta i de fet obliga, veurem amb què, i ara ho preguntarem, a retirar tot l'amiant que hi ha a Catalunya. Hi ha milions de tones d'amiant encara a coberts de Catalunya.
5: Catalunya migdia. Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
19: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
20: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
22: Catalunya migdia.
23: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
24: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
25: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la zona franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. QuadisBritish.es.
26: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
22: Catalunya migdia.
27: Evitem el soroll.
28: Ens allunyem de les estridències.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
28: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
29: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
27: Un informatiu sense presses.
28: Per donar context als grans titulars.
29: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
1: De D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Ara anem amb el tema de l'amiant, però deixeu-me que llegeixi una piulada que acaben de fer els bombers. Estan treballant en un incendi actiu en un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. L'edifici ja està evacuat i, segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat a l'exterior de l'edifici, però ara afectaria una part de l'edifici. Òbviament estem pendents d'aquest incendi i tampoc tinguem més informació. De moment no es tenim aquesta, doncs us l'explicaríem. Us dèiem que el Parlament ha aprovat una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. És una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva d'aquest material tòxic tan usat a la construcció als anys 80 i 90 del segle passat perquè era un material econòmic, resistent i un aïllant excel·lent. La llei preveu eliminar l'amiant d'edificis i d'instal·lacions i crear un cens català que registri aquest material i fins i tot planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Les entitats que han lluitat els últims anys per la retirada de l'amiant i pel reconeixement de les víctimes d'aquest material asseguren que a Catalunya hi pot haver 3 milions de tones repartides per tot el país. Per això reclamen que les administracions han de fer una intervenció i una inversió decidida per ajudar els propietaris, ja que la nova llei assumeix com a pròpia la data límit del 2032 per haver retirat tot l'amiant a Catalunya, que és una data recomanada per la llei europea. Per cert, al 3cat.info, a la pàgina web, teniu un article en què s'explica aquesta llei i un mapa de l'amiant a Catalunya. Allà podeu veure quins són els municipis que estan més afectats, que tenen més metres i més tones d'amiant per retirar. L'amiant es va fer servir molt en la construcció i en la indústria, com ara la planta de Macosa Alstom a Barcelona, on una quarantena d'extreballadors van morir per culpa d'haver-ne respirat. Van ser els primers a denunciar l'ús de l'amiant i es van organitzar fins al punt que van recollir més de 10.000 signatures a favor de l'eliminació d'aquest material. Saludem Claudi Artal, és arquitecte i és representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de retirada de l'amiant de Terrassa. Clàudia, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: És una llei molt esperada. La va començar el govern del president Pere Aragonès l'any 2023, però fins avui, el 2026, no s'ha pogut aprovar perquè hi va haver unes eleccions, etc. Era una llei molt necessària, no?
4: Sí, és una llei molt necessària perquè permet tenir un marc jurídic, lluitar contra els efectes nocius del material i tenir un pla nacional de gestió i retirada de l'amiant. Mm-hmm. Una gestió de pressupostos i, per tant, que l'administració posi més recursos i que tots posem més atenció. Podem dir que Catalunya és la seu oficial del ferrociment a Espanya i, en concret, el Vallès, que és d'on jo soc, bueno, d'on visc, i és on hi ha més concentració. No només perquè Cerdanyola tinguéssim l'empresa d'Uralita, sinó perquè és un material, com ja has dit, que era un material molt econòmic i va ser àmpliament usat en una, sobretot en zones industrials, fins a finals des de mitjans, del segle XX fins a les seves acaballes. Mm. Pues com, és un material que té unes propietats excepcionals. És una propietat ignífuga, és un bon aïllant, és resistent als àcids, als bacteris, té propietats mecàniques, i si no és prou, és un material, un mineral molt abundant, per tant, econòmic. Ah. I tant és així que s'ha fet, s'ha utilitzat en frens de trens, amb aïllaments a calderes, per construir teulades, per dipòsits d'aigua. Tanmateix, aquestes propietats són tan bones que l'indústria, bueno, l'ha fet servir molt i contraposen, pues, com tots sabem, a la seva toxicitat. Uh-huh. Tots aquests materials, bueno, tenen una determinada i les malalties associades a l'exposició són el càncer pulmonar, la mesalonímia i l'asbestosi. I el risc de desenvolupar-lo depèn de diversos factors, del tipus d'amiant, la concentració en fibres a l'aire, la intensitat, la durada i la freqüència, la conformitat amb tabacs o altres agents químics i les característiques de cada persona. Per tant, és la multifactorialitat és una condició pel desenvolupament de les malalties. Mm. Bueno, com ja has dit, l'amiant va ser autoritzat a la indústria, però també a la construcció d'edificis. I no va ser prohibida fins al 2002.
1: Com que és un material tan utilitzat, molta gent pot tenir amiant a casa seva. Hi ha gent que té un petit cobert, una terrassa, que la teulada, per entendre'ns, és Uralita, com hem explicat tota la vida. Ara, aquesta llei, hi ha ajudes perquè la gent pugui retirar aquest amiant que estem obligats a retirar abans de l'any 2032, on les ajudes no es contemplen?
4: Sí, hi ha ajudes i les valoro molt positivament perquè la sol·licitud és senzilla, els formularis són clars i entenedors i la resposta de l'administració és ràpida. Però penseu que les ajudes del 2025 es van esgotar molt ràpidament. Van sortir el novembre i a l'abril s'havien exhaurit. Eren de 8 milions d'euros i aquest cop, el 2026, torna a sortir el 18 de juny, de fet, la convocatòria, i torna a ser el mateix import per particulars i dos per ens locals. Mm. Les ajudes són insuficients. Penseu que el cens actual considera que hi ha 4 tones d'aquest material, però jo crec que n'hi ha moltes més, perquè no només hi ha en cobertes, sinó que està en moltes altres zones. En resum, les subvencions funcionen, però sí, són insuficients.
1: Si tenim una teulada d'Uralita a casa, al jardí, en una granja, estem en perill? Què hem de fer amb aquesta teulada?
4: Primer de tot, no entrar en pànic o en paranoia. Analitzar si hi ha un trencament de la placa o de canonades, perquè aleshores sí que pot haver-hi aquest esparciment de fibres d'amiant, però penseu que la relació de contingut d'amiant en plaques o tubs és un 10%, així que tampoc és una gran dispersió. Altra cosa és si ens trobem un material friable, és a dir, aquells que són molt més perillosos per la salut. Són aquells que es desfan sense necessitat de trencament, com un aïllament, saps aquestes mantes grogues que trobem a casa?
1: Sí.
4: Bueno, això, però bueno, no tots els aïllaments són amiant. Hem de ser cautelosos i demanar un tècnic que ens assessori una mica.
1: Els residus, òbviament, són perillosos, per tant, no els hem de retirar nosaltres, perquè si els retirem, on els hem de portar?
4: Els residus tenen un reglament específic. No només les poden gestionar empreses especialitzades, empreses inscrites i homologades, empreses darrere, però, a més, tenim un problema bastant important aquí, perquè tenim un sol dipòsit a Catalunya, que és Castellolí. Tendim a pensar que els residus desapareixen, però hem de pensar una mica què fem amb ells, i sobretot aquest, en què les fibres no són pas biodegradables. Portem 20 anys en disposició d'aquests residus a Castellolí.
1: És realista l'any 2032 per retirar 4 milions de tones d'amiant que hi pot haver a Catalunya?
4: Evidentment, no. Els terminis són molt ajustats. Sabem que hi ha un pla nacional per a l'erradicació de l'amiant. Dona un termini de 2023 a 2032. A 2028 haurien de ser tots els aliments a edificis públics retirats i en el conjunt del territori el 2032. Ara que tenim les dades, bastantes dades del cens d'amiant, ja et puc assegurar que anem tard.
1: I, a més, ja explicaves que les ajudes són insuficients, no? Que caldrien més ajudes, no?
4: Sí. Caldrien més ajudes a tots els nivells, sí.
1: Doncs és la Clàudia Artal, és arquitecta i representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de la retirada de l'amiant a Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Doncs queda clar, estem davant d'una llei que és necessària, unes accions com és retirar l'amiant que és necessari, però tornem a estar que anem tard, i de l'altra que no hi ha prou ajudes, perquè, clar, la gent que tingui això, un tancat o una teulada que és d'Uralita, doncs li costarà molts diners demanar les ajudes, igual les cobra d'aquí a 2 anys, no tot el que li haurà costat, sinó una part, i per tant haurà de fer un avançament econòmic.
0: Sí, si és un problema de salut pública, és evident que l'administració pública hauria de tenir una participació més gran, fins i tot de manera directa, o que ho impulsés ella mateixa, perquè el cobrament de les ajudes, com passa amb altres històries, acostuma a anar tard. Qualsevol persona que hagi cobrat alguna història de em vull comprar un cotxe elèctric i he de justificar l'ajuda amb algun fons d'aquest tipus, sap què passa. En aquest cas és una cosa molt més urgent perquè atenta contra la salut de les persones.
2: Sí. Jo vull recordar que lo de les ajudes ens passa perquè volem, perquè, per exemple, van sortir l'altre dia les dades de l'ICF d'enguany amb uns beneficis bastant importants, amb un creixement de una de les línies de negoci que ells han posat en marxa, que és l'ajuda individualitzada, ja no empreses, i per tant la Generalitat té eines perquè aquesta llei, aquesta substitució es pogués fer, i es pogués fer sense que la gent tingui que fer un desembutxacament i que passi, o que ja hem vist diversos casos de gent que diu, escolta, jo tinc el problema, però renunciem, sobretot a polígons, ho hem vist col·lectivament, a fer la substitució perquè no podem sufragar-ho.
3: Però jo crec que amb l'amiant hi ha una cosa com més enllà d'això, que és que amb aquesta llei tampoc no hi ha una obligació directa de que si tu tens amiant l'has de retirar, saps? Llavors és com que tens incentius per fer-ho, però no és obligatori, a no ser que estigui partit, com ha explicat la Clàudia, de que llavors sí que deixi anar com parts tòxiques, saps? Llavors jo crec que també hi ha aquest tema de que ara mateix, si, com no és tantíssim perillós si no es toca i no treu propietats tòxiques, tampoc és 100% obligatori. Llavors, bueno, doncs és un procés més lent.
1: Bé, doncs, en tot cas, queda constància de tot plegat i per com evolucionar tot plegat. Per cert, tenim més dades. Un incendi obliga a evacuar, el que us dèiem a l'Autònoma, és el centre de recerca del IRTA. Per tant, és l'IRTA el que es veu afectat per aquest incendi. Insisteixo que sembla que hauria començat a l'exterior de l'edifici i ara afecta l'edifici. Encara no sabem si de manera molt extensa o poc extensa els bombers van cap allà i estan treballant amb algunes dotacions que estan començant a arribar a aquest incendi, que, insisteixo, ha començat a l'exterior de l'edifici i que ara afectaria alguna part de l'IRTA. En els pròxims minuts segurament sabrem si afecta més o menys. N'estarem pendents d'aquesta i d'altres notícies. Mentrestant, abans d'anar cap a la tarda de Catalunya Ràdio i també als blocs informatius del 3Cat Info, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Bona tarda.
1: Queda un minut per arribar a les 4. Com dèiem, queda un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i també, si no, a escoltar els blocs informatius al 3Cat Info durant tota la tarda. Nosaltres tornem demà, a partir de les 2, en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Una quinzena de dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi al centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc ha començat a l'exterior en una caseta adossada al centre i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. Les tasques se centren a apagar el foc a l'edifici principal on hi ha els laboratoris i a l'interior de les naus adjacents on hi ha palla que ha cremat completament. A més, els bombers estan controlant focus secundaris per evitar que es propaguin a la massa forestal que hi ha a prop d'aquest centre de recerca. L'incendi ha començat pocs minuts després d'un quart de quatre de la tarda i quan hi han arribat els bombers, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora. No hi ha persones ferides. Més notícies amb la Maria Costa.
2: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre novembre del 2020 i gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors.
1: A aquesta hora, centenars de professionals dels serveis socials municipals i comarcals es concentren davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona per exigir a la Generalitat més finançament, més personal i mesures urgents per reforçar el sistema. Unitat mòbil al Departament de Drets Socials, Xavi Cussó i Cèlia Forment. Bona tarda.
3: Bona tarda. Són uns 600 professionals que denuncien infrafinançament, un augment de les agressions, ràtios inassumibles i una falta de coordinació, diuen, amb altres àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació. Teia Fàbrega, coordinadora de la concentració.
4: Les necessitats socials són molt complexes, marcades amb la cronificació de la pobresa, amb el tema de l'envelliment, amb el tema de comunitari. Tots aquests aspectes ens arriben en l'Ajuntament i ens arriben als Consells Comarcals i no tenim les eines ni jurídiques, ni de finançament, ni de professionals per donar respostes a aquestes necessitats de la població.
3: Faran arribar totes les peticions a la consellera Mònica Martínez Bravo i als grups parlamentaris. Xavi Cussó, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Departament de Drets Socials.
2: Després de 3 hores de declaració des del Partit Popular defensen que Rodríguez Zapatero ha sortit de l'Audiència Nacional amb les mateixes 7 acusacions que tenien a entrar. Des de Gènova desafien el PSOE perquè li retiri el carnet de militant i li obri un expedient informatiu. Insisteixen que ara toca donar explicacions davant dels mitjans de comunicació. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
5: Bona tarda. Els populars consideren que res ha canviat, que la declaració de Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats pel jutge Calama i, per tant, es manté la seva situació com imputat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraban i frau fiscal. Una situació que, segons les fonts del PP, haurien de fer reaccionar al PSOE. Exigeixen que li retirin el carnet de militant socialista i li obrin un expedient informatiu. I insisteixen des de Gènova que a hores d'ara Zapatero no ha acreditat l'origen ni la tributació fiscal ni el pas per la duana de les joies que es van trobar al despatx de l'expresident i que estan valorades en 1.300.000 euros. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: A aquesta hora encara hi ha alguns problemes a l'AP7, a la zona del Vallès, per un accident que hi ha hagut aquest migdia amb fins a 9 vehicles implicats. Situació a aquesta hora, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Ja millora força, però queda cua encara entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, després que han retirat els 9 vehicles que han tingut aquest migdia un accident, 3 dels quals camions. També queda congestió de Bellaterra a Barberà en direcció Girona i cua a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. A Barcelona, força plenes les dues rondes en tots dos sentits. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, ha renovat el contracte per 2 temporades més fins al 30 de juny del 2028, com ja us vam avançar. Aquesta renovació arriba després de 2 temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en les quals ha conquistat 8 dels 9 títols possibles, inclosa la quarta temporada la quarta Champions Blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça. L'exvicepresident dels àrbitres, Enriquez Negreire, demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Madrid ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per a les dues pròximes temporades. Ho fa just en el dia del debut mundialista de Bernardo Silva de Portugal a les 7 de la tarda. Mundialista

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Els bombers han extingit aquesta passada nit un incendi a la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 9:45 del vespre i cap a les 12 de la nit els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament controlat. Segons ha informat la Junta de l'Ateneu, des del primer moment es van activar els protocols de seguretat. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal ni tampoc afectacions estructurals a l'edifici. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada de la cuina i ja s'està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'entitat s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. Pel que fa a cultura, després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons. El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en medi ambient, la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona i afectarà també Sant Just, un dels municipis integrats al Parc Natural de la Serra de Collserola. El dispositiu, activat entre el 10 de juny i el 30 d'agost, es desenvoluparà durant 82 hores, jornades, amb l'objectiu de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. La campanya d'enguany està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen tancat l'accés al medi natural dins del parc. Per aquest motiu, el Consorci posa l'accent en la vigilància dels espais perimetrals i de les vies situades fora dels límits del parc, on sí que es permet el pas de persones, i fa una crida a extremar les precaucions per reduir el risc d'incendi. El dispositiu compta amb 8 torres de guaita, un equip de suport mòbil, la coordinació amb bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, policies locals, ADF i Protecció Civil, així com dues proves pilot amb noves tecnologies per millorar la detecció precoç dels incendis. Paral·lelament, durant el 2025 es van incrementar els treballs de gestió forestal i manteniment de la xarxa viària, tot i que algunes actuacions previstes aquest any s'han hagut d'ajornar a causa de les restriccions sanitàries. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja hem arribat el dimecres, ja hem arribat a la meitat de la setmana, així que estem avançant, eh? A pas ferm, estem avançant en aquesta setmana i avui seguim amb un altre refugi. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Seguidament, l'actualitat del Mundial, amb l'Albert Miranda. I posarem fi amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem.

0: Sem amb Zoom Informatiu. José Luis Rodríguez Zapatero ha declarat aquest matí durant més de 3 hores davant l'Audiència Nacional en el marc del cas Pulus Ultra, on recordem està investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental, contraband i delicte fiscal. A la sortida del jutjat, l'expresident espanyol ha difós un comunicat on ha defensat la seva innocència i ha assegurat que se l'acusa de delictes molt greus que ell no ha comès. Zapatero ha afirmat que sempre ha actuat amb honradesa i que demostrarà la seva innocència amb total transparència. També ha posat a disposició del jutge una autorització voluntària perquè es comprovi que no té societats, comptes ni tampoc patrimoni ocult a l'estranger. Durant la declaració ha negat haver influït en el rescat de 53 milions d'euros de l'aerolínia Plus Ultra i ha assegurat que mai va contactar amb funcionaris o responsables públics per afavorir aquesta operació. Pel que fa a les joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades al seu despatx, no ha volgut respondre encara i ha anunciat que aportarà documentació i declararà sobre aquesta qüestió en els pròxims dies. Després de l'interrogatori, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge la retirada del passaport de Zapatero, que comparegui als jutjats cada 15 dies i que no pugui sortir d'Espanya sense autorització judicial. Però el magistrat José Luis Calama ha rebutjat d'imposar aquestes mesures, ja que considera que és una persona amb notorietat i que això dificulta que pugui escapar del procediment. La declaració de Zapatero i les polèmiques que envolten el PSOE han estat avui les protagonistes a la sessió de control que s'ha celebrat aquest matí al Congrés dels Diputats. Una nova jornada en què la crispació entre partits ha tornat a ser molt present, especialment entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha acusat Sánchez d'estar al corrent de totes les presumptes irregularitats que afecten el seu entorn polític i ha assegurat que l'objectiu principal de la trama vinculada a l'Eire Díez era protegir-lo. També ha criticat que el president es negui a convocar eleccions anticipades, titllant-lo de covard, i que la mesa del Congrés hagi vetat les iniciatives de Junts i del PP que demanaven avançar els comicis. Escoltem-lo.
1: Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
0: Sánchez ha replicat acusant Feijóo de manca d'autoritat moral per parlar de corrupció. El president espanyol ha insistit que les eleccions es celebraran el 2027 i ha defensat la gestió del seu govern, anunciant també noves mesures per fer front a les conseqüències de la guerra amb l'Iran.

La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, va comparèixer ahir al Senat per desmentir qualsevol implicació en cap trama per pressionar la UCO. González va negar haver actuat sota directrius de l'Eire 10 i ha assegurat que mai ha ordenat investigacions internes ni mesures contra agents de la Unitat Anticorrupció. Per tant, descarta haver format part de la trama Leire 10, dedicada presumptament a desestabilitzar causes judicials que afectaven al PSOE o al govern espanyol. Tot i això, la responsable de la Guàrdia Civil va reconèixer diverses reunions amb 10 entre el 2024 i el 2025, però ha afirmat que van ser trobades breus i sense cap incidència sobre investigacions judicials. Segons la seva versió, Leire 10 mai li va demanar interferir ni frenar cap causa de la Guàrdia Civil. Durant la compareixença, PP i Vox han reclamat la seva dimissió, acusant-la de perjudicar la imatge de la institució. González, però, ha defensat la seva gestió i ha recordat que els informes de la UCO només recullen indicis que ara han de ser valorats pels tribunals.

Un incendi ha obligat a evacuar aquest migdia un edifici annex del centre de recerca IRTA Cresa, situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. L'avís s'ha rebut a les 3 i 22 minuts, quan s'ha detectat un foc en una caseta exterior adossada a les instal·lacions. Les flames han acabat afectant parcialment l'edifici, però tot el personal ha estat evacuat de manera preventiva i no consten ferits. Fins al lloc s'hi han desplaçat 15 dotacions de bombers de la Generalitat, que han aconseguit donar l'incendi per extingit cap a 4:45 de la tarda. Posteriorment, els equips han continuat treballant per controlar alguns focus secundaris en una zona de massa forestal propera. La columna de fum negre, visible inicialment des de diversos punts de l'entorn i de l'AP7, ja s'ha dissipat completament.

Els metges de la sanitat pública catalana han protagonitzat aquest dimecres una nova jornada de vaga per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. El sindicat majoritari Metges de Catalunya assegura que el seguiment ha estat d'un 29%, mentre que el Departament de Salut el rebaixa fins al 4,2%. La protesta arriba després de l'inici de la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a no fer hores extres ni tasques extraordinàries. Segons dades de Salut, només entre l'1 i el 4 de juny aquesta mesura va provocar una reducció del 10,5% de les operacions no urgents, amb més de 1.000 intervencions ajornades i una caiguda de gairebé el 19% de les endoscòpies. Els facultatius reclamen un conveni propi, acabar amb les guàrdies de 24 hores, limitar el nombre de pacients per agenda, equiparar la jornada laboral amb la dels altres professionals sanitaris i reforçar les plantilles. Les mobilitzacions s'han fet simultàniament a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Des del sindicat adverteixen que si no hi ha avenços en la negociació amb el govern, el conflicte podria intensificar-se després de l'estiu, amb noves protestes i fins i tot una vaga indefinida. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Un incendi al conducte extractor del restaurant de l'Ateneu de Sant Just d'Esvern va obligar ahir a intervenir els bombers aquest dimarts al vespre. El foc va afectar part dels vestidors de la planta superior, però no la cuina ni l'estructura de l'edifici. Una persona va ser atesa per una lleu inhalació de fum i traslladada a un hospital per precaució. Els bombers van extingir les flames abans de la mitjanit i ara s'avaluen els danys per recuperar la normalitat el més aviat possible. La xarxa d'equipaments culturals obre les inscripcions per la programació d'estiu. L'oferta inclou tallers, itineraris, conferències, exposicions i visites al patrimoni, amb inscripcions en línia i presencials fins a exhaurir les places. Les veus de l'òpera, nova conferència de l'Auge amb Enric Martínez Castigani. El divulgador musical protagonitzarà la darrera sessió del curs el 18 de juny a la residència de la Mallola, que acabarà amb una copa de cava i coca per als assistents.

Lionel Messi continua ampliant la seva llegenda. L'argentí ha debutat al Mundial aquesta matinada amb un hat-trick en la victòria de l'Argentina per 3-0 davant Algèria i ha igualat així el rècord de gols en la història dels Mundials. Amb aquests 3 gols, Messi arriba al 16 i empata amb l'alemany Miroslav Klose, al capdavant de la classificació històrica. Amb 38 anys, l'argentí ha liderat una estrena convincent de l'actual campiona del món i ja és també el màxim golejador d'aquest inici de torneig. I avui tanquem la primera jornada del Mundial amb 4 partits que prometen emocions fortes. A les 7 de la tarda debutarà la selecció de Portugal davant del Congo en un duel marcat per l'estrena de Cristiano Ronaldo. A les 10 de la nit arribarà el gran partit del dia, un espectacular Anglaterra-Croàcia, entre dues seleccions candidates a arribar lluny en el torneig. Ja de matinada, a la 1, Ghana Panamà, i per tancar la jornada, a les 4, l'Uzbekistan s'enfrontarà a la sempre interessant Colòmbia. Una jornada que posarà punt final a la primera volta de la fase de grups. El Barça s'ha avançat a la final de la Lliga de Futbol Sala després de superar el Pozo Murcia en un partit absolutament espectacular. Els blaugranes van remuntar un 0-3 en contra i van acabar imposant-se als penals després que el duel acabés amb empat a 5. Després d'un temps extra molt igualat, el partit es va decidir des del punt de penal. Allà va aparèixer la figura del porter Dídac Plana, que va aturar 3 llançaments i es va convertir en l'heroi de la nit. Amb aquesta victòria, el Barça suma el primer punt de l'eliminatòria i encara amb confiança el següent partit, aquest mateix dijous, a les 9 de la nit, al Palau Blaugrana.

acabem amb una notícia d'última hora i és que el Barça femení ha anunciat la renovació de l'entrenador Pere Romeu fins al 2028, després de dues temporades plenes d'èxit al capdavant de l'equip. El tècnic català, que complirà 33 anys al novembre, veurà oficialitzada la seva renovació en els pròxims dies en un acte amb el president del club, Joan Laporta. El club reforça així la confiança en un entrenador format a la casa i peça clau en el domini recent de l'equip femení. I ara sí, presentem la cançó del dia.

Avui tornem a les Illes Canàries i ho fem amb un tema espectacular de la música urbana. Una cançó que ens transporta a un univers marcat per l'èxit, els excessos i la vida accelerada. Però darrere de les referències al luxe, als diners i a una vida aparentment perfecta, s'amaga una reflexió important sobre la lleialtat, la confiança i les relacions que realment importen. El missatge principal de la cançó és que arribar dalt no sempre és tan senzill ni tan perfecte com sembla. Quan arriben els diners, la fama o el reconeixement, també apareixen les enveges, les falses amistats i les persones que canvien d'actitud segons el teu nivell d'èxit. La peça reivindica la importància de saber qui ha estat al teu costat des del principi i de no perdre'ls mai de la vida. L'artista que signa aquesta peça s'ha convertit en una de les veus més personals i influents de la nova música urbana feta a l'Estat. Amb un estil molt propi, barrejant rap, trap i influències caribenyes, ha construït un univers líric ple de referències al seu entorn, a les Canàries, a la seva generació i a les contradiccions de l'èxit. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2023. És un homenatge a la cultura reggaetonera clàssica i també la porto-riquenya. I forma part de l'àlbum Me Muevo Con Dios. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí, que soni Cangrinaje de Cruz Cafuné.

Doncs una cançó una mica diferent del que acostumem a portar aquí, però la veritat és que hem de reconèixer que és un autèntic tamacle, clar que sí. I a més, així ens estrenem amb Cruz Cafuné, que és un gran referent i encara no l'havíem portat aquí, a la cançó del dia. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 17 de juny, recordem l'inici d'un dels episodis polítics més importants del segle XX. La matinada del 17 de juny de 1972, 5 homes van ser detinguts mentre intentaven entrar il·legalment a la seu del Partit Demòcrata estatunidenc, situada al complex Watergate de Washington. En aquell moment, pocs podien imaginar que en aquell incident acabaria provocant la dimissió del president dels Estats Units, Richard Nixon, 2 anys més tard. Però la història del Watergate no és només la història d'un cas d'espionatge polític, és sobretot la història de què passa quan el poder creu que està per sobre de les normes. A mesura que avançaven les investigacions, es va descobrir una trama d'encobriments, pressions i abusos de poder destinada a ocultar la veritat. I també es va demostrar la importància de les institucions democràtiques, de la justícia independent i del periodisme per garantir que ningú estigui per sobre de la llei. De fet, si avui recordem el Watergate, no és només pel que va passar fa 54 anys. El recordem perquè el seu missatge continua plenament vigent. Vivim en una època marcada per la desinformació, les notícies falses, la polarització política i una creixent desconfiança envers les institucions i els nostres polítics. En aquest context, la història del Watergate ens recorda que la democràcia no és un sistema que funcioni sol. Necessita ciutadans crítics, mitjans de comunicació lliures i governs disposats a rendir comptes. També ens recorda que la veritat pot trigar a sortir a la llum, però que la perseverança i la responsabilitat col·lectiva poden acabar imposant-se. Potser avui, enmig del ritme frenètic d'aquesta actualitat, costa imaginar l'impacte que va tenir aquell cas, però cada vegada que escoltem parlar de transparència, de rendició de comptes o del paper del periodisme d'investigació, d'alguna manera també estem parlant del llegat del Watergate. Perquè al cap i a la fi, aquesta efemèride no parla només del passat, parla del present i, sobretot, ens parla del futur, d'aquella responsabilitat compartida que tenim tots de protegir la veritat, defensar les institucions i recordar que la confiança dels ciutadans és un bé massa valuós per posar-lo al servei dels interessos d'uns poquets.

0: Doncs bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda. Una mica calorat. I tu com estàs, Jaume?
0: Cert. Mira, aquí, dins de la saleta aquesta que tinc jo, doncs bastant fresquet, amb l'aire condicionat ja posat, però sí que sí, quan he arribat a la ràdio tenia molta calor, eh?
1: Sí, fa una mica d'efecte sauna.
0: Sí, home, aquí, quan abans d'arribar i abans de posar l'aire, hi ha com una energia condensada que, bueno, et mors de calor, per això has d'enxufar l'aire ràpid, que si no patim. Però també, a fora, a l'exterior, fa molta calor, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do, ja ha vingut l'estiu.
0: Jo venia amb la moto, Jordi, i només de parar-me als semàfors, quan estava parat, ja em moria de calor, imagina't.
1: Joder.
0: Quan arrenques, clar, amb l'airet, no ho notes, però, uf, quan estàs parat, 10 segons al semàfor, ja et mories de calor.
1: Et tentava saltar-te al semàfor.
0: exacte.
1: No ho diguis molt alt, que està aquí la policia.
0: Sí, que la tenim aquí al costat i jo... No em salto cap, no em salto cap. Tranquils. Jordi, avui venim a parlar de vi, però de vi català o de vi internacional?
1: Bueno, vi català, em sap greu, està molt bé, però vi internacional. És un país que és un dels anfitrions d'aquest Mundial de Futbol.
0: Mira.
1: Hi ha tres.
0: Mira.
1: O sigui, està entre un d'aquests tres, entre Mèxic, Estats Units o Canadà, el qual és molt conegut per la seva naturalesa i els seus paisatges. I és un país que es parlen dos idiomes, principalment, que són el francès i l'anglès.
0: Mm-hmm. Per tant, és un dels anfitrions. Tenim tres opcions, Canadà, Estats Units o Mèxic. Em sembla que està bastant clar.
1: Està bastant clar, sí. És el Canadà, com molts ja haureu pensat. I com pot arribar la vinya ja al Canadà?
0: Això, amb el fred que fa Canadà, Jordi, explica'ns quina és la història del vi aquí a Canadà.
1: El cultiu de la vinya va començar a mitjans del segle XIX, el 1859, amb un missioner francès.
0: Mira.
1: Va ser el primer a plantar les vinyes i per fer el vi de missa. Mm-hmm. A la Colúmbia Britànica, que és la zona on sobretot estan les plantacions vinícoles.
0: Vale.
1: I
0: Colúmbia Britànica, tot i que va ser un francès, no?
1: Sí, va ser un francès, però és dins de la Colúmbia Britànica que... Entendreu que té una influència sobretot britànica, aquest lloc.
0: Uh-huh.
1: La zona d'Okanagan, que en parlarem bastant, és la zona principal, no? Uh-huh. Doncs on es troben les vinyes dins de la Colúmbia Britànica.
0: Vale.
1: Perquè ens situem una mica, una ciutat que queda relativament a prop, és Vancouver, no sé si et sona
0: sí.
1: Que es troba...
0: De les més importants, no?
1: Es troba dins d'aquesta Colúmbia Britànica. És una de les més importants. On queda Colúmbia Britànica? Doncs queda al costat de l'oceà Pacífic. O sigui, diguéssim que la costa, no?, que també dona Califòrnia, que dona, saps?
0: Sí.
1: La Baja Califòrnia, doncs, a la part de dalt, quan ja pugem a Estats Units, fem frontera amb Estats Units, estaria allà la
0: Colúmbia. Sí, que ara ho estava mirant i realment Vancouver és una mica... el que fa frontera
1: entre Canadà
0: i els Estats Units.
1: Entre Canadà i...
0: Molt a prop de Seattle.
1: De Seattle.
0: Si algú ho reconeix. Doncs...
1: Seattle és d'on ve Nirvana, d'on venen alguns grups bastant depressius, perquè és una de les ciutats del món, crec que no sé si és la que més, on més plou i més fa mal temps.
0: Ostres.
1: I és com una representació d'aquestes ciutats, no?, que com Gotham, no?, deprimides.
0: Seattle, mira, doncs un dia parlarem de Seattle, perquè, home, sembla xula, però si plou tant... No ens agrada.
1: Molta vinya no deu poder venir.
0: No deu bé. Molt bé. I, escolta, ens has parlat molt d'una zona concreta. Quina és?
1: La vall d'Okanagan.
0: Uh-huh.
1: El primer europeu que hi va arribar va ser l'any 1811, a principis del segle XIX, i era un comerciant de peix que va venir des del riu Columbia.
0: Vale.
1: Aquest riu està als Estats Units. El riu Columbia el deuen conèixer per algunes pel·lis, no? Del Far West, o per algunes pel·lis de Hollywood, no?, que surt a vegades al riu de Columbia, i per algunes marques, perquè a mi no sé quina marca exactament que es diu Columbia.
0: Hi ha una marca que es diu Columbia, així com de muntanyisme i tal.
1: Sí, de muntanyisme.
0: Uh-huh.
1: A mitjans del segle XIX en concret, el riu Columbia, que queda per la part nord dels Estats Units, van trobar or i es van interessar per la persona que havia fet la ruta i havia comerciat amb les pells. I qui es va interessar? Doncs es van interessar els miners. I aquests miners van fer la ruta en busca de terres rares. Jo no sé si van trobar moltes terres rares, però el que sí que van arribar allà. I ens hem d'imaginar que quan van arribar a aquesta vall era una mica com el Far West, no? Dimension 2 aquí, no? L'has jugat?
0: Aquí era una mica... Sí, l'he jugat, clar. Era una mica, suposo, aquesta època, fiebre de l'oro, no?
1: Sí, fiebre de l'oro, exactament. que va ser la, diguéssim, que va haver-hi la fiebre de l'oro, la fiebre del petroli, i així
0: successivament. Sí, sí, que tothom va anar a aquestes zones a buscar or com un boig.
1: Com un boig, sí, perquè en aquella època doncs, ens hem d'imaginar que hi havia els ranxos amb els seus pagesos pasturant que alimentaven els miners que venien a aquest or a veure si el trobaven, i això fa 150 anys. Després, aquelles valls on es pasturava el bestiar i hi havia la gent amb aquesta febre de l'or, i potser després va haver-hi gent amb la febre del petroli, però d'això no he trobat cap arxiu, acabaria sent el 45% de la vall vinya. O sigui, majoritàriament en aquesta vall on van venir la gent amb aquestes febres, no? Doncs acabaria passant cap a la vinya.
0: Bueno, mira, 45% de la vall és molt.
1: Sí, sí, és bastant, eh? És bastant.
0: És moltíssim. I escolta, exactament, aquesta vall d'Okanagan, com és? Com ens l'hem d'imaginar?
1: És estrany, perquè parlem del Canadà, no? Ens imagineu un país on fa neva a tots els llocs, on és excessivament verd. I la Colúmbia Britànica és on es troba la vall d'Okanagan, però en concret en aquesta vall, no dic tota la Colúmbia. És un ecosistema vitivinícola que està sobretot envoltat de llacs, que arriba a una extensió de superfície d'uns 300 quilòmetres, que té una història molt recent en el Canadà, en la producció de vi. Però els enòlegs han entès molt bé la zona i les seves virtuts i dificultats perquè és un oasis únic en aquesta part de Nord-Amèrica.
0: Per tant, és una mica un oasis, no?
1: Sí, és un oasis per què? Perquè en el sud de la vall, diguéssim que n'hi ha unes parts que són més àrides, o sigui, que són més seques i menys humides que altres parts d'aquesta vall, però n'hi ha una part, sobretot en el sud, que és seca i humida, on plou poc, on ens hem d'imaginar un clima semblant a Lleida o Aragó,
0: vale.
1: I que la vinya rega. O sigui, no hi ha s'aprofita l'aigua dels llacs que n'hi ha allà, dels llacs d'Okanagan, per regar aquesta mateixa vinya perquè no plou massa, saps? O sigui, és un lloc on és bastant sec.
0: Vale.
1: I es practica molt...
0: Però això és més al sud, eh?
1: Sí, és més al sud, cap al nord canvia una mica més.
0: Vale.
1: I es practica sobretot l'agricultura regenerativa, que què consisteix? Consisteix en fer ús d'una capa herbosa, que plantes, no?, per donar-li vida al sol. En aquest cas, planten les leguminoses perquè aporten molt de nitrogen al terra i així fan que el terra sigui més productiu, que tingui més vida, tingui... doni més aliments, no?, a la vinya, i a més aquestes lleguminoses resisteixen les baixes temperatures de l'hivern, que això sí, que l'hivern fa fred allà.
0: Clar, clar, clar, no, sí. Estem a Canadà, encara que aquest clima és una mica més, bueno, més permissiu.
1: Més
0: encara,
1: permissiu, encara no, fa fred, no plou tant, però el fred està.
0: Encara fa fred. I escolta, aquí em sembla que em vols comentar una cosa interessant, no?
1: Sí.
0: Els natius americans.
1: Sí, també. Una altra cosa és els natius americans que tenen una propietat de vinyes que és única, que la porten ells i que planten des del Sauvignon Blanc, la Pinot Noir, el Chardonnay, o sigui, diverses varietats que tenen.
0: Per tant, hi ha una part d'aquesta vinya de la vall d'Okanagan que està portada per,
1: sí,
0: per indígenes de... d'allà d'Amèrica, eh?
1: Sí, d'Amèrica del Nord.
0: Natius,
1: o sigui, els natius que sempre han estat, però una petita part.
0: Vale.
1: I també la viticultura es desenvolupa en aquesta vall, sobretot a la vora dels llacs, perquè és allà on es troba la fertilitat del sol. Es deu gràcies al llim. No sé si sabies, Jaume, què és el llim, però diguéssim que és molt necessari per donar fertilitat a segons quins sols que tinguin aquest contingut de llim.
0: No tenia ni idea d'això de llim.
1: T'he posat una foto aquí perquè entenguis, no?, que quan veus un sol amb aquest color és que té és un sol doncs, que té llim.
0: Vale, vale. Però què és exactament? És com...
1: És, diguéssim, un contingut que té el sol, o sigui, com pot ser l'argila, com la sorra, pues, un sol argilo-llimós.
0: Vale.
1: Per què? Perquè té llim, saps?
0: D'acord. Sí. Deu ser una propietat d'uns terres, no?
1: Sí, bueno, és un material més. Com,
0: o sigui,
1: l'argila, com la sorra, saps? Que es troba...
0: Molt bé. Per tant, en aquesta zona m'has comentat que això, varietats una mica, podem dir,
1: forània, sí.
0: del món vell.
1: Sí, de, bueno, diguéssim, en el nou món s'utilitzen sobretot les varietats que, de franceses.
0: Mm-hmm.
1: Quines varietats s'utilitzen? Pues molt el Sauvignon Blanc, la Pinot Noir, la Chardonnay, i no es diferencien molt entre ells. L'únic que pot diferenciar, no, és una mica la tipologia de vins, vale, que es poden fer. Mm-hmm.
0: I escolta, Jordi, ara ha arribat el moment de la pausa musical. Mm. Quina cançó ens has portat avui? A més, veig que avui ve amb historieta.
1: Sí, ve una història perquè és un artista que molts pensen que és dels Estats Units, però va néixer a Toronto, a Canadà, com els Toronto Raptors,
0: mira,
1: que juguen a la NBA, però són de Canadà. I jo sé que és d'allà perquè dins del gènere musical que hi representa, que és el trap, va haver-hi un beef fa molts anys aquí a Espanya entre alguns artistes que acusaven que en algunes de les seves lletres un tal C. Tangana, que en aquell moment no era tan conegut com avui en dia, per copiar en excés a l'artista, que l'artista es diu Drake, amb les cançons que el C. Tangana feia l'any 2015.
0: O sigui que s'acusava el C. Tangana de fer plagi del Drake.
1: Sí, bueno, és que tu busques les cançons que feia el 2015 i sobre el mussol del Drake, sobre el feat i tot, o sigui, directament...
0: Vale.
1: O sigui, era una còpia i ja està, que fins i tot els millors copien. Tothom copia.
0: No, total.
1: I l'artista que l'acusava era Kid Keo, que és molt polèmic, aquest artista,
0: sí,
1: que té família al Canadà.
0: Sí, és veritat.
1: I en una de les seves cançons ell menciona el fet de tenir família al Canadà i no copiar, diguéssim, l'artista insígnia d'aquest país, que és en Drake, que en aquell moment era el 2018-2017, va ser l'artista de moda.
0: Sí, va ser super, super reconegut. I és veritat, que aquí tenim el Kid Keo, que és un artista, bueno, no ho sé, de rap, urbà...
1: Trap.
0: Sí, trap.
1: Trap. Estil... Ara no sé en què ha derivat perquè no l'escolto, però en el seu moment...
0: És un estil bastant peculiar.
1: De què va pujar era el trap,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: El trap.
0: I té aquesta sang canadenca, perquè me'n recordo que la seva mare crec que era canadenca. Per tant, sí, mira, aquí tenim aquesta fusió, no? Espanya-Canadà.
1: Sí.
0: I un altre que és canadenca és Justin Bieber, eh?
1: Sí. Que bueno, també... és que a mi no m'agrada Justin Bieber, saps? No volia parlar de Justin Bieber.
0: Sí, però Drake m'encanta, eh? Drake em sembla espectacular. Així que anem a escoltar una de les seves cançons més famoses. M'encanta l'elecció d'avui, Jordi. Anem amb God's Plan, de Drake.
2: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish and on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub. I even got it.
1: Això, Jordi, és un tamacle espectacular, eh?
2: Sí, sí, sí, déu-n'hi-do.
1: No, no, la veritat és que tamacle espectacular aquest God's Plans de Drake. Que això, ho va petar cap al 2018, sí, més o menys.
2: Va ser el pare, no, d'aquest trap que ha derivat amb Urban, que, i molta gent es va copiar d'ell.
1: Sí, sí, no, no, és, va ser també una font d'inspiració. Al sí, final és, font, el que, és el que tu has dit, no?
2: Quan d'inspiració.
1: Ets molt bo, doncs se t'acaben inspirant.
2: Sí.
1: Escolta, Jordi, a part de Drake i a part d'aquesta vall d'O'Canagan, què més podem trobar al Canadà?
2: 300 quilòmetres cap al nord d'aquesta zona trobem una zona amb unes altres condicions climàtiques més semblants al que pensem al Canadà, que permeten fer l'ice wine. No ho hem de confondre amb els ice, no? Aquests que maten a persones, no? L'ice wine no mata persones, o sigui, no mata ni deporta persones, és un vi molt bo, el qual es va descobrir al segle XVIII, que el van descobrir els enòlegs alemanys i austríacs d'aquella època, que accidentalment van premsar un raïm congelat. O sigui, que estaven bastant com un llum. Van agafar un raïm que estava congelat, el van premsar i van dir, hòstia, quina cosa més bona. Per què? Perquè havia concentrat...
1: Això no ho coneixia, eh?
2: No, és molt conegut perquè aquí no tenim tradició per al clima.
1: Clar. Clar, clar, o sigui, és raïm que es congela i el premsa és igual.
2: Exactament, aquí no pot haver... aquí és molt difícil, perquè vinya als Pirineus és molt recent que n'hi hagi, saps? I doncs què passa? Que quan es concentra, doncs aquest fruit doncs acumula sucres i també en aquestes zones acostuma a ser un fruit àcid. I en els països d'origen aquesta elaboració doncs va triomfar i és molt coneguda allà. Aquí no la coneixem tant i al final també va acabar arribant al Canadà amb un èxit qualitatiu a causa de les bones condicions clar, climàtiques.
1: Clar, perquè, clar, perquè aquí hi ha algun celler que faci ice wine?
2: Sí, clar. Sí. Tu, després ho comento.
1: Vale. Però, m'he avançat.
2: Però el fa una mica de trampa. Sí, vale, perquè no vale, pot vale. Fer... No, no, perquè tu...
1: Ara
2: explico com es fa.
1: Ara entrarem al tema. Primer explica'ns com es fa això.
2: El vi d'ice, ice wine... És un vi dolç, o sigui, seria com un vi de postres. Tu vale. Tens aquí la mistela, doncs allà tenen l'ice wine.
1: Vale.
2: És un vi dolç i concentrat, elaborat a partir de raïms congelats. Com es fa això? Aquest procés implica deixar que els raïms madurin a la vinya, o sigui, que madurin bastant de temps, més de l'habitual, i es congelin naturalment, o sigui, que han d'arribar cap al desembre, novembre... O sigui
1: no serveix... Bueno. Clar, que potser està de trampa, no, després? Però no serveix que el portis a un congelador, no? Originalment.
2: Com es fan els països d'origen, no es fa així. Vale. Es deixa congelar la vinya.
1: Vale.
2: I cosa que provoca la concentració de sucres i sabor al most. Perquè, diguéssim, que els raïms es cullen a les temperatures que baixen per sota els 8 graus i es premsen a aquest estat. I què fa això? Separen l'aigua del raïm del most concentrat. O sigui, vale. El most, o sigui, diguéssim, que es concentra encara més.
1: Clar.
2: Treu la part d'aigua, diguéssim, i es queda un most concentrat amb la part àcida que tenen aquests raïms que normalment doncs, tenen aquesta concentració entre acidesa i dolçor. També es necessita xarxes per evitar que els ocells es mengin el raïm, perquè hem de pensar que a l'hivern no hi ha molta fruita i els ocells pues, es menjaran el raïm que estigui madur i has de posar xarxes.
1: És molt curiós, eh? I a més et diria que és gairebé impensable, no?, que això ho fessin aquí, perquè clar, deixar el raïm que es congeli, no?, és aquí una cosa gairebé inimaginable. Escolta, aquest vi és un vi car, econòmic, quin glamour té.
2: És un vi molt car,
1: sí.
2: Per diversos factors. Perquè el raïm passa molt més de temps de l'habitual a la vinya, sí, que és perquè la verema es fa molt més tard. Un altre factor és la pèrdua de raïm que té aquest procés en la vinya. Perdem molt de raïm fent aquest vi, ja sigui pel mateix mètode que no fa que tinguem una producció en abundància, perquè estem traient líquid de la nostra fruita per tenir un most més concentrat i, per tant, tindrem menys litres, o sigui, però tindrem més sucres perquè es concentri dins del most o perquè els ocells es mengin el fruit madur.
1: Clar.
2: També el fet de premsar és molt més difícil. Estàs premsant una cosa congelada, o sigui,
1: sí,
2: el material
1: sí.
2: que has de tenir ha d'estar especialitzat d'això. ja que el raïm està congelat i es tarda molt més de temps per extreure el most.
1: Vale, vale, vale, vale. Per tant, és un procés una miqueta complicat.
2: Més complicat.
1: Entenc que premsar moltes i moltes i moltes boletes de raïm...
2: Sí, són boletes, és clar, que clar. Es queden boletes.
1: Sí, sí, deu ser complicat. Però, per tant, Jordi, se'l deixa madurar molt més, no, també?
2: Sí, sí, sí.
1: Encara que o congeli...
2: Sí, sí. O sigui, realment... És que està, t'ho he explicat que està fins al desembre, o sigui que madura molt més.
1: Clar, perquè aquí normalment el collim cap a l'estiu, no?
2: Sí.
1: Doncs ell l'aguanten fins al desembre.
2: Sí, és una és realitat.
1: Fort. I escolta, Jordi, ens recomanes algun ice wine? Perquè jo no en tinc ni idea d'això.
2: Doncs començarem per Catalunya, que m'has preguntat si hi ha algun celler català que ho fes. Hi ha un celler català molt famós que es troba a Sant Sadurní d'Anoia, que es diu Gramona, el qual té un vi de gel, o ice wine, com li vulguem dir, fet artificialment. O sigui...
1: Aquí ja truc, eh?
2: Congelen el raïm, però no el congelen. El congelen, no, diguéssim, no sé de quina manera ho fan, però ho fan, doncs, científicament.
1: Vale.
2: No?
1: I... O sigui, no arriba a estar mai de la vida el raïm congelat a la vinya.
2: No. No és que no, aquí no es pot. Aquí...
1: És impossible. T'has
2: d'oblidar. T'has d'oblidar.
1: Vale, vale, vale.
2: A no ser que tinguem vinya en el a parts molt elevades del Pirineu, però...
1: No, és molt complicat.
2: I no hi ha la tradició. Yeah. I, bueno, es fa en la varietat wrestling, la polla és bastant extravagant, i per qui es vulgui iniciar en aquest món dels ice wine, pot ser una bona manera per saber què és, a què sap. Mm-hmm. Doncs pot estar bé, perquè tampoc és molt car, crec que està per 20 euros.
1: Tu l'has provat, aquest, Jordi?
2: No l'he provat, però estàvem treballant una botiga on es vendia bastant, perquè relació qualitat-preu està bé.
1: Molt bé. I escolta, això, per tant, entenc, eh? No ho sabem a ciència certa, no? Que diríem en castellà, però entenc que tallen el raïm i el posen en un congelador o una cosa així, no sé.
2: Sí, sí, sí. És algo així. Jo no diré què fan o no fan, perquè no estic allà, no he anat a Gramona, he anat a la seva casa, però sí, això és artificial.
1: Mira, mira, doncs escolta, és curiós, és curiós, és curiós. I seria això, eh? Per un vi de postres.
2: Sí, un vi de postres. Mm-hmm.
1: I una altra opció, va, una mica més glamurosa.
2: Sí, bueno, aquí qui s'ho pugui permetre. Anem a un alemany de la vall del Mosel·la, que aquesta vall és de les valls on surten els vins pràcticament més cars del món, per veure en què es gasten els diners els milionaris que especulen en vivenda. Pues, us podeu gastar amb el Titanic Ben Scaler de Dr. Ace Wine Riesling Model Media, que és una ampolla de 37 centilitres.
1: O sigui,
2: de vi blanc.
1: És petita.
2: Sí, és petita. No, la majoria de ampolles d'Ace Wine són petitetes. I la podeu comprar per Amazon, així li feu un favor a Jack Bezos, que és una gran persona, per l'econòmic preu de 439,99 euros.
1: Uau.
2: Està l'oferta, o sigui, heu d'anar ràpid abans de que s'acabi l'oferta i fareu més ric a un multimilionari idiota que avui en dia n'hi ha bastants.
1: Mare meva, mare meva, mare meva. 439,99, sí, 440 euros.
2: Sí.
1: 37 centilitres d'aquest vi, eh?
2: Bueno, per gent com...
1: És una mica perquè ens situem la quantitat que hi ha en una llauna de Coca-Cola.
2: Sí, sí, sí.
1: És que és fort, eh? És fort. Sí, sí. Per tant, el litre, bueno, és caríssim.
2: Qui s'ho pugui permetre, o sigui, si ets Elon Musk, i que fa poc ha tret en borsa la seva empresa, doncs, pues, ostres, comprar aquesta ampolla.
1: Això vol dir que el litre val... més de 1.300 euros.
2: Sí, sí, sí. És per gent multimilionària,
1: sí,
2: això.
1: Sí, sí, sí.
2: No, o gent milionària.
1: I escolta, de la vall d'aquesta del Canadà, de la vall de l'Okanagan, hi ha algun ice wine que ens puguis recomanar?
2: Sí, té un nom complicat a l'ice wine. Es diu Inniskillen. No sé si l'he dit bé. I està fet en Cabernet Franc i és una ampolla de 375 mil·lilitres.
1: Vale. També és petiteta, eh?
2: Sí. I el preu 140 i pico, bueno, més o menys.
1: Mm-hmm. Bueno, mira, escolta, és una bona recomanació. Si sí. algú vol donar-se un capritxet...
2: O doncs... vol vendre's un ronyó al mercat negre per comprar-se...
1: Ho pot fer. Si no vols anar a l'alemany, pots anar al de la vall d'Okanagan, que és una miqueta més barat. I si no, si només ho vols provar sense endeutar-te...
2: El de Gramona.
1: Ves al de Gramona.
2: El de Gramona és per provar, per veure què tal. I potser, jo aquí també he buscat el primer que he trobat, però si busques potser trobes algú més econòmic.
1: Sí, segur, segur.
2: Però
1: sí, sí.
2: Aquesta també l'he explicat, no? Perquè a vegades la gent es pensa que els vins més cars són els francesos, però a la vall del Mosel·la n'hi ha alguns vins que...
1: Que flipes, sí,
2: que,
1: sí, sí.
2: No,
1: sí.
2: No, et tiraries dels cabells de lo cars que són. I no crec que sigui tota la qualitat, sinó també una mica el procés, el clar. Que et venguin...
1: Bueno, és el que t'ho has dit, no? Que també tarda més...
2: Sí.
1: I al final el temps es tradueix en diner.
2: Sí, en aquest cas sí, no té, perquè els vinos de Jerez a vegades estan molt de temps allà i són bastant barats. Però en aquest cas et diria que sí que es tradueixen diners el fet que es treballi a la vinya, de descartar tant raïms, perquè descarten molts, i de concentrar tant el líquid, saps? Clar, perquè al final estan concentrant molt el líquid i per tenir un fruit, una fruita de millor qualitat. Mm-hmm. I això fa que sigui molt més car, perquè aquella fruita, teòricament, és d'una millor qualitat.
1: I Jordi, si et dic que aquest vi, un ice wine, el vull combinar amb alguna cosa, amb què tu el combinaries? Amb què diries? Aquesta és la combinació perfecta per a un ice wine.
2: És que un ice wine és diferent perquè és acidi dolç, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I jo et diria que potser aniria molt bé amb mariscos, amb peixos...
1: Amb mariscos?
2: Sí.
1: Un vi dolç?
2: Amb cloïsses. Mm-hmm. Sí, no, però perquè té un punt àcid.
1: Vale.
2: Anirà molt bé amb cloïsses, amb cos de mar i potser també per fer el postre també pot anar bé per un cheesecake, per diversos plats de postre. Però et diria, per fer aperitius, o sigui, per al moment dels entrants i pel moment del final.
1: Vale.
2: Així com a vegades fem amb el cava, amb aquest sí que li veig la versatilitat d'estar al principi i al final.
1: Però no per acompanyar un plat gran.
2: No. A mi personalment, si em preguntes una cosa que si tingui aquest punt fresc i de dolç o no.
1: Vale.
2: Doncs però per fer un berenar també, eh?
1: Mira, doncs aperitiu, postres o berenars.
2: Sí.
1: Em sembla bé. Molt bé, doncs escolta, Jordi, si et sembla, ho deixem per aquí.
2: Sí.
1: Ens apuntem Canadà també en el nostre mapa, ja el tatxem, no?
2: Sí.
1: Perquè estem descobrint mig món amb la teva secció i ens estem descobrint que gairebé a tot arreu fan vi. De la seva manera, però gairebé tot arreu fan vi.
2: Sí, tot arreu.
1: Molt bé, Jordi, doncs gràcies i fins aviat.
2: Fins aviat, adéu.

0: estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
1: Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
2: El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
3: I ara sí, anem amb els butlletins informatius. Primer el de Catalunya Ràdio i després el de casa nostra, el de Ràdio d'Esbert. Gràcies i fins ara.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els bombers acaben de controlar l'incendi a l'edifici principal del Centre de Recerca Irta-Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. És l'edifici on hi ha els laboratoris i no consten persones ferides. Hi treballen encara 16 dotacions dels bombers que també han estabilitzat les flames de la nau adjacent on hi ha palla i que ha quedat cremada completament. El foc ha començat a l'exterior de l'edifici i en una caseta adossada i s'ha propagat a l'interior del centre. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després un quart de quatre de la tarda i quan hi han arribat, els treballadors de l'edifici ja havien sortit fora a l'exterior. Més notícies, Joan Vilaplana.
6: El president francès Emmanuel Macron veu un canvi en la postura de Trump sobre la guerra a Ucraïna. A la cimera de Vienne, que ja ha acabat, el president dels Estats Units i la resta de líders del G7 han reconegut avui la superioritat de l'exèrcit ucraïnès sobre el terreny i han acordat augmentar la pressió sobre Rússia. Enviat especial a Vienne, Jordi Baró.
7: Bona tarda. Fia aviant a una cimera del G7 que passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic avui en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana. L'Iran ha dominat els 3 dies de converses, però de la reunió n'ha sortit també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas rus, com assegurava l'anfitrió de la reunió el president francès Emmanuel Macron.
8: El president Trump ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau i tots li hem respost que augmentarem el suport cap a Ucraïna i augmentarem la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
7: Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Vian.
5: El Parlament Europeu ratifica amb els vots a favor de la dreta i l'extrema dreta el nou reglament comunitari que agilitzarà el retorn d'immigrants irregulars i permetrà construir centres de deportació en països estrangers. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: Hola, bona tarda. Diversos eurodiputats de dretes han celebrat l'aprovació amb càntics contra els immigrants. Encantat, send them home, enviem-los a casa. Els han respost des de l'esquerra. Amb crits de vergonya. La normativa permetrà escorcollar les cases de migrants irregulars per buscar persones concretes que tinguin ordres de deportació i preveu sancions per als que es neguin a marxar de la Unió Europea. Bruno Forteamiras, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
6: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificat l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família el 10 de juny per motius de seguretat. Ho ha dit en una compareixença al Congrés.
10: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
5: El Parlament ha aprovat aquesta tarda reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Ma Ferret, del PSC, han defensat així el reconeixement de l'Institut com a Acadèmia Nacional.
11: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
12: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
5: El ple ha rebutjat les esmenes de Vox i el PP que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
13: Bona tarda. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, ha renovat el contracte per dues temporades més fins al 30 de juny del 2028. Aquesta renovació arriba després de dues temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en què ha conquistat 8 títols dels 9 possibles, inclòs la quarta Champions blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en què aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça, l'exvicepresident dels àrbitres Enríquez Negreira, i demana que la UEFA adopti les sancions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Madrid ha fet també oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per a les dues pròximes temporades. Ho fa just en el dia del debut mundialista a les 7 de la tarda de Portugal davant el Congo. A les 10 del vespre serà el torn del debut d'Anglaterra davant Croàcia. En bàsquet, el Barça arriba aquesta tarda a València, on demà comença la final de la Lliga ACB, i en tennis, Paula Badosa ha superat la nord-americana Coco Gauff en els vuitens de final del torneig sobre herba de Berlín.
4: Fins aquí les notícies.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada de la cuina i ja s'està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'entitat s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. Pel que fa a cultura, després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons. El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en medi ambient, la campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona i afectarà també Sant Just, un dels municipis integrats al Parc Natural de la Serra de Collserola. El dispositiu, activat entre el 10 de juny i el 30 d'agost, es desenvoluparà durant 82 hores, jornades, amb l'objectiu de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. La campanya d'enguany està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen tancat l'accés al medi natural dins del parc. Per aquest motiu, el Consorci posa l'accent en la vigilància dels espais perimetrals i de les vies situades fora dels límits del parc, on sí que es permet el pas de persones, i fa una crida extrema a les precaucions per reduir el risc d'incendi. El dispositiu compta amb 8 torres de guaita, un equip de suport mòbil, la coordinació amb bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, policies locals, ADF i Protecció Civil, així com dues proves pilot amb noves tecnologies per millorar la detecció precoç dels incendis. Paral·lelament, durant el 2025 es van incrementar els treballs de gestió forestal i manteniment de la xarxa viària, tot i que algunes actuacions previstes aquest any s'han hagut d'ajornar a causa de les restriccions sanitàries. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Són les 6 i 9 minuts i ara sí, arrenquem la segona hora del refugi. Avui arrenquem amb racons del món. Bona tarda, Adrià, què tal, com estàs?
1: Doncs, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jaume, que és bona tarda en polonès.
0: Ah,
1: i probablement ho he pronunciat com el cul, però bueno, s'ha intentat.
0: Per tant, avui em sembla que està bastant clar, no? Viatgem a Polònia.
1: Avui viatgem a Polònia i la veritat és que estava clar. Avui ja no he volgut entrar en intrigues, avui, directe al gra.
0: Bueno, m'ha agradat, però m'ha agradat molt això de que em diguis hola amb l'idioma del país on viatgem. Abans de començar, però, aclarim que, en principi, a l'Adrià li tocava a 6:45, però el nostre col·laborador Albert Miranda va una mica tard, així que l'Adrià, doncs...
1: Ens hem avançat.
0: L'hem avançat mitja horeta i després ja li posarem la bronca a l'Albert Miranda, clar que sí. Ara sí, anem a descobrir Polònia, un país preciós, almenys el que jo he conegut, però avui ens el vens a descobrir tu, Adrià, així que per on vols que comencem?
1: Doncs mira, jo primer fer un resum molt breu sobre Polònia. Polònia, jo crec que és dels països d'Europa que més boom i més ha sortit ara, tot el món està en Polònia, ven a Polònia, la gent va a l'Erasmus.
0: Sí,
1: de fet, ara és un destí, la gent que va a l'Erasmus, molta gent viatja en família per fer una escapada, els preus són molt assequibles, i ja no només a nivell turístic, sinó que aquell país, Polònia, en 30 anys, però especialment els últims 15 anys, ha fet un boom a nivell... Cert. Econòmic, s'ha trobat en un... És un nou hub per a empreses i fins i tot a nivell militar, que, bueno, és un altre tema, però s'ha rearmat bastant amb tot el que està.
0: Sí, clar.
1: I, llavors, doncs, Polònia és un país que ara mateix està en el centre d'Europa i un país molt important.
0: Sí, sí, la veritat és que sí, a mi és un país que m'ha sorprès molt perquè també he viscut aquest boom, no?, de Polònia, perquè he passat de no conèixer gaire Polònia a tenir molt present què és Polònia i què s'hi pot fer a Polònia i de que és un dels grans destins turístics d'Europa, sense cap mena de dubte. Entenc, doncs, que, com jo, tu també hi has estat, eh?
1: Jo hi vaig estar, la veritat és que hi vaig estar fa bastants anys, vaig estar-hi l'any 2014, és a dir, que ha volat des de llavors.
0: Fa 12 anys, eh?
1: Sí, ha passat 12 anys i suposo que hauran coses que hauran canviat, altres, que és jo crec que el més important que explicaré segueix sent transversal, però suposo que el país, òbviament, com he dit, per tot el que m'han dit i pel que a mi m'agradaria tornar, que és important, m'agradaria tornar, doncs ha canviat bastant i és un país molt, molt maco de veure.
0: I tant, totalment. A més, que abans m'ho he deixat, amb el que has dit, és un destí molt popular per fer Erasmus, eh?
1: És que és important, aquesta dada.
0: És un dels països que més agafa la gent per fer Erasmus i, clar, això significa que és un país, almenys, com a mínim, molt divertit.
1: Clar, però perquè hem d'entendre que Polònia és... Com a conjunt, té moltes coses per veure i, de fet, donaria per un programa molt més llarg que aquest. Té uns preus bastant assequibles, ja cada cop més similars a Espanya, però segueix sent bastant assequible. Llavors, doncs, per un Erasmus...
0: I la localització, el centre d'Europa.
1: Ho has donat en el clau, eh? Has donat en el clau perquè no ho hagués dit i tens raó. I després, hi ha un altre tema, és el clima. El clima ja...
0: Això és un altre tema, sí.
1: Sí.
0: Escolta, anem a començar. Tu vas anar el 2014... Com vas anar? Què vas fer? Una ruta, un viatge, una escapadeta? Com va ser això?
1: Jo en el seu moment vaig fer una ruta, perquè vaig anar amb la meva família, i vaig estar-hi com uns 14 dies, no me'n recordo molt bé,
0: ostres,
1: però vaig estar bastant de temps.
0: Vale, molt,
1: i vaig poder veure tot el oest i nord i sud del país, o gran part, el que em vaig deixar és l'est, no vaig anar a Varsovia, ni vaig veure tot el que toca amb Bielorússia i Ucrània, però crec que vaig veure suficient de Polònia com per donar una valoració del que és el país, perquè vaig estar-hi molts dies i vaig veure moltes coses. Jo vaig començar per Gdańsk, que és la part de dalt de tot, que és una ciutat molt coneguda del nord de Polònia,
0: sí.
1: I de fet és una ciutat històrica i molt important, i vaig anar baixant, vaig veure petites poblacions no tan conegudes.
0: Perdó.
1: Se t'ha escapat, eh?
0: Sí, digues.
1: Vaig com Torun, Poznan, Wrocław, que és bastant conegut i també de la ciutat important de Polònia, i ja, òbviament, el que és la zona de Katowice, que és Auschwitz, i Cracòvia.
0: Sí, molt bé. Doncs, escolta, la realitat és que has vist, jo crec, molt més que la gran majoria que t'estem escoltant, perquè, clar, un viatge de 14 dies, doncs, dona part molt. Quines van ser les teves primeres sensacions en aquest país?
1: Jo el que deia abans, Polònia, jo no sé com ho vas veure tu, però jo vaig trobar un país molt agradable, molt segur, molt net, i la gent, a veure, normalment a l'est d'Europa ens trobem gent més arisca, més seca, i òbviament a Polònia hi havia gent que era així, però jo en general hi m'he trobat també polonesos aquí, que a Barcelona, que, ostres, jo crec que són un poble molt acollidor, molt maco, sí. I la veritat és que jo quan hi vaig anar, a més de que em va semblar un país molt maco de veure, això ja no comparteixo amb la temperatura. A l'estiu sí, perquè jo vaig anar a l'estiu, i llavors, doncs, clar, anaves tapadet,
0: sí, sí, sí.
1: I anaves amb maniga llarga, però a l'hivern els hiverns són molt durs allà, de menys 20 graus,
0: Sí, sí, sí, sí, depèn de la ciutat, si vas cap al nord encara pitjor, però sí que és cert que home, fa bastant fred a Polònia. Jo vaig anar a Cracòvia, he anat dos cops, a la mateixa ciutat dos cops. Sí, sí, sí, per, bueno, per qüestions de la vida. Les dues vegades a l'hivern, a l'hivern.
1: Per passar fred, no?
0: Mira, la primera era ple hivern, era gener, que feia, en teoria, havia de fer molt de fred, però justament em va agafar una ola de calor en mig hivern.
1: Joder.
0: A veure, no ens imaginem una ola de calor a 30 graus, però sí que eren 10, 12, 15 graus, que ens van dir els polonesos, no és normal. Fa una setmana estava nevant, però el més gran que et pots imaginar. Així que no he tingut la possibilitat d'experimentar aquest hivern polonès.
1: Bueno, pues millor, no sé si dir-te que millor per tu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui...
0: És que és el que ens diu, una setmana abans de quan vam anar, estava tot nevat. Però bé, seguim amb aquest país, en Polònia. Tu quan penses en Polònia, què et ve al cap?
1: Clar, tothom pensa en ciutats. De fet, tu m'ho estàs dient molt clar. Cracòvia.
0: Sí.
1: La gent té al cap Varsovia i Cracòvia. I jo avui, el que primer vull parlar, sobretot són altres coses. Primer, la rica història de Polònia en quant a la Segona Guerra... Bueno, i trista, de sobre la seva Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. I jo crec que, a part d'Auschwitz, que Auschwitz és... I també parlarem després, és digne, és dels jocs... Jo diria que, de fet, Auschwitz és dels jocs del món en el qual una persona ha d'estar-hi un cop allà i poder veure el que va passar. Però jo vull primer parlar de dues petites sorpreses que em vaig portar i també relacionades amb la Segona Guerra Mundial i que, si algú s'està plantejant anar a Polònia, jo la recomanaria al 100%. De
0: vale.
1: Fet,
0: quines?
1: Mira, doncs, la primera és, et sona una tal península de Hel? És una petita península al nord de Dansk,
0: no em sona, no.
1: Al mar Bàltic, i per què és coneguda? De fet, a Hel es pot arribar en ferri, en cotxe o a tren des de Dansk, està molt a prop. I per què és famosa? És perquè, quan va començar la Segona Guerra Mundial, té una de les històries heroiques més importants de la Segona Guerra Mundial, perquè, clar, la van envair l'1 de setembre del 39, i Polònia va cobrar en un mes, i va ser de les últimes poblacions en les quals van aguantar amb 2.000 soldats el tot el que significava la maquinària nazi, i, ostres, té una història molt important perquè es diu, de fet, la batalla de Hel, és una batalla heroica que tenen els polonesos. I per què és important a nivell turístic? Perquè jo hi vaig anar-hi en ferri, i, ostres, ha sigut el Jackson, encara estaven les trinxeres.
0: Què dius?
1: Sí, sí, et ficaves dintre del bosc i encara estaven les trinxeres i els búnkers de la Segona Guerra Mundial. Tot això, òbviament, ple d'allà de vegetació i se l'estava menjant. I jo crec que pocs cops he vist unes restes de la Segona Guerra Mundial verídiques tan increïbles com jo vaig veure allà, a la península de Hel. I a més pensem que, clar, és una península petita. I al costat de la platja, que l'estaven els polonesos banyant-se, mentre veus allà tot ple de restes de la Segona Guerra Mundial. I a més és un poble pesquer. O sigui, no, és un contrast, perquè dius un poble pesquer superagradable.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: I et trobes tot això.
0: Ostres, que curiós, sí, sí. Per tant... Es poden veure les trinxeres més o menys tal com eren.
1: Sí, jo vaig entrar fins i tot a un petit búnquer que estava ja en ruïnes, però jo vaig poder-hi entrar i, ostres, és un lloc molt curiós de veure, eh? A mi em va sorprendre bastant, eh?
0: Que guai, que guai. I després m'has dit que també hi ha una altra cosa.
1: Després hi ha molt més lluny, ara estem parlant del nord, doncs ara ens anem al sud-oest. Molt a prop de Wrocław, que és una ciutat molt important de Polònia, ens trobem el que es diu el complex de búnkers subterranis de Walim.
0: Vale.
1: Walim és una petita població i en concret són uns complexos subterranis on els nazis van estar desenvolupant els coets missils V2, que de fet van ser els primers missils balístics de llarg radi del món, de la història, és a dir, que és un lloc molt important, i on estaven els nazis intentant desenvolupar, es diu, els historiadors diuen, la bomba atòmica, en aquells complexos de Polònia.
0: Forts.
1: I jo vaig anar-hi a visitar-los...
0: Clar, perquè la bomba atòmica... s'estava fent en aquell temps,
1: exacte,
0: als Estats Units.
1: Exacte, bueno, en el mateix període, perquè començar això era 43-44, en línia amb el projecte Manhattan, i és curiós de veure perquè tu entres en unes coves i veus uns complexos que van deixar els nazis, totes les instal·lacions en aquelles coves, tots els complexos subterranis, i hòstia, i et xoca perquè a més és una sorpresa que no surten tant a les guies turístiques, i dius, hòstia, és un lloc molt digne de veure, dius, on s'estava els nazis intentant desenvolupar la bomba atòmica.
0: Totalment, no, i a part, jo crec que això no es coneix gens. És la primera vegada que ho sento, eh?
1: Per això el volia portar, perquè són llocs que tot el món pensem. Però, clau, Dansk, Cracòvia i Varsovia.
0: Sí, sí, i Auschwitz, ja està.
1: I Auschwitz, correcte.
0: Mm-hmm. I ara sí, anem a parlar d'Auschwitz. Com és Auschwitz? Jo també hi vaig anar, i la veritat és que és molt impactant.
1: Auschwitz donaria per un programa sencer, i òbviament serem molt escuets, pel que podria ser... Auschwitz, per qui no sàpiga que és Auschwitz, va ser el camp de concentració més mortífer i el més gran aquí el més important, de fet, de tot el que va ser els camps de concentració nazis. De fet, s'estima un 6 que van morir unes 6 milions de persones, òbviament depèn de les xifres, s'estima que van ser bastants milions, no sabem si va ser més o menys. Doncs, Auschwitz, és que costa descriure en paraules les sensacions que... Jo no sé, tu vas estar-hi, no has dit?
0: Sí. Doncs... No, costa molt. És... No ho sé... Acabes de veure el complex i veus tot el que va ser aquell lloc i marxes i estàs fàcilment una o dues hores amb un mal cos que és molt difícil treure-te'l de sobre.
1: Et deixa molt mal cos, perquè a més Auschwitz, perquè no sàpiga que ells, té tres camps de concentració, són tres camps, el que passa és que visitables són dos, que són Auschwitz 1, Auschwitz-Birkenau i després hi ha un tercer que no és visitable perquè crec que ni està en peu.
0: Sí, crec que no.
1: Per què és important? Perquè Auschwitz 1, la gent que... Jo vaig anar primer un dia, típic dia gris, i ets que a sobre encara la aclimatologia. Et xoca més, jo vaig anar a Auschwitz 1, tot tètric, un dia... No sé, em va impressionar molt Auschwitz 1 perquè vaig... Tu saps el famós passadís amb totes les restes humanes,
0: sí,
1: cabells,
0: ui, sí. Les
1: bambes,
0: manetes, les sabates...
1: Les dents d'or dels jueus, impacta, òbviament, les càmeres de gas... No sé, és molt xocant i jo crec que, òbviament... Però jo crec que ja no només per gent sensible o no sensible, sinó que et xoca, perquè és que és una cosa que jo crec que qualsevol persona, sigui qui sigui, tingui la sensibilitat que tingui, ha de veure.
0: Sí, sí, totalment. I aquí... 100% recomanat un guia que t'expliqui una miqueta.
1: Sobretot, mira, jo va ser un dels errors que vaig tenir, però perquè vaig arribar a partir de les 3 de la tarda i ja no hi havia guies, o en aquell moment no hi havia. Llavors, doncs, clar, jo després vaig anar a Auschwitz-Birkenau, que és el camp més gran, que és on estaven els barracons.
0: Però
1: que
0: ho, també ho vas fer en dos dies separats?
1: No, no, el mateix dia. El que passa és que va ser curiós, perquè, clar, vaig arribar a Auschwitz 1 tot tètric i vam agafar el cotxe perquè havíem anat en cotxe, que crec que no ho he dit abans. Anàvem en cotxe i vam anar a Auschwitz-Birkenau, i de cop va sortir el sol, que és la famosa imatge on arribaven els trens a Auschwitz-Birkenau,
0: sí.
1: I no sé, era com dintre de, algo dintre de lo tètric i lo trist que va ser la història d'allà, va ser com un xoc, no?, aquest canvi climatològic.
0: Doncs a mi, justament, el dia que vaig anar a Auschwitz, em va pillar també un dia bastant, bastant fosc, un dia que plovia, però feia aquest plogim que dius, ostres, m'estic mullant, però tampoc és gaire excessiva la pluja. Doncs aquest dia típic que és supertrist, doncs em va enganxar justament quan vaig anar a Auschwitz i encara, és el que tu dius, em va reforçar més aquest sentiment de dir, ostres, ara tinc fred, m'estic mullant. I la gent havia d'estar vivint aquí en pijama, pràcticament. I clar, veus els trens, veus algun vagó que queda, veus els barracons, veus tot això que tu deies, que és molt impactant. Jo crec que tota persona que va, ens quedem amb el mateix. Aquesta imatge dels cabells, de les maletes, de les sabates, és el més impactant.
1: Jo he vist moltes coses de la Segona Guerra Mundial i, de fet, estaria molt interessant fer un programa de llocs d'Europa de la Segona Guerra Mundial.
0: Sí, és cert, sí.
1: Perquè hi ha petites joies que he vist, però, òbviament, com has guits ninguna. Com has guits ninguna.
0: Total. Jo vaig anar... Clar, he anat a... Fa poc, els dos vam anar a Bòsnia, sí. Que també tenen memorials de la Guerra de Bòsnia, i també són memorials que et deixen... Home,
1: et deixen mal cos.
0: Et deixen mal cos, però... El nivell d'Auschwitz a mi no em va passar.
1: No, jo estic d'acord. I de fet m'agradaria veure-ho sent més gran. Ara m'agradaria veure-ho més gran.
0: Sí, totalment. També una de les coses més impactants són aquestes càmeres de gas.
1: Sí.
0: Perquè clar, tu entres, com entraven els jueus, entres, està pràcticament igual, l'únic que clar, que ja no treuen gas, però realment dius, ostres, aquí va morir molta gent, eh? És fort. Però bueno, deixem... La tristesa,
1: sí, Auschwitz, ara tornem a la plenitud de Polònia, que té més coses.
0: Anem a veure lo bonic, també. Què més destacaries tu d'aquest país?
1: Jo, Cracòvia, que tu has estat... Jo, de fet, és la ciutat que menys record tinc, però és una ciutat molt bonica, Cracòvia, perquè a part de la torre del castell de Wawel, que és la... o com es pronunciï, probablement m'he equivocat, doncs el centre històric i tot el que és i tot el que domina la ciutat, tot el seu centre patrimoni de la humanitat, jo hi ha dues petites joies que no sé si vas poder anar, que són la fàbrica de Schindler, també relacionat amb la Segona Guerra Mundial.
0: He anat.
1: Que era un museu molt important sobre aquesta persona on es va fer la pel·lícula. I després, una altra de les joies de Polònia, jo diria que són les mines de sal de Bilibietzka.
0: He estat.
1: Que per qui no...
0: Avui vaig fent xecs, eh?
1: Et veig xec, eh? Et veig que
0: home,
1: has estat.
0: És que he anat dos cops, eh?
1: Home, ja ara per descarte, no?
0: I mira, et diria que vaig anar a la fàbrica de Schindler i a la Bilska Salt a la segona vegada.
1: Pues mira,
0: a la primera no vaig poder anar i vaig tenir que anar a la segona.
1: A la segunda va la vencida,
0: sí,
1: no?
0: Sí, totalment. En aquest cas, 100%. Escolta, explica'ns una mica què és això de la fàbrica de Schindler. Doncs recordem la pel·lícula, no?
1: Clar, recorda la pel·lícula, era una persona, el senyor Oskar Schindler, que va salvar molts jueus a través de la seva fàbrica, que escapessin de les mans de les SS, de la Gestapo nazi, i doncs al final va inspirar aquesta pel·lícula i és digne de veure el que va passar en aquell lloc i tot totalment. El que t'expliquen en el museu. Mm-hmm. I després la mina de sal, jo diria que és molt... A mi em va impressionar molt, perquè són 300 metres de profunditat. Jo recordo baixar moltíssimes escales per arribar allà baix.
0: Totalment, d'aquestes de fusta, més.
1: Sí, i llavors és com una església. L'altre dia, de fet, mirava fotos i recordava que era com una església tot ple d'escultures i de sales, com si fossin... Però tot de sal, jo recordo, fort, i que era molt increïble, perquè deies, hòstia, tot com... No sé, és com entrar en un món a part, un món místic allà ple de sal i de ple de galeries i de sales tot plena de figuretes de sal, i de fet jo el que et dic és com entrar en un món subterrani que jo recomanaria.
0: Sí, no, és molt fort. I si tu pares a pensar, 300 metres a baix hi ha com una església feta només de parets de sal, i clar, tu pots anar xupant la paret i et donaràs compte que és sal.
1: Està clar.
0: Que és sal, és molt fort. Però t'he de dir, a mi...
1: Pues a mi em va agradar, A mi em va agradar.
0: No, em va agradar i tinc gent que va anar amb mi i em van dir, no, espectacular. Però no sé per què, no sé si és que tenia expectatives molt altes, però em va deixar com una mica fred. Sí que és veritat que la sala principal és espectacular, però tota la resta se'm va fer una mica llarg.
1: Bueno, per opinions, és normal, A mi m'ha passat a molts jocs.
0: És espectacular, però la visita guiada que jo vaig fer se'm va fer una mica llarga. A mi, però... És obvi que és un lloc espectacular i que...
1: Però està bé, tenir opinions diverses, perquè al final és com a tots jocs del món. Una persona et diu una cosa i una altra et diu una altra.
0: Sí, no, però a veure, és que se'm va fer una mica llarg, però que és molt xulo. Això és indubtable, a més és patrimoni mundial, no?
1: Exacte, és patrimoni de l'UNESCO.
0: Per tant, això ja és un...
1: És que Polònia té molts jocs de l'UNESCO,
0: saps? Sí, sí, sí.
1: O sigui, és un país que té joies per allà on vulguis.
0: Si parlem de joies, també les joies de Polònia, moltes són castells.
1: Bon punt. De fet, tu no sé si vas estar... Clar, tu només has estat a Cracòvia, no?
0: Només, ja... Bueno, ja us veig.
1: Doncs et tinc una altra recomanació pel pròxim cop que veis a Polònia, i és el castell de Malbork, que és el castell de Maó, però no només de Maó, sinó el castell més gran del món. I es troba a Polònia.
0: Més gran del món.
1: El castell de Malbork es troba al costat de Gdansk, recordem, població del nord de Polònia. Si exclous... Ahir vaig estar mirant i vaig dir que és el castell més gran del món si exclous els palaus i fortificacions, tipus com per exemple el castell de Praga, que no és un castell, és un palau en realitat, però que està catalogat com el castell més gran del món. I jo el que recordo, de fet em vaig comprar un casc de cavaller perquè em va impressionar, i clar, era un crio i tal, i em feia molta gràcia. I llavors, doncs, és impressionant perquè és tot de maó i és gegantí. És com, no sé, vaig llegir ahir que tenia 21 hectàrees i jo recordo que això que era un castell, o sigui, han de creure en castells a Europa, però era inacabable. I és una cosa que jo recomanaria a nivell de fortificacions.
0: És molt xulo, sí, estic veient imatges i realment és impressionant. Això es troba part nord,
1: A prop, part nord,
0: a prop de Gangs.
1: Correcte.
0: Però a prop o no?
1: No, no està molt lluny, està una hora.
0: Vale.
1: Està una hora.
0: Guai. I tornant a la part més urbana, a nivell de ciutats, què més podem trobar?
1: Sobretot, com ja hem destacat Cracòvia, jo Varsovia no puc opinar perquè no hi he estat,
0: jo
1: però jo llavors, però vull anar-hi, de fet és un dels objectius, Varsovia és un dels meus objectius. Doncs jo després, de totes les ciutats que jo vaig veure a Polònia, destacaria dos, Gdansk i Wrocław, que també es diu en català Breslau i en castellà Breslavia, el que passa és que tot el món el coneix com Wrocław. Gdansk és la ciutat, recordem, al nord, i és com li diuen, de fet... les dues eren ciutats alemanyes i tenen un... abans de la Segona Guerra Mundial que van acabar sent part de Polònia. Llavors, doncs, bueno, i la Primera Guerra Mundial quan van fer... Bueno, és un nivell històric, no? Llavors, doncs, Gdansk és una ciutat molt maca i jo crec que és... I a més va ser fonamental per entendre aquestes guerres, perquè la Segona Guerra Mundial va ser en part perquè li van robar els alemanys Danzig. Doncs té un lloc històric. I després, jo recordo que Gdansk era una ciutat que era tota taulades així com de color vermell i maons i casetes de colors. Llavors, doncs, Gdansk és una petita joia que no crec que sigui igual de bonica que Cracòvia, però que recomanaria. I Wrocław té un estil bastant similar, i de fet li diuen la Venècia de Polònia, a Wrocław. Sí, perquè són com 12 illes connectades per no sé quants ponts, un centenar de ponts.
0: Adrià, no sé si t'has donat compte que hi ha tants llocs que són la Venècia de no sé on.
1: Sí, que després es deixa... No, però tenia un... Jo recordo que a mi em va sorprendre Wrocław, perquè després diuen la Venècia de no sé què.
0: És que
1: la Venècia de no sé quantos.
0: Han arribat a dir que Empúria Brava és la Venècia de Catalunya.
1: Bueno, és que al final, si jo et dic, són els noms i després al final...
0: Bueno, és un altre tema, però Empúria Brava és... Bueno, lleig no, lletgíssim per mi, però...
1: Sí, jo tampoc som molt Empúria Brava, jo et diria que tampoc no, ni fu ni fa, eh?
0: Però bueno, no ens desviem tant, tornem al nord, on fa més fred. Wrocław, per tant, aquest nom que té de Venècia polonesa és més ben...
1: El sí, té, a veure, no, no el 100%, no, com Venècia, Venècia és preciosa, però bueno, almenys li queda el nom, no? La Venècia de Polònia...
0: Però Blokau, a part d'això, és una ciutat molt maca.
1: És ciutat maca, a més té moltes escultures de fet, la gent el que fa és... Hi ha com 60 o 60... No, 600 figures de noms, de nomos, en castellà.
0: Ai, és veritat, sí que ho he vist.
1: Que la gent va allà buscant, que era com un símbol contra el règim comunista dels 80, i la gent és com un gran atractiu. Després, doncs, el centre és molt bonic, perquè la plaça central de Wroclaw és una de les més grans que hi ha, i tot ple, com dic, l'estil polonès. Casetes de colors i teulades molt maques.
0: Que guai, que guai, que guai. I escolta, em poses aquí també que hi ha una cerveseria molt xula.
1: Exacte, tens raó. Mira, de fet, m'oblidava aquesta dada, la cerveseria més gran, més antiga, del 1273, eh? Uau. O sigui, imagina't.
0: O sigui, per tots els amants de la cervesa...
1: Polònia, la cervesa...
0: Gaudireu.
1: Jo, la gastronomia, ara parlem de la gastronomia, si et sembla.
0: Abans d'anar a gastronomia, algun lloc més que diguis això, ho hem de comentar.
1: Jo després, i aquí sí que passaré molt de puntetes, per exemple, Poznan, també és una ciutat maca, però jo no tinc un... que és una ciutat que està a l'oest, però bastant al mig del país. És una ciutat que, tot i que és patrimoni de l'UNESCO, jo no tinc grans records, és molt similar a Wroclaw, a Gdansk, bueno, a Gdansk no tant, a Wroclaw i a Cracòvia. Però bueno, és més bonic que Wroclaw i Cracòvia, però si fas ruta no està malament. I després jo també destacaria Torun, que és un petit poblet entre mig camí de Poznan i de Gdansk, que també és patrimoni de la humanitat i té un casc antic medieval, així una estructura molt gòtica també, i llavors doncs és molt autèntica i no va ser destruïda durant la Segona Guerra Mundial. Mira. Com totes les ciutats de Polònia que van ser pràcticament destruïdes, sí, totes. Sí, sí, sí. I una dada d'aquesta ciutat és que va néixer Copèrnic, l'astrònom.
0: Mira, home, doncs això és important. Ara sí, anem a passar de la gastronomia perquè avui m'has fet molt d'èmfasi en que avui és important parlar de menjar.
1: Mira, primera dada, ahir vaig anar a sopar un polonès de Barcelona, les Corts. O sigui que vinc...
0: Amb algú conegut o no?
1: Sí, amb el senyor Víctor Cortines, que el tenim per aquí però no està dintre l'estudi.
0: En Foodcat. El tenim aquí, que demà tindrem Foodcat, eh?
1: Demà tenim Foodcat, ahir li recordem.
0: Important.
1: Llavors, doncs, jo recordo el menjar de Polònia perquè és un menjar molt orientat, com et dic, temperatura freda, sobretot a l'hivern. Jo recordo que estava a Gdansk, 15 d'agost, no recordo el dia, amb una manteta menjant sopa.
0: Ai.
1: Perquè et facis una idea del fred que normalment fa Polònia. Agost, eh? Recordem. Per què destaco la gastronomia de Polònia? Polònia primer destaca molt, i sobretot ara que jo aquell bar el recomano, es diu Polka Bar allà a Barcelona, que per qui no tingui l'oportunitat o no vulgui anar a Polònia, doncs que almenys que provi aquí també. I el que destaca? El zurek, que és una sopa de ceba, és un pa de sègol gegant,
0: vale,
1: de centeno, en castellà, que tot té ple de salxitxes, ple d'ou...
0: Sí, és aquest típic pa que està buit per dins i a dins li posen la sopa.
1: Però és la meva sopa amb pa preferida, per mi, però és la meva opinió.
0: La del Polka Bar?
1: No, la zurek en general, la de Polka Bar està bé, però vull dir, jo vaig provar-ho allà a Polònia, vaig provar i estava molt bona. I el lloc aquest ho fa molt bé, eh?
0: Mira, doncs no l'he provat mai, eh?
1: Doncs jo et diria que de les sopes amb pa d'Europa de l'Est, perquè jo també he provat a Romania, l'he provat a Budapest, et diria que és la que més m'ha agradat, però perquè m'agrada molt la sopa de ceba, i llavors doncs jo crec que és recomanable.
0: Vale, perfecte, ens apuntem.
1: Després, Polònia què més té? Moltes carns, perquè al final és menjar molt greixós i molt contundent. Molt tipus de costelles que li fica un tipus com de cervesa, com salsa de cervesa amb mel,
0: que bo.
1: Coses així. El goulash, que és típic d'Europa de l'Est. Allà ho fan una mica diferent i és més com un estufat, és més com un tipus estufat el goulash, un estufat de carn. I després, algo molt conegut, i no sé si el vas provar tu, el pirogi.
0: Sí.
1: Els pirogi.
0: Molt bons.
1: Els pirogi són...
0: Estava esperant a que ho diguessis, perquè si no, anava jo, eh? Perquè m'agraden molt.
1: Doncs els pirogi d'ahir, per exemple, vaig menjar un de carn de porc i de ternera, ara no em surt en català.
0: De vedella.
1: Sí, de vedella, exacte. I els pirogi són empanadilles, per recordar, però sí. És com un ravioli.
0: Sí, són com... És una mescla entre una empanadilla i un dumpling xinès.
1: Exacte, és com una barreja... Exacte, és com un ravioli barrejat amb empanadilla i un dumpling.
0: Sí, de fet.
1: Li diuen dumplings. I els pierogi, molt recomanable. I ahir vaig provar una cosa que no havia provat mai ni a Polònia ni aquí, que es diu osipier. Que és com, és com un rotllito ple de formatge, també així tipus empanadilla. Ostres, va ser una sorpresa. I ahir m'ho van ficar en el lloc aquest, que et dic, amb salsa amb marmelada de fruits del bosc, i va ser espectacular.
0: No, es menja molt bé.
1: I per últim, i per anar tancant, et diré el que hem dit abans. Cervesa. Cervesa, Polònia, una meravella. Sobretot, jo a mi m'agrada molt la cervesa de mel. I en el lloc aquest en fan. I a Polònia és de les més consumides. Té un regust així a mel.
0: Que guai. No l'he provat tampoc, eh?
1: Pues te la recomano 100%.
0: No l'he provat tampoc, sí.
1: 100%, eh? Perquè és la meva preferida d'allà.
0: Si menja molt bé a Polònia. També recomano jo... Hi ha una cosa que es diu, no sé com... Bueno, bar de leche, bar de llet, que són bars, que són restaurants, que són molt, molt assequibles. Estan fets pels treballadors de Polònia, i si aneu a Polònia, pregunteu per aquests bar de leches, perquè us donaran uns menús superbaratos i molt, molt contundents. Ara sí, passem a l'apartat de diners i transport, com va aquest tema. Hem parlat de que Polònia és més assequible.
1: Jo el que diria és, Polònia és un país que, tot i que s'està equiparant ja cada cop més a Espanya, a nivell de... Pots trobar apartaments per 20 i pico euros la nit, 20 i pocs... Vull dir, és un país que encara és molt...
0: Jo vaig anar fa... fa un any, cosa d'un any, i et puc assegurar que vam dormir en un apartament que era baratíssim.
1: M'ho crec. Jo, de fet, estic mirant per anar a Varsovia a la tardor i vaig veure preus per 20 i poc i tal, apartaments, ja no parlem de tal, i vull dir que tinc, de nova mà tinc els preus actualitzats, saps?
0: Sí.
1: I després els vols, ara amb l'entrada de Wizz Air i també Ryanair, a totes les ciutats polaques que he dit, a excepció de crec que Poznan, però Klau, Dansk, Cracòvia, Varsovia, tenen tots vols directes des de Barcelona. I després hi ha una joia, un altre lloc que vull anar també, que es diu Zakopane, que està al sud de Cracòvia, tocant amb Eslovàquia, i és un dels paratges naturals més bonics. És com el Baqueira de Polònia.
0: Ai, pues sí, és veritat, ho estic veient. Sí. Que guai. No, també és un destí més així, si vols anar a esquiar, no? Si vols anar a perdre't per la muntanya.
1: De fet, el top de Zakopane, molta gent fa senderisme a l'estiu, I de fet, té un llac preciós que es diu Morsky Oko i m'agradaria molt anar, però el que dic, és un lloc més d'hivern, però és preciós, tant a qualsevol època, pel que m'han dit.
0: Apuntem. I ja per acabar, tu vas dir que vas anar amb cotxe. Ens recomanaries fer un road trip per Polònia?
1: Sens dubte que recomanaria una ruta amb cotxe, però no és l'única opció, perquè Polònia té molt bones connexions en transport públic. Jo ho he mirat, el que et dic. Per exemple, per anar a Zakopane a Cracòvia tens Flixbus a punta pala. Aquí volia anar més...
0: Cert, hi ha Flixbus molt baratos.
1: Flixbus molt baratos, trens... ara mateix la infraestructura polonesa s'està desenvolupant tant que la connexió amb trens per tot el país, fins i tot a pobles més perduts, hi arriba. Llavors, doncs, vull dir, recomanable road trip, sí, però transport públic, qui
0: també
1: ho vulgui fer, és 100% recomanable també.
0: També, una cosa per acabar, és que a vegades pensem, tenim una imatge d'això, no?, de que Polònia és un país, bueno, d'antiga urs, que dius, bueno, segur que no està tan desenvolupat, o potser és insegur. No,
1: al final...
0: És un país molt modern, molt civilitzat, molt més segur que Espanya, et diria, ara mateix.
1: Sí, ara mateix sí.
0: I és molt recomanable.
1: I és molt recomanable, i el que dic, potser fa 20 anys les infraestructures, o encara no arriba infraestructures, per exemple, ferroviàries de nivell d'Espanya, encara no arriben, però, ostres, tu mires...
0: Està molt bé.
1: I comparat amb altres països d'Europa, és que Polònia està fent un boom... que és espectacular.
0: I la gent està descobrint per alguna cosa. Així que molt bé, avui ens apuntem Polònia, la marquem amb subratllador, que us dic de primera mà que és molt i molt xulo. I Adrià, ho deixem per aquí, si et sembla. Gràcies per venir avui al refugi de Ràdio Esvern. Abans d'acomiadar-te, em vols dir alguna cançó per posar?
1: Ostres!
0: És la pregunta sempre complicada, però hauràs de ser ràpid. Una cançó que t'agradi i que ara tinguis al cap.
1: Pues és que no tinc, em pilles totalment.
0: Ah, tu ets molt fan d'Aitana, no, deies?
1: En realitat sí, sempre em sortien els top. Vinga, va, fica alguna d'Aitana, la primera que et vingui al cap.
0: No, m'has de dir tu el nom de la cançó. Jo t'he dit l'artista, m'has de dir la cançó.
1: Que sé. No ho sé, tio, ara em pilles. No, vinga, va, fica Quevedo, tio.
0: Fica Quevedo.
1: Fica la Dani Borratxa de Quevedo. Sí, anima, per animar el desto, que ha sigut tètric lo d'Auschwitz i tal.
0: Va, pues anem.
1: Vinga, va, una mica d'ambientillo, va.
0: Perfecte, doncs gràcies, Adrià. Que vagi bé.
1: Que vagi bé, Jaume.

0: Hago lo que quiero, duermo por el día y de noche parranda. Que Diosito cuide de todos los míos, él es el que manda. Quiero otra ronda, otra ronda, otra tanda. ¿El qué? Quiero otra ronda, otra ronda, otra tanda.
1: Doncs ara sí, acabem amb l'actualitat esportiva, amb l'Albert Miranda, especial mundial, clar que sí. Bona tarda, Albert, què tal? Com
2: estàs?
1: Bona
2: tarda, Gemma, què tal?
1: Avui has arribat tard, eh?
2: Sí, no, avui s'ha fet tard.
1: Jo al sumari he dit que arribaves a les 6 i poc i a les 6:40 al final, eh?
2: Sí, la veritat que els autobusos fan el que volen.
1: Sempre, l'excusa sempre és l'autobús. L'excusa sempre és l'autobús. Haurem de fer una mica d'autocrítica, eh, Albert?
2: Bueno, sí, com que la Fuente s'haurà de fer una mica.
1: Exacte. Molt bé, avui venim a parlar amb tu del Mundial perquè ets una de les persones que conec que més està seguint el Mundial. Jo t'haig de dir que no estic fent la feina aquest any, bueno, no l'estic seguint gaire. Per això t'he convidat avui perquè ens parlis del Mundial, de tot el que està passant. Avui justament acaba la primera jornada,
2: sí.
1: Per tant, és important. Comencem parlant, jo crec que, d'Espanya, que és una mica el que ens toca més a prop. Espanya 0, Cabo Verde 0.
2: Sí, si vols ficar la cançó del Mundial de fons, com vulguis.
1: T'agrada, eh?
2: Sí, m'agrada.
1: El Dai-Dai.
2: A mi m'agrada.
1: El Dai-Dai t'agrada.
2: Dai-Dai, sí, a mi m'agrada.
1: Ficarem el Dai-Dai per parlar de la selecció espanyola, que
2: sí.
1: Va ser, bueno, una de les grans decepcions, podríem dir.
2: No, la gran decepció, diria jo.
1: La gran, eh?
2: Sí, de moment, o sigui, ja no sé que Portugal avui perdi ara mateix, o sigui, a les 7 contra el Congo... o Colòmbia perdi contra Uzbekistan o el que sigui,
1: uh-huh.
2: És la gran decepció de la primera jornada de Lliga.
1: Ens quedem amb aquest titular.

0: A veure, la gran decepció del Mundial, segons l'Albert Miranda. Això són paraules majors.
1: Sí, sí.
0: Primer, comencem. Fes una mica de resum de què va ser el partit i què et va semblar tu.
1: Vale, a veure, bàsicament, Espanya, o sigui, va jugar contra una selecció que va fer bloc baix, on estaven els 11 jugadors a tres quarts de camp, propi, i Espanya sense alternatives, perquè no tenia extrems, o sigui, de partida no pots ficar Gavi d'extrem, o sigui, perquè no té les característiques, però traient això, que això serà més endavant, bàsicament Espanya va jugar molt lent, no va trobar cap espai a la defensa de Cabo Verde, i Cabo Verde, sent una selecció que crec que és la 62 del món, va fer la seva feina, que era aguantar el resultat, aguantar el 0-0, defensar bé i ja està, i que el porter tingués dues parades o tres que salvessin el partit i ja està.
0: Sí, sí, va ser això, realment ja vam veure en Espanya doncs una mica incapacitada, no?
1: Sí.
0: Sense idees en atac, espessa, que no va saber fer front al
1: molt
0: bloc
1: lenta,
0: baix.
1: Molt lenta,
0: al bloc baix de Cap Verd. No et vas recordar una miqueta aquell partit contra el Marroc?
1: I contra Rússia, l'altre també.
0: Cert.
1: Sí, sí.
0: Que són partits on Espanya domina clarament, però que no té les solucions.
1: Sí, exacte. O sigui, jo crec que Espanya necessita extrems, sí o sí. O sigui, ha de jugar amb extrems.
0: Vas
1: sí.
0: trobar a faltar el Víctor Muñoz, el Lamin, els Nicos...
1: Sí, exacte. O sigui, sobretot el Nico i el Lamin. Va entrar el Lamin, crec que van ser 20 minuts al 70.
0: 72, crec.
1: Sí. I va canviar el partit. Encara que estigués al 60%, saps? Va canviar tot el partit. Mm-hmm. I després Nico el vaig veure molt lent, per això no va jugar, i Víctor Muñoz estava lesionat, però... Clar, el que tu no pots fer és ficar Gavi, perquè Gavi és un migcampista. Gavi no té les... O sigui...
0: Que no perquè sigui Gavi dolent.
1: Exacte, Gavi no és dolent. Ningú diu que Gavi és dolent, però que ficar Gavi d'extrem no té sentit. És com si fiques a Pedri d'extrem. Mm-hmm. O sigui, no té
0: a veure, sentit. Pot tenir sentit en un altre context de partit.
1: Sí, o contra un altre rival.
0: Sí, sí, sí, però sabent que tens davant una selecció que és dèbil,
1: clar,
0: perquè tindrà uns laterals que si li poses un extrem encarador potser no el poden fer front.
1: Exacte.
0: Doncs, i també és un jugador una mica diferencial, no? Que amb un regat et pot causar perill.
1: Sí, o sigui, i sobretot quan hi ha defenses tan baixes, el que necessites és crear espais, i quan tu fiques un extrem que té 1 contra 1, al final se'n va del defensa i ja crees un espai.
0: Clar, exacte, és aquí.
1: O sigui, és això el que has de generar. Però si fiques a Gavi, que és un migcampista, que és molt bo, però és un migcampista que té unes característiques contra equips grans, contra equips que has de lluitar, contra equips que són guerrers, contra, per exemple, Uruguai seria, que és la tercera jornada.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, a partir d'aquí, és un jugador que pot donar contra Uruguai, però contra Cabo Verde, que és una selecció que estarà baix defensant, que això ja ho sabia de la Fuente, no ho entenc. Però no és culpa de Gavi, és culpa de l'entrenador, clar.
0: Estàs preocupat?
1: No.
0: Pels partits que han de vindre?
1: No. Vaig veure, després a les 12 jugava Aràbia Saudí contra Uruguai, per veure com anaven els rivals.
0: Menys mal, no, d'aquest empat?
1: Sí, menys mal l'empat, eh? O sigui, va esquivar una bala molt gran, a Espanya.
0: Mm-hmm.
1: Vaig veure el partit i, sincerament, Aràbia Saudí no té res. O sigui, però no té res, eh? O sigui, res és res. O sigui, més que Cabo Verde, però no té res. I després Uruguai... És Uruguai, va jugar molt bé la segona part, la primera part no va fer res, o sigui, la primera part era per apagar la televisió i no veure el partit, perquè era una bogeria lo malament que jugaven els dos. O sigui, ho dic en sèrio, i això que Aràbia Saudí es va avançar, eh? Però bueno, Espanya ha de guanyar Aràbia Saudí, sí o sí.
0: Sí o sí, no, això sí, evidentment.
1: A part recuperar Lamin, que no sé si jugarà tot el partit, però segur que juga 45 minuts.
0: També, tu creus que aquest partit pot ser... beneficiós en el sentit de un toc d'atenció.
1: Sí, per baixar, sí, per compte baixar
0: que...
1: la... Sí, sí, sí.
0: Sí que és veritat que les imatges dels entrenaments eren molt hi-hi, ha-ha.
1: Sí.
0: I potser s'han de posar una mica més seriosos, no?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, ha vingut bé, si ho mirem d'aquest punt, ha vingut bé. Perquè és el que tu dius, moltes rialles, molt ai, Cabo Verde... Sí, de fet, els pronòstics que feien a la ràdio, a la tele... Quan guanyarà Espanya? De quan guanyarà? O sigui, de quants gols guanyarà?
0: Sí,
1: 5-0,
0: sí.
1: 6... No. Això és el Mundial i fins tot, que no jugues...
0: I tots els partits són complicats.
1: Sí, sí.
0: Estem veient un Mundial on... Sí que és cert que Espanya va punxar i, bueno, va ser una mica la gran sorpresa, però també ho va fer Holanda contra el Japó, també ho va fer
1: Suïssa.
0: Bèlgica contra Egipte...
1: Suïssa contra Qatar... Sí, sí, sí.
0: Turquia
1: contra Austràlia, que Austràlia, això és...
0: Brasil contra el Marroc... Per tant... És Mundial, està molt apretat,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Aquí no es pot donar res per donat, perquè s'ha de lluitar a cada punt. El pròxim partit és això, Aràbia Saudita, Espanya Aràbia Saudita.
1: El diumenge a les 6.
0: El diumenge, partit molt important, s'ha de guanyar a caixa o faixa,
1: sí,
0: sigui com
1: perquè
0: sigui.
1: Aràbia, no defensa com a Cabo Verde. O sigui, jo entenc que farà també un bloc baix.
0: Però són una mica més ofensius.
1: Ofensius i defensen pitjor. O sigui, defensen pitjor, és això. O sigui, jo el que vaig veure, defensen pitjor. De fet, l'heroi del partit va ser el porter.
0: Cert.
1: Que
0: cert.
1: Fet, va fer 9 parades, i parades, però
0: bueno, espectaculars. I tenen algun jugador més creatiu, també.
1: Sí,
0: però... Tenen el com es diu, el...
1: El Dausari.
0: Sí, el Dausari.
1: Sí, però no va fer res al partit, eh? O sigui, anava a figurita i no va fer res. No. La veritat, eh? Ens van fixar... Jo estava veient amb un amic i ens van fixar què tal jugava i tal, perquè el Mundial de Qatar va jugar molt bé.
0: Sí, cert.
1: I a veure què feia aquest any, no? I res.
0: Ara estic veient... Ah, clar. Estàvem veient l'alineació de l'Aràbia Saudí-Uruguai. Clar, Araujo està lesionat.
1: Sí. I Jiménez.
0: Mare meva, mare meva. Anem a parlar d'altres partits del Mundial. Quin partit has vist i has dit, ostres, això va ser una meravella, o aquest em va decepcionar? Quins destacaries?
1: Doncs mira,
0: Home, jo crec que el d'aquesta nit és un d'ells, no?
1: El d'aquesta nit, Inglaterra-Croàcia, pot ser un bon partit?
0: No, deia el de la nit...
1: Ah, vale, sí, el de la matinada, sí.
0: A l'Argentina-Argèlia 3-0, hat-trick de Lionel Andrés Messi, sí, el millor parlar, de la història, sí. La Goat, la cabra...
1: Sí, totalment.
0: El màxim golejador històric dels Mundials.
1: De fet, sí. Empatat amb el Klose, però clar, Klose ja no pot ficar cap gol, llavors ja és Messi.
0: I... Com vas veure el partit? Per què tu el vas veure?
1: El vaig veure, vaig fer marató ahir per la nit vaig fer marató, i bueno, o sigui, primer de dir de tot, que Argentina va ser molt superior a Argèlia sense fer gran cosa, o sigui, jo vaig veure el partit i als primers 10 minuts hi va haver dos gols en fora de joc, molt justos, que deies, ostres, veuràs el partit des d'ara. Dos gols en fora de joc, un pal, no sé què. Però després, o sigui, va ficar Messi al primer gol, que jo crec que el porter d'Argèlia, Lucas Zidane, pot fer més, però bueno, això és igual. I a partir d'aquí, Argèlia va desaparèixer. O sigui, Argèlia no va fer res, tenien com molta por a anar acabant davant, i Argentina, clar, tu vas guanyant 1-0 al Mundial, escolta, no tens pressa a ficar el segon gol.
0: Clar.
1: I després, semblava, que això ho veig molt bé, que tots jugaven per Messi. O sigui,
0: Això m'ho ha dit molta gent, perquè jo no vaig veure el partit, vaig veure doncs, els highlights, però sí que molta gent que va veure el partit és una selecció sencera jugant
1: per un jugador.
0: Per un jugador.
1: Sí. O sigui, Messi
0: no
1: defensava...
0: No es pot criticar perquè és el millor de la història.
1: I funciona. Perquè, sí. O sigui, clar, tu tens a Messi, amb 38, que la setmana vinent farà 39 anys.
0: Fort,
1: Fort. Que diràs, que dius, ostres, vale, té 39 anys, al final el físic no l'aguanta, o sigui, no pot defensar i pot atacar. Llavors, com saps que tens la qualitat necessària per
0: desequilibrar
1: els partits, dius, vale, doncs que no defensi i que es guardi l'energia per atacar. Uh-huh. I això és el que va fer.
0: I són, per tant, són 10 homes defensant com bojos i Leo Messi.
1: Sí, i no, ahir no diria com bojos perquè Argèlia, o sigui, té bons jugadors, és una bona selecció Argèlia, però és que no va fer res. O sigui, jo em va decepcionar molt i ahir crec que Argentina no va treure la seva millor versió. O sigui, va ser una selecció ordenada, equilibrada, sí, tranquil·la, jugant al que sap jugar, i després a l'atac va tenir molts espais.
0: Mm-hmm. I clar, si li dones espai a Messi...
1: Clar, si li dones espai a Messi, que al final...
0: Ja l'has cagat.
1: La qualitat no la perdrà mai.
0: No.
1: I la té...
0: T'he de dir que el tercer gol és una meravella.
1: Sí, el tercer gol és el típic de Messi.
0: És una meravella.
1: És el típic de Messi,
0: és una meravella.
1: Sí,
0: és un d'aquests gols que et posen la pell de gallina recordant els que feia aquí al...
1: Sí, tal qual.
0: Al Barça. Un altre que diguis tu, aquest partit...
1: Doncs mira...
0: Potser que no sigui tan evident.
1: Et diria, potser, als Estats Units. Estats Units-Paraguai.
0: Mira, interessant. 4-1, oi?
1: Va guanyar 4-1, un partit a les 3 de la matinada, me'l vas veure també. I... Escolta, Estats Units, eh? O sigui, jo no sé si Paraguai...
0: És la típica ojo con?
1: Jo diria que sí, perquè juga a casa i té bon equip, eh?
0: Té bon equip.
1: Pulisic va fer un partidàs, em va recordar el Pulisic del Dortmund...
0: El davanter, Balogun...
1: Balogun va ficar dos gols, va ficar un golaç espectacular.
0: És bo aquest tio, eh?
1: Després té a Serginho Dest, que va fer un bon partit, té a un que es diu Tillman, a l'extrem dret, Robertson... Robinson, perdó. Sí.
0: Sí.
1: El Adams, Taylor Adams, també.
0: També.
1: O sigui,
0: McKenny.
1: Té bon equip als Estats Units, té bon equip. Arribava molt malament, va perdre bastants amistosos, però, escolta... De fet, jo m'esperava més a Paraguai. Paraguai és una selecció que defensa molt bé. De fet, crec que només li van ficar... Crec que eren 13 gols en 38 partits en la classificació pel Mundial de Sud-amèrica.
0: Doncs mira...
1: I l'altre dia el van ficar 4, va jugar molt malament. Escolta, però els Estats Units van jugar molt bé.
0: I què em dius d'una de les seleccions revelació, una de les seleccions que la gent més està donant suport, que és Curaçao.
1: Curaçao és...
0: Primer comencem, on està Curaçao? És la gran broma del Mundial. On està Curaçao?
1: D'on de narices està Curaçao?
0: On està Curaçao? Doncs està davant de Venezuela, pràcticament.
1: Sí, una d'elles, sí, sí.
0: Què et va semblar aquest debut de Curaçao al Mundial?
1: Escolta,
0: Setu, pobrets, però bueno.
1: Sí, però... Tu veus el resultat i dius, ostres, Setu, golejada, no sé què, baile... Però, escolta, Curaçao va empatar Alemanya, 1-1. Crec que va ser...
0: Sí, cert, al minut 20, no?
1: Al minut 21... I fins al minut 37, Alemanya no va ficar el segon gol. Mm-hmm. O sigui, va estar 16 minuts amb empat a 0. O sigui, amb empat a 1.
0: Sí, sí, no,
1: i Curaçao va tenir alguna oportunitat per ficar el 1-2.
0: I que és un país de 150.000 habitants, sí. Debut mundialista. Exacte. Per això també... Cony,
1: és el país més petit del Mundial.
0: Sí, sí.
1: De la història.
0: Però per això et dic, també has de posar en valor el que va fer Cap Verd. Perquè també era selecció superpetita que debuta... I com? Van aconseguir empatar, que això també és important. Avui destaquem aquest partit, Anglaterra-Croàcia, a les 10 de la nit, partidàs.
1: Partidàs.
0: Jo és espectacular.
1: M'espero un gran partit. Crec que hi haurà bastants gols.
0: Tinc ganes de veure Anglaterra.
1: Sí, perquè sempre és com l'eterna candidata, no? I mai arriba.
0: Sí, perquè està fent coses rares, no? Això de no portar Cole Palmer, ni a l'Arnold.
1: Sí, sí, però és que s'ha lesionat al Livramento,
0: sí, sí.
1: I ha portat a Chalobah en comptes d'Arnold, o sigui, no sé el que ha fet Tuchel. I després Croàcia, sí que és veritat que ja no és la selecció del 2018 que va arribar a la final del Mundial amb Modric, Rakitic i Brozovic. Modric ja, quan jugarà al Mundial, ja es retirarà, segurament. Sí. Rakitic ja no està, estarà, no sé si està Brozovic, està Perisic, però ja és...
0: És un equip molt diferent, sí.
1: Sí, ja és l'última alè de la selecció aquella que ens va enamorar a tots.
0: Totalment. Anem a passar de tema. Vols saltar a un altre tema o no?
1: Sí, et diré un jugador del Mundial.
0: És veritat.
1: Que a mi no m'ha sorprès perquè ja el coneixia, però ha sigut l'explosió.
0: Quin?
1: Jan Diomandé, de Costa Marfil.
0: I jo et dic un altre. Bueno, no et dic el nom perquè no me'n recordo, perquè és molt difícil. Però el migcampista del Marroc.
1: Ah, Bouadi.
0: Bouadi,
1: també.
0: Sí. Jan Diomandé i Bouadi estan sent dos dels grans noms.
1: Han sigut els dos noms. A part de Messi, sí. A Messi, Mbappé, que això ja és normal. Però sí, els dos noms. Bouadi, 18 anys, del Lille. I Diomandé, 19 anys, del Leipzig. Mm-hmm. Que surt del Leganés.
0: Jan Diomandé, que surt del Leganés, això. Li dona com aura, surt del
1: Leganés. Va fer el que va voler amb Incapié. El que va voler.
0: I és Incapié,
1: que defensa molt bé. O sigui, és el
0: titular
1: millor.
0: De l'Arsenal, sí, finalista, sí, sí. De Champions...
1: Doncs va fer el que va voler.
0: Espectacular. M'has dit que em volies comentar altres temes, també.
1: Sí, al final el Mundial acapara és protagonista de tot, no? Però hem de saber que està al mercat de fitxatges.
0: I que el Madrid s'està posant les piles.
1: El Madrid s'està posant les piles.
0: Madrid, recordem, ha fitxat Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Bernardo
1: aquests,
0: Silva...
1: Aquests dos... Dumfries i Konaté crec que no són encara oficials, però són Here We Go.
0: Sí, Here We Go, per tant, són...
1: Exacte.
0: Oficials. Avui, Bernardo Silva.
1: Sí, sí. I el dilluns, Cucurella.
0: I un mes m'estic deixant o no?
1: No, bueno, i el tema està el tema Julián Álvarez, que se'l cita. Sí. Però...
0: Vale. Per tant, ja tenim pràcticament quatre fitxatges oficials.
1: Sí, sí. I Mourinho.
0: I Mourinho. Què t'està semblant aquesta reconstrucció?
1: Doncs diria que Cucurella és el que més m'agrada.
0: Sí? Ostres, jo crec que Bernardo Silva...
1: Bernardo Silva també m'agrada molt,
0: És el que més necessita el Real Madrid,
1: sí,
0: ara mateix.
1: Sí, sí, estic d'acord.
0: I em fa ràbia perquè volia que vingués al Barça.
1: Estic d'acord. Crec, o sigui, és agent lliure, no? El Madrid ha pagat...
0: Gratis.
1: ...xifra de traspàs.
0: Clar, jo crec que hi ha jugadors que estan lliures i els diuen Barça-Madrid. Bueno, aquí hi ha cadascú les seves preferències,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: El Madrid et pot donar un contracte molt més suculent...
1: No sé el contracte, només sé que ha fitxat fins al 2028 més una temporada extra.
0: Però seran suculents aquests contractes.
1: Jo crec que sí, clar. Però és que és un jugador que ve perfecte al Madrid perquè pot jugar d'extrem dret, entre cometes, no té regat. Sí que té regat, però no és un Mbappé o un Vini. Però també pot jugar al mig del camp organitzant l'equip.
0: A mi em sembla que al Madrid el que li feia falta és un organitzador.
1: Sí, sí.
0: I ara el tens.
1: Jo crec que encara li falta, Bernardo Silva pot fer el rol, però em sembla més com un Arda Güler. Salvant les distàncies.
0: Sí, sí, és cert.
1: Són semblants, però...
0: cada cop han anat tirant més enrere,
1: Sí.
0: Bernardo, i ostres, jo crec que...
1: Bueno, de fet, ha sigut el millor del City aquesta temporada.
0: Sí, sí, jo crec que anirà molt bé en aquest Real Madrid. Sí. I escolta, Mourinho, home, una cosa no, però peces li estan portant.
1: No, de fet, les que està demanant ell, les estan portant, diuen. Mm-hmm. O sigui que... I després Cucurella, que l'altre dia feia un partit contra Espanya, això que em va empatar 0-0, però va ser del millor junt de Pedri.
0: Mm-hmm.
1: I escolta, a mi Cucurella m'encanta. O sigui, a mi Cucurella m'encanta.
0: Judas o no? Traïdor o no? Va dir que li agradaria tornar a vestir la camiseta del Barça i ara se'n va al Real Madrid.
1: Ja, però jo crec que això és per deixar-se estimar, no? Una miqueta.
0: Bueno, jo crec que, sincerament, ell és culer, seguirà sent culer,
1: sí,
0: però et ve el Real Madrid i t'ofereix un contracte superbo i seràs titular i, doncs, bueno, doncs, mira, és una mica de traïdor, però potser també ho faria jo.
1: Clar, és que, de
0: dir,
1: fet,
0: i el Barça no anava a pagar 55 exacte. Milions.
1: De fet, van dir que l'operació es va fer... O sigui, van entrar en contacte el divendres, dissabte el van firmar el contracte, dijous, o sigui, diumenge, les últimes clàusules i dijous oficial.
0: Sí, sí, que va ser ràpid, ràpid.
1: I ningú s'ho esperava, eh?
0: No, no, es veu que no ho sabia ningú a la selecció.
1: No, no. Sí. Només ell. Bueno, clar, només ell, clar.
0: Bueno, sí. Clar. Ara també et puc dir que el Real Madrid, ara, pot dir que té un jugador espanyol,
1: sí,
0: al Mundial.
1: Exacte. Perquè es va fer oficial abans del debut d'Espanya.
0: És l'excusa de Florentino per dir
1: és la cabra, Florentino, eh,
0: sí,
1: amb això.
0: Sí, sí, sí,
1: i avui
0: sí.
1: ho ha fet amb Bernardo Silva perquè es digui que hi ha un altre portuguès.
0: Exacte, exacte. Sí, sí, no, no, la veritat és que, home, el Madrid s'està posant sí, les piles, està fent un bon equip. Una cosa que vaig escoltar l'altre dia a la ràdio que em va semblar molt interessant és la política de fitxatges del Real Madrid. Estem veient un canvi molt clar.
1: Sí, ha canviat
0: la setmana, passada no. L'any passat, l'estiu passat, va ser apostes per gent jove, projectes que dius, ostres, té molt bona pinta, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, gent que encara no està 100% assentada en l'elit. Aquest any, tot el contrari.
1: Sí, jo
0: fitxes Ibrahim Konaté, que és un fix al Liverpool, fitxes a Denzel Dumfries, que és un fix a l'Inter de Milà, Bernardo Silva, que és també un veterà.
1: Sí, bueno, de fet,
0: Cucurella, que
1: Konaté
0: també
1: té 27 anys, Dumfries té 28, Cucurella 27 i Bernardo 32 o 31.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, fitxes rendiment immediat.
0: Sí, sí, sí.
1: Home, és que després de dos anys en blanc, jo crec que el que Florentino s'ha cansat de joves que sí, que poden ser estrelles, però que el que vols és rendiment d'ara, perquè si no, si has de guanyar, has de guanyar. O sigui, no pots esperar més.
0: Totalment. Albert, ens queda molt poquet, ens queda un minutet de programa. Tornem una mica al Mundial. Avui no ens dona temps a fer un joc.
1: Avui no
0: toca, però recomana'ns algun partit d'aquesta jornada 2 del Mundial que diguis, ostres, aquí estigueu atents, que no siguin els típics, però que diguis, ep, aquest, mireu-lo que estarà bé.
1: Doncs mira, hi ha un Alemanya-Costa de Marfil.
0: Uf, que bona.
1: Que pot estar molt bé, que això és el dia 20, que el dia 20 és dissabte a les 10 de la nit, que és un bon partit. Hi ha un Mèxic-Corea del Sur que no està tan malament a les 3 de la matinada, el 19. Mm-hmm. Argentina-Àustria.
0: Et diré una altra. Noruega-Senegal.
1: Noruega-Senegal, sí, sí.
0: Compte aquest, que serà molt i molt interessant. Albert, ho deixem per aquí.
1: Aquí.
0: Gràcies i que vagi molt i molt bé.
1: Fins aviat, adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem, com sempre, demà, aquí, a Ràdio Desvern, a partir de les 5 de la tarda i fins les 7. Gràcies i fins aviat. Adeu, adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La xarxa d'equipaments culturals obre les inscripcions per la programació d'estiu. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 17 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Un incendi ha afectat la cuina del restaurant de l'Ateneu aquesta nit. El foc no ha provocat ferits ni danys estructurals i els desperfectes s'han limitat a la zona afectada. Les veus de l'òpera, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb l'Enric Martínez Castellani. El divulgador musical protagonitzarà la darrera sessió del curs el 18 de juny a la residència de la Mallola, que acabarà amb una copa de cava i coca pels assistents. High School Musical a l'Ateneu de Sant Just. Apunta't al càsting. La Factoria de Teatre busca joves d'entre 13 i 24 anys per participar en una nova producció del musical. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats d'estiu de la xarxa d'equipaments de culturals de Sant Just, que ofereix una programació amb tallers culturals, itineraris, conferències, exposicions, visites al patrimoni històric i artístic i altres propostes. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer presencialment o en l'horari habitual de cada equipament. La programació completa de les activitats es pot consultar a través de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just. Els bombers han extingit aquesta passada nit un incendi a la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just. L'avís es va rebre cap a 2:15 del vespre i cap a les 12 de la nit, els serveis d'emergència van donar per finalitzada la intervenció després de comprovar que el foc estava completament controlat. Segons ha informat la Junta de l'Ateneu, des del primer moment es van activar els protocols de seguretat. No s'ha hagut de lamentar cap dany personal ni tampoc afectacions estructurals a l'edifici. Els desperfectes s'han limitat a la zona afectada de la cuina i ja s'està treballant per valorar-ne l'abast i recuperar la normalitat el més aviat possible. Des de l'entitat s'ha traslladat un missatge de tranquil·litat i s'ha agraït la professionalitat i la rapidesa dels bombers, dels cossos d'emergència i de totes les persones que han col·laborat en la gestió de l'incident. La pròxima conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran portarà per títol Les veus de l'òpera i anirà a càrrec del divulgador musical Enric Martínez Castellani. L'acte tindrà lloc el 18 de juny a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Residència de la Mallola, Esplugues, i servirà per cloure el curs 2025-2026. La sessió oferirà una aproximació a les diferents veus de l'òpera i a les seves característiques, de la mà d'Enric Martínez Castellani, en la darrera conferència del curs organitzada per l'entitat. En acabar l'acte, l'Aula d'Extensió Universitària acomiadarà el curs amb una copa de cava i coca per les persones assistents. L'activitat és gratuïta pels socis i sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària, mentre que la resta d'assistents hauran d'abonar una entrada de 5 euros. Després de l'èxit assolit amb la producció del musical Matilda, la Factoria de Teatre de l'Ateneu de Sant Just continua apostant pel teatre musical amb un nou projecte adreçat al talent jove del municipi. L'entitat ha obert la convocatòria de càsting per la producció de High School Musical, una versió que serà completament adaptada al català, tant pel que fa al text com a les cançons.
1: Després de l'èxit, perquè va ser fabulós, el musical Matilda, tant a nivell de càsting, que es van apuntar vora 50 nens i nenes d'aquí del municipi. I després de tota la selecció, ens vam quedar amb 25 i el projecte va ser molt, molt, molt, molt preciós.
2: És que ha sigut tan preciós que ara hem pogut obrir un grup de teatre musical amb aquests nens. Fins ara, a final de curs, hem estat això fent teatre amb ells. O sigui, ha sigut com molt, molt preciós i creiem que podem fer això amb nens pues, adolescents, com a la franja no, que ens falta.
1: Sí, perquè vam agafar de 7 a 14, però a partir d'aquí ja hi ha la companyia Mare Meva, que deu d'estar al voltant dels 25 anys, més
2: sí,
1: o menys.
2: No?
1: Més o menys. Després també està Quart Passadís, no? Que potser va fins a... Bueno, jo vaig participar, ja tinc uns anys, però el Roger Cònsol em sembla que és el que està amb vora els 40, una cosa així, aproximadament.
3: I després està
1: Just Teatre, també, i bueno, Pastorets, que agafa moltes edats.
2: Sí, però justament fa... els adolescents és complicat, eh? O sigui, no hi ha tants adolescents. És com que és una etapa que cada cop deixen...
1: Sí, però nosaltres ho hem de provar.
0: El procés de selecció consta de dues fases diferenciades. La primera fase es durà a terme de manera virtual i el termini de presentació de candidatures finalitza el pròxim 30 de juny. Les persones interessades, que han de tenir entre 13 i 24 anys, han d'omplir el formulari d'inscripció disponible al lloc web oficial de l'entitat i adjuntar els següents materials. Un vídeo de presentació d'un minut de durada, la gravació d'una cançó lliure d'estil de teatre musical d'un minut i una fotografia recent i un resum de l'experiència en dansa, teatre i cant. La segona fase consistirà en unes proves presencials que tindran lloc els dies 8 i 9 de juliol a partir de 5:45 de la tarda. En aquesta instància, els joves seleccionats hauran de defensar un monòleg i interpretar un tema del mateix musical.
1: Mira, ara vam fer la mostra de teatre infantil i juvenil i vam venir de com a joves va venir la gent del Casal, que feien una obra de teatre social, que va estar molt bé, la veritat, com era una obra assaig, una barreja, però hi havia molts dels joves que jo no els coneixia absolutament de res i ja veus que hi ha joves que també ja tenen maneres, això, els vas veient. No sabem si canten molt bé o si ballen molt bé. Cantar sí que és totalment imprescindible de cara a fer el musical, no? Afinar, no? A partir d'aquí les nostres professores ja afinar, no?

0: Les representacions finals de l'obra estan programades pels dies 27, 28 i 29 de novembre a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just. I amb aquesta nova iniciativa, l'Ateneu busca no només fomentar la pràctica teatral entre els adolescents, sinó també crear nous vincles i aproximar el sector més jove de la població a l'activitat associativa i cultural de l'entitat santjustenca. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona i afectarà també Sant Just, un dels municipis integrats al Parc Natural de la Serra de Collserola. El dispositiu, activat entre el 10 de juny i el 30 d'agost, es desenvoluparà durant 82 jornades amb l'objectiu de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i facilitar la intervenció dels serveis d'emergència. La campanya d'enguany està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana, que mantenen tancat l'accés al medi natural dins del parc natural. Per aquest motiu, el Consorci posa l'accent en la vigilància dels espais perimetrals i de les vies situades fora dels límits del parc, on sí que es permet el pas de persones, i fa una crida a extremar les precaucions per reduir el risc d'incendi. El dispositiu compta amb 8 torres de guaita, un equip de suport mòbil, la coordinació amb bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, policies locals, ADF i Protecció Civil, així com dues proves pilot amb noves tecnologies per millorar la detecció precoç dels incendis. Paral·lelament, durant el 2025, es van incrementar els treballs de gestió forestal i manteniment de la xarxa viària, tot i que algunes actuacions previstes aquest any s'han hagut d'ajornar a causa de les restriccions sanitàries. Sant Just es prepara per viure una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana amb l'arribada de la Flama del Canigó el dimarts 23. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per Òmnium Cultural, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc i l'Ateneu, amb la col·laboració de l'Ajuntament, servirà com a avantsala de la Revetlla de Sant Joan. La flama, que es renova cada any al cim del Canigó, serà recollida a la plaça Sant Jaume de Barcelona per un grup de corredors locals que la portaran a peu fins al municipi. Com ja és tradició, Sant Just serà el primer municipi a recollir el foc a Barcelona a causa de la llarga distància que els corredors han de cobrir corrent.
1: La flama del Canigó és una flama que no s'apaga mai. Evidentment que es pot apagar per vent o d'això, però sempre hi ha una flama del Canigó encesa a Castelleta Perpinyà. I aquesta és la flama que el dia 22 puja a dalt del cim del Canigó i es renova aquesta flama amb la que després, el dia 23, es distribueix per tots els països catalans. Per tant, és una flama que fa... O sigui, no s'ha apagat mai. Com es treballa? Doncs això, tenint un grup de joves disposats a fer-ho. Durant els anys que no hem tingut aquest grup de joves, com ha arribat la flama a Sant Just? Molt fàcil. Es anava a la plaça Sant Jaume. A la plaça Sant Jaume es munta una gran festa a la qual hi ha tots els barris de Barcelona que participen distribuïts allà a la plaça. Surten tot el bestiari i, per tant, fan tota mena de cultura popular a la plaça. I llavors som uns quants pobles, molt pocs, del voltant de l'àrea de Barcelona, que anem a buscar la flama allà. I així és tal com s'ha portat sempre a Sant Just. Ja dic, excepcionalment, algun any que algun voluntari havia pujat. I ara, aquests dos últims anys, que els joves de les CEES van decidir que volien agafar el bastó i van agafar el bastó. I esperen que per molts anys.
0: Els horaris previstos per la jornada són els següents. A 4:45 de la tarda es farà la sortida dels corredors cap a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. A les 6, la recollida de la flama i inici del camí de tornada corrents. A 8:15, arribada de la flama a Sant Just, on s'incorporarà el grup de bici sense edat a l'alçada de Francesc Macià. A 8:15, recorregut pels carrers del poble des del carrer de Doctor Ribalta fins a la plaça Maragall, on hi haurà un avituallament. I a 8:00, arribada a la plaça Malaret, lectura del manifest i encesa del pebeter. La celebració de la flama del Canigó a Sant Just compta amb més de mig segle d'història. Enguany, el grup de joves de la CEA es pujarà directament al cim del Canigó per recollir el foc original, consolidant una iniciativa que es va recuperar fa 2 anys.
2: El principal motiu per vincular-nos des del punt de vista de la CEA jove és, per un costat, seguir fent el que ja estem fent, que és muntanyisme i excursionisme d'alta muntanya, però per l'altre, conèixer aquells fets que nosaltres no hem pogut viure, perquè això són anys molt anteriors al nostre naixement, però que a través de formar-ne part doncs podem conèixer-los. Llavors, l'any passat vam veure com hi ha tanta gent que té aquestes ganes de portar un bocí de Catalunya a tot arreu, bueno, de la història a Catalunya, doncs, a tots els municipis que en formem part, la dius, ostres, a vegades sense aquesta com sensació de que s'està perdent el catalanisme, però si tu formes part d'unes activitats com aquestes, et torna a ressorgir, et torna a agradar, animar, diguéssim. Uh-huh. Llavors, això ens agradaria seguir-ho mantenint i també amb aquells que segueixin apostant per l'excursionisme, doncs, que puguin veure-ho amb els seus propis ulls

0: i venir a recollir la flama in situ.
1: L'acte d'arribada a la plaça Malaret comptarà amb la col·laboració especial de l'Orfeó Enric Morera, que enguany celebra el seu 75è aniversari i interpretarà en directe l'himne de la flama del Canigó per solemnitzar l'entrada dels corredors. Finalment, s'encendrà la foguera simbòlica utilitzant les quatre jardineres de la plaça per complir amb les normatives de medi ambient. A més, els veïns i veïnes que ho desitgin podran endur-se la flama a casa seva gràcies a uns potets amb espelmes preparats per l'ocasió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La Revetlla de Sant Joan arribarà al barri de Masllui amb un sopar popular el 23 de juny, una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns de Masllui amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'activitat tindrà lloc al carrer Maria Montessori de 8 a 1 de la matinada i amb un sopar de popular de Revetlla que vol reunir el veïnat per celebrar la nit de Sant Joan en un ambient festiu i de convivència. Per participar-hi, cal fer inscripció prèvia. El basquetbolista santjoestenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de la temporada de la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a l'ACB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó que també va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió.
2: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim. Me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar-la aprofitar al màxim. Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva. Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida, i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem, i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre el que cap, i res, vam guanyar el partit, que al final era l'important aquell dia.
1: La trajectòria d'Adrià Rodríguez va començar a forjar-se a les pistes del pavelló de Sant Just, on va fer els seus primers passos esportius. Coincidint amb el 70è aniversari de l'entitat local, el jugador recorda amb nostàlgia els seus inicis. Abans de focalitzar-se en el bàsquet, va provar disciplines com l'atletisme i la natació. També destaca la importància de jugar amb amics de l'escola sense la pressió de la competició professional i reivindica la humilitat i el treball diari que s'aprenen en entitats familiars com el Club Bàsquet Sant Just.
2: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador. I la veritat que guardo molt bons records, al final és on vaig començar a jugar. Jugar amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No sé, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula. Bueno, el més important és que, bueno, quan ets tan petit, jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, si la competició és una mica, com queda com una mica segon pla, potser, però igualment no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
1: Després de passar una etapa formant-se i entrenant intensament als Estats Units, el base santjoestenc es planteja la pròxima temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la Lliga Espanyola i assumir un rol més rellevant dins l'equip. A llarg termini, Rodríguez manté el somni d'arribar a representar la selecció estatal absoluta en grans competicions internacionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El documental Gen es projectarà el pròxim 19 de juny de 7:45 del vespre a 9:45 dins del cicle Docs del Mes. Dirigit per Gianluca Matarrese, el film segueix la tasca del doctor Vini a l'Hospital Niguarda de Milà, on acompanya persones que se sotmeten a processos de fecundació in vitro i d'afirmació de gènere, en un context condicionat per les restriccions d'un govern conservador. La producció, coproduïda entre França i Itàlia, es va estrenar el 2025. Té una durada de 140 minuts i es projectarà en italià, amb subtítols en català i castellà. Matarrese és una de les veus destacades del documental europeu contemporani i la seva obra ha estat present en festivals internacionals com la Bienal de Venècia, IDFA o CPH. L'entrada té un preu de 5 euros per socis i sòcies de l'Ateneu i menors de 30 anys, mentre que l'entrada general costa 7 euros.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui, a 6:15 de la tarda, hi haurà el Club de Lectura de Còmic Infantil. La Can Gina està per a infants de 10 a 13 anys. Demà dijous 18 de juny a les 11:10 del matí es farà l'entrevista mensual a l'alcalde Joan Basaganyes amb l'espai L'alcalde respon. I a 6:45 de la tarda es farà el Club de Lectura del tercer dimecres del mes a les escoles amb la lectura Memòria de noia, Dani Arnó. I a les 7 de la tarda, tertúlia El canvi climàtic i els seus efectes a Sant Just, a la sala del cinquantenari. Dijous 18 de juny a 11:15 del matí es farà la festa de fi de curs de la gent gran a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I a les 6 de la tarda dijous, a la sala Utopia del Casal de Joves, es farà la mostra de final de curs d'Aeris. A les 6 de la tarda el taller Repara't, endolls i interruptors, un taller que s'oferirà a les escoles. I a les 6 de la tarda, el dijous, es farà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just, amb la conferència Les veus de l'òpera, a l'Auditori de la Residència de la Mallola. I a 6:45 de la tarda, el fi de curs de l'Escola de Música de l'Ateneu a la sala del cinquantenari. A 6:45, Revetlla de Sant Joan de la gent gran al Centre Social al Mil·lenari. I també dijous a 6:45, la tercera sessió de la conferència Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà. Divendres 19 de juny a les 6 de la tarda, a l'Espai Trobada del Casal de Joves, es farà el divendres d'art amb un taller de joieria amb filferro. I a les 7 de la tarda, el divendres, música en directe al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial número 159. Música en directe dins la programació de terrasses musicals. I a 7:45 de la tarda, documental del mes a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, amb la projecció del film Gen. I passem a les activitats al cap de setmana, dissabte 20 de juny a les 11 del matí, exhibició de taekwondo a la pista superior de la Bonaigua. I pel que fa a terrasses musicals, hi haurà música en directe el dissabte a les 12 del matí al bar La Nata i també dissabte a 5:15 de la tarda al Quart Set Restaurant en Lunys, a Mas Lluí. A 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. I a partir de les 7 de la tarda, a l'entorn del Molí Fariner, se celebrarà la 5a edició de la Vall Festival. A les 8 del vespre, al Casal de Joves, Playback 2026. I a les 8, el dissabte, terrasses musicals, al Mille Monkey Gastrobar, amb música en directe. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 21 de juny, a les 7 de la tarda, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, es farà el concert de fi de curs del Corlo Pom de Flors. I a partir de 9:15 de la nit, en motiu del Dia Mundial de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, Can Ginestà s'il·luminarà de color verd.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La xarxa d'equipaments culturals obre les inscripcions per la programació d'estiu. Un incendi ha afectat la cuina del restaurant de l'Ateneu de Sant Just aquesta nit. El foc no ha provocat ferits ni danys estructurals i els desperfectes s'han limitat a la zona afectada. Les veus de l'òpera, nova conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Enric Martínez Castignani. El divulgador musical protagonitzarà la darrera sessió del curs el 18 de juny a la residència de la Mallola, que acabarà amb una copa de cava i coca pels assistents. High School Musical a l'Ateneu de Sant Just. Apunta't al càsting. La factoria de teatre busca joves d'entre 13 i 24 anys.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 17 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Macanudo aquí a...
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.
3: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

Veus de la parròquia, programa d'informació i història. Estem en ple mes de juny, a punt d'acabar el curs, i a la parròquia hi ha força celebracions. Vam celebrar l'Ascensió, la Pasqua de Pentecostés, la Santíssima Trinitat, el Sagrat Cor de Jesús i la Festa del Corpus, el passat dia 4, aquesta Festa del Corpus, que ens porta tants records als santjustencs i santjustenques de més de 50 anys. Quan engalanàvem els carrers del nostre poble amb les alfombres de flors, traiem el nostre tàlem, que no va ser destruït quan la Guerra Civil i és un dels millors, per no dir el millor del Baix Llobregat, per aquella magnífica processó que venien a veure de tot arreu. Però avui no em posaré nostàlgica i no parlaré de les alfombres. Parlaré d'una cosa que també està molt relacionada amb l'Eucaristia. Us parlaré del sagrari. Primer de tot, vull explicar què és un sagrari, perquè potser algú de vosaltres que m'està escoltant no sap el que és un sagrari. En les esglésies dels primers temps del cristianisme, quan ja hi havia llibertat de culte i es van edificar els primers temples, el Santíssim, o sigui l'Eucaristia, es guardava en un armari dins de la sacristia. Una mica més tard, es va començar a guardar dins de les colomes eucarístiques, uns coloms metàl·lics, buit per dins. En podeu veure alguns de magnífics a la secció del romànic del Manac, que penjaven d'una cadena del sostre de l'església sobre l'altar major. Després es va començar a reservar en unes arquetes col·locades sobre el mateix altar o al centre del retaule de l'altar major. Encara se'n poden veure en alguns retaules dels altars antics. A les catedrals o en les esglésies dels monestirs, aquestes arquetes es col·locaven en un altar d'una capella lateral especial, anomenada Capella del Santíssim. A la catedral de Barcelona, el sagrari està a la capella del Sant Crist de la Pan, entrant a la dreta, on hi havia hagut abans la sala capitular. A la catedral de Sant Feliu està també en una capella lateral a la dreta, amb una magnífica pintura del pintor Joan Torres que representa l'Últim Sopar. I a l'església parroquial nostra està en una capella a l'esquerra, anomenada Capella del Santíssim. La finalitat de que els sagraris estiguin en una capella especial és, primer de tot, per poder donar un culte especial a Jesús sagramentat i també amb la finalitat pràctica de poder treure les sagrades formes per la comunió sense molestar les cerimònies que s'estiguin fent en aquell moment a l'altar major. L'Eucaristia es pot guardar a les catedrals, a les esglésies dels monestirs, a les esglésies parroquials i amb un permís especial del bisbe en oratoris, capelles, ermites o altres llocs de culte, on es té de celebrar missa dos cops al mes com a mínim i tenen d'estar oberts algunes hores del dia perquè s'hi pugui entrar a resar. Dins d'una església o catedral només n'hi ha un de sagrari, que es té de col·locar en un lloc noble, ben visible, ben adornat i apte per a l'oració. Després del Concili Vaticà II, no es pot posar el sagrari damunt de l'altar on es celebra la missa, sinó al presbiteri o en una capella on es pugui anar a adorar o a resar. Es té de posar en un lloc fixe, doncs que no es vagi traslladant d'un lloc a un altre. Ha d'estar fet de matèria sòlida que no sigui transparent, com ara bronze, llautó, fusta. N'hi ha que són de plata daurada, i n'hi ha fins i tot que tenen les parets interiors recobertes de làmines d'or. Ha d'estar tancat amb una clau per evitar la seva manipulació. Aquesta clau la tenen ben guardada l'encarregat del temple o el mossèn. Quan a dins del sagrari es conserva l'Eucaristia, religiosament parlant en diríem es reserva l'Eucaristia, a prop hi ha una llumeta encesa dins d'un recipient de color vermell. La llumeta pot ser d'una espelma, d'una làmpara d'oli o d'una làmpara elèctrica. Així la gent sap que Jesús està allà. També per recordar la presència de Jesús en el sagrari, es pot cobrir el sagrari amb un vel anomenat conopeu. Ara ja sabeu què és un sagrari. Doncs ara parlarem del nostre temple parroquial i dels sagraris que ha tingut al llarg de la història. I com no, anirem a consultar el nostre magnífic llibre de capçalera, Notes històriques del poble i parròquia de Sant Just d'Esvern, de mossèn Antonino. He repassat les visites pastorals que feien els bisbes a les parròquies, on s'anotaven totes les coses que el bisbe creia convenient: descripció de l'església, dels altars, ornamentacions,
paraments d'altar, casulles, vasos sagrats i també els problemes. Si l'edificació estava en bon estat de conservació, si necessitava reformes... Aquests escrits que es feien per les visites pastorals donen molta informació i per això sabem que l'any 1368 a l'església de Sant Just ja es guardava l'Eucaristia dins d'un sagrari tancat amb pany i clau. L'any 1414 veiem que el sagrari estava a l'altar major. I més tard, en la visita pastoral de l'any 1508, que descriu l'altar major, trobem escrit que aquest altar tenia un retaule al mig del qual i damunt del sagrari hi havia una imatge de la Mare de Déu dels Dolors. Per tant, podem constatar que al principi del segle XVI el sagrari de la nostra església estava encara a l'altar major. L'any 1569, l'escrit de la visita pastoral fa constar que s'ha de construir una església nova, església que es comença a fer l'any 1571 i que va ser l'església que va subsistir fins a l'incendi revolucionari de l'any 1936. D'aquesta església s'aprofitaren totes les parts possibles per fer l'església actual. En el capítol dedicat als diferents rectors, on mossèn Antonino descriu molt acuradament la història dels rectors de la nostra parròquia, trobem que mossèn Sebastià Clarís i Buixareu va fer construir la capella del Santíssim i que l'any 1678 va fer daurar el sagrari. Aquí jo no ho veig massa clar. Aquest sagrari estava a l'altar major o estava a la capella del Santíssim? Perquè en uns escrits posteriors expliquen que l'any 1825 es va restaurar l'altar major, posant-hi al vell mig de la part baixa un sagrari manifestador d'estil barroc. Què és un sagrari manifestador? Un sagrari manifestador és un sagrari que té com una finestra al mig, normalment rodona. Quan no s'està celebrant la missa, la porteta està oberta i es veu l'hòstia consagrada a dins, exposada com en una petita custòdia perquè els fidels puguin manifestar o adorar el Santíssim Sacrament, sense fer una exposició solemne, i posar-hi l'hòstia a dins de la custòdia gran. Un sagrari normal, això no ho he dit bé, és que si no, no s'entén. Perquè els fidels puguin manifestar o adorar el Santíssim Sacrament sense fer una exposició solemne i posar l'hòstia dins de la custòdia gran. Un sagrari normal té la porta opaca i no veiem el que hi ha dins. Els sagraris manifestadors van estar molt de moda durant els segles XVIII i XIX. I ara, tornant a buscar la història general de mossèn Antonino, que fa com un ball d'informacions, i diu que en la visita pastoral de 1876... part de la sacristia es va fer servir per engrandir la capella del Santíssim, tot seguit edificada. S'hi posà la Santa Reserva, o sigui que llavors hi havia d'haver un altre sagrari en aquesta capella. I l'any 1922 es va restaurar l'altar. L'any 1927 s'hi va posar un sumptuós sagrari de bon bronze daurat. Una làpida de marbre recordava aquests fets amb una inscripció en llatí on es podia llegir: aquest sagrari fou construït per guardar la Santa Eucaristia. Antonino Tenes, pàrroco, el va ampliar, cuidar i ornamentar. Buscant altres coses, en els fulls parroquials que tenim recopilats, escrits per mossèn Antonino diumenge darrere diumenge des de l'any 1921 fins al juliol de 1936, em va sortir la història d'aquest magnífic sagrari. La primera referència que vaig trobar va ser el butlletí corresponent al mes de juny de l'any 1930, que parla de la processó del Corpus i explica. Llegeixo textualment. Serà pandonista don Emilio Juncadella i Vidal, propietari de Can Candeler, que ara fa 2 anys va regalar a aquesta parròquia el magnífic i riquíssim sagrari de la Capella del Santíssim de la nostra església. Llavors em va picar la curiositat i buscant en butlletins anteriors trobo que en el mes de novembre de l'any 1927, i també torno a copiar textualment, tenim el goig d'anunciar la pròxima realització d'una millora pel nostre temple parroquial. Es tracta d'un riquíssim i artístic sagrari de bronze daurat que ja està fent un conegut metallista i orfebre de Barcelona, per encàrrec del pietós terratinent d'aquí Sant Just, el senyor Emili Juncadella, amo de la casa de Can Candeler, que en la donació a la nostra església, que en fa donació a la nostra església en record i sufragi de la seva mare, morta la passada primavera.
Si és possible enllestir la feina, l'estrenarem ajudant Déu per les vinents festes de Nadal. Aquest sagrari vindrà a substituir el que fins ara hem tingut i que és excessivament modest, i fins i tot diria pobre, per guardar el Sagrat Cor de Jesús. El butlletí del mes de febrer de 1928 ens torna a explicar mossèn Antonino en un apartat que titula «Les noves millores de la nostra església». Llegeixo altre cop textualment. Després d'haver fet algunes reparacions i reformes a l'altar de la capella del Santíssim Sacrament, traient-ne les grades per tal de millor disposar-ho i decorar convenientment la part posposada de nou, en aquests darrers dies s'ha col·locat el nou sagrari del que parlàvem en el butlletí corresponent el tercer diumenge de l'any passat, regalat a la nostra església a la bona memòria de la seva difunta mare, Emilio Juncadella, amo de la casa de Can Candeler de la nostra parròquia. El nou sagrari és realment una obra importantíssima, tant pel seu valor material com per la seva part artística. L'ha fet el conegut orfebre de Barcelona, senyor Corberó, que una vegada més ha acreditat la seva pulcritud i el mèrit del seu treball. És tot ell de ferro, revestit de bronze de dins i de fora, que després d'haver estat delicadament i profusament obrat, l'han daurat d'or fi. La porta està ornamentada amb els emblemes eucarístics. La cúpula és una reproducció de la d'un sagrari notabilíssim d'una antiga església de Barcelona. I la creu amb què ve coronat és la mateixa que porten a llur cim els gonfanons de la nostra parròquia. És curiós, però, que mossèn Antonino, en la placa que fa col·locar al costat d'aquest sagrari, no faci cap menció del senyor Juncadella. Vosaltres no ho sabeu pas qui era l'Emili Juncadella, però va ser un gran terratinent i també una gran persona. Si aquest programa no fos de temàtica religiosa, un dia us faria una descripció de la seva personalitat i biografia. Només per dir-vos que tota la muntanya de Can Candeler i Can Cortès eren de la seva propietat. Després també tenia una gran propietat amb una casa d'estiueig i uns magnífics jardins que es regaven amb aigua de mina que venia de les seves terres de Sant Just, on avui hi ha el parc de Can Vidalet Esplugues. Era molt caritatiu, era un gran muntanyenc. Va pagar pràcticament tota la capella de la Mare de Déu de les Neus del refugi de Villa Maladeta, precursor del refugi de la Renclusa. Va pagar l'orgue de l'església de Sant Quirze de Besora, on també hi tenia propietats. Aquí ens va donar aquest magnífic sagrari, que malauradament el vam poder lluir poc temps, perquè se'n deuria anar a Norris quan la Guerra Civil, quan ell també se'n va anar, assassinat a la carretera de la Rabassada en estranyes circumstàncies pels revolucionaris. Suposem, perquè era de dretes. I ara ens toca parlar dels sagraris que hem tingut després de la Guerra Civil. És curiós, però d'aquest període recent en tinc de refiar de la meva memòria i de les explicacions d'en Josep Maria Romagosa, perquè no he pogut obtenir cap més informació de les persones més grans que jo a les que he preguntat. La capella i l'altar del Santíssim van ser la primera part de l'església que es va reconstruir. Doncs havia sigut la part més malmesa després de la Guerra Civil, no? I no hi havia quedat pràcticament res. I acabada la primera fase de reconstrucció, el dia 30 de juliol de 1939, es va celebrar la primera missa en un altar provisional, on va ser posat el sagrari i s'hi va deixar la Santa Reserva, que des del mes de febrer havia estat guardada a la capella de Can Modolell. Aquest altar va ser substituït a finals d'agost de l'any 1943 per l'altar de marbre que encara tenim actualment. Mossèn Antonino ens explica que la capella va tenir un pintat senzill, però que posteriorment, l'any 1952, va ser decorada amb unes pintures murals que es van restaurar ara, farà poc, l'any 2024, però no ens diu res del sagrari. Em suposo que l'any 1952 ja teníem el mateix sagrari que tenim ara, encara que la decoració que l'envolta no era la mateixa. Hi havia una decoració pictòrica d'uns cèrvols que bevien l'aigua que sortia d'unes fonts a cada costat del sagrari, font de l'aigua viva. Aquest sagrari, em suposo, que és de bronze daurat. Sembla com una caseta, que si hi parem atenció, recorda la porta del nostre temple parroquial amb un frontó irregular
i unes columnes a cada costat, típic de l'estil renaixentista. Està molt ben cisellat i té molta més decoració que la porta de l'església. Al mig hi ha una porteta amb un arc de mig punt, amb el seu pany, que és la que s'obre per posar a dins el sacrament. Aquesta porta té uns relleus molt bonics de l'anyell místic, envoltat de raïms i espigues, símbols de l'Eucaristia. Dins, un dia jo vaig tenir l'oportunitat de veure-lo obert sense res, és magnífic, tot daurat, sembla que sigui d'or fi, encara que em suposo que no. En època de mossèn Ramon Graner, es va posar l'altar major adossat a la paret, on ara hi posem tot d'espelmes per Nadal, un petit sagrari daurat, que en dèiem el de la Sagrada Família. Suposo que perquè a la porta hi deuria tenir un relleu de la Sagrada Família. Era un sagrari modern i no sé amb quin criteri es va posar allà. Recordo que jo el dia que el van estrenar era a l'església, encara que com era una nena adolescent no em vaig fer massa cas. Quan va venir mossèn Miquel a l'Iraq, no li va agradar gens el sagrari de la Capella del Santíssim. Potser el trobava massa ostentós o potser passat de moda. No sé, però el va fer treure i ben embolicat va anar a dormir a les golfes de la rectoria. També va canviar la decoració i va fer treure les pintures, o potser les va fer tapar amb un panell de fusta on hi va posar un sagrari nou, també de fusta, almenys en la part exterior, amb unes lletres ceràmiques que van fer les monges Benetes de Montserrat i que encara hi són ara. És amb una frase de «Jo sóc la resurrecció i la vida». Mossèn Anton Roca, un dia a les golfes, va descobrir l'antic sagrari i el va trobar magnífic. El va fer restaurar. Restauració que es va poder fer gràcies a la generositat del matrimoni Vila Oliveres de Can Vila. I va tornar a ocupar el seu lloc d'honor a la Capella del Santíssim. El sagrari de fusta es va guardar a l'armari de la sacristia, on encara hi és ara. El sagrari de la Sagrada Família de l'altar major amb el temps es va deixar d'utilitzar i mossèn Anton Roca, suposo que d'acord amb el Consell Pastoral, el va regalar, juntament amb una pica baptismal portàtil, a una parròquia nova que no en tenia. Suposem que va ser la parròquia del Pla del Vent de Sant Joan d'Espí. Mireu, si n'hi ha hagut de sagraris a la nostra església. Ui, no em pensava que donés per tant el tema dels nostres sagraris. I ara veig que quasi no tinc temps de donar-vos els acostumats consells del mes de juny per anar de vacances. Però per si fa la calorassa de l'estiu passat, aquest any us enviaré a fer una excursió pel Pirineu català, recorrent històries humanes arrelades en 13 pobles. Començarem per Àger, per contemplar el cel al Parc Astronòmic del Montsec i poder veure les estrelles, i recordar aquella cançó que les estrelles ens fan les nits més belles quan llueixen en el cel. Després continuarem per un dels indrets de calma més importants d'aquesta zona, el monestir de les Avellanes, on els germans maristes ens conviden, sobretot, a escoltar el silenci. Un lloc on hi podem dinar, sopar i dormir, i també podrem compartir, si volem, moments de la vida monàstica, les pregàries i la missa que s'hi celebren cada dia. Continuarem anant a Sales de Pallars, on veurem el museu que hi ha anat muntant en Cisco Ferràs, amb les prestatgeries de la botiga que hi tenien els seus pares, un petit comerç, en un poble del Pirineu on s'hi venia pràcticament de tot, i amb altres mobles recuperats d'altres comerços que va anar trobant, comerços que havien anat tancant, ha muntat una barberia, un cafè, una farmàcia, una pastisseria, amb els seus envasos, taulells, aparadors, bàscules i estris de quan tot era més proper i més escàs. És com si féssim un salt al comerç de principis del segle XX. Passarem per la Pobla de Lillet i descobrirem formatgeries, obradors d'embotits i creadors de bestiar que miren de recuperar les maneres de treballar dels abans passats. Passant del Pallars a la vall d'avui, trobarem a Llesp, a la Núria Castells, on en el seu forn va voler aprendre a fer el pa
amb un forn de llenya, tal com el seu avi havia posat en marxa. I des del forn de llenya de Llesp entrarem a la vall de Boí, plat fort del nostre recorregut, on hi ha el conjunt romànic que l'UNESCO va declarar l'any 2000 Patrimoni de l'Humanitat. Les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'Ermita de Sant Quirc i Santa Julita de Durro. Un reguitzell de temples romànics únic a Europa. A Arill la Vall hi ha el Centre d'Interpretació del Romànic, on en un audiovisual i en una exposició ens posarà en context per comprendre què hi fan totes aquestes joies arquitectòniques en aquest entorn natural tan bonic i tan allunyat de tot, sobretot quan es van construir. De l'Alta Ribagorça passarem a la Vall d'Aran i anirem, si pot ser, caminant fins al santuari de la Mare de Déu de Montgarri, on hi ha la devoció a la Mare de Déu des del segle XII i on cada mes de juliol s'hi celebra un aplec, on hi acudeixen pelegrins tant catalans com francesos. Els aplecs als diferents santuaris del Pirineu són l'excusa per descobrir paratges preciosos enmig de la natura. A part dels santuaris, ara continuarem amb els monestirs, com el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al costat de la Noguera Pallaresa, l'antiga rectoria de la Cortiuda, on trobarem un bon restaurant i un allotjament, i baixarem fins a Solsona, on podrem fer un tomb a l'antic nucli d'aquesta seu episcopal. A només una hora de carretera de Solsona anirem al Santuari del Miracle, on hi ha una comunitat benedictina filial del monestir de Montserrat, amb una església que té un dels millors altars barrocs de Catalunya. Per continuar amb l'ambient benedictí, podem visitar el monestir de Santa Maria de Ripoll i acabarem al monestir de Sant Pere de Rodes, allà on els Pirineus s'enfonsen al mar. Tots aquests llocs, molts dels quals potser ja coneixeu, són llocs de pau, on la història ens parla i ens fa tornar a casa més plens i més rics de bondat i consciència. Que tinguem tots unes bones vacances. I si ens voleu tornar a escoltar, ja ho sabeu, estarem en antena el proper dissabte a 12:45 del migdia.

0: Palmer.
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar, o bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana dediquem el programa a un dels noms més destacats de l'escena house actual, Angelo Ferreri, un productor italià amb un estil inconfusible, capaç de combinar l'essència més pura del soulful house amb grups moderns i una sensibilitat musical exquisida. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió especial amb temes del mateix Angelo Ferreri i també produccions d'artistes vinculats al seu univers sonor, ritmes càlids, veu soul i aquell toc elegant que defineix el millor house. Una proposta perfecta per deixar-se portar, sentir i ballar amb classe. Puja el volum. Això és Music Club Mix Sessions.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Avui arribem a l'últim programa de la temporada. No farem balanç, ni no gaire almenys, perquè les cançons ja acostumen a explicar millor aquestes coses, i aquesta nit n'hi ha unes quantes que semblen fetes per mirar enrere sense quedar-s'hi atrapats. Com per exemple aquesta de Pink Floyd, Comfortably Numb, que no està malament començar amb una cançó que continua sonant enorme després de tants anys. Alguns no passen mai de moda i només canvien d'oient.

M'agrada la gent que encara busca costats nous a les coses, encara que semblin impossibles, com la peça de Modest Mouse, Third Side of the Moon.

Hi ha grups que tenen una manera molt particular de sonar a final de dia, com la de Dick Cup for Cutie, que continua tenint-la amb Riptides.

recognize. Wasn't I just a kid moving to Tennessee?

I ara sí, aquí acaba aquesta 18a temporada de Cara B. Han estat moltes nits, moltes cançons i moltes hores compartides a través de la ràdio. Gràcies per ser-hi, els que escolteu cada setmana, els que apareixeu de tant en tant i també els que heu arribat avui per casualitat. Ha estat un plaer posar banda sonora una petita part del vostre temps i nosaltres farem una pausa. Les cançons no, aquestes continuaran esperant-nos allà on les vam deixar. Que tingueu un bon estiu i gràcies de veritat per una temporada més. A reveure.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la veu sinuosa, bella i dúctil d'una gran intèrpret, que també és creadora, cada cop més. Jo crec que amb aquest poema seu recent, que ha musicat Cecília Zavala i que la interpreta amb ella, i que es diu Peregrina, s'autodefineix. Parla del viatge vital i musical que fa 25 anys que està armando, construint, fabricant, aquí a Barcelona, a Catalunya, dins de la cosmovisió musical del tango i sus aledaños. Peregrina, dicho de la persona que anda por tierras extrañas, ens diu el diccionari de la llengua castellana. Jo no crec que sigui gens estranya, ni nosaltres per a ella ni ella per nosaltres. Barcelona històricament ha sigut tanguera. A principis del 20 era l'entrada a Europa dels grans del gènere que arribaven en vaixell per anar a París per carretera, a la capital cultural del món d'aleshores. I actualment tenim la sort de tenir aquí grans instrumentistes argentins que alimenten el nostre jazz. El contrabaixista Horacio Fumero, el guitarrista Gustavo Bataglia, el bandoneonista Marcelo Mercadante. Me'n deixo segur. Tots tres l'han acompanyada. Ara bé, de creadors de cançons, d'escriptors de cançons, però desgraciadament no n'hem tingut tants. Vam tenir una bèstia parda que ens va retratar la Gran Barcelona dels 70 i 80, millor que ningú, que va ser el gran Gato Pérez.
1: Sí.
0: Però el tenim, parafrasejant-lo, el tenim una mica distant en el recuerdo i perdido en la memòria. Bé, jo no, però la majoria de gent sí, desgraciadament.
1: Sí.
0: Doncs bé, crec que tenim una nova connexió argentino-catalana consistent. Una connexió de veritat que s'ha produït després d'una feina de molts anys. Tenim a la Sandra Reder. Celebrem-ho perquè val molt la pena. Creadora perquè escriu parlant d'ella, però també perquè tria repertori. Tango, bolero, copla espanyola, fins i tot cantautoria catalana, i s'ho fa seu, a la seva manera, com les grans, com Sosa, Parra, Bonet, Pradera, per exemple. Ha publicat 10 discos, ha escrit 3 llibres de poemes, En contra dos, que evidentment aquí hi ha un joc de,
1: sí,
0: un joc
1: de, paraules.
0: De paraules, compartit amb Alejandro Crimi, Amores licuados, i La invisible belleza, que també és la seva darrera obra discogràfica. Va musicar poemes de Joan Margarit, oi que sí?
1: Sí.
0: Joan Margarit, d'aquí de Sant Just d'Esvern, i de José Agustín Coitisolo, per un espectacle que es va dir Tango Contemporània a Catalunya, correcte?
1: Sí, sí, era una recerca que he fet, sí.
0: I del 14 al 23 va ser la cantant solista de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro. Bé, avui escoltarem sobretot això, La invisible belleza, la seva darrera obra, un disc amb 4 cançons amb lletra seva i 10 d'interpretacions, d'adaptacions seves, de poemes d'Homero Manzi, Antonio Quintero, que és copla espanyola, un Piazzolla del Astor i la Diana, no? Que és la seva filla, no? La Diana
1: sí,
0: és la seva
1: sí,
0: filla.
1: Exactament.
0: Un Mario Clavell, Cantulo Castillo, bueno, un del mismíssim Carlos Gardel, un poema de Leonidas Lamborghini,
1: que aquest
0: no existia com a cançó, sinó que aquest s'ha musicat per tu, no?
1: És una elecció i un treball del guitarrista Adrián Fioramonti, que viu a la Toscana, és argentí, i ell ha fet un treball sobre Leonidas Lamborghini, i lo ha gravat.
0: Bueno, però és sí, per sí. Tu aquesta música.
1: Sí, per el projecte. Sí, sí, que compartim amb Silvio Salambani.
0: Un Vete de mi, un bolero de Virgilio Expósito que ha cantat Bola de mi, de Vieca, de Tano Veloso, Diego El Cigala, un Eladia Blázquez, que és una cantautora de tango,
1: sí,
0: i actriu,
1: sí.
0: Si no m'equivoco.
1: No, pianista.
0: O pianista. Pues m'he equivocat.
1: No sé si ha actuat, però era pianista i compositora, sí, sí.
0: Bé, un disc de bellesa evident, la bellesa doncs, de la veu de la Sandra Reder. Sandra, gràcies per acceptar la invitació al programa.
1: No, gràcies a tu, estic molt feliç.
0: Que, per cert, bueno, abans que me n'oblidi, aquest divendres 12 de juny a les 9 fas un concert a la llibreria Byron de Barcelona, sí, acompanyada per Alejandro Di Constanzo.
1: Sí.
0: Sandra, tu la música hi arribes perquè volies cantar o perquè volies explicar coses?
1: Jo soc primer cantant de tango, no volia cantar una altra cosa. A mi me atravessava i me conmovia molt el tango, des de molt jove, però molt jove. I he començat a cantar tango, després he emigrat, he arribat a Barcelona i en el pas del temps sí que volia explicar, crec que per a ell volia...

0: Ouais, pas loin, Mathéo.
1: Sí, pero tengo el presente que uno de los primeros era una tonada que escribió a Barcelona, y una tonada es del género del folclórico de la meva zona, de Cuyo,
0: Ah, Mendoza,
1: de
0: ¿no? A
1: Mendoza.
0: prop dels Andes.
1: Sí, la tonada, la cueca y el gato, que son típicos, gato cuyano, pero la tonada es muy, muy típica. Y lo primer que he escrit a Barcelona era això, y era con molt amor y amb molta melancolia. Y después, en el disc que he fet Tercera Pàtria, sí que he escrit
0: A veure,
1: Pablo
0: busca'l,
1: Mainetti,
0: aquest.
1: Pablo Mainetti ha posat la música magnífica, i Reina de Piedra, que és per a Ciutat Vella. Jo treballava molt en el Raval en aquesta època, i tornava a la nit, i la Rambla, i per mi era una visió molt forta, i és una cançó d'amor a Ciutat Vella.
0: Ciutat Vella.
1: Sí, i està en el quart disc, que sí.
0: O sigui que les primeres obres s'han fet aquí a Barcelona, això està clar.
1: Sí.
0: I sempre la poesia és teva i sempre jo diria que
1: Sí.
0: la música te la fa el músic que t'acompanya en
1: Sí,
0: aquella...
1: o que jo le proposo. I solament en Canción Maleva hi ha una tonada que és lletra i música mia, que és tonada del
0: Ah, doncs mira,
1: domingo.
0: aquesta no l'havia entès.
1: Però jo no soc molt bona con la música per escriure, però l'he dit a Gustavo Bataglia: mira, m'ha sortit la música, i és aquesta música, i bueno,
0: O sigui, dir que els indueixen els...
1: Sí, però tenia completa, solament havia que escriure.
0: Ah, bueno, m'has dit aquesta, que
1: Sí,
0: aquesta que
1: és
0: l'has fet. Però
1: aquesta.
0: les altres...
1: Les altres trio o tinc projectes com Cecília Zavala, que a vegades ella tria un poema meu, o en este cas de Peregrina, ella m'havia convidat
0: La cançó
1: a
0: que acabem
1: gravar.
0: d'escoltar...
1: Sí, ella m'havia convidat al seu disc, que està Juan Falú i Jussà i altres músics. I ella havia triat un poema que li havia agradat molt meu, i m'ha proposat dos músiques per al poema, i jo he triat un. I l'altra música havia quedat així, que és de Peregrina. I jo a mi agrada molt caminar i llevar-me molt, molt aviat, i caminant, i caminava i escoltava la música. I Peregrina nace de jo caminant hacia Glòries, i la lletra ha sortit mica en mica
0: Ah, inspirada per la
1: inspirada
0: música.
1: per la música. I és la música inspirada a aquesta lletra.
0: Anem a escoltar una primera cançó sencera, com Déu mana, Sintregua, un poema teu de la invisible bellesa, amb música per això de la Elba,
1: El
0: Elvi o Laia.
1: sí, tremenda.

0: Cuando la voz del eco ya no suena, es presa del verdugo nuestro canto. Sí. Això dius en aquesta cançó, sí. Sin tregua.
1: Sí.
0: Què ens vens a voler dir amb això? Que sí, quan hem deixat anar una cosa molt nostra al món, no, aquest món ens...
1: La lletra l'ha escrit en la pandèmia i se llamava... Primer era un soneto que he posat soneto rabioso. Y era en esta época de pandemia y que no podías hacer una abrazada a Malgú y que era toda la situación de injusticia y corrupción y...
0: Ah, anava per aquí la cosa.
1: Sí, sí, també.
0: Mira, jo estava buscant el de les interpretacions. Bueno, aquest disc, evidentment, ja ho hem dit, però aquest disc és el més teu, que parles més de tu i
1: sí.
0: Això està claríssim, no?
1: Sí, sí.
0: I a més te l'has autoproduït.
1: Sí, quasi tot. Sempre, sí, sí. Soc de fer autogestió perquè...
0: No, però la gestió econòmica de la producció és una cosa.
1: No,
0: jo em refereixo a la gravació.
1: No, no.
0: I a la gravació i... també.
1: Sí, quasi tot treballo, excepte el de Aqua Records, que està...
0: Aquest el vaig fer a Argentina, no?
1: Sí, coproduït com Pablo Mainetti, després faig tot.
0: Home, i això d'autoproduir-se no s'ha de ser molt valent, no?
1: Sí, i molt, molt treball, moltíssim. Però m'agrada fer-lo com jo vull i... Sí, tot és com un... Tota la meva vida és així. Vull molta independència i molta... limpieza per lo que...
0: Bueno, suposo que busques alguna opinió d'algú que et digui alguna cosa, però
1: sí,
0: que sigui una opinió només.
1: Sí, sí, els músics que estan aquí en l'últim disc, sí, sí, clar.
0: I has fet discos amb guitarrista, has fet discos amb bandoneonista, has fet discos amb pianista.
1: Sí, ara sí.
0: Després escoltarem un gran tema, un clàssic, amb un gran contrabaixista argentí afincat aquí a Barcelona.
1: Sí.
0: Sempre és això, és un diàleg teu amb una persona i un instrument, diguem.
1: Sí, molt bé.
0: Oi que sí?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt.
0: I també has fet participar al saxo soprano, per exemple, que no,
1: sí.
0: sé si és un instrument, jo no és un instrument que l'associo molt al tango, no.
1: Però és una història molt bonica perquè he conegut a Silvio Salambani al 2007 a Valparaíso, en la Cumbre Mundial del Tango de Valparaíso.
0: Això és a Xile, no?
1: En Xile. I jo era el Teatro Municipal de Valparaíso. Jo obria la nit amb una viola i un guitarrista i el tancava amb el seu quintet, Grupo Candombe. I hem conegut ahir i m'ha proposat un any després, un any i mig, treballar i escriure per el seu projecte i ser la seva cantant. I ell visc a Faenza, a Itàlia, Emilia-Romagna. I he començat a treballar amb ell. Ell és un investigador. Ara surt una investigació d'un disc que és el tango, que és una de les investigacions més completes sobre el tango i els seus orígens. I... tinc una amicícia, va dir, una amistat molt, molt forta con Silvio. I ara el projecte Tango Malandra con Adrián Fioramonti i Silvio.
0: Anem a escoltar una peça teva, una nova peça teva de la invisible bellesa, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: Una peça que te l'ha musicat Adrián Fioramonti.
1: Fioramonti, sí.
0: Fioramonti. Què ens podries dir d'aquesta peça?
1: Se l'he proposat perquè li agradava molt Adrián, volia posar música a les meves lletres i l'he proposat aquesta i ha fet la milonga i m'ha agradat molt.
0: Una milonga.
1: Sí.

0: La verdadera fortuna és bailar con el fraseo. Això ens dius aquí, en aquesta cançó que acabem d'escoltar, Canto del Mediodía.
1: Sí.
0: I avui aquí a Fabricants de Cançons doncs estem ballant sinuosament amb el fraseo de la poesia i de la gran veu de Sandra Reder. El concert d'aquest divendres, escoltarem aquest disc o què escoltarem?
1: No. Alejandro Di Constanzo fem un concert de tangos i boleros i estrenarem boleros nous i algun no molt coneguts. I ara en farem Vete de mi i Somos, que està en el
0: disc.
1: Sí, perquè Somos l'hem triat per al disco, en Alejandro, perquè en el Byron hem tingut un concert i Somos, jo he demanat a la gent que...
0: Sí, això fa un mes, no? Ja vas actuar al Byron, en aquesta llibreria.
1: No, i més vegades. I no, ha sigut l'any passat. I he demanat a la gent que opinara, no? Qual tema de tots li agradaria que gravés, que registrassem.
0: Ah.
1: I el més aplaudit ha sigut Somos, i he dit ja està, gravem Somos i ja està, i al disc. I m'agrada molt aquest bolero, sí.
0: Mira, no l'havia seleccionat, havies d'adaptacions de clàssics o molt
1: sí.
0: O quasi clàssics, n'havia triat una altra per posar, que és Arrabal Amargo.
1: Sí,
0: poema d'Alfredo Lepera.
1: Lepera, sí.
0: I música del mismíssim Carlos Gardel.
1: Sí,
0: madre. I que aquí la fas amb un contrabaix de luxe, no?
1: De luxe, sí. Ha sigut, hem gravat una sola
0: presa.
1: Una sola, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí, i solament hi ha quedat això. I dice,
0: Horacio aquí passigant les cordes al contrabaix de manera...
1: Sí, sí. I Horacio ha dit, sí, per mi està bé, i per... ja està, una.
0: Ja està, la primera.
1: La primera.
0: I aquesta la vas triar per què?
1: Perquè m'agrada moltíssim. Sí, normalment amb Elvio Laja també la fem i sembla que és magnífic, un tango que adoro.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Sí, i avui aquí a Fabricants de Cançons estem vivint dins les cançons de la Sandra Reder, les cançons que ha estat fent durant 25 anys aquí a Barcelona.
2: Sí, no? Ah, sí.
1: Escolta, en tota la teva obra hi ha presència de tota l'Amèrica Austral, diríem, no?
2: Sí.
1: Argentina, òbviament, abans sí. M'has parlat també... Clar, el tango és porteño, és molt de la ciutat sí. De Buenos Aires, Montevideo, compartit...
2: Sí,
1: Mendoza no és tan tanguera.
2: Sí, però el tango està present en tot el país.
1: Però abans m'has dit que has parlat d'una peça que té aromes
2: de...
1: Ah,
2: sí, perquè en cada província o regió d'Argentina hi ha diverses músiques folklòriques de la chacarera más de una zona, como Santiago del Estero, la samba más del norte, hay música sureña y la música nuestra... que es la cuyana, que es de la San Juan, San Luis y Mendoza, y sí, cuando estoy en Mendoza canto música cuyana. Això.
1: Però també hi ha... Bueno, has fet un projecte amb el Proyecto Afluentes,
2: sí,
1: amb dos uruguaians, amb el Mario Maeso i l'Álvaro
2: sí,
1: Pérez,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I aquí hi ha aromes de candombe i Uruguai.
2: Sí, sí,
1: era tampoc...
2: magnífico.
1: També vas tocar amb l'Euclides Matos, brasiler, sí, malaguanyat, desgraciadament, que ens va deixar fa uns anys.
2: Sí.
1: Era veí meu, jo no...
2: Ah, sí?
1: Jo el veia prenent un cafè i mai em vaig atrevir a dir-li res, em sap molt de greu.
2: Mira.
1: I també va ser un disc molt maco amb
2: sí.
1: ell.
2: Sí, és magnífic.
1: És a dir, aquesta intenta de fer un mix de...
2: Crec que jo no he fet intents, però una vegada el contrabajista, Leonel Mórtola, me ha convidat a veure el concert del trio d'Euclides Matos i m'ha fascinat, he pensat com canta i com toca, era una cosa increïble. I després ell m'ha dit, però te convido a cantar. No, jo no canto la música del teu país, no, sempre he escoltat en l'Argentina la bossa nova, Vinicius, tot, Jobim, Javan, era, sí, clar... però hem començat a fer una amistat i a escoltar. Ens trobàvem en Horta, en la seva casa, i era...
1: Alda Mariner, oi que sí?
2: Sí, exactament. I ell m'ha dit, mira, per fer aquest projecte, millor seria que escoltéssim molt la música meva, del meu país, la que jo m'agrada, i la teva. I vam que... ens agrada i què podem fer. I quan més temps compartit d'escoltar, al dinar compartíem, escoltàvem i bueno, hem fet el projecte i després hem registrat la espalda de los pájaros.
1: Exacte. Que el pájaro era ell i tu eres la noia que es penja dels...
2: No, era Ignasi Blanc que ha fet aquest treball preciós.
1: Bueno, la gent que busqui el disc i que busqui la portada, que es veu un ocell que no sap què és.
2: Sí, perquè hi ha un poema de Roberto Juarros que parla de la plenitud com seria de viure volant en l'esquena dels ocells, no? I era esta plenitud que... és una...
1: Bueno, i en aquest disc et vas atrevir a cantar Serrat.
2: Sí, sí.
1: Per què la gent s'avorreix tant?
2: Sí, que m'agrada.
1: Una cançó de 1980 de Joan Manuel Serrat, del disc Tal com
2: Preciós.
1: Raja. Tal com Raja, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, anem a escoltar una peça de les que vas fer l'any 21 amb el Proyecto Afluentes, amb els uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez. Anem a escoltar Para cantarle al olvido, un poema teu que va musicar el Mario Maeso, i on podem escoltar doncs, això també, a l'Álvaro Pérez, percussionista que hem tingut en aquest programa, i a la guitarra el Fulvio Paredes.

0: Doncs això, la idea aquesta d'això, Uruguai, Argentina, Brasil,
1: Sí.
0: tot
1: És bonic
0: és bonic,
1: quan tu...
0: i tot vist des d'aquí, diguem, no?
1: Sí. Crec que lo important no és ni quedar-se tancat en una cosa, ni obrir, que sea tot sincer, que sea por necessitat autèntica. Quan he cantat la copla, la canto com si cantara Gardel. I la trio perquè m'agrada moltíssim. I el mateix con Núvol Blanc.
0: Que és
1: No
0: la que
1: por,
0: escoltarem ara.
1: no por, no perquè sea
0: O per
1: bo o
0: agradar
1: per
0: o pel que sigui.
1: agradar, no, no,
0: No, és
1: me
0: perquè la
1: debe,
0: vius i la sents.
1: sí, si no, no faig nada, res.
0: Doncs això, bueno, ja, mira, ho acabes de dir. I en aquest nou disc, la teva darrera obra, has fet una versió d'un Núvol Blanc d'en Lluís Llach, no?
1: Sí.
0: Una cançó dedicada, bueno,
1: Ah,
0: a la seva mare quan es va
1: sí.
0: morir, una cançó del 85, si
1: Preciosa.
0: no m'equivoco.
1: Preciosa. Penso que la música i la lletra estan molt bé
0: Treball.
1: trobades i s'ensamblen con una con, bueno, con amor, suposo que és tan de veritat que és.
0: Que la vas voler fer.
1: Sí. Però totes les els assaigs jo plorava i plorava i era perquè era no podia evitar-lo.
0: Aquesta no la vas fer la primera.
1: I després ja he pogut no, com exorcitzar.
0: I aquí qui t'acompanya en aquesta
1: La
0: versió?
1: meva en aquesta versió l'arreglo, l'arranjament és de la meva jove, la nòvia del meu fill, la meva nora també, que és diu Anne-Sophie Ballbé, que és una pianista fantàstica, que és una pianista clàssica i especialitzada en música antiga, que tenim el projecte Tango versus Clàssica. I en aquest projecte canto una cançó que he fet musicalitzar al 2010 de Joan Margarit, l'últim sentit. Que no la
0: No la
1: tinc...
0: tens gravada, oi que
1: No,
0: no?
1: no,
0: Ah, perquè jo l'he estat buscant, perquè clar,
1: no.
0: el Joan Margarit va viure a Sant Just
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: dic, on dirà,
1: No
0: això
1: tinc
0: segur.
1: ni esa ni la de Goiti Solo. Ja lo fa, ja ho faré. Ja ho faré perquè són molt boniques.
0: Però sí, seria qüestió de gravar-la, diguem.
1: Sí,
0: La
1: sí.
0: feina d'arranjament tot està fet.
1: Sí. Sí.
0: I no tenia una gran complexitat, no,
1: No,
0: no.
1: podria... A l'inici, el compositor del tema de Margarit se lo he demanat a Pablo Longobini, un bandoneonista, i la versió era veu i bandoneó. I ha sigut molt bonic perquè quan he conegut a Joan Margarit,
0: El vas arribar a
1: ell m'ha
0: conèixer.
1: dat, sí, ell m'ha dat la seva bendició, perquè no, jo volia que ell diguéssim sí, o no, si em deia no, no vull que poses música, però l'he contactat al 2010, 2009, i m'ha convidat a un cafè ahí en plaça Francesc Macià, i ha sigut molt bonic i m'ha regalat un llibre dedicat, molt bonic.
0: I la va arribar a escoltar. La teva
1: Sí, sí, sí,
0: interpretació
1: sí,
0: la va arribar a
1: sí,
0: escoltar en
1: sí, sí,
0: directe.
1: sí. I crec que el músic, el seu fill és músic, un fill,
0: No ho sé.
1: no sé.
0: Hòstia,
1: Però
0: doncs a veure
1: sí, ha sigut
0: si...
1: molt bonic el record que tinc.
0: I el poema el va triar ell, per això.
1: No, no, jo.
0: O el vas triar tu?
1: Jo. Perquè el poema és, per mi era un tango.
0: Era un tango.
1: Sí.
0: I el Goiti Solo què va ser?
1: És un poema a la seva mare. Que ha mort en el bombardeig. I sí, molt bonic, però no deveria treballar-lo i la música és de Pablo Jiménez de aquest, perquè el del projecte Tango Contemporani a Catalunya, jo he fet una recerca i era un treball sobre la similitud entre el Raval i la Boca en Buenos Aires. Perquè són barris portuaris, de mestissatge
0: Gent humil,
1: i de
0: diguem,
1: gent humil, de molta immigració,
0: d'immigració, o genovesa, o
1: i
0: el que sigui, no?
1: sí, i entonces era una investigació i també este en contra de poetes catalans o poetes el meu món que és aquí a Barcelona i el que...
0: Sí, sí, una interpretació de coses d'aquí però sí. Una sensibilitat.
1: Sí, de bueno, tant, perquè hi ha una mirada i una forma de veure el món que tenim els tangueros. Exacte. Creo.
0: Bé, ara faré la pregunta del milió. Sí. Per tu el tango què és? És una cosmovisió, no? Una mica...
1: Sí, crec que és una manera d'entendre la vida amb una estètica especial i una sensibilitat que té el tango. El bolero tiene altra sensibilitat i altra forma de dir les coses, no? Un brasiliano no, potser no va a dir les coses com un tanguero. És una, hay una forma de viure, en la milonga també se ve, en com la gent balla, com visc jo l'enyorança. Crec que són formes diferents de vivir la vida particular.
0: Anem a escoltar un núvol blanc, el teu núvol blanc.
1: El meu.

0: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
1: Bé, i avui aquí, a Fabricants de Cançons, estem tenint la sort de poder estar conversant amb la Sandra Reder, a casa seva, que ens ha convidat. Moltes gràcies.
2: Ah, no, a aquí. Tu.
1: Escolta, tu, l'any 73, 72, la Guillermina Mota i l'Enric Barbat sí. van fer un disc de tangos en català, sí. de tangos clàssics adaptats al català. L'has sentit,
2: sí,
1: aquest
2: sí,
1: disc?
2: Sí, sí, sí.
1: El tens present?
2: Sí, sí. Jo he tingut una parella que és molt expert en tango, que és Xavier Febrés, i ell
1: escriptor.
2: Ah. I el gran conocedor de tango, i ell m'ha fet conèixer la disc, Guillermina, no? Mota i el Enric Barbat. Sí, sí.
1: Home, ara la llista d'art clàssic no sé quina és, no me la sé de memòria. Són una mirada amb un punt de paròdia,
2: paròdia i humor,
1: però només un punt.
2: Sí.
1: I estan molt ben adaptats,
2: sí,
1: i el text
2: sí.
1: és molt convincent.
2: Sí, sí, era molt, a més, amb molta personalitat, també.
1: Sí. Sí, sí. Hi va haver-hi un curtmetratge de
2: Ah, sí?
1: Sí, fet pel Mario Gas, un espectacle.
2: Ah.
1: hi ha una pel·lículeta d'aquest espectacle.
2: Mira que bé.
1: Bueno, t'ho comentava perquè què? El tango en català, tu com ho veus? Ho veus factible o què?
2: Sí, bueno, però,
1: home, tangos, cançons que tanguegen cantades, fetes en català, sí. Jo, mira,
2: sí.
1: Ja tinc present una de l'Enric Arnaez, que l'únic que està a París, aquesta.
2: Mira.
1: Però ara...
2: Sí, i Cecilia Rosetto també cantava una, no recordo si era el xoclo o què, al català, i a vegades queda bé i a vegades és molt difícil.
1: Perquè com la prosòdia, que la veus molt diferent.
2: Sí, sí, a vegades sí, costa.
1: Tu has gravat discos a molts jocs, en Oportú. Has gravat a Itàlia, has gravat aquí, has gravat a Argentina...
2: Sí.
1: Hi ha dos discos importants que els vas fer amb discogràfica argentina,
2: sí.
1: si no m'equivoco, no?
2: Sí, Tercera Pàtria està tot fet en Argentina.
1: Sí,
2: sí. sí. Con una coproducció també, i m'ha ajudat molt un gran amic que no està amb nosaltres ja, que és Raúl Tarnota. Però sí, sí, tot la producció...
1: Argentina. Escolta, sí, sí. I Argentina, quan veuen...
2: Aquí, en Barcelona, no?
1: La majoria és aquí a Barcelona.
2: Sí, sí.
1: Llavors, Argentina, quan veuen el tango de la diàspora, diguem, del tango que
2: sí.
1: es fa a Europa, i el que es fa aquí a Barcelona, del de Barcelona, sí. què diuen? Tu què creus que diuen?
2: No, són feliços. Sí, sí, sí.
1: Sí, no, que són feliços, però què hi veuen?
2: Que el tango agrada en el món, que bueno, que és... ¿Quién era? José Govelo decía que el tango no era centrífugo, sino que era centrípeto, ¿no? Y entonces... Era una cosa muy bonita que el tango tiene, de que va encontrándose y hace parte suya, y creo que la música es normal y es
1: sí, no, és com ha de ser, però no, jo t'ho preguntava en el sentit de dir, aquí estan les coses de diferent manera, o hi ha alguna aportació o les...
2: No, que va, és normal. Potser a alguna gent que sea molt porteña visc el tango d'altra manera, però és normal, no solament perquè jo esté en Barcelona. El Violà ja està a Barcelona i fa un tango retango, poderós.
1: Per exemple, la presència de músics de jazz aquí a Barcelona és una ciutat molt d'escoles
2: sí.
1: de jazz, diguem.
2: Sí, però això... no, crec que... No. És Alejandro Di Constanzo, però no és per la ciutat, crec que és per la seva personalitat, que li agrada tant del jazz i se nota en els seus arranjaments, no? Però crec que és personal de cada músic, no?
1: Això recordem-ho, aquest divendres...
2: Divendres 12, sí.
1: 12 de juny, a les 9 del vespre, a la llibreria Byron, carrer Casanova 32,
2: sí.
1: al costat de la Gran Via, metro Urgell, molt a prop
2: sí,
1: d'aquí.
2: Sí, molt a prop.
1: Si ens escolteu el dissabte feu tard, i si ens escolteu en repeticions, doncs encara més, però bueno. Bueno, mira, ara per cloure el programa anava a proposar que escoltéssim Guitarra, dimmi-lo tu,
2: sí.
1: aquests diàlegs que tens amb la persona que et vesteix
2: sí.
1: la música, diguem,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. César Angeleri en la guitarra.
1: Vale, perquè anem a escoltar una gravació del disc Gran Reserva que vas fer amb ell.
2: Sí.
1: I bé, una peça de lletra d'Atahualpa Yupanqui.
2: Maestro. Sí, sí.
1: I música de Pablo del Cerro, que no, també
2: sí,
1: deu ser...
2: Sí, que era la seva dona. era en realitat la seva dona.
1: I firmava en nom d'home.
2: Sí, i firmava com nom d'home.
1: No, no me sabia això.
2: Sí, però era la seva dona, que moltes, moltes lletres eren seves. Sí, sí.
1: Una gravació de l'any 2022 i que va publicar Aquas Records Argentina el 24, no?
2: Sí, sí.
1: És l'últim disc que has fet.
2: El disc amb César l'hem gravat al seu estudi a Buenos Aires.
1: Sí, sí. Sandra, moltes gràcies per la conversa.
2: No, no?
1: Moltes gràcies pel teu darrer disc.
2: I, gràcies.
1: I bueno, que això, que tenim un viatge d'anar i tornar a Argentina, sí, musical, consistent, que s'està fent aquí i que la gent, no, això ho ha de,
2: sí, sí,
1: ho ha de tenir present.
2: Sí, sí, sí, espero que arriben tots al meu concert.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu. Gràcies.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 aquest dia 7 de Mundial. S'està acabant de jugar els partits d'aquesta jornada de dimecres. S'està jugant ara mateix l'Anglaterra 2, Croàcia 2, partit que s'està disputant a Dallas. El partit és ara mateix al descans, 4 gols a la primera part, bona primera part. S'han avançat dues vegades els anglesos, 2 gols de Harry Kane al primer de penal, però han empatat dues vegades també els croats. El 2-2 ha arribat al temps afegit. Anthony Gordon, el nou jugador del Barça, és titular. Rashford, no sé si l'exjugador del Barça, de moment és jugador del Barça fins al 30 de juny, és suplent. Aquesta tarda s'ha jugat al Portugal 1, Congo 1, a Houston. Ha estat un debut a la capverdiana de la selecció portuguesa de Robert Martínez, una de les principals candidates al títol. S'ha avançat molt ràpid Portugal, amb un gol de João Neves al minut 6, gol de cap de João Neves, un altre, però el Congo ha empatat el temps afegit de la primera part. Portugal ha pressionat més a la segona, però tampoc no ha generat tantes ocasions. Cancelo ha estat titular al lateral dret, ha jugat tot el partit. Bernardo Silva ha estat titular, però Robert Martínez l'ha canviat al descans. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, titular també, i ha jugat tot el partit com a davanter. El Congo Pique l'ha sortit en els últims 20 minuts. Ha jugat l'únic representant de l'Espanyol en aquest Mundial, en aquest partit, que ha representat una altra sorpresa amb una de les seleccions a priori candidates a guanyar aquest Mundial. Estem encara impactats gairebé 24 hores després per l'estrena de Leo Messi al Mundial. L'Argentina va debutar de matinada guanyant 3-0 a Algèria amb 3 gols de Messi. 3 gols de Messi, algun dels 3, dels de tota la vida. Messi va aconseguir el seu primer hat-trick en un Mundial, va igualar Klose, Miroslav Klose, amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials, i va confirmar, i de quina manera, que encara pot ser important i que ho serà en aquest Mundial. Exhibició de Messi, aquesta nit en parlarem, i molt de l'argentí. Altres resultats de les últimes hores al Mundial, per si hi ha algun despistat: Àustria 3, Jordània 1, que s'ha jugat a primera hora del matí, i Noruega 4, Iraq 1, amb 2 gols de Haaland. Es va jugar ahir a última hora de la nit, ja tocant la matinada. Pròxims partits a tenir en compte: hi ha dos partits aquesta matinada per a nosaltres que som a Catalunya. A la 1 de la matinada, d'aquí una estona, el Ghana Panamà, la selecció panamenya, l'entrena Thomas Christiansen, el danès ex del Barça, i un dels seus ajudants és un català, Sánchez Jara, que és jugador del Marsella del Bigoti, que també va debutar amb el primer equip del Barça. I a les 4 de la matinada juga l'Uzbekistan Colòmbia. Força ganes de veure la selecció de Colòmbia, però clar, tenen talent i hi ha ganes, però és que són les 4 del matí. O sigui que potser aquest ens estalviarem i demà ja el buscarem, si no integra els millors moments. A la selecció espanyola, Luis de la Fuente ha donat festa avui als seus jugadors a Chattanooga perquè intentin superar el dol, com va dir Miquel Merino, després de l'empat contra Cap Verd en l'estrena. El següent partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, després de l'empat del primer dia. Una nova ensopegada posaria en risc la continuïtat d'Espanya al Mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial del Club de la Mitjanit, cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista, edició del dimecres 17 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: On pares, a Chattanooga?
1: A Chattanooga. Avui, com deies, ara dia festiu pels jugadors de la selecció espanyola.
0: Tu no has fet festa, eh? Tu has treballat al Tot Costa, al Club de la Mitjanit, tot el dia buscant, sí, buscant referències mundialistes. També hi haurà aquesta nit el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: Esteu seguint tots el partit entre Anglaterra i Croàcia?
3: Sí, sí,
0: és maco, de moment, sí, eh? Sí. 4 gols a la primera part i els croats que no es deixen intimidar, han empatat dues vegades. L'Aina Grau és de la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi tenim el Miquel Jario. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més coses a banda del Mundial. El Madrid ha presentat denúncia pel cas Negreira davant la UEFA.
4: Sí, el Madrid aporta, diuen, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs del Barça a l'exvicepresident dels àrbitres, Enrique Negreira. En un comunicat, el Club Blanc demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Barça, mentre s'han enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a tot plegat, unes manifestacions que, a més de ser falses, diuen, atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició de Lliga i contra l'estament arbitral.
0: I els demana,
4: i els demana que actuïn.
0: A Madrid avui tenien ganes de treballar i han fet oficial al matí el fitxatge de Bernardo Silva.
4: El portuguès de 32 anys, en farà 33 aquest estiu. Firma per dues temporades, una opcional amb el Madrid. Arriba lliure, tot i que el Club Blanc, pel que ha transcendit, hauria pagat uns 10 milions d'euros nets al jugador com a prima de fitxatge.
0: El Barça ha renovat Pere Romeu, l'entrenador del femení, dues temporades.
4: Fins al 2028, té 32 anys, acaba de completar la seva segona temporada com a tècnic del femení, després ha guanyat tots els títols de la temporada.
0: Fins al 28, Pere Romeu, al Barça femení. I Belletti fins al 27 al Barça Atlètic.
4: Sí, el tècnic brasiler, que va arribar l'estiu passat, continuarà una temporada més al capdavant del filial blaugrana.
0: Avui hem sabut on jugarà el primer amistós de pretemporada el Barça de Hansi Flick.
4: Anglaterra contra el Birmingham City, equip de la Championship, 31 de juliol, serà un divendres, això.
0: Contra el Birmingham City, sí, a Birmingham. El Barça d'handbol ha renovat, dia de renovacions, el lateral francès Timothée Nguessan.
4: Fins al 30 de juny del 2029, l'actual contracte de lateral esquerre de 33 anys s'acabava l'estiu de l'any que ve.
0: El Barça de bàsquet ja és a València per començar demà la final de la CB.
4: Sí, demà s'estrena la final de la Lliga CB contra la València, el millor de 5 partits. Els primers dos partits són a València, demà a l'antena de Catalunya Ràdio a les 8 del vespre.
0: Tota la final de la CB entre el València i el Barça a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloberes. La penya està a punt de tancar un fitxatge que ha avançat avui l'Ernest Macià.
4: Àlex Reyes és el màxim anotador del Manresa, ha gestat aquesta temporada, passarà demà revisió mèdica amb el Joventut. El jugador, per cert, ha descartat una oferta de l'Unicaja de Màlaga.
0: I el futbol sala juga demà el segon partit de la final de la Lliga contra el Pozo.
4: El primer, recordareu, se'l van dur al Barça i els penals demà torna a ser al Palau Blaugrana. La sèrie, la final baix, és el millor de 5, també.
0: I el seguirà el Francesc Ripoll, com va passar ahir, que va narrar aquí en directe la tanda de penals i la victòria final del Barça. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: S'està jugant l'Anglaterra 2, Croàcia 2 a Houston. Bona primera part amb 4 gols. El partit és al descans. S'ha avançat Anglaterra amb un gol de penal de Harry Kane. Han fet repetir el penal. Sí. L'havia aturat Livakovic, el porter de Croàcia, l'ex del Girona. Ha estat molt prim mirat el VAR, amb el peu dret de Livakovic.
1: Sí, l'ha fet repetir. Després ha fallat primer Harry Kane, després l'ha fet, l'1-0. Golàs de Baturina, el 35, per empatar.
0: El porter...
1: Potser se l'ha menjat una mica.
0: Se l'ha passat una miqueta, sí.
1: Harry Kane, gran cop de cap a la sortida d'un corna de Kane, ha fet el 2-1 al 42, i el 2-2 de Musa, en una molt bona jugada també de Croàcia, ja en els últims instants de la primera part, una primera part molt igualada i molt entretinguda, amb més pes segurament d'Anglaterra.
0: Què us està semblant el partit, Ricard, Àlex, Sònia?
2: Bé, entretingut, això sí, durant... s'ha animat una miqueta al final de la primera part, tinc la sensació que una miqueta encara estàtic, amb poc dinamisme, no s'ha acabat de trencar, els gols arriben els dos d'Anglaterra, pilota aturada, i els de Croàcia en dues jugades aïllades. A mi m'ha agradat molt Croàcia, no? Els de Croàcia en dues jugades

0: Gordon està jugant a l'extrem esquerre.
1: Sí, ha participat molt poquet, com diu la Sònia, molt poquet.
2: Sí, per Madueke, no? Estan jugant més per la dreta.
0: Per Madueke i potser això. Ara acaba de començar la segona part, Sergi.
3: Sí, acaba de començar la pilota, la primera possessió és per Anglaterra.
0: Àlex, tu com ho veus?
4: Bé, a mi m'estan agradant les dues seleccions, eh? Jo, com deia el Ricard, Croàcia crec que està millor del que prevèiem, i aquesta Anglaterra a mi m'agrada. Jo crec que tots els elements nous que he introduït respecte a l'anterior Anglaterra, o dels últims temps, no? És a dir, Gordon a banda esquerra, O'Reilly en el lateral esquerre, crec que millora la posició, també Anderson, el pivot, a mi és un jugador, el del Nottingham Forest, que m'agrada molt, de moment l'hem vist poc, però m'agrada. I després, home, el factor Harry Kane i el factor Rice, jo li auguro molt bon Mundial. És veritat que avui encara no estem veient la seva millor versió, crec que li falta una mica d'agressivitat defensiva, jo crec que els dos gols estan mal defensats, però que si guanya una mica en aquesta agressivitat en defensa, crec que pot arribar lluny, i de fet crec que arribarà lluny.
0: Ha fet dos gols Harry Kane, el primer de penal en primera instància l'ha fallat, l'Ivakovic l'havia aturat, però l'han fet repetir perquè ha semblat, així ho ha trobat el VAR, que s'avançava en la seva acció. Mira, el tercer d'Anglaterra.
3: El tercer d'Anglaterra, que l'ha fet Bellingham, una bona acció, incorporant-se per la banda dreta, ha entrat a l'àrea, xut creuat, ha tocat el pal esquerre del porter, el pal dret del porter, i al fons de la xarxa fa el tercer d'Anglaterra, marca Bellingham als dos minuts de la represa.
0: Una bona conducció de Bellingham per la dreta, ha entrat a l'àrea i amb poc angle ha creuat el seu xut, que ha tocat el pal més allunyat i ha acabat entrant. Bona combinació d'Anglaterra. Qui llença la pilota? Qui projecta?
1: Anderson.
0: Em pensava que era Harry Kane, que havia perdut uns metres quan feia amb
1: el... Bé, avui l'hem vist aparèixer fins i tot entre centrals, avui s'ha passat.
0: Kane,
1: de la
0: ratlla.
1: No, però crec que ha estat una gran acció per la banda dreta, perquè han combinat molt bé, han jugat fora per jugar dintre i buscar la profunditat amb Bellingham, que ha fet una gran desmarcada.
0: Quina primera part i quins primers minuts de la segona. Anglaterra 3, Croàcia 2. Modric jugant amb 40 anys al mig camp de Croàcia, el que és el seu cinquè mundial. Sergi, continua pendent de Anglaterra 3, Croàcia 2, perquè ara parlarem del que havia de ser, dic que havia de ser perquè no ho ha estat al final, l'altre gran partit d'aquest dimarts al Mundial.
5: Toma.

0: Aquesta tarda ha debutat Portugal, una de les seleccions que arribava al Mundial amb l'etiqueta de favorita. A Portugal li ha passat amb el Congo més o menys el que li va passar el dilluns a Espanya amb Cap Verd. Han superat Portugal 1, Congo 1. S'ha avançat Portugal als primers minuts. Gol de João Neves, el migcampista del PSG, al minut 6. Gol de cap de João Neves, que té una gran facilitat per la rematada de cap. I el Congo ha empatat el temps afegit de la primera part. A la segona, Portugal ha pressionat més, però tampoc no penseu que ha acabat de generar moltes ocasions de gol i ha acabat empatant contra una selecció a priori més feble. Amb Portugal, Cancelo ha estat titular al lateral dret, ha jugat tot el partit. Cristiano, titular a la davantera, també ha jugat tot el partit. Bernardo Silva ha jugat com a titular, però l'han canviat al descans. Robert Martínez ha canviat al descans. I ja amb el Congo, abans ho deien, Piquel, el fins ara jugador de l'Espanyol, ha sortit als últims minuts de partit. Us ha decebut Portugal, Ricard, Àlex, Sònia?
1: A mi molt. Ja saps que les expectatives, com més altes estan,
0: sí,
1: no? més dura és la caiguda. Molt, molt. M'ha semblat que ha començat molt bé abans del primer, quan ha fet el primer gol, i ha començat a tenir la pilota, però sense intenció de progressar, sense intenció de ser esmolat. O sigui, hi ha hagut fins i tot alguns jugadors com Cristiano, que es posava molt nerviós perquè Portugal combinava i tornava a jugar al darrere amb João Neves, amb Vitinha. El Congo tampoc saltava les pressions i Portugal jugava amb l'especulació. Jo crec que s'ha anat apagant ella mateixa. O sigui, s'ha anat apagant, s'ha anat consumint i quan ha volgut reaccionar no ha pogut a la segona part, i ha jugat a remolc, amb molta precipitació, i s'ha encallat. Per mi és de gran decepció de la primera jornada, per les expectatives que tenia.
0: Més que la selecció espanyola?
1: Per mi sí, perquè la selecció espanyola no va concedir res defensivament. O sigui, va ser un partit on va estar molt espessa, i es va encallar, però és que Cap Verd no va xutar porteria, és que no va passar de mig camp.
0: A veure, que avui hi ha rematada de cap al final en un córner.
1: Ah, sí, és veritat, el córner aquell.
2: Però
1: avui el Congo des del primer minut ha tingut moltes aparicions
0: en atac. Minuts, Ricard, la pilota gairebé era més del Congo que no pas de Portugal.
1: Sí, sí, sí, i el partit estava estirat i mai tenies la sensació de control, les transicions del Congo eren perilloses, el partit ha estat massa exposat, massa obert, no l'ha controlat, no l'ha dominat, no l'ha pogut guanyar i ha donat, i sobretot m'he quedat molt curt en atac, he vist que l'equip no progressava, com que tenia molts problemes per mirar endavant, per ser una mica vertical.
0: Mm-hmm. Àlex, Sònia?
3: Sí, a mi, dèieu tres quarts del mateix d'Espanya, però estic d'acord, per mi més decepcionant que Espanya, perquè Espanya no aconsegueix posar-se per davant, i en canvi Portugal ha tingut el moment on s'ha posat per davant i no ha millorat, ha concedit. És veritat que a mi el Congo m'ha semblat millor selecció que Cap Verd, eh? Però vaja, molts problemes per atacar. A mi m'ha faltat gent entre línies, hem vist al mig del camp molt tocador, com deia el Ricard, però molt venint a la base, tots tres, massa poca agressivitat
0: ofensiva. No es mouen tant entre Vitinha, João Neves, com es mouen al PSG, que són molt dinàmics, intercanvien posicions. O sigui, no hi ha aquesta mobilitat ni dinamisme, eh?
3: No, i sobretot l'agressivitat ofensiva, no? No hi ha conduccions, no hi ha gent entre línies, m'ha faltat gent entre línies, no hi havia ningú, pràcticament eren dues illes entre el mig del camp i després Cristiano més avançat, massa centrades. Jo crec que aquí la influència de Cristiano a l'àrea els ha portat a fer massa centrades, i després m'han faltat ruptures des de la segona línia, no? És que de fet no hi ha masses equips, no hi ha masses seleccions que sàpiguen atacar defenses de 5. Avui s'ha trobat una defensa de 5, eh? I no hi ha tants entrenadors que donin solucions als seus equips com per atacar bé una defensa de 5. Per mi, Portugal farà bon Mundial, eh? És una de les favorites, no les trec d'allà, igual que Espanya, però m'ha decepcionat molt.
0: Sònia?
2: Sí, ja ho han dit pràcticament tot i futbolísticament, no diré res que no hagin dit res ells, però més enllà que sí que em sembla una decepció bastant similar a la de la selecció espanyola, amb els matisos que comentava el Ricard, jo també posaria el focus amb Cristiano Ronaldo, que el dia que no marca aporta molt poc a la seva selecció. És tenir un nou molt rematador, però que ja no és el Cristiano de fa 5-6 anys. Si mira, en aquesta mateixa matinada hem vist Leo Messi, yeah. Evidentment, tots dos han fet anys, però jo que crec que el futbol de Cristiano, el dia en què es queda sense marcar, i em temo que li pot passar sovint, diríem que desentona molt amb aquesta selecció portuguesa.
0: Sergi Andreu, mentre segueixes l'Anglaterra 3, Croàcia 2, pots mirar quants gols ha aconseguit fer Cristiano en tots els mundials on ha participat? A veure en quina posició ocupa Cristiano en aquest rànquing que després
1: crec que
0: repassarem.
1: Són 8.
0: 8, no són tants.
1: Sí, són 8. Que eren els que tenia Kane abans dels dos d'ara.
0: Què n'espereu de Cristiano? O com preveieu que serà l'evolució de Cristiano al Mundial? Avui titular, davanter, 90 minuts. Veient el que ha passat avui, espereu que mantingui aquesta jerarquia? Perquè pràcticament jugar per jerarquia.
1: Home, és que ha jugat els 90 minuts, també. És veritat que Portugal havia de marcar i que, per tant, ha juntat Gonçalo Ramos i Cristiano. Però sí, té raó la Sònia, que fa la sensació que és el punt final, però molt punt final, i que ell tampoc no està amb la voracitat o amb l'agilitat de moviments o amb aquesta capacitat per intuir o interpretar les desmarcades una miqueta abans. També és veritat que l'estem jutjant per un partit, clar, que potser ha tingut un partit travessat i no serà la tònica de tot el Mundial. Però vaja, si a Portugal li costa progressar, li costa trobar profunditat, clar, és normal que Cristiano participi poc, perquè és que li costa arribar i, per tant, el punt final no el necessita, perquè és que no arribarà al final de la frase, perquè ens entenguem. I aquí és on jo crec que Cristiano també ha pagat la mala actuació general de l'equip.
0: Tu el veus mantenir la titularitat,
1: jo,
0: Àlex?
1: Sí.
0: Jo sí, Ricard?
3: Jo tinc més dubtes, eh? Jo crec que és un jugador que està per contextos. És a dir, quan Portugal pugui estar fluida, arribi bé l'últim terç, estigui clarivident i pugui generar moltes ocasions, Cristiano a l'àrea té aquesta relació amb el gol encara molt alta. Però és veritat que en partits on tu hagis de treballar més, jo crec que té opcions. A mi m'ha sorprès molt avui que hagi jugat els 90 minuts. He tingut poc de Gonzalo Ramos, poc de Leao, que han sortit molt tard. I crec que si és llest Robert Martínez, jo crec que no el farà un imprescindible. És a dir, és un jugador que ha de participar, però per mi ni molt menys ha de ser innegociable.
0: Quines dues aturades de Livakovic, Sergi.
4: Tremendes accions d'Anglaterra, que ja n'ha tingut un parell abans i ara hi torna, no, dos cops de cap a l'interior de l'àrea petita que ha tret Livakovic, amb dues intervencions de molt de mèrit.
0: No va tenir mal ull Quique Càrcel per fitxar-lo, el que passa que ell va tenir mala baba per no voler esperar el seu moment al Girona i forçar la seva sortida.
1: Quin huracà Anglaterra aquests 10 minuts de la segona part, perquè mentre anem parlant van arribar les rematades i rematades.
4: No sé ni com
1: sobreviu Croàcia.
0: La típica tramuntanada de la Premier traslladada a la selecció anglesa. Us ha agradat la cançó que hem posat per parlar de Portugal? Algú li ha sonat?
1: No et puc ajudar.
3: No.
0: Recordava una miqueta Plaquin Canal de Manel, Ukelele... Era aquesta.

0: concern. Aquesta cançó es diu Han d'estragar meus planos i és de Salvador Sobral, un cantautor portuguès d'èxit que viu a Catalunya i que fa uns anys, el 2017, ara fa 9 anys, va guanyar el Festival d'Eurovisió. Era la primera vegada que Portugal guanyava Eurovisió. Sergi, tu el coneixes, a Salvador Sobral?
1: Oh, i tant.
0: Sobral.
1: A mi la va descobrir la meva parella, l'Eli, sí? Que n'està enamorada, i l'hem vist a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, al Palau de la Música, al Liceu, els últims anys.
0: Us agrada a casa,
1: ens agrada moltíssim,
0: Sobral.
1: moltíssim. Sí, sí.
0: Mira, Salvador Sobral, bona nit.
2: Hola, molt bona nit.
0: I
2: gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per ser al Club de la Mitjanit i a Catalunya Ràdio. Una nit que veient el partit de Portugal no és per estar gaire content. Una mica xof, no? Decepció, el debut per a vosaltres.
2: Sí, bueno, la decepció té un nom, que és Cristiano. O sigui, mentre juguem amb Cristiano no anirem a ningú lloc. Em sap greu, perquè li estic molt agraït per tot el que va donar la selecció i el país, però és obvi que els jugadors li intenten passar la pilota sempre. Tenim una ocasió amb el Sergio Conceição, no, el fillo.
0: Sí,
2: Francisco. Conceição, hòstia, que tenia la porteria aberta i va i li passa al Cristiano i falla. Jo crec que la solució, jo no sóc entrenador, però crec que la solució és posar a João Félix i posar el Ronaldo als 70 minuts per entrar amb unes ganes increïbles de menjar-s'ho tot i de marcar un gol o dos.
0: João Félix, de punta, també t'agrada arriscar, perquè tampoc és el jugador...
2: O Gonçalo, o el que sigui.
0: Ah, Gonçalo, sí, Gonçalo Ramos.
2: Saps?
0: Sí, sí.
2: Crec que el problema està aquí i està en les seleccions aquestes que tenen una defensa molt, molt forta, tio. Ja vam veure això a Cap Verde.
0: Sí.
2: És difícil de penetrar i això que tenim jugadors creatius, o sigui, no sé, tio.
0: Has pogut seguir el partit, entenc, On l'has vist?
2: L'ho he vist al mercat, al timeout, però ja estic arrepentit perquè hi havia molta gent, molta calor i, no sé, millor a casa, crec.
0: Ni tu ni la majoria de portuguesos esperava un inici, un debut així, amb aquest empat contra el Congo.
2: No. És que el primer partit del Mundial sempre és raríssim. Jo m'esperava alguna cosa, no? M'esperava alguna cosa rara, no m'esperava que fossi fàcil. M'ha semblat ja raro el primer gol, m'ha semblat raro.
0: És raro, Joao Neves de cap la remata totes i sovint van a dins. És un gran especialista rematant de cap, tot i no ser...
2: És increïble el PSG, el veiem fer això moltes vegades,
0: sí,
2: és increïble.
0: Sí. Tot i l'empat d'avui, encara hi veus opcions? M'havies comentat aquest matí que veus a Portugal campiona del món?
2: Sí, aquest matí quan t'he vist,
0: sí.
2: T'he dit això, però ja a la nit ja no estic tan convençut. No, sí, home, sí. Jo crec que el Martínez, que
0: sí.
2: És català, de fet.
0: Sí, de Balaguer.
2: Crec que s'ho pensarà i crec que el poble també li demanarà. Mira, ja està, ja ha passat l'època de Ronaldo, donem-li la chance a Gonçalo, donem-li la chance al Félix, que dinamitzen una mica més, saps?
0: Al mig camp no el toques, perquè teniu un mig camp boníssim.
2: No. Bueno, no sé si el Bernardo... Això que el Bernardo és el meu jugador preferit del món.
0: Ha fitxat pel Madrid, tu.
2: Sí, però no lo posaria allà. M'agrada el Rafa, perquè el Rafa... Tiembla una mica les coses, no?
0: Rafa Leão, vols dir,
2: Sí, Rafa Leão. Sí, aquell que té com una cosa d'una imprevisibilitat que m'agrada. I no sé si lo posaria el Bernardo allà, però si no, a bon. Clar, si tenim el Vitinha i el João Neves, no sé on posaria el Bernardo, però no sé si el Bernardo és jugador d'ala, saps?
0: A tu t'agrada el futbol. I Robert Martínez t'agrada,
2: Sí, i fa poc que em vaig enterar que era català, saps? Perquè no té un cognom molt català.
0: No.
2: I algú em va dir aquí, m'ha dit a Catalunya, no, però si és català. Sí, vale, ara m'agrada més el Roberto Martínez.
0: Quants anys fa que ets aquí a Catalunya, Salvador?
2: Jo vaig viure aquí abans, quan estava estudiant música, vaig estudiar aquí al taller de músics en el 2010-2011, flipa, i després me'n vaig anar a Portugal i vaig estar allà molta estona i ara fa 2 anys que estic aquí.
0: 2 anys, quin català tens, I el futbol t'agrada? Ara us explicaré una situació personal. Molts coneixeu el Salvador Sobral.
1: Molts no sabíem que jugava a futbol.
0: I alguns no sabíem que era músic reconegudíssim. O sigui, perquè jo el coneixia, però no sabia qui era.
1: Hem coincidit... tu i ell jugueu a futbol, Xavi.
0: Hem coincidit algunes vegades jugant a futbol en una aplicació que es diu Celebreic a Barcelona, sobretot al camp de la Barceloneta, i aquest matí hi hem anat tots dos, i un amic, el Pol, em diu, escolta'm, aquell és el Salvador Sobral. I dic, perdó? Qui és el Salvador Sobral? Sí, un cantant que va guanyar Eurovisió. Li pregunto, sí, sí, sóc el Salvador Sobral.
2: I és molt curiós, el Xavi és un entrenador de camp.
0: Està bueno, allà. Pesat, eh?
1: Una mica pesat, pots dir-ho obertament.
2: Una mica, i una vegada t'he dit, no sé si et recordes, Xavi, t'he dit, Xavi, tio, gràcies, però jo sento... Jo no tinc una tècnica increïble, però sempre prenc decisions intel·ligent, saps? Perquè conèixer els meus límits, que és una cosa que no existeix quasi en aquesta aplicació, el Celebreic aquest, que tots es creuen al Messi. Però jo, justament, sempre jugo d'una forma en què conèixer els meus límits i que faig sempre passes simples, tal, i jo li dic al Xavi, Xavi, no et preocupis, jo sempre faré la decisió intel·ligent.
0: Soc molt pesat, serio, Salvador. Escolta'm,
1: Quin tipus de jugador és?
0: Li agrada jugar en punta.
1: Sí?
0: I...
2: Central.
0: I t'agrada, però avui has jugat, obert a l'esquerra. Avui no t'han
2: deixat. No m'han deixat. És que no m'han deixat jugar a central. Jo el que m'agrada és jugar a central, tio.
0: Doncs mira, ja tenim alguna cosa en comú. Però bé, escolta'm, és divertit jugar a futbol i alguns són molt pesats, com és el meu cas. El Salvador Pobre pues, ha d'aguantar...
1: No li facis cas, Salvador. No li facis cas, eh?
2: No li faig cas. Estic allà...
0: Però està bé.
2: Confio en la meva pròpia discerniment en el camp, saps? Sí.
0: Escolta'm, Salvador, moltíssimes gràcies. Ens veiem algun dia d'aquests jugant a futbol, d'acord? I acostumarem a utilitzar la teva música aquí al Club de la Mitjanit a partir d'ara.
2: Gràcies sí, per posar-la.
1: Una curiositat, Salvador, de quin equip ets tu?
0: Ah, sí, això et volia preguntar.
2: Hòstia, jo la veritat és que no tinc un club, saps? Perquè abans era molt enfermo del Benfica i això no em feia bé, com de Portugal també. Mm-hmm. Doncs m'agrada veure futbol bé jugat. I això, imagina't que estàs jugant al Benfica però a la vegada estàs jugant al Barça. Prefereixo mil vegades veure el Barça perquè té un futbol més bonic. Soc per al futbol bonic més que per un club. Però el meu pare m'ha fet soci del Benfica i encara paga les quotes del Benfica.
0: Anda. Mira,
2: sí.
0: Salvador, un plaer. Ens trobem per aquests camps de Déu, sobretot a la Barceloneta.
1: I en alguns escenaris també, anem ara, a veure.
0: Sí, ja t'anirem a veure.
2: Pues molt bé, el 2 de juliol toquem a Paral·lel 62 amb una banda que es diu Noco Boy.
1: Home,
2: que és una banda més de...
0: 2 de juliol, és dijous.
2: Sí, el 2 de juliol, no falta tant.
0: Salvador, moltes gràcies, eh?
2: Adéu, gràcies.
0: 2 de juliol, Sergi...
1: Estarem fent el club, em fa ràbia, eh?
0: Bé, el podem deixar gravat.
1: Però el mantindrem per aquí.
0: Perquè a casa us agrada, eh? Veig que us agrada,
1: sí,
0: Salvador.
1: Molt, sí, sí, sí.
0: I
1: sí.
0: Hi heu anat a algun concert?
1: Sí, al Palau de Pedralbes, als Jardins de Pedralbes.
0: Tens un record d'aquell concert?
1: Dels Jardins de Pedralbes, sí, sí, molt, molt. Molt bon record.
0: Com va l'Anglaterra-Croàcia, Sergi?
1: Mira, 3-2, guanya Anglaterra, som ja al 65 de partit. Partit, vaja, la tònica del que hem deixat abans de l'entrevista amb el Sobral.
0: Hem de baixar un moment, que el programa funciona i cada vegada hi ha més publicitat. Ara tornem.
3: El Club de la Mitjanit, el Mundial.
4: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: 9, 26... 29, 37, 42. Sols, 1 i 7.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Sergi Andreu, mentre segueixes el minut a minut de l'Anglaterra-Croàcia, que continua 3-2,
1: sí.
0: Series capaç de recordar-nos, ara que són 11:45 de la nit, series capaç de recordar-nos els pròxims partits del Mundial, els d'aquesta matinada, per exemple?
1: Sí, ho faré perquè ho tinc apuntat, no perquè tingui una memòria... Bé, en tinc, però vaja. A la 1 juguen Ghana i Panamà.
0: Sí.
1: Debut de Christiansen, l'ex blaugrana en un Mundial amb una selecció que va agafar el 2020.
0: És el seleccionador, Thomas Christiansen.
1: Sí, és el seleccionador i que ha tingut una progressió força, força bona amb el Panamà. És la selecció més veterana del Mundial i avui buscarà la primera victòria en una Copa del Món després de les tres derrotes del 2018. Aquella era la primera vegada que hi participaven. A Ghana, el protagonista de la prèvia ha estat Thomas Partey, a qui se li va denegar el visat per poder entrar al Canadà. Fixeu-vos que el govern ghanès va comparèixer ahir mateix al Tribunal Federal del Canadà per intentar revocar la denegació del visat del jugador del Villarreal. Partey a banda, veurem si Semenyo o Iñaki Williams són capaços de liderar la seva selecció i portar-la a cotes altes com va passar el 2010.
0: A Thomas Partey no l'han deixat entrar al Canadà pels problemes judicials que té, acusat de diverses violacions.
1: Segurament amb bona raó.
0: L'altre partit de la matinada.
1: Doncs mira, l'Estadi Azteca, la Ciutat de Mèxic, Uzbekistan-Colòmbia. És favorita en aquest partit, clarament. La Colòmbia de Luis Díaz, 38 gols ha fet aquesta temporada el jugador del Bayern, eh? La Colòmbia també del veterà James, que a més tindrà una gran quantitat d'aficionats al seu país, de colombians, a Mèxic, per la proximitat. Al davant, una de les seleccions debutants, Uzbekistan, entrenada per Fabio Cannavaro, i amb el defensa del City, Husanov, a les seves files, el futbolista segurament de més renom d'aquesta selecció asiàtica.
0: A Colòmbia, fins a on la veieu arribar? Ricard, Àlex, Sònia, fins a molt lluny, fins a estats avançats al Mundial?
6: Sí, per mi pot ser quart finalista. Jo crec que és una de les que pot fer la guitza alguna candidata.
7: Jo fins a vuitens la veig.
0: A vuitens, eh? I la Sònia té especial predilecció per
8: no,
0: aquesta Colòmbia?
8: No l'he vista gaire, no. Per tant no ho sé. No ho
0: té Luis Díaz, el fan jugar de nou? Ja ho veurem aquesta matinada. Aquests dos partits d'aquesta matinada són els últims partits de la primera jornada. Després de l'Uzbekistan-Colòmbia, que juga a les 4, ja hauran jugat les 48 seleccions que participen en aquest Mundial. Ja s'hauran jugat 24 partits, però encara quedaran 80, o sigui, moltíssim. Marxem un moment i quan tornem...
9: Le pega Messi!
0: Messi. Leo Messi.

0: el Club de la Mitjanit, edició mundial. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
1: Petardos TM, 3x2, el segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
2: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
3: Tres minuts per sobre de dos quarts de dotze de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit, amb la Sònia Gelmà, també hi ha el Ricard Torquemada i l'Àlex Almàs, també hi ha el Sergi Andreu, que està seguint molt pendent de l'Anglaterra, Croàcia.
4: La pausa d'hidratació amb el 3-2 al marcador per Anglaterra.
3: A l'Equador de la segona meitat, guanyat 3-2 a Anglaterra. Anglaterra s'ha avançat 3 vegades, havia empatat 2 vegades Croàcia, però de moment guanyen els anglesos, que continuen atacant. A veure, Sònia, tu vas poder veure l'Argentina 3, Algèria 0 i els 3 gols de Messi mentre sopaves, oi? O sigui, no vas perdre hores de son.
5: No, no, exacte. Per mi m'agafava a les 9 del vespre el partit i haig d'admetre que va ser una actuació individual de Leo Messi que em va impressionar.
3: Sí. Ricard, Àlex, us vau quedar desperts per veure Messi a l'Argentina o vau anar a dormir i l'heu recuperat avui?
6: Jo l'he vist aquest matí i, o aquest migdia, i estic contentíssim d'haver-lo vist aquest migdia.
3: Ah, sí?
6: Perquè, sí,
3: no et paradeixes de no haver-lo viscut en directe?
6: Perquè m'he emocionat i l'he pogut gaudir. Jo aquella hora m'hauria dormit lluitant amb els meus, amb la son, ulls amunt, ulls avall, i ho passo fatal. I clar, poder-ho viure i veure amb tot luxe de detalls, a mi m'ha remogut molt el partit d'avui. O sigui, per mi és un partit que m'ha impactat profundament. No m'ho pensava, estava molt, molt pendent del rol de Messi. És que et diria que m'ha impressionat més Messi avui amb 38 anys gairebé que el dia del Gamper.
3: Amb 39, eh? És que dimecres que ve em fa 39.
6: Sí. O l'alçada del Gamper, és a dir...
3: El Gamper del 2005 amb la Juventus, eh?
6: O sigui, aquell dia...
3: Aquell descobriment.
6: Clar, aquell dia vaig dir, hòstia, això és diferent. I avui jo he tingut la mateixa sensació de dir que això és molt diferent. O sigui, per mi m'ha impressionat més que fa 4 anys. És veritat que jo no l'he seguit amb l'Inter Miami.
3: Clar, clar. Li hem perdut una mica el rastre, l'hem deixat de veure cada setmana.
6: I potser m'havia imaginat que bé, algun partit del Mundial de Clubs, però que era un nivell més baix, però clar, és que ara ho diré, amb la companyia de l'obra d'Scaloni, que ha fet de l'ecosistema de jugar amb Messi, de donar continuïtat a una obra que semblava molt específica pel Mundial de Qatar, l'ha madurat. M'ha encantat l'Argentina, perquè m'ha encantat perquè juga el que pot jugar amb Messi per fer brillar Messi. O sigui, tothom està com molt conscient del rol. És un joc sense gaire ritme, molt lent, gairebé jugar caminant, veurem quan algú els exigeixi, però és que és el que és gairebé, diria que he tingut la sensació que era científic, o sigui, que era cuidar tots els detalls, era molt quirúrgic per aprofitar el talent de Messi, que m'ha semblat que és que com algú pot entendre un esport tan bé, o sigui, com pot conèixer tots els racons del joc, perquè ara, clar, no té condicions físiques per explorar-la a través del canvi de ritme o de la desmarcada, però és que selecciona els esforços, els fa quan toquen, quan no fa els esforços, està constantment escanejant tot l'espai per saber si està bé allà, si ha d'anar una miqueta més enllà, o sigui, és com si tingués apamat tot, o sigui, com si sapigués què passarà en l'instant posterior a l'acció. I clar, això és un avantatge, perquè ningú no ho sap, excepte ell.
3: Sí. Àlex, ara l'Àlex Dalmas ha preparat tots aquests detalls que explica el Ricard, que segurament part del mèrit és d'Scaloni i el cos tècnic de l'Argentina, perquè preparen un escenari perquè Messi, amb gairebé 39 anys, continuï sent tan determinant com ho va ser la passada matinada. Àlex, tu et vas quedar en directe a veure el partit.
7: Jo, primera part en directe i 10-15 minuts de la segona, i els altres els he recuperat.
3: O sigui, no vas veure el 3-0, que per mi és el gol més marca de la casa?
7: No, és que pensava que... Jo, sincerament, Xavi, pensava amb els dos que ha marcat ja...
3: A veure...
7: Ja ho dono per fet i després, doncs, no.
3: El primer gol és a la primera part, és un xut fort des de fora de l'àrea. Potser podria haver fet alguna cosa més Lucas Zidane, el fill de Zidane, el porter d'Algèria. El segon gol és un gol d'oportunisme, o sigui, aprofita un mal refús de Lucas Zidane a l'interior de l'àrea i remata des del punt de penal amb la dreta. I el tercer gol, per mi, és que l'hem vist tantes vegades, aquest gol. Messi, jugant al mig del camp, condueix una mica, obre l'esquerra, com quan ho feia amb Jordi Alba, i va buscar l'espai amb la pausa precisa i necessària perquè la resta de defenses o els defenses rivals, en aquest cas els d'Algèria, s'enfonsin una mica i ell trobi l'espai a la frontal de l'àrea per controlar amb un toc i no diré fer una passada de a la xarxa, perquè el xut va ben picat, però no la rebenta, la posa ja al costat del pal. És el típic gol de Messi, el que li va fer el Madrid al Bernabéu en aquell 2-3 quan aixeca la samarreta i ensenya el seu número. O sigui, l'hem vist tantes vegades i dius, com és possible? Primer, que ho continuï fent així. Segon, que ningú no el detecti. I tercer, que marqui la diferència d'aquesta manera. Ara repassarem els números de Messi, que els té el Sergi Andreu a mà. Però, Àlex, a veure, tots aquests detalls que m'has dit que has detectat i has analitzat sobre l'estructura futbolística de la selecció argentina al voltant de Messi.
7: Sí, primer de tot, Messi marca la diferència perquè és el millor, perquè és el més complet i el més adaptatiu, eh? Però sí que hi ha una sèrie de mecanismes, de contextos, de regles que ajuden a que Messi pugui ser determinant i que l'equip el pugui trobar. D'entrada al sistema, aquest 4-4-2 que ja vam veure al Mundial de Qatar i que és molt similar, però que jo crec que ahir el vam veure encara més marcat i, diguéssim, més precís i amb tothom sabent què ha de fer, quina feina ha de desenvolupar. Messi juga de segona punta caient a la dreta, no? Caient al seu perfil bo i
3: per tant, fer la diagonal, no? Però,
7: exacte.
3: O sigui, és 4-4-2, Messi juga com si fos per darrere del punta, on jugava Griezmann a l'Atlètic de Madrid, on jugava Julián a vegades
7: al City,
3: i cau una mica a la dreta per rebre i perfilar-se en el seu perfil bo. És així, eh?
7: Correcte. Després, una de les claus està, o la gran clau està en els seus jugadors més propers, aquesta línia de 4. Si anem a l'interior dret, que és Rodrigo de Paul, el doble pivot és Enzo i McAllister, però Rodrigo de Paul fa allò que, si recordeu, feia una mica Rakitic en el Barça de Luis Enrique, que és jugar posicional, és a dir, ell no és l'encarregat d'estirar de per la profunditat, però sí de saltar les pressions i de compensar tot allò el que no arriba a Messi, és a dir, mantenir l'ordre en aquell sector on Messi pot fer el que vulgui i anar a rebre on vulgui, no? Per tant, el primer rol és el sistema, el segon, el rol de l'interior dret, de Rodrigo de Paul, el tercer és el del nou, és a dir, l'altre davanter, que ahir va ser Lautaro al principi i després Julián, perquè és un davanter que està absolutament destinat a anar a les ruptures, a estirar constantment la seva defensa, perquè per generar més espai entre línies i perquè es creï una àmplia zona de recepció entre els tres migcampistes més a la base i aquest davanter, per tant, molt espai per Messi. I l'últim actor, i jo no diria que menys important, sinó gairebé el més important, és el banda esquerra, que en el seu dia, és a dir, a Qatar era Di Maria, i ha desaparegut Di Maria, i vam veure Almada i després Nico, no? Que és un interior que fa tot el contrari a De Paul, és a dir, dona amplitud, dona profunditat, estira, fa la ruptura, s'ofereix en llarg. Per què? Per estirar encara més tot aquest vestit, diguéssim, i perquè Messi tingui una zona on per poder rebre. De fet, dos dels tres gols, i compte que li anulen un altre gol, venen en situacions on contacten amb ell, ell pot girar, ell pot activar aquesta conducció o aquest xut que ja el coneixem tots.
3: Aquí Ricard i Emèrit d'Escaloni, que és un entrenador de jove, ja va guanyar el Mundial a Qatar, o sigui, ja té mèrits i té currículum, però a Qatar ja vas detectar que Escaloni tocava més l'equip del que molts podien pensar a priori per la seva inexperiència. És un tècnic que futbolísticament és interessant també, sense ser cap revolucionari. Ricard.
8: Perdona, Xavi, perdona.
3: Dic que Scaloni també té el seu mèrit i incideix
8: molt
3: en el joc. Ja ho vas detectar fa 4 anys a Qatar i l'evolució sí. És aquesta també.
8: Sí, sí, i és que tinc la sensació que han triat un full de ruta, un pla, i que amb tots aquests matisos que explicava l'Àlex, tothom és molt conscient del seu rol.
6: O sigui, jo no m'atreviria a dir que veure Argentina és atractiu. No m'ho atreviria a dir. Per què? Perquè som molt conscients de les seves limitacions. I avui el que han fet és que el ritme fos molt baix i han hipnotitzat Algèria, que és una bona selecció. En moltes fases del partit l'han domat, l'han eliminat de la seva capacitat per atacar el partit. O sigui, l'han arrossegat on volien. Però és que saben perfectament quin partit els hi convé. O sigui, trobo una selecció molt madura, maduríssima, i que tot gira al voltant de Messi. Perquè, clar, ara parlàvem de Cristiano. Tenir un jugador com aquest, d'alguna manera, et condiciona. És que és impossible pensar-ho d'una altra manera. Et condiciona perquè hi ha un jugador que marca diferències, però que no pot repetir molts esforços, que no els pot encadenar, que no podrà anar a la pressió permanentment, que no podrà jugar un contra un, però que saps que, en canvi, et dinamitza el joc, a diferència de Cristiano, perquè Messi té més capacitat per aparèixer en qualsevol zona del camp. Ell apareix, ell decideix quan accelera, busca una paret, li tornen, busca una apertura, li tornen, sempre per finalitzar les jugades el tenen al cap, a vegades excessivament. Hi ha hagut una transició que De Paul ha volgut jugar amb Messi i és que aquella pilota no hi cabia, i Messi li ha dit, passa-me-la per sobre. O sigui, saben que tot finalitza allà, però que tot comença allà, i que Messi és un actor, però que s'ha de jugar el que pot Messi, no se li pot demanar altres coses. I m'ha semblat d'una maduresa i m'han convençut molt, molt. O sigui, tinc ganes de tornar a veure l'Argentina, encara que no sigui un partit excitant ni un equip exuberant. Però a mi aquesta intel·ligència que Scaloni ha aplicat per dirigir un grup, quan semblava que el 2022, si ho recordeu, anàvem fent una mica ara Enzo, ara Lisandro, ara Julián, doncs tot allò s'ha ordenat, i de cop i volta ara, no només el 2022, sinó que ha arribat el 2026 amb la mateixa idea, amb els mateixos actors, i han fet un primer partit molt convincent contra una selecció que no serà fàcil de guanyar, l'algeriana.
3: Sònia, tu que el coneixes bé, a Messi te l'esperes amb aquesta versió tan voraç?
5: Bé, jo crec que la seva voracitat està fora de dubte. Una altra cosa és que l'edat li ho permeti. Jo m'havia passat, crec que ho comentava de passada abans el Ricard, a mi m'havia passat que jo els últims partits sencers que li vaig veure a Leo Messi són a Qatar. És a dir, jo a l'Inter Miami l'he vist molt poc, he vist els gols, però no l'he vist. I aleshores tenim aquella sensació que la Lliga nord-americana és el que és i que tenia molts dubtes respecte a l'actuació de Messi en aquest Mundial en gairebé 39 anys. I el que em passa durant ahir veient el partit, que no sé si us passa a vosaltres també, és que dedueixo que no per tot el que heu arribat a portar d'Argentina, però que a mi em passa que jo no vaig veure l'Argentina, vaig veure el partit de Messi. Yeah. Jo estava absolutament pendent tota l'estona del que feia Messi al camp.
3: Ens hem quedat fins a les 5 de la matinada gairebé per veure Messi. També l'Argentina, però sobretot
5: total,
3: Messi.
5: Sí, però que vull dir que els ulls se m'anaven constantment, yeah, encara que la pilota estigués a una altra banda, el que estava fent Messi. En què ell camina, però s'està ubicant tota l'estona per poder rebre, i que totes les pilotes que passaven per ell milloraven, sí, totes.
6: Però jo crec, Sònia, que el context col·lectiu que han generat fan que tu miris Messi. Ells volen que miris Messi, perquè tothom mira Messi en aquell equip. És a dir, no fan un partit on Messi és una peça. No? Per mi, Messi és el centre de tot el que es fa. I jo crec que això també ho ha aconseguit Scaloni. És a dir, el context col·lectiu que li han generat és l'ideal perquè tothom miri Messi, perquè Messi brilli. Bé, que és que podria estar jugant com Rafa Nadal va dir al Magro fins als 65
3: sí,
6: anys.
3: Sí, guanyant Roland Garros. Sí,
6: continuarà sent el millor.
3: M'indica que ara mateix podem connectar amb un internacional argentí. Crec que té relació amb Scaloni.
9: Hola, què tal? Buenas noches.
3: Martín Posse, es Martín Posse. ¿Qué más has podido dar Messi? ¿Qué vos dices tú de Messi?
9: Bueno, primero agradecer que es argentino. Y después creo que aún sigue demostrando que es el mejor del mundo y que cada partido se supera y que, bueno, creo que siente la camiseta como nadie, y la verdad que es un placer verlo jugar. Ojalá lo podamos tener mucho tiempo más.
3: El Cholo Martín Posse va ser jugador de l'Espanyol 7 temporades entre el 1999 i el 2006 i va decidir quedar-se a viure a Catalunya. Va ser internacional per l'Argentina en 3 ocasions. Vas quedar-te ahir a veure el partit de matinada, l'Argentina-Algèria, que començava a les 3 de la matinada a Barcelona?
9: Sí, me quedé porque, bueno, mis hijos compraron entradas en un sitio ahí en Pueblo Español que transmitían el partido y fuimos toda la familia ahí a verlo.
3: ¿A las 3 de la matinada? ¿Y había mucha gente o qué?
9: Mucha, sí, me sorprendió. La verdad que sí, mucha gente joven sobre todo y la verdad estuvo muy, muy divertido.
3: Hubo pasa bien, ¿eh?
9: Sí, muy bien. Pasa que, bueno, nosotros somos muy... muy forofos, gritamos los goles con mucha pasión y creo que era el mejor sitio porque tal vez acá en mi casa los vecinos se hubieran quedado seguramente.
3: Aquí ya, les hores de la matinada, entre les 3 i les 4. I escolta'm, la gent suposo que et reconeixia.
9: No, bueno, al final, bueno, alguna sí, pero fui a pasarlo con amigos, mi familia y la verdad que a disfrutar del partido.
3: Tu t'esperaves, Cholo, aquesta versió tan decisiva, tan determinant, tan voraz de Leo Messi en aquestes alçades de la seva carrera?
9: Es que Leo te sorprende todo el tiempo. No te... La verdad que no... Todo, en todo momento aparece cuando tiene que aparecer. La verdad que ha hecho cosas impensables en el fútbol y hoy si en día hay alguien que te tiene que sorprender es él y lo hace constantemente, por eso la verdad es que lo disfrutamos un montón y nos alegramos mucho porque sabemos también lo que ha sufrido y bueno, supuestamente es el último mundial y creo que lo está viviendo con mucha intensidad.
3: ¿Y confías tú en arribar tan lluny como a Qatar aquesta vegada amb la selecció argentina?
9: Yo sí, yo soy muy muy fan de mi selección. Y sí que la veo bien, la veo con una buena renovación también, con chicos que han ganado un mundial y son jóvenes y que están a muy buen nivel, pero yo creo que el equipo humano que han hecho el cuerpo técnico y todo su plantel en dando esta continuidad, creo que es la humildad que tienen como para jugar y lo inteligente que son cuando juegan y cómo juegan, y juegan realmente muy bien, y es muy bonito verlos. Yo tengo mucha mucha confianza.
3: O sigui, tanta confiança com per pensar que pot caure un altre Mundial, seria el segon consecutiu, que això pràcticament no ho ha aconseguit ningú.
9: Sí, la ilusió nunca se pierde, entonces viendo cómo juegan estos chicos, la verdad uno se tiene que ilusionar, ¿no? Los argentinos somos fáciles de ilusionarnos rápido y después del partido de ayer mucho más todavía.
3: Escolta'm, Scaloni, tu el coneixes personalment? Vaig coincidir a la Lliga Espanyola.
9: Sí.
3: I després sí, tenim contacte, sí?
9: Sí, hemos jugado en contra mucho tiempo juntos, hemos compartido aviones, hemos compartido alguna situación en cercanía, tenemos muchos amigos en común, y la verdad que es un chico que es muy humilde y es lo que transmite, es muy sincero, es auténtico y se nota en cada rueda de prensa, en cada declaración, en su forma de ser y no ha cambiado desde que yo lo conozco, desde cuando era jugador.
3: Usted guanyats a tu, ja es veu, i a tots els argentins, Scaloni, eh?
9: Sí, sí, sí.
3: El pròxim partit de l'Argentina el tens anotat a l'agenda?
9: Sí, sí, sí, Austria, ahí lo tenemos todo.
3: Dilluns a les 7, repetireu, sí, ja teniu entrades per Poble Espanyol.
9: Bueno, sí, supongo que sí, porque eso se encarga mi hijo, el mayor, así que... Somos de cábalas nosotros, así que bueno, lo más probable.
3: Martín Posse, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Mundial al Club de la Mitjanit.
9: De nada, buenas noches.
3: Sergi, mentre es parlava amb Martín Posse, sentenciat a Anglaterra, ha fet el 4-2, gol de Rashford.
4: Rashford, que ha rebut una pilota a l'interior de l'àrea, perfilat a l'esquerra, ha fet un retall, ha xutat amb la dreta entre el porter i el pal esquerre de la porteria. El quart d'Anglaterra guanya 4-2, som ara al 88, el gol ha estat el 85.
3: Bon gol de Marcus Rashford, que havia entrat feia 15 minuts
4: per
3: Anthony Gordon, sí, per Flash Gordon, com diu el Jordi Costa. Tram final del partit, sembla que això està sentenciat força bé a Anglaterra, Ricard, Àlex.
10: Molt bé, molt bé. Aquesta segona part la recuperaré perquè he tingut la sensació que han passat moltes coses
6: i m'ha agradat bé, el que he vist per sobre, però és que hi ha hagut moltes oportunitats, no, Sergi, a la segona part, sí. És que ha estat constant.
4: Sí, sí, sí, sobretot a Anglaterra, però fins i tot hi ha hagut un moment que s'ha estirat també Croàcia, n'ha tingut un parell, no diria de molt clares, però també d'aproximacions a l'àrea.
3: El partit sembla decidit, falten dos minuts, minut 88, 43 i mig de la segona, Anglaterra 4, Croàcia 2. A veure, Sergi Andreu, dades. Amb els 3 gols contra Algèria, quants gols ha fet Messi als Mundials?
4: 16.
3: 16. Igual a l'alemany...
4: Igual a l'alemany Klose, que era fins ara era el màxim golejador en la història dels Mundials.
3: Quins golejadors tenen al darrere en aquest rànquing?
4: Ronaldo Nazario amb 15, Mbappé amb 14. Ahir Mbappé va fer 2 amb el França-Senegal i va arribar aquests 14 gols als Mundials.
3: Qui creieu, molt ràpid, qui creieu que acabarà al davant de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials en aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà? Messi, Mbappé, Messi i Mbappé. Messi, 16 gols, Mbappé, 14 gols. Ricard?
6: Jo, després del que he vist, Messi.
3: Messi, eh? Àlex?
7: Messi i Mbappé, els dos.
3: I Sònia?
5: I és que crec que França farà molts gols en aquest Mundial. Potser Mbappé.
3: Potser Mbappé. I, home, Messi, algun penal li xiurà a favor a l'Argentina.
5: No, sí, sí, sí. Li té ara 2 gols de marge.
3: Perquè, màxim golejador d'aquest Mundial, us imagineu més a Messi, Mbappé, Kane, que ha fet 2 gols, o Haaland, que ahir també va fer 2 gols.
6: Home, màxim golejador, potser Mbappé.
3: Potser Mbappé, eh? I tu has dit Kane, eh, Àlex? Sí. I sí, la Sònia té alguna aposta?
5: Jo crec que Mbappé.
3: Mbappé. Messi 3 gols, Mbappé 2 gols, Haaland 2 gols, Havertz 2 gols a l'alemany i
4: Kane
3: 2 gols, que els acaba de fer Sònia. Avui els jugadors de la selecció espanyola, Lamine Yamal i companyia, han tingut dia de festa concedit per Luis de la Fuente. T'has trobat algun jugador pels carrers de Chattanooga?
5: No, tot i que estan per aquí amb familiars i xatanugats, no és molt gran, però vaja, t'haig de dir que els companys de Mundo Deportivo explicaven que Lamine Yamal, per exemple, ha marxat a Nashville, que està unes 2 hores per carretera, per tant, no tots s'han quedat per aquí, però en qualsevol cas, vaja, tenien dia per descansar, dia per estar amb les famílies, i a partir de demà ja començaran a pensar en l'Aràbia Saudita i en com redreçar aquest primer partit, perquè jo crec que els ànims avui ja han començat a pujar com a mínim a la concentració. L'entorn no tinc del tot clar.
3: Ja, encara deu haver-hi nervis. El pròxim partit de la selecció espanyola, diumenge a les 6 de la tarda, contra l'Aràbia Saudita, i és com a mínim delicat. Us acomiado aquí, que m'espera la Resma amb la prèvia de la final de la CB, que farem tots els partits en directe aquí a la ràdio. Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Àlex Almàs, gràcies per ser una nit més al Mundial, al Club de la Mitjanit. Fins demà.
6: Bona nit.
5: Bona nit.
3: A veure, ara anem amb el bàsquet, final de l'ACB. Ernest Macià, bona nit.
10: Bona nit.
3: Demà és a les 8 del vespre, el partit comença la final. Amb quines expectatives, amb quines opcions per al Barça?
10: Mira, això fluctua molt des de diumenge, que veus el València i dius això pot ser un 3-0, ja t'ho vaig dir al sí. programa, un 3-0 com a molt 3-1, i a mesura que avancen les hores vas agafant consciència, recordes altres finals que també et pensaves que ho enllestirien per la via ràpida i la va acabar guanyant. Per tant, és molt important, almenys els dos partits a València, sorprendre en un, en el primer, potser en el segon. A l'Eurolliga recorda que el Barça va guanyar a València un partit que el València no en va ficar ni una, o tenia un percentatge d'un 20% en triples. Si es dona el cas, doncs, que això passa i el Barça té qualitat a Eurolliga, ja no és un equip ACB, eh? ja té qualitat a Eurolliga, doncs jo crec que el València el respectarà, el València se'l mirarà una miqueta més, i físicament, si el Barça ha pogut descansar, doncs potser no li serà tan fàcil a València. Això sí, estem tots d'acord.
3: T'atreviries a posar percentatge? T'ho vaig demanar el diumenge.
10: Sí, sí, però vaig dir un 30%.
3: Vas escapolir de les comeses?
10: No, vaig dir un 30% al Barça.
3: Ja està prou atent.
10: I ara que potser hi he pensat una miqueta més, et diria potser 40.
3: 40, puges una miqueta.
10: Sí, una miqueta.
3: Puges una miqueta.
10: Tot dependrà de què passi. Si el València ve al Palau amb dos partits, jo crec que serà impossible. Si en canvi venim al Palau amb un 1-1, jo no dic que el Barça guanyi els dos, perquè no, però ja crec que més o menys tenim garantit el cinquè,
3: yeah.
10: Perquè no crec que el Barça perdi dos partits amb el València. No ho descarto, perquè són una màquina de fer bàsquet, aquesta gent és una passada. No ho descarto, perquè semblen Golden State, però jo crec que si marxem amb un 1-1 de València, potser hi haurà emoció.
3: El Barça ja hi és a València, ha viatjat avui
10: al migdia, sí.
3: I tu...
10: Amb autobús.
3: Tu com hi vas?
10: Jo vaig amb cotxe,
3: cotxe
10: de l'empresa.
3: Demà,
10: sí,
3: eh?
10: Sí.
3: Demà, amb la Lloberes?
10: Sí.
3: Demà amb la Lloberes, perquè a Catalunya Ràdio farem tots els partits d'aquesta final ACB a partir de demà a les 8 del vespre a l'antena principal, antena FM de Catalunya Ràdio, aquesta final de l'ACB. on hi ha el Barça i també hi ha el València de Pedro Martínez.
10: 15.500 persones, està tot venut.
3: A València?
10: Sí, sí.
3: I aquí també s'omplirà el Palau, segur. Sí, també. Gràcies, Ernest, que vagi molt bé aquesta final.
10: Gràcies, Xavi.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: ens watchen.
1: Sergi Andreu, quant falta perquè acabi l'Anglaterra 4, Croàcia 2?
2: Minut i mig.
1: Minut i mig per arribar al final del partit, ja amb el temps afegit. Croàcia ha tingut una oportunitat per fer el 4-3, però vaja, el partit ja està decidit. Un bon partit per aquesta victòria d'Anglaterra. Anglaterra 4, Croàcia 2. Els anglesos, entrenats per l'alemany Thomas Tuchel, sumaran els 3 primers punts en aquest Mundial. Moment de tancar el programa, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història de la música i dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha volgut recuperar la vida que va perdre ahir quan va posar La vida loca de Ricky Martin, la cançó del Mundial de França el 98, perquè avui l'elecció és incontestable. El Waka Waka de Shakira, la cançó oficial del Mundial de Sud-àfrica l'any 2010. Possiblement la cançó del Mundial més popular de totes les que s'han fet. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure el Ghana Panamà o l'Uzbekistan Colòmbia. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit fa poca estona. Segons acaba de confirmar la Casa Blanca, això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran, que entra en vigor, per tant, ja, inclou un pla de recuperació per a la República Islàmica valorat en uns 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Viena, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix aquest acord.
5: Baixa l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
4: Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat d'augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Més notícies, Oriol Pujador.
6: Els bombers continuaran treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i es continua ara remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de conreu de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallarols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, en declaracions al Catalunya Nit.
7: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
6: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i 10% terreny forestal.
4: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que, segons ell, l'expresident Rodríguez Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. En una entrevista a El Hormiguero, d'Antena 3, ha mantingut aquesta nit l'ombra de sospites sobre el polític socialista.
8: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
4: Això passa hores després que l'expresident espanyol ha comparegut davant del jutge aquest dimecres. El magistrat ha descartat mesures cautelars contra Zapatero.
6: L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de trens a la R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable d'aquest sindicat.
9: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
4: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència de Filla de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021 va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026. Els premis s'han entregat aquest dimecres al vespre al Disseny Hub de Barcelona.
6: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a interior d'illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. El Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de joc.
4: Als esports, el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028.
6: El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
4: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blaugrana considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
6: Mentre el Madrid ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries que siguin pertinents.
4: I el Mundial de Futbol, jugada aquest dimecres, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1 i Anglaterra 3, Croàcia 2.
3: Fins aquí les notícies.
0: Les dones i els dies.
2: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
2: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
12: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
2: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
13: És tan fort que cada vegada que hi penso...
2: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
14: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
2: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
15: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
2: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
16: És un dia feliç.
2: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i el web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.

Avui intentarem començar bé. Intentaré pintar de civisme i de bona educació aquesta entrada del programa per contrarrestar altres dies que tots plegats estem una mica més negatius. Quan les coses no es fan bé, s'han de dir, però quan un dia trobes algú que fa les coses bé, que fins i tot et sorprèn, perquè sempre ens costa més veure les coses positives, doncs també m'agrada explicar-ho. Avui he hagut d'anar a comprar un regal i com que no tenia molt clar per on tirar, he decidit anar a uns grans magatzems, cosa que no acostumo a fer gaire, però he pensat que allà, si no m'agradava una cosa, segur que en trobaria una altra que em faria més el pes. I ha passat això, que la primera incursió ha quedat allò descartada, perquè no trobava res que em donés confiança, i la segona decisió que he pres ja ha estat més encertada, i al final l'he comprat satisfeta el regal, esperant que la persona que l'ha de rebre li agradi tant com a mi. Baixava amb una bossa en una mà i he recordat que necessitava també comprar pa i he pensat, ja que hi soc i aquí s'està fresquet, aprofita i compra aquí un pa rodó tallat i així ja no m'haig d'aturar enlloc més i puc tornar cap a casa a dinar. Aleshores ja portava dues bosses, una cada mà. He pujat les escales per agafar una de les sortides dels grans magatzems i quan he arribat a la porta, que ja em portava a l'exterior, una noia que entrava i m'ha vist amb les mans ocupades, m'ha aguantat.

0: calla, que ho demanaràs als ignorants, a veure si algú sap d'on procedeix aquesta expressió que a mi m'ha deixat bastant parada. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Són les 12 i 11 minuts. Comencem aquí un altre programa de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom a punt, pendent de trucar, d'escoltar, d'aprendre, com nosaltres, com cada dia. I com avui mateix ja ha marcat el 93207474, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit. Hola, Maria Rosa.
2: Ara...
0: Ai, que no he sentit la primera frase perquè no has entrat bé. Maria Rosa, disculpa.
2: Perdó. Que dic que, com sempre,
0: sí,
2: al peu del canó.
0: Home, tu diràs, la primera, només faltaria.
2: Ah, i això m'agrada.
0: Clar, ben fet.
2: Vol dir... Dit això, el Lluís, el primer ignorant que va trucar abans de passar jo amb antena.
0: Sí, sí.
2: La caixa.
0: Sí.
2: Rectifico. La caixa, no. Actualment és CaixaBank.
0: Sí.
2: Quina és la diferència? La caixa era amable, ajudava a la gent, eren encantadors, però ara no és la caixa. Torno a repetir. És CaixaBank. És un banc. I des de que es va convertir en banc, el tracte ha canviat. A veure, dit això, actualment què queda de tot el que s'ha anat absorbint? CaixaBank, BBVA, Banc de Sabadell, jo crec que amb aquests tres n'hi ha prou. Per què dic tot això? Perquè la gent que tenim l'edat que tinc jo, 80 anys recient fets, enrere estàvem molt acostumats que anàvem a la nostra caixa d'estalvis i ens tractaven molt bé, però això, Marta, s'ha acabat.
0: Això ha canviat,
2: Ha canviat. És trist, però és així.
0: Però ha canviat amb tantes coses que abans t'agafaven el telèfon i et resolien coses i ara no hi ha ningú que s'hi posi, tots són màquines, no? Això també ha canviat molt.
2: Bueno, jo no m'agrada dir disbarats, però et diré, i ara permeta-m'ho, i que els ignorants em disculpin, els bancs que hi ha actualment són unos cabroncetes.
0: Que dit així queda més suau, no? Molt bé.
2: És així. A veure, tota la meva vida laboral ha sigut administració laboral. És a dir, que des dels 18 anys fins als 65, que em vaig jubilar, he tractat amb entitats bancàries.
0: Clar, i ho has vist clarament.
2: I
0: això,
2: l'experiència...
0: Sí, sí.
2: Bueno, les coses han canviat. Avui en dia els bancs que queden estan per fer diners i no crec que es preocupin de que la gent de la nostra edat tinguem problemes, és igual.

0: ens tracten, no ens tracten bé. Jo de CaixaBank, per amics, en sé de moltes coses i molt greus. Evidentment, no les explicaré, perquè només amb el Lluís el que va explicar ahir n'hi ha prou. Hi ha moltes més coses. Ara bé, a veure si això d'alguna manera es podria resoldre, que tinguin una mica de respecte amb els que tenim diners. Pocs o molts.
1: Sí, sí.
0: Dit això.
1: Molt bé, Maria Rosa.
0: Una cosa més molt breu. Com que el dia 16 vaig fer 80 anys, el dia 16 ho vaig celebrar amb amics. Perquè la meva jove no podia fer festa. Avui l'hem celebrat consogres, jove, fill i jo. Hem anat al Sempruniana.
1: Mira-la ella, mira-la ella.
0: Oh, mira-la ella.
1: Molt bé.
0: Som clients bastant habituals.
1: Molt bé. I hem fet la festa allà, amb l'Ada.
0: Hem fet la festa allà. I com que el meu fill és un sol, quan hem acabat de dinar postres i tal, s'han anat un momentet, ha demanat una ampolla de cava, i ha vingut l'Ada per allà.
1: Ai, que bonic. I t'ha felicitat l'Ada.
0: Home, m'ha abraçat, m'ha fet dos petons.
1: Que bonic, que bé, Maria Rosa. Me l'alegro.
0: I, perdó, breu, li ha dit, ella ja ho sap, la segueixo molt. L'últim comentari que li he fet el dia que tu vas parlar amb ella.
1: Sí.
0: I em diu, carai, sí que te'n vas tard a dormir. Dic, oi,
1: cada tant. Dia a les dues li has de venir, no?
0: Tinc sí, vacances sí. Indefinides.
1: Clar, tu mateix, clar, ella no, que va molt d'hora, va molt d'hora.
0: Avui m'he extès una mica més.
1: Ja està, t'ho perdonem.
0: Demano disculpes.
1: Molt bé, Maria Rosa. Gràcies per compartir-ho tot. Una abraçada molt gran.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau, bona nit. La Lluïsa, que està en ruta, espero que se senti bé, perquè fa estona pobra que s'espera. Lluïsa, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Sí, sí que se sent bé. Digues, Lluïsa, com sí, estàs? Sí.
2: Mira, bé, ara torno, bueno, vaig a caçar cap a Arenys de Mar, i tinc por que se m'atagui per la carretera.
1: Sí.
2: I, bueno, he sentit que comentàveu això d'autoorden.
1: Sí.
2: La procedència. Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem posat una cuidadora, només el meu horari de matins, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden.
1: Sempre diu això,
2: molt sovint,
1: però
2: eh?
1: Per dir de res, no? Perquè, clar, jo li dono les gràcies a aquesta noia. Jo no li he demanat res, perquè una cosa és que tu li demanis... Sí, no. Clar, ho diuen
2: jo
1: les...
2: Jo tampoc... Ja... Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, eh? A tu orden, a tu orden.
1: Ai, quina gràcia, no ho havia sentit mai. Per tant, és de Venezuela. Sí. No, no, molt bé, mira, veus com jo tenia raó.
2: El meu és de Venezuela. No sé si és d'altres llocs, però de Venezuela segur, eh?
1: Ho diuen segur, molt bé. Doncs mira, ja sí. M'has tret de dubtes, perquè m'ha sobtat
2: em
1: molt.
2: Em va sobtar i fins i tot em vaig sentir malament.
1: Clar.
2: Perquè aquí no estem acostumats a dir, vaja, ens tractem de tu i tu i d'igual i igual. I el fet de dir a tu ordi, nosaltres podem agafar com una mica d'una estructura de piràmide, no?
1: Sí, allò que...
2: I a mi no m'agrada.
1: Exacte, per això m'he sentit com no capitana i he pensat, no, si m'estàs fent un favor d'obrir-me la porta. Sí, sí. Doncs mira, Lluïsa, m'encanta que ens ho hagis explicat perquè així m'has tret de dubtes. Ara ja sé una cosa més. Moltes gràcies.
2: Pues moltes gràcies i jo, mira, és que no vull parlar molt perquè em sabia greu deixar-vos amb la paraula a la boca... i que se m'apegués la comunicació.
1: No, de moment se sent bé.
2: Prefereixo acomiadar-me ara.
1: Molt bé, doncs tranquil·la.
2: I moltes gràcies pel programa.
1: Gràcies a tu per trucar-nos i fer-lo més gran, també. Així que gràcies, Lluïsa, que arribis bé a casa.
2: Moltes gràcies, guapes, gràcies.
1: Adéu, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
1: Mira que, escolta'm, és que la gent, és que els ignorants ho sabeu tot, és que ho sabeu, sabia, que això avui ho resoldríem, avui o algun altre dia. Però mira, ho he resolt el mateix dia. A part de trucar al 93207474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, que deixeu al 667-220-148, i avui ens hem trobat aquesta pregunta que fa la Fina des de Nou Barris.
3: Me gustaría recibir la respuesta por parte de alguien experto en Constitución y en asuntos parlamentarios. ¿Es lícito que desde una tribuna el presidente del gobierno o alguien de su grupo parlamentario ataque a medios de comunicación hostiles o contrarios a su línea editorial o de pensamiento o de gobierno, los medios que discrepan? ¿No sería contravenir los principios que nos dio Montesquieu de separación de poderes, de alternancia en democracia y discrepancia sana, como digo, y libertad individual, personal y colectiva en pensamiento libre?
1: Doncs és la pregunta que vol que li contesti algú que sàpiga sobre Constitució, i és el que demana la Fina sobre aquests atacs a mitjans de comunicació des d'una una tribuna pública, per entendre'ns. Ara ens truca la Cristina des de l'esquerra de l'Eixample Barcelona. Bona nit.
4: Bona nit, Marta. Bona nit a tothom. Mira, l'expressió aquesta de suordes és una expressió de cortesia.
1: De cortesia? Mira,
4: sí,
1: tu.
4: I prové de Venezuela.
1: Ah, sí, sí, sí.
4: Bàsicament. Però és de cortesia, eh? És com, estic al teu servei, m'entens? Vull dir, és la manera de donar les gràcies.
1: Clar, clar. Però és que les gràcies li havia donat jo. Ella m'havia de cortar.
4: Ja, però ella agraïda de que tu li agraeixis,
1: ja,
4: no? És una expressió de cortesia.
1: Sí, sí, és el nostre de res és a su ordre.
4: Sí, exacte. Sí, sí, seria això. Eh?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé. Pues molt ja bé, està. Escolta'm, hem fet complet el mapa de l'expressió,
4: sí,
1: de Venezuela.
4: Ara ja pots dormir tranquil·la.
1: Sí, senyora, molt bé.
4: Sempre s'aprenen coses,
1: sempre,
4: en aquest programa.
1: Sempre,
4: i durant el dia, en diferents moments, en diferents ocasions, sempre sorgeix alguna cosa que sempre treus algo positiu.
1: És veritat, allò que diuen, no,
4: sí,
1: te'n vas a dormir sempre sabent una cosa més. O,
4: això mateix.
1: Si procures fer-ho, aconsegueixes, eh? Hi ha gent que no vol aprendre,
4: sí,
1: o que no vol saber coses,
4: bueno,
1: noves,
4: sí,
1: però no és el nostre cas, oi? Que no?
4: No, doncs perquè ja més aviat som curiosos.
1: Exacte.
4: Bueno, més les dones que els homes, poder, eh?
1: Però els que escolteu aquest programa, tots sou curiosos, així que...
4: Això sí, això sí.
1: Els ignorants, sí, tots sou curiosos.
4: Tots.
1: Molt bé, Cristina, gràcies.
4: Bona nit, gràcies.
1: Bona nit. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, és de l'Albert, des de Vilassar de Mar.
5: Una pregunta que fa dies que em volta, i cada dia en les notícies veus els polítics que surten i tal i qual i no sé què, i cada dia van un traje diferent, un vestit diferent, o sigui, sembla un passe de modes més que, jo què sé, que una escena política, i els diaris veiem el mateix. I fa dies que volto, qui paga això? Tenen un pressupost especial? No sé, li regalen? Perquè la veritat, a veure, jo te l'ho he d'en traje molts anys, i bueno, en fi, no te'l canvies cada dia.
1: Qui paga els vestits dels polítics? A veure qui respon, qui sap respondre aquesta pregunta que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar. I ahir que ens va trucar, crec que va ser en Jaume, parlant del tema de les baixes, queixant-se que algú havia vist que li feia mal la cama i que havia anat a demanar la baixa, doncs ens arriba una reflexió sobre les baixes dels joves de l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès.
6: Ahir un oient va parlar del tema de les baixes i es va sorprendre d'unes declaracions que va fer, que no és un cas real, jo crec, eh? Són unes declaracions que va fer el representant dels empresaris de Castella, que va dir, doncs, a veure, que els joves d'avui, que eren uns tous, ell va dir memos, això és el que va dir, va inclús comentar que ell tenia fills en edat jove adolescent, i que avui en dia es demanaven baixes per qualsevol petit problema que es produís dintre de la feina, qualsevol desencontre que hi havia, doncs, amb els caps o entre companys, i també, doncs, per qualsevol trencament de parella o qualsevol cosa sense importància. I l'oient, doncs, s'exclamava, no? De dir, ui, això, doncs, jo he treballat tants anys i això, doncs, és com que és una cosa increïble. A veure, el tema de les baixes és un tema que jo, que porto 30 anys a l'Institut Català de la Salut, baixa sense motiu, hi ha hagut sempre. Persones que exageren, hi ha hagut sempre. A vegades és més fàcil detectar-ho i a vegades és més complicat. Però, de tota manera, el senyor Garamendi, que és el representant de la COE, es va desmarcar d'aquestes declaracions i penso que ho va fer molt intel·ligentment, perquè determinar el tema mental en una persona i si aquest conflicte a la feina o el conflicte familiar és més o menys important, a vegades és molt difícil perquè la persona tampoc et dona tota la informació. Vull dir, a vegades és la punta de l'iceberg el que t'està comentant. Potser no només hi ha un trencament de parella, hi ha també un problema familiar greu aquí, o a vegades no només és que el cap li ha dit que fa això bé o malament, a vegades hi ha altres problemes, hi ha movings, hi ha altres temes aquí que a vegades no s'atreveixen a dir. Simplement aquella persona l'únic que et diu és que no vol anar a treballar perquè, bueno, vol evitar l'estressor que li està provocant i tal. Per tant, jo penso que hauríem de ser curosos amb tot aquest tema i els professionals fan tot el que poden amb el tema de les baixes. No donen les baixes sense pensar. A vegades és molt difícil i també hem de veure que si el professional es vol posar molt estricte i denega una baixa perquè li sembla que no hi ha prou fonament per donar-la, si després això té una... Vull dir, aquesta persona pogués caure amb algun problema greu o el que sigui, el responsable no deixa de ser el professional. Llavors, minimitzar el que una persona t'està expressant perquè dius, va, total, un trencament de parella o total, una bronca al seu cap, quan a vegades a darrere poden haver-hi moltes altres coses que se t'escapen, si després això té un desenllaç fatal que podria ser, doncs hi ha una responsabilitat molt gran per part del professional i a veure, ante la duda tampoc, davant el dubte tampoc et pots aventurar a dir, doncs tiro pel dret, no li dono o si li dono. És molt més complexa que tot això.
1: Molt bé, doncs com que és algú que coneix des de dins el sector, doncs ens ha quedat claríssim la reflexió que ens feia l'Àngels des de Sant Cugat sobre les baixes laborals. Ens truca el 93207474, la Pilar des de Sant Just. Bona nit.
7: Hola, bona nit. No, jo volia fer una queixa perquè fa molt de temps que us volia trucar i allò que dius, va, no val la pena, no m'atrevia, però dic, és que estic molt, molt farta, molt farta de tant de futbol, de tant de futbol, de tant de futbol. Que fins i tot pues, trauen les programacions que fan a la tele o així.
1: Pel Mundial vols dir, Pilar? Ara, sobretot. Perdó? Pel Mundial de Futbol estàs dient, ara?
7: Sí. I després per ràdio també, tu poses el ràdio a totes hores tens comentaris del futbol a futbol. I jo no sé de ser l'única, però la veritat és que jo estic ben avorrida amb tot això, estic molt avorrida.
1: Estàs molt avorrida.
7: I el diumenge a la tarda, mira, a la 1, a la 2 i a la 3, pues, futbol. Jo aquí, parlant amb els de casa, dic és que no hi ha dret. Sort que els de casa no són fanàtics, però...
1: Clar, perquè si no tens la tele ocupada amb futbol tot el cap de setmana, Si ho fossin, no?
7: Sí. La tele, la ràdio, i a totes hores, a migdia, jo que de vegades escoltava, assistia a la cuina, escoltes alguna cosa, però posa el ràdio, posa una emissora, futbol, posa l'altra emissora, futbol. I, francament, és que jo vaig, hem de ser l'única, però estic avorrida.
1: No, segur que no ets l'única, hi ha molta gent que es queixa. Vull dir que...
7: El que passa és que potser la gent no s'atreveix, a mi m'ha costat molt de trucar-vos,
1: No, dona, no, aquí no passa res, aquí pots trucar i pots quedar tan ampla i tan tranquil·la de dir-ho, només faltaria, per això estem, d'acord?
7: Bueno,
1: molt bé. Gràcies per fer-ho.
7: Gràcies, bona nit a tothom.
1: Adéu-siau, bona nit.
7: Adéu. Bona nit, adéu.
8: Històries de nit.
1: No es pot dir pas que a la nit dels ignorants no estirem del fil, perquè si la setmana passada, en aquestes històries de nit, vam entrevistar un disc jockey professional, avui seguim explorant les nits de festa i ho farem amb una ballarina professional. A Reus hem trobat l'Erika Perelló, Erika Avegent, a les xarxes, 27 anys, que treballa com a ballarina i animadora des d'en fa 17 i que, juntament amb una companya, ha muntat la companyia de The Bliss, dedicada a crear shows i espectacles a mida, una proposta que pot capgirar del tot qualsevol nit. I amb l'Erika hi ha parlat el nostre company Domènec Sobirà.
9: Erika Avegent, bona nit.
10: Bona nit.
9: Avenged. No sé si ho he dit molt bé, em sembla que molt català no és, i tampoc és un cognom, no? D'on surt? Què vol dir?
10: Ve d'un grup de música de heavy metal que a mi m'agradava quan era petita i així es va quedar.
9: Val, val. En tot cas, és el teu nom a les xarxes. I aquesta que sona és la música que podríem escoltar en un dels vostres shows per un casament. En què consisteix aquest espectacle per un casament?
10: Bé, doncs, el que més solem fer són el que s'anomenen hores loques, que és quan comença la festa, després del ball nupcial. És una hora on no podem desvelar molta cosa, però passa de tot. Surten molts tipus d'artistes, fem ballar la gent, fem concursos, hi ha un munt de materials diferents, llavors no paren de passar coses. Apareixen xanquers, apareixen performers, pot haver-hi de cop un acròbata penjat, algú repartint xarrups, sí, és una bogeria durant una hora.
9: I si et pregunto enmig de tot això, quina és la teva professió, el paper que tu hi fas específicament?
10: Mira, jo sóc ballarina professional, porto treballant professionalment des dels 17 anys i el que faig és gestionar tot el que és la proposta artística amb les músiques, les artistes, els vestuaris, juntament amb la meva sòcia Lorena, que som dues, i també participem de forma activa sent ballarines, especialistes de foc, i ara estem aprenent a anar en xanques, o sigui que una miqueta de tot.
9: Aprenent a anar amb xanques?
10: Sí, sí.
9: Però tu ets professora de dansa, també, no?
10: Sí, jo tot això compagino, sobretot a l'hivern, que la temporada com que baixa, amb classes de dansa, sobretot urbana, però faig una miqueta de tot, a diferents escoles de dansa.
9: I com passes de ser ballarina a muntar la teva pròpia empresa?
10: Doncs mira, la veritat que tot això va ser molt orgànic, va ser com a molt natural, no ho teníem pensat. La cosa és que ens van trucar per treballar en un dinner show a l'estiu a la meva sòcia Lorena i a mi, que clar, en aquell moment no ens coneixia. Que nosaltres havíem d'estar treballant tot l'estiu en aquest restaurant fent l'espectacle mentre la gent sopa. Què va passar? Que després d'aquest estiu treballant al restaurant, a l'obrir l'Instagram i posar totes les fotografies, ens van començar a trucar de llocs perquè vinguem a fer espectacles. I una cosa rere l'altra, vam acabar doncs, acabant fent una companyia molt més gran, amb molts artistes i cada cop amb coses més grans.
9: Molt bé. Ara que deies això de les coses més grans, vas actuar, si no m'equivoco, a la presentació de la Kings League al Camp Nou, no?
10: Sí, sí. Va ser molt guai a la Kings League allà al Camp Nou. Va haver algun fallito tècnic, però bé, com a experiència va ser brutal. Molt, molt guai.
9: Parlant d'anècdotes, suposo que en deus tenir moltes, de bones i de menys bones, potser. Va, explica'm en una de bona.
10: A veure, una de bona... És que hi ha... Mira, festes majors, que aquí passa de tot. Una vegada, dos noies de la companyia van anar a un poble, hi havia pues, el típic festa major, i en aquell poble hi havia bous. I quan van arribar els van dir que anessin amb molt de compte perquè un dels bous s'havia escapat, estava corrent pel poble i no sabia on eren. A més, aquell dia va ser com estrany perquè on les van posar a ballar, perquè clar, moltes vegades anem a llocs que tampoc estan preparats 100% per portar artistes. Pues van acabar ballant en una barra on hi havia un munt de fuets penjats. Sí, és que no sé.
9: I el bou va arribar a aparèixer?
10: No, almenys amb elles no els va trobar, o sigui que...

0: Erika, canviem de música. Aquesta que sona ara podria ser, m'heu dit, en un dinner show. Què oferiu aquí?
1: Vale, un dinner show és un concepte totalment diferent. El que fem és aportar un vestuari, unes coreografies, una música molt específica al moment en el que la gent està sopant. La gent està en ple sopar. Nosaltres apareixem amb diferents propostes, depenent una miqueta de la temàtica i de l'espai que hi hagi. Llavors, el que estem fent actualment el fem a Saló, en un restaurant que es diu Sexy Cat, i és una temàtica tribal. I el que fem és fer passes de coreografies amb aquest tipus de música mentre la gent va sopant.
0: És gaire diferent treballar de dia o de nit?
1: Molt diferent, no té res a veure.
0: Què canvia?
1: Mira, de nit, el primer, de nit, el tema dels horaris. Vas al revés de tothom, les coses com són. I sobretot, de molt, que quan tothom té festa, quan els teus amics tenen festa, quan la teva família, tu no pots ser. Perquè justament tu estàs treballant perquè la gent pugui estar de festa i tingui aquesta cosa de més a les discoteques, als festivals, a tot arreu. Llavors sempre vas, sents que vas una miqueta com al revés del món. Dorms diferent, dorms de dia, arribes a casa molt tard. Això és la cosa que més em canvia a mi, per exemple.
0: Però l'ambient també deu canviar, no? No sé, l'estat d'ànim del públic no deu ser el mateix. La nit sempre porta més a l'extroversió, l'eufòria, la desinhibició, no?
1: Sí, totalment, totalment. De fet, els events que tenim de dia amb els events que tenim de nit no té res a veure, perquè és un altre tipus de públic, com bé dius. La gent de nit està de festa. Està de festa amb tot això, el que inclou està de festa. Llavors, bueno, és un ambient que has de saber moure't perquè no se't mengi.
0: I això vol dir?
1: Vol dir que, bueno, que has d'anar amb cap, que hi ha molta... Nosaltres, per exemple, tenim com a normes, no podem beure, no podem fumar, no ens poden veure. O sigui, ha de ser el moment de ballar amb els trajes i camerino, ballar i camerino, perquè a vegades que hem volgut fer coses d'animació entre la gent de nit, clar, van amb els cubates, van amb coses, no tenen compte, ens tiren cubates a sobre. Llavors tot això ho hem deixat de fer per dedicar-nos només a pòdiums o escenari i camerino, pòdiums, escenari i camerino, justament per això.
0: De fet, quan ens vam conèixer, em vas dir que havíeu volgut trencar amb aquest cert estereotip que hi ha hagut sempre sobre aquestes ballarines. Quin era aquest estereotip i cap on voleu anar vosaltres?
1: Mira, nosaltres, quan vam crear la companyia, el que volíem era allunyar-nos el màxim possible de tot l'estil aquest de gogó d'antanyo, de pezoneres i plataformes. Això no ho volíem. O sigui, nosaltres el que volíem reivindicar és que artistes que es dediquen a la nit poden ser artistes que no cal que estiguin ensenyant. Evidentment, no anem amb tapades fins al cap, però anem amb banyadors, amb bodys, amb mallots, que sí que es veu cama, es veu tal, però no és tan exagerat com el tema de gogos que té tothom al cap. Sí, són gent que porta molts anys de formació, com és el cas de, almenys els que tenim nosaltres a la companyia, són ballarins en actiu, ballarins professionals, que no es vegi que, bueno, jo veig això i qualsevol pot pujar a fer el mateix. No, que si tu puges a intentar fer el mateix, que vegis que no és tan fàcil.
0: De tota manera, justament com que hi ha aquest estereotip, imagino que més d'una vegada hi pot haver hagut alguna confusió per part dels espectadors o que el públic no acaba d'entendre que el que feu és una feina. Deu haver-hi anècdotes a explicar aquí, no?
1: Sí, a mi el que em xoca molt és moltes vegades que gent propera que ens diu, o gent mateixa que estem treballant a la mateixa discoteca o al mateix lloc, que quan nosaltres marxem és com, ah, bueno, ja estàs, no? Ja habéis acabado. Com que estem, realment nosaltres estem 2-3 hores, normalment, no? Depèn de l'evento i tal. Però clar, és com, sí, és que jo tota la feina gran l'he fet abans de venir a l'evento. L'evento és la part fàcil, com aquell que diu. Però la gent només veu el moment de, ah, mira, estan aquí, bailen un poquito i marxen. No, no és així.
0: T'entenc.

0: una nova música, la que està sonant. Aquesta a quin espectacle sonaria?
1: Doncs mira, aquesta música justament és per una temàtica molt específica que també treballem, sobretot en el mes d'abril-maig, que és quan més ens la demanen, que és la de la Fèria d'Abril. Això sonaria en una discoteca i nosaltres el que fem és preparar aquesta una coreografia en funció de l'estil que ens demanen i ho ballem.
0: I la gent pot arribar a ballar amb vosaltres? De l'escenari aneu al camerino, però en aquestes festes més populars pot ser que hi hagi, no sé, més connexió, més interacció entre vosaltres i el públic?
1: Sí, tenim diferents propostes, perquè hi ha llocs on sí que es dona aquesta interacció amb el públic. En discoteques, més de nit, normalment no. És el que et deia, que és sortir a ballar i camerino, sortir a ballar i camerino. Però en aquest estil de festes, sí que és veritat que a vegades muntem coreografies molt senzilles, que de fet el DJ moltes vegades ens diu que ens seguim, i la gent ens sol seguir. O moltes vegades baixem a baix també, i si el lloc dona com per fer-ho, fem jocs, animacions, i estem entre el públic també amb la part actoral, per exemple, tenim actors i animadors, que són els que es dediquen, per exemple, a anar entre el públic a justament fer això. Interacció, animar, ballar amb la gent, fotografies, concursos...
0: Va, explica'm alguna anècdota més que us hagi passat, divertida o no tan divertida, o algun problema fins i tot, ja que em deies abans que d'anècdotes en tens un munt.
1: Sí, en tenim un munt. Mira, per exemple, una vegada en una de les discoteques portàvem uns ventalls amb LED i tinc una... I, bueno,
0: amb llums LED en el ventall.
1: Sí. Sí, amb llums LED. Clar, perquè hi hagi la LED havia d'anar a la pila. Bueno, pues, amb un acte de motivació extrema d'una de les meves companyes va sortir la pila disparada i li va caure el cap al seguretat, que no sabia d'on li venia això, amb un pilazo al cap, saps?
2: Es podia haver convertit en una batalla campal, no? Gairebé.
1: No, sí, clar, perquè de fet t'arriba el World Cup, però dur, clar, una pila i a la potència que ho estava fent, perquè la coreo era ràpida, va volar. També després, amb una... És que les festes majors són les coses més rares que passen. Estàvem enmig de la coreografia, i va venir un home cridant a dir que paréssim, que havíem de fer el bingo. I evidentment ens van parar, vam haver de marxar i vam començar a fer un bingo, però enmig del passe, i nosaltres vam quedar com no entenc, una cosa molt estranya també.
0: Us van fer parar el vostre espectacle només per cantar el bingo?
1: Sí, perquè havien de fer el bingo.
0: I us passa de vegades que vosaltres a la nit faríeu una cosa, però el client en vol una altra, i la vostra part creativa potser de vegades ha de quedar al marge?
1: Sí, al final sí que és veritat que t'has d'adaptar una mica, però per sort nosaltres sentim que ens escolten molt i nosaltres li passem una proposta i ells acaben escollint doncs, la que més els encaixa, però normalment ens solen escoltar molt. Sí que és veritat que discoteques o llocs que ens donen molt de marge creatiu ens ho passem molt bé, perquè és com tenen molta confiança en nosaltres i els diuen vosaltres feu.
0: Esclar, em parles de festes molt enteses, no? Enteses com una festa major, un casament, però tornant a allò dels estereotips, us podeu trobar, per exemple, que us vulguin contractar per un comiat de solter?
1: La veritat és que no ens han trucat mai per despedir de solter. Vam anar alguna vegada a fer alguna cosa d'un esmorzar d'uns que s'ajunten a tal dia i volen que hi hagi dues noies ballant o coses així, però re massa exagerat. La gent que ens coneix o la gent que ens contracta ja sap com treballem, què fem, qui som, i això sí que és veritat que és un producte que nosaltres no venem.
0: I escolta, una nit de feina, a quina hora pots començar i fins quina hora et pot tocar treballar?
1: Depèn del lloc. Solem començar sobre la una i mitja, més o menys, i acabem sobre 3:30, 4.
0: I com comentàvem no fa gaire amb el discjòquei José Lorenzo, tothom té la idea que els que treballeu en aquest àmbit de la nit acabeu anant de festa. No sé si és així.
1: Bueno, és que jo crec que nosaltres som una miqueta l'excepció de moltes companyies. Nosaltres som uns abuelos, ¿vale? En general. Nosaltres anem, treballem i tenim tanta son i estem tan cansats quan acabem que el que volem és marxar. Diem adéu a tothom, ens despedim de tothom, en plan, això sempre ho fem, ens despedim de tothom, el diem adéu, però volem agafar el llit com vamos, com agua de mayo.

0: anirà al bar, sorry.
1: Abans ja hem parlat una mica de les festes majors. Ara està sonant una música de festa. Què trobaríem en una nit de festa major amb vosaltres?
2: Bé, doncs el concepte que nosaltres treballem, sobretot en festes majors, ja no és... La gent no ve a veure't ballar, sinó la gent està de festa i s'ho vol passar bé. Llavors, nosaltres el que fem és intentar que s'ho passi encara millor. El que fem a festes majors és molta més interacció amb el públic, però la majoria són animacions, és a dir, coreografies molt senzilles que el que fan és anar-nos seguint. Una mica estilo Zumba, perquè ens entenguem, no? Que tothom ho pot seguir. O sigui, és increïble, perquè juntes com a moltes generacions i és molt guai. És com fer-los partícips de la festa.
1: Què passa si una nit toca treballar i l'endemà, a més, també has d'anar a donar classes?
2: Bueno, doncs amb molt de cafè. Sí. Clar, nosaltres és el que diem que tenim la vida, nosaltres ens diem que tenim vida com de Hannah Montana, que durant el dia estàs donant classes a nens i per la nit estàs ballant a discoteques. Llavors, clar, compaginar això costa una miqueta. Costa una mica perquè al final pues, vas cansada, no tens totes les teves hores de son, potser no has sopat a les 11 de la nit i clar, i te'n vas a dormir, t'has d'aixecar aviat i no tornes a menjar, o sigui, és com que vas una miqueta cansada, però amb cafè no hi ha res que no es pugui superar. I que després quan estàs allà ja, a mi m'encanta, o sigui, ho gaudeixes, et distreu, ja quan estàs a classe ja...
3: Ja, m'imagino.
1: Alguna altra anècdota?
3: A part de les que hi hem comentat? A veure,
2: tinc alguna més, però que no és tan divertida, però bueno, que passen coses perquè al final el món de la nit és una miqueta així. Una vegada estàvem ballant i al mig del passe pues, va començar a haver-hi una baralla i al DJ se li va la brillant idea de posar, saps aquesta cançó que posen els indios a les fires de no ni no potse. Clar, t'he imaginat el passe, nosaltres ballant, la gent pagant-se baix i el DJ posant la canció de los indios apaches. Mira, wow. Quin riure aquell dia, va ser una cosa molt rara.
1: Esclar, és que una cosa sou vosaltres, però una altra és el que deveu veure. I de vegades m'imagino que sou testimoni d'excessos i de conflictes, potser, no?
2: Veiem coses, o sigui, el món de la nit no deixa de ser el món de la nit amb tot el que això comporta. Llavors, sí que és veritat que nosaltres, el període en el que estem fora amb la gent, veiem coses estranyes, veiem gent o gent que l'han de portar fora perquè va molt passada, gent que s'està barallant, això ho hem vist. Però, bueno, sí, jo crec que va una miqueta dintre de el que hi ha.
1: No t'has trobat mai que t'hagin hagut de treure de sobre algú que s'estava posant així molt, molt pesadet?
2: No, la veritat és que no. Així que veus que estan com... o que estan mirant massa o que estan gravant i dius... Tu ja ho veus. Qui va amb aquesta cosa de que guai el que esteu fent o qui va amb aquesta cosa de ui, estoy viendo un culo, saps?
1: Ja.
2: Es veu molt ràpid. Llavors, sí que és veritat que en la majoria de discoteques treballem molt mà a mà amb els de seguretat i estan molt pendents de nosaltres. I això també a nosaltres ens dona molta tranquil·litat i estem molt a gust.
1: Clar, sens dubte, m'ho imagino. Erika,
2: estem molt cuidades.
1: Com ha de ser. És llàstima també que hagi de ser així, però és el que hi ha, no? I Erika, el dia que no treballes, com és la teva nit ideal?
2: Bueno, la meva nit ideal, el dia que no treballo... en tinc poques, també t'ho he de dir. Però jo crec que és tot el contrari al dia que treballo. És més, relax, demanar algú per sopar que ho portin a casa, quedar amb els amics i fer unes pizzas, o passar-me la nit amb mascarilles aquestes de la cara, que m'encanta posar-me, una peli, i amb la gata, amb la meva gata, tranquil·líssima.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, Erika, moltes gràcies. Perquè a través teu hem estat testimonis de tot el que pot passar en una nit de festa, i hem descobert també el que és la vostra feina més enllà dels estereotips. Moltes gràcies, t'ho agraïm, Erika.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: És que gairebé, amb el ritme de la música, se me n'anaven els peus. Gairebé estic cansada de ballar el ritme d'aquesta música, com m'ha fet aquesta noia tantes i tantes nits. Gràcies per explicar-ho avui a la nit dels ignorants. D'aquí res, 10-11 minuts, arribarem a la 1 de la matinada. Us deixo temps amb una petita pausa perquè truqueu al 93-201-7474. Ara tornem. Catalunya
1: Ràdio. Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Ben parides aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca.
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De dos banyes.
6: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fan llet, no, no?
5: Sí.
6: La família del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, boníssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Va, 93-201-7474, encara tenim uns minuts abans d'arribar al butlletí de la una per parlar amb vosaltres. I ens ha fet cas en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
9: Bona nit, Marta. Bueno, i tots els ignorants. Bueno, ja saps que jo sóc breu, eh? Vull dir, a vegades, que encara que sigui en el terme d'arribar a la una, doncs ja, ja
0: no,
9: em vaig a dir.
0: No, queden 10 minuts, estigues ben tranquil, eh?
9: Ah, bueno.
0: No, no, tranquil.
9: Poder trucar algú més, també. Allò de Suorden m'ha fet pensar que en català moltes vegades també quan fas un favor amb algú o això que deies tu que t'han obert la porta o així, si tu dones les gràcies, i en comptes de res també podem dir a disposar.
0: És veritat,
9: si és, una
0: és veritat, és veritat. Gràcies de res a disposar. Però potser és gràcies de res a disposar. Potser és el que dona les gràcies. No sé, és veritat, alguna vegada ho he fet servir també, i ho hem fet servir. Sí, tens raó, Joaquim.
9: Sí, jo no fa gaire que ho vaig fer servir també. Quan van donar les gràcies, jo dic a disposar, sense dir de res.
0: Clar. Sí, sí.
9: Ho vaig fer així, i ara, mira, m'ha vingut...
0: No, està ben vist, és veritat. És una mica el mateix, no? És a su orden, a disposar.
9: Sí, exacte, més o menys, sí. Sí. Poder és més laic que el nostre, no?
0: Sí,
9: no
0: potser sí, és que el meu m'ha sonat molt militar, però no.
9: Sí, és que és això, és que clar. Es fa en castellà dona aquesta
0: sensació. Sí, correcte.
9: I després, bueno, tornat a vegades torno a parlar de la caixa i dels bancs aquests, que esclar. Jo torno a dir que jo estic molt content amb la meva oficina, almenys, i que això del telèfon, hi ha vegades que truco a la gestora, o comunica o no contesta, i res, pot passar com a molt tard una hora i ella me truca i me diu què necessites i tot això. Vull dir que en aquest cas torno a trencar la llança en favor de...
0: Sí, ja veig que aquí a la Bisbal funcioneu diferent, per sort.
9: Sí, es veu que sí. I aquesta noia que ha parlat ara m'ha fet pensar, clar que amb molta diferència i distància, no?, amb els sopars espectacle que feia, per exemple, Scala a Barcelona, que es va cremar, no?
0: Sí.
9: Jo no havia anat mai, però sé que feien... que mentre sopaves feien l'espectacle, no?
0: L'espectacle de ball, sí, mentre la gent sopava.
9: Sí, o sigui que quasi no hi ha res per inventar, però
0: no,
9: el que passa
0: no.
9: Que es canvia.
0: Exacte, tot evoluciona. Molt bé, Joaquim.
9: Doncs, una altra cosa, encara, això no us agradarà a vosaltres, que saps que com hi ha un partit de futbol diumenge del Barça, així, després fan el tercer temps, i que s'allarga i a vegades fins a dos quarts d'una i vosaltres comenceu tard.
0: Sí, alguna vegada ha passat, sí, una miqueta més tard, un quart o així, sí.
9: Sí, i després, esclar, el vostre programa són dues hores, i per què no robeu aquest quart o aquesta mitja hora que us han robat a vosaltres, entre cometes?
0: Els següents. Clar, sí, perquè no podem. No podem perquè a les dues, el programa que va a les dues és repetició.
9: Sí, per això mateix, el cel llaunat encara seria poder, anem més bon fer.
0: És més complicat, perquè va al programa tal qual ha anat al migdia, repeteix a la nit. Llavors, hi hauria algú que hauria d'editar, encara seria més complicat. Jo crec que la resposta és aquesta, és més fàcil que nosaltres ho fem més curt i mira, i l'endemà recuperem el temps, ja està. Però vaja, no ens passa gaire, per sort no ens passa gaire.
9: No, només quan el partit és a les 9 o així, és que després s'allarga.
0: Sí, quan és a 9:15, a les 9 encara arribem bé. Quan comença tard perquè hi ha algun problema, aleshores sí que aquí ja comencem a sospitar.
9: Sí,
0: però vaja,
9: perquè encara fan aquests horaris que partits a 9:15 i a les 10, també déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Molt bé, Joaquim, moltes gràcies, com sempre. Bona nit.
9: Bona nit.
0: Adéu. L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
7: Hola, Marta, bona nit, què tal?
0: Molt bé, i tu?
7: Molt bé. Mira, jo volia comentar molt breument un parell de coses. Primer, el que ha comentat també aquest senyor i abans la Rosa Maria del tema de les caixes i de la caixa i de CaixaBank i de com eren abans les coses. I jo també me'n recordo que també tenia la meva oficina de tota la vida aquí al meu barri amb empleats que portaven anys i panys, que els havia conegut des de que era petit i que els meus pares des de que havien vingut a viure aquí i tot i amb tota la confiança del món i sempre amb ganes de solucionar els problemes, inclús perquè no haguéssim de patir pels temes dels diners en moments complicats i aquestes coses. I després com amb els anys tot això també ha anat canviant. Ara tenim una altra oficina perquè la que teníem ara és només d'empreses i anem a la central del centre de la ciutat, que està aquí mateix, però vull dir que és ja és diferent. I que hi ha hagut gent que s'ha mantingut, gent que l'han canviat i que clar no et coneixen i que per qualsevol gestió et demanen el DNI i et tracten amb una cara com volguem dir, sí, és un client, però clar, aquest ves a saber qui és. I aquestes coses i a vegades també, inclús amb gent amb qui tens confiança, a vegades també m'hi he barallat amb coses de si això o allò, escolta no sé què, tal, que si això o allò, o a vegades amb problemes que hem tingut, perquè tots tenim a vegades èpoques dolentes i aquestes coses que et diuen unes coses que dius, sisplau, no em prenguis el pèl, que el que m'estàs dient sé que és mentida i tu ho saps, i no m'enganyis, no intentis enganyar-me perquè, en fi... Sí. Com sempre hi ha coses que dius ho sento, però aquí no, m'entens? Vull dir, no, i que durant molts anys, i això també m'ho van dir quan van morir els meus avis, que havien tingut allò, havien conegut empleats que els havien vist durant 35
0: sí,
7: o...
0: Sí, sí, però clar, ara entre que jubilen d'hora i que els canvien d'oficina o que tanquen oficines...
7: Exacte, aquest és el problema, sí, sí. El que tanquen oficines i aleshores el tancar oficines o que una passa a ser només d'empreses
0: sí,
7: i l'altra passa a ser general, aleshores, clar, hi ha un moviment general de personal que, clar, que tothom es canvia, hi ha un canvi general de personal d'una oficina a l'altra.
0: Sí, sí,
7: i dius no sé jo si
0: el tracte
7: si
0: no
7: val
0: el
7: la pena si és,
0: home,
7: si
0: a ells sí que els hi val la pena, clar, per això ho fan. El que passa que els que quedem a l'altra banda doncs són els dipositaris, no, que es diu, o no sé com es diu.
7: Sí, exacte.
0: En fi, Àlex, tota la raó. Escolta'm, sí. Gràcies per explicar-ho, per compartir-ho.
7: De res. I després una altra cosa molt, molt, molt bé. L'altre dia que veu estar parlant sobre una senyora que va estar parlant sobre la Renaixença, el programa d'en Peyu, que si a vegades deixen anar algunes paraulotes o algunes coses... Després... Ai, aviam, jo l'escolto bastant, l'escolto gairebé cada migdia, escolta, no, a vegades la veig a la nit, tampoc és que sigui allò una cosa molt exagerada, eh?
0: No, doncs van trucar més d'una, dient això, que molt bé tot...
7: És veritat que algunes
0: molt...
7: vegades se'ls hi pot escapar, però jo crec que és, no sé, amb un to bastant distès i sense ganes de fer mal...
0: Però amb aquestes oients no els hi va agradar, i llavors, com que aquí tampoc dir la seva...
7: I tant, sí, sí. Vull dir, el que passa que suposo que s'ha parlat amb Peyus de poble, de Muntanyola i tot això, doncs, potser se li escapa més, però crec que tot sempre dintre d'un respecte i amb
0: sí,
7: un...
0: Sí, això segur. No, ja els estem buscant, a veure què ens diuen.
7: molt
0: sí,
7: bé,
0: sí.
7: Molt bé.
0: Molt bé, Àlex, gràcies, com sempre.
7: Bona nit.
0: Que tinguis bona nit. Adéu,
7: adéu, Marta. Bona nit.
0: Bona nit. I mira, m'he deixat un missatge de WhatsApp que ens ha enviat l'Antonio, que també crec que va ser... no sé qui va ser que va preguntar com es deia Cazo en català. No me recordo qui va ser. És que, clar, no me recordo totes les preguntes. Però Antonio ens ha fet un missatge i en diu Cazo. En català és Cassó. I fins aquí. Doncs resols tots els missatges de WhatsApp, resols totes les trucades que hi havia fins ara, les que arribin a partir d'ara, doncs s'hauran d'esperar uns minuts o trucar després del butlletí, perquè ara arriba la 1 de la matinada. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació i tornem després amb més preguntes, amb més respostes. Encara tenim algunes preguntes sense resposta, que us recordaré. Tenim també les preguntes contestades, una conversa... Avui estem molt musicals, ja us aviso. Una conversa que ens queda i, evidentment, el nostre conte abans d'anar a dormir. Així que no marxeu, que de seguida tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ens s'ha signat electrònicament aquesta nit, segons acaba de confirmar la Casa Blanca i també el govern de l'Iran. Això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Vian, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix l'acord.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs a Ucraïna i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev, un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
1: Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat, volíem dir, a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
3: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial. Una aturada que han seguit un 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%. També s'han manifestat mig miler de professionals dels serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals per denunciar sobrecàrrega de feina i falta de recursos. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
4: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
1: Esports, el Mundial de Futbol acaba d'arrencar. El Ghana-Panamà, jugats aquest dimecres, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balaguerí Robert Martínez. I també ha jugat l'Anglaterra 4, Croàcia 2, amb el davanter del Barça, Gordon, titular amb els anglesos.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que actuïn.
3: El Madrid, per la seva banda, ha presentat una escrit a la UEFA, en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça, el vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
6: On es va assajar, això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
8: Imagina't, és una visió.
7: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, de repant va marxar.
6: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix ja hi tenim la Carmeta des del barri de Sants de Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, Marta, i a tothom. Mira, jo és que aquesta noia m'ha fet pensar, perquè a veure, jo vull preguntar als oients algú si se'n recorda d'un espectacle que feien també a la nit, que es deia la Bohèmia.
0: L'espectacle o la sala? Es deia...
1: No, la sala. La sala es deia la Bohèmia, feien espectacles d'aquesta manera, però en gent gran, eh? Gent retirada, que cantava òpera o ballava i tot és així. I és que també actuava un xicot que vivia al carrer Massini, a Sants, que es deia la Felipa. No sé si se'n recordaran, perquè aquest xicot també es disfressava pels carnavals i anava al Mercat de Sants disfressat de Farabona o d'Andalusa, de la Confusa, oi?
0: Sí.
1: I a veure si algú se'n recorda de la sala
0: Bohèmia,
1: no sé si era pel Paral·lel o per l'Eixample. Jo sé que hi anava amb la meva cunyada, amb el meu marit i anaven de festa a la nit.
0: Sí, molt bé. A veure, segur que molta gent se'n recorda. Gràcies, Carmeta.
1: A veure, què tal? Sí.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau.
0: L'Eduard des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit a tots, eh? Mira, referent seré molt breu, referent als aquests comentaris d'aquestes senyores i aquest senyor sobre la Renaixença, que lògicament cada un podem expressar per sort, doncs, les nostres opinions, no?
0: Sí.
2: Però jo volia dir que sóc un entusiasta ja del Peyu i tot el seu equip, i aquest programa que estan fent, jo m'imagino com si és una escudella barrejada que vas trobant, dius, ostres, ara he trobat això, que bo, i això no hi comptava. És a dir, des de la presentació d'un objecte o l'origen d'aquella cosa, la presentació del savi conegut o el savi per conèixer, que la trobo genial, perquè hi ha una quantitat de gent importants i que fan unes feines anònimes.
0: Sí,
2: i que
0: molt expliquen. Interessant, sí, sí.
2: Sí, el nivell musical de l'Aia i l'Arnau, no cal dir-ho, no cal dir, etcètera, etcètera, etcètera, el passatge amb el gos. I bé, aleshores, doncs, per acabar, voldria dir que s'ha de respectar, però ja que hi ha gent també és molt, molt prima i molt mirada, respectant les opinions, no?
0: Sí.
2: I te'n diré una, així ja l'acabem, no? Diré que, collons, és així, no? I per cert, la paraula collons la va inventar un català.
0: Ah, sí?
2: Sí. Bona nit.
0: Està bé.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Ai, el doctor Duarte que m'ha fet riure ara. Mira, saps? Vull dir, si ho diu el Peyu, perquè, vull dir,

0: podeu trucar, que ja ho heu fet molts dies, per dir-nos si recordeu aquesta sala quina era, perquè ens ho ha deixat anar la Carmeta i estic convençuda que moltíssima gent sap de què estem parlant. Va, 93-207-474, que és la 1:11. Mentrestant, us torno a recordar que teniu temps fins demà per si voleu fer alguna consulta de dermatologia, perquè entrevistarem la doctora Lola Bou, dermatòloga, amiga i oient del programa, com ho sabeu, i ja vam fer una primera conversa com vam començar la temporada, i ara que doncs estem a les portes de l'estiu, volem tenir una altra conversa per parlar d'altres aspectes de la pell, doncs tenint en compte que estem més a l'exterior, que hi ha més al·lèrgies, que ens toca més el sol, que potser no ens hauria de tocar tant en alguns, etcètera, etcètera, i que segurament serà interessant també, com sempre, la conversa amb la doctora Bou. Si algú vol doncs fer alguna consulta, ens ho deixa escrit al WhatsApp del programa, al 667-220-148, i nosaltres li fem arribar. Ens truca el 93-207-474, la Remei, des de Sant Gervasi, Barcelona. Bona nit.
1: Sí, sí, és sobre això de la Bodega Bohèmia.
0: Ah, mira.
1: Perquè, sí, jo ja havia anat bastant a veure-ho quan era jove, perquè era d'uns familiars meus, del Miguel, els coneixia molt, eren família, eren cosins de la meva àvia, i anàvem molt, i el Jane Gilbert, tots aquesta gent, era una espècie del Molino,
0: sí,
1: com si diguéssim, de gent retirada i gent així, i nosaltres, i jo tenia la padrina de la meva mare que hi vivien allà, i els ajudava a despatxar, i la iaia hi anava tots, i era tota la família hi anàvem. I nosaltres amb el meu marit, quan ens va fer il·lusió d'anar-hi de joves, i llavors hi anàvem i veiem a Jean Gilbert i tota aquesta gent retirada del Molino, però molt bé, això estigui que ho dic perquè és una cosa molt bé.
0: Doncs és aquesta, la Bodega Bohèmia.
1: Aquesta,
0: sí, sí, sí.
1: La Bodega Bohèmia del carrer Gran de la Rambla, Nou de la Rambla, que era, però la van tirar a terra sobre els anys ja... el nou carrer Nou de la Rambla era, entre la Rambla i el Paral·lel.
0: Sí, sí, molt bé. Perfecte.
1: I llavors el van tirar a terra a l'edifici, que jo vaig tenir molt de disgust, perquè, esclar, era, jo hi tenia molt de carinyo.
0: Clar.
1: I a l'entrada hi havia Colmado, i en el Colmado hi despatxaven, no, la meva padrina, de la mama i tota aquesta gent de tota la vida, i llavors a dintre hi havia les atraccions, que sempre estava a tope, i anava també aquest, ara no em sortirà el nom, aquest que vivia a la plaça Real, que va morir, aquest que era de que va morir cremat, no sé si us en recordeu, bueno,
0: ara no sé qui vols dir.
1: Sí, sí, un que vivia, era veí meu d'aquí a Barcelona, d'aquí de Sant Gervasi, i resulta que actuava i era... Ara
0: segur que un altre
1: dia... Com que els meus fills ja dormen, ja no els hi puc preguntar.
0: No, ara no et desperteixis per això.
1: No, per dir això no, però se'n recorden ells. Se'n recorden, no, ells no hi han anat mai, perquè ja, això és molt antic. Jo fa 60 anys que jo hi anava.
0: Mare meva, sí,
1: 50, sí. 50, 60, ja en tinc 80. Vull dir, era de l'època i hi tenien molt de carinyo. I perquè eren gent, doncs, que també de les Set Portes hi havien anat, que amics, i, bueno...
0: Molt bé.
1: Era una cosa molt maca, i ara no em surten tots els noms perquè se m'ha ocorregut el sentir-ho, però bueno, més que res que existia i que era una cosa fantàstica.
0: Molt bé,
1: això
0: perfecte.
1: Sí, tipus del Molino, però amb més
0: petit, bueno, més modest, sí.
1: Més modest, i vivia la meva família, els meus padrins i tot vivien a dalt, a la mateixa entrada.
0: Molt bé, Remei. Moltes gràcies, bona nit.
1: De res.
0: Adéu.
1: Adéu, bona nit.
0: Va, que la Bodega Bohèmia, ja sabia això, aquestes coses agraden. Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit, bé, aquesta senyora, més que ella, que si és de la família ja ho pot
0: dir. Gairebé,
2: però...
0: sí, però li faltava un nom, no sé si tu ho sabràs.
2: Sí, ja sé, sí, home, mira, és que ara no em puc recordar. Sí, aquest, sí, era aquell xicot, que sí, que va morir cremat, que es vestia de senyora i anava per la Rambla, pintava moltes verges i pintava així, i era gai, evidentment, i anava
0: però
2: sempre
0: no, a travessar. No te'n recordes del nom?
2: No, no, i és que ara no me'n recordo.
0: Tampoc.
2: El que sí que me'n recordo era el Gilbert, que era el gran Gilbert. Sí, i era gran d'edat, ho era, eh? Mira, i el gran Gilbert i cantava en francès. Ah. Amb un accent de la barceloneta,
0: de
2: que no tenia un accent fatal, però ell cantava en francès.
0: Francès.
2: Anàvem tot posadet, me'n recordo jo una vegada que vaig anar, que el vaig veure, ell tot elegant, ell tot pentinat, pel cabell tenia, i el gran Gilbert, sí. I aquest, com es deia, aquest sí que vivia a la Plaça Real i va morir cremat, home, i et dic, pintava verges, moltes verges.
0: Però què vols dir pintava verges? No ho entenc, papa.
2: Aquest que va morir cremat,
0: què?
2: Que deia, sí, que era un xicot que pintava i sempre pintava moltes verges i, sí, o sigui, sempre la Virgen del Rocío o coses així, perquè anava d'Andalusa.
0: Ah.
2: I el, home, si algú se'n recordarà, perquè, és que ara, mira, jo tampoc m'acabo de despertar, o sigui que estic mitja dormida i no me'n recordo.
0: No, però estic intentant buscar-ho, a veure si ho trobo, però no.
2: Sí.
0: No.
2: I tot era gent molt gran que anava allà a la Bodega Bohèmia, saps?
0: Sí.
2: A vegades era una mica trist i tot, trobo jo, mirant, perquè bé, ells s'ho passaven bé, però en el temps era, si quan miraves la cosa, era una mica trista. En fi, en quan, no sé què s'haurà parlat de la, ara parlant de la...
0: No, és perquè li ha vingut amb un oient, perquè hem fet una història de nit d'una noia que va allà en festes de nit.
2: Ja.
0: Llavors, a partir d'aquí, ja s'han recordat de la sala i per això ho ha demanat. Sí.
2: Sí. Bé, clar, sí. No, i que he sentit que no sé què dèieu de la resistència. A mi m'agrada la resistència, sí, tenen aquesta manera de fer. Però és un programa original, no?
0: Sí, era perquè ahir agrada molt, però ahir va haver un parell d'oients que, tot i agradar-los molt, consideren que es passa una mica amb el que
2: amb la parla.
0: Sí,
2: amb
0: alguns tacos. Per això ara el doctor Duarte fa la broma.
2: Sí, amb paraules aquelles que van inventar els catalans, com diu
0: exacte,
2: el Duarte.
0: Exacte.
2: Sí, a vegades bé, sí.
0: Ja.
2: I a vegades sí, una mica directe el Peyu, sí.
0: Sí, però sempre ha sigut així, el Peyu.
2: Sí,
0: em sembla que fàcil que faci, sempre parla així, parla de la mateixa manera.
2: Sí.
0: Però vaja.
2: Bé, ara, escolta'm, a veure... Escolta, el que volia dir, em sembla que, sí que m'ho han dit avui, que ahir va trucar la Maria Rosa i va dir la meva edat, es va xivar.
0: Sí, senyora.
2: Sí, es va xivar, mare de Déu.
0: Jo dic, no pot ser, vaig pensar jo entre mi, no pot ser. S'ha equivocat. Llavors, ara em perdonarà, perquè igual, ara jo he fet... Però jo no he dit res, Ara perquè tu ho has dit, si no jo, muts i la gàbia, eh?
2: No, ella va dir, també té la meva edat, sí, els faré el dia 30, però és que jo no hi he amagat mai l'edat.
0: Els faràs el dia 30?
2: Que em perdoni, no, perdona, escolta, i ara...
0: El 30 de juny els faràs?
2: El dia 30.
0: Oi?
2: Sí. Perquè, sí, i us volia demanar una cançó per aquell dia.
0: Home, ja me l'apunto.
2: Sí, bé. Perquè era Hierrancor, que era del Aznavour, que és una criu, Hierrancor, jo de gato... Sí, encara tenia 20 anys ahir, abans d'ahir, sí. D'aquesta.
0: A veure, com es diu? Perdona, eh?
2: Hierrancor, ahir encara.
0: Ah, d'acord.
2: Hierrancor, de l'Aznavour, en francès, no sé si ho he posat-me-la... En castellà...
0: No, francès,
2: no.
0: El dia 30, eh?
2: El dia 30, Vinga. Sí. Bé, doncs, digue-li que se l'haga per dir-li que res, que no pateixi.
0: Que estigui ben tranquil·la, Maria Rosa, que...
2: La meva sogra deia, nena, és que los dineros y la edad no se dan a contar a nadie. I jo deia, mire, oiga, jo l'edat no me l'he amagada mai, de dineros como no tengo, pues mire...
0: Pues tampoco, ja està.
2: Tampoco, en fi, vinga, noia, sapa.
0: Vinga, gràcies, una abraçada, bona nit.
2: Adéu.
0: Va, que em sembla que sabrem més sobre aquest personatge que busquem, el Jordi des de l'Eixample. Bona nit.
3: Molt bona nit. Era l'estimat i un personatge realment increïble, l'Ocaña. L'Ocaña...
0: Home, l'Ocaña, s'estan referint a l'Ocaña. Home, i tant, mare meva. Però sí, hi ha un espectacle que fan ara de l'Ocaña.
3: Increïble.
0: Increïble. Sí,
3: increïble.
0: Sí.
3: Encara ara, el Nazario, que pertany a la mateixa època, segueix vivint a la Plaça Real, però hi ha un documental que ha estat emès, jo crec que un parell de cops per TV3, que era Ocaña, retrat intermitent.
0: Sí,
3: i que,
0: és veritat.
3: I que jo crec que és l'any 70, 74 o 75, una cosa així, no? Però i sí que, malauradament, en una festa major del seu poble, ell era d'un poble d'Andalusia, es va vestir de sol, amb tan mala desgràcia i mala sort que el sol va prendre foc.
0: Oh, i el pobre, no, i el pobre sabia va això, morir. No era conscient d'això.
3: D'una manera dramàtica, va tenir una mort increïble, però realment, per tots aquells que eren molt jovenets en aquella època, aquests personatges trencaven tots els esquemes, no? I l'Ocaña realment era de lo més insòlit. Va fer diverses exposicions al voltant d'algunes galeries que hi havia en aquella època pel Born, i alguna d'elles, tal com diu aquesta senyora, molta de la seva iconografia sempre eren verges, la Verge del Rocío i elements, diguem-ne, barrejaven sempre referències d'imatges religioses.
0: Ja. Sí. Jo, a mi em sona molt perquè hi ha un actor català que va fer un espectacle musical que em sembla que ha guanyat més d'un premi, que és Ocaña, reina de les Rambles.
3: Sí, és que ben bé les pujades i baixades que feien la Rambla de finals dels anys 70 eren realment, diguem-ne, fantàstiques. Era aquell moment de bogeria absoluta, sí. I per aquells que érem uns marrecs i molt jovenets, per nosaltres allò era l'expressió màxima de la llibertat, no?
0: Absoluta, sí, i tant, molt bé.
3: Molt provocadores, però sempre amb una provocació que sempre he pensat que a vegades els transsexuals o així, amb alguns espectacles, davant d'algun impresentable, demostren tenir molta mili i que de repente són capaços a qualsevol impresentable de respondre d'una manera molt ingeniosa, molt intel·ligent, i que moltes vegades aquesta provocació, quan hi havia algun ximple que no sabia com respondre a aquestes provocacions, elles ràpidament responien i tallaven el machito de turno d'una manera molt, molt divertida. No?
0: Sí.
3: Res.
0: Ai, que bé, Jordi, gràcies per compartir.
3: I el Nazario té molts llibres, té molts còmics, que fa referència també a l'Ocaña.
0: A l'Ocaña, perfecte.
3: Sí.
0: Doncs
3: molt
0: hi hem
3: bé.
0: Sortit de dubtes. Gràcies, Jordi.
3: Bona
0: una abraçada,
3: nit.
0: Bona nit.
3: Adéu.
0: Mira que he trobat l'Oriol, un trosset del gran Gilbert.

Doncs mira, com si estéssim a la bodega Bohèmia fa 50 anys enrere, gairebé igual. Però avancem, que ara tornem al present, a les pròximes hores.

0: Segurament, per molts, el Boig per tu de Sau és més que una cançó. Molta gent considera que és un himne que representa tota una generació que va descobrir la vida amb les veus de Carles Sabater i Pep Sala. Sau va treure el seu primer disc el 1988 i no va trigar gaire a convertir-se en un referent musical d'aquest país. El carisma de Carles Sabater i la guitarra de Pep Sala omplien concerts i gires. Tot el que tocaven sonava a èxit. Fins al 13 de febrer del 1999, en què després d'un concert a Vilafranca del Penedès, en Carles queia fulminat i moria amb només 36 anys. Aquell dia naixia un mite que més d'un quart de segle després continua ben viu. Aquesta tardor s'estrena als cinemes Els de Sau, on s'explica la història del grup. A l'espera d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cinta, en Pep Sala està recorrent el país des de fa mesos amb un espectacle que es titula Un concert de pel·lícula, on a banda de sentir les cançons de Sau, es poden veure fragments del film i imatges inèdites del grup. El Boig per tu, que ara estem sentint, és el que es va interpretar al Palau de la Música Catalana el desembre passat, dins precisament d'aquesta gira. D'aquí unes hores tindreu l'oportunitat de tornar-la a sentir al Festival Blau Marí, al Port Vell de Barcelona, que aquest dijous acull l'espectacle. I abans de pujar a l'escenari, en Pep Sala ens atén i parla amb nosaltres amb la Nit dels Ignorants. Pep Sala, bona nit.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Escolta'm, molt content.
0: Content, perquè d'aquí no res pugeu una altra vegada a l'escenari. De fet, vau començar la gira Valls l'octubre de l'any passat, que déu-n'hi-do. Heu fet, si no m'equivoco, 14 concerts, gairebé tot exhaurit sempre. Aquesta pròxima nit tocareu al Blau Marí i encara teniu programats diversos concerts fins a finals d'any. Estàs content, satisfet de com estan en aquesta gira?
1: Home, aquesta gira és com una mena de regal que ens ha fet la vida. Perquè en principi havia sigut una gira de 10 concerts en teatres i s'ha allargat tot l'any i degut a que també la pel·lícula s'ha retreçat a l'estrena estrena, que serà segurament allà al novembre,
0: sí.
1: Doncs també la gira s'allargarà el 2027, amb la qual és fantàstic. A més a més, els concerts són collonuts, la gent ens ha rebut d'una forma increïble. Sabíem que cançons com El Boig per tu, Es un ull continuar, El tren de mitjanit, Envia un àngel, sabíem que les cantarien, però és que les canten totes.
0: Clar.
1: I és bastant... Estem molt encantats i molt agraïts amb l'acollida que ens ha fet la gent. No?
0: I a més, crec que a cada concert hi ha alguna col·laboració, no sé què heu tingut fins ara, perquè jo no he vist cap encara, no sé si aquesta nit tindreu també alguna sorpresa, si és sorpresa no es pot dir res, o si es pot dir alguna cosa.
1: És un artista que... dues col·laboracions tindrem, que la gent que em fa molta il·lusió, però moltíssima il·lusió, però són allò... No puc dir.
0: No pots dir.
1: Sobretot no ho diguis.
0: Sobretot no ho diguis. Doncs ho respectarem. Però diguéssim que a cada concert hi ha alguna d'aquestes col·laboracions, no? Els que heu tingut fins ara, sí que me'ls pots dir?
1: Sí, tant, sí, tant. Hem tingut... No els recordaré tots,
0: No, alguns.
1: Tenim el Pau Franc de Mallorca, vam tenir la Lucrecia, el Palau de la Música, la Mariona Escoda, la Ivette Nadal... hem tingut un pilot de gent i tots amb un talent, el Titot dels Brahms. Hem tingut molta gent a cada concert i a més tenim tres convidats que venen a tots els concerts, és a dir, la banda és la formació inicial,
0: sí, l'original, no?
1: Del Sau de l'any 1987, la que vam gravar els primers discos, i després tenim tres convidats fantàstics, que són el Jonathan Reguelles, el Frederic Strand i l'Aurelio Morata, que era el fundador dels Rebeldes, de la banda mítica Los Rebeldes, no? Aleshores, doncs, són tres cracs, tres artistes com la Copa d'un Pic, que ens ajuden a cada concert a fer aquest espectacle que realment ens commou a tots, no?
0: Tu et parlaves del Jonathan Arguelles, que de fet en els últims, crec que són 8 anys, ha fet de segona veu en els concerts.
1: I aquí
0: també has incorporat aquesta veu nova, la del Frederic Strand, que no sé si tots els oients el recorden, jo el vaig conèixer a crec que era la tercera edició d'Eufòria, que és un nano que és d'Estocolm, però que fa moltíssims anys que és aquí, i que a més té una veu espectacular, no?
1: Sí. A part de la veu, té un talent musical fantàstic. Jo estic segur que té un futur extraordinari. I és un home amb molt talent, amb molt talent. Fot una mica de rabieta, perquè és jo molt jove, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Fot una mica de rabieta d'enveja, però és un tio collonut, i a més ha encaixat perfectament amb la banda, i ens ho passem molt bé junts. A més, és un concert que ens ho passem molt bé a dalt l'escenari, i suposo que això es deu notar. Portem una pantalla, que això no ho he dit, portem una pantalla de 10 metres, que és la que hi ha aquestes imatges que deies, no?
0: Sí.
1: Aleshores, clar, això és un mamotreto enorme, però que té un, i té, això fa que tingui un protagonisme molt important. I aleshores hi ha moments que els actors, com bé deies, estan interpretant una cançó que nosaltres, o sigui, estan fent veure que té per dir-ho,
0: sí,
1: els actors filmats. Nosaltres estem interpretant la cançó realment a sota, i la veu és el Carles. Aleshores tenim el Carles, tenim la sort que amb algunes cançons, no gaires, però amb algunes cançons tenim la veu del Carles a l'escenari.
0: Clar, això present realment a l'espectacle, no? Clar, això...
1: Això és realment per nosaltres una cosa increïble.
0: Això és pell de gallina, segur, vaja.
1: I ens emociona molt.
0: Clar, clar,
1: A nosaltres, els primers dies, era, i bueno, sempre, a vegades, ens emocionem a de l'escenari.
0: Ja has dit que la pel·lícula serà cap al novembre. Què explica,
1: sí,
0: aquesta pel·lícula? Finals. Tota la història de... Què explica, exactament?
1: Bé, en teoria, la pel·lícula... esclar, jo no sóc el productor ni el director, ni molt menys, no? Però pel que sé, perquè hem col·laborat, els hem assessorat,
0: sí,
1: la música, doncs sí que hi ha participat, pel que sé és una mica la història del grup, no? Des dels seus inicis fins al final, que malauradament tots sabem com es va acabar amb la mort del Carles, no? Mm. Però és tota l'evolució, sobretot els més inicis, que ens va costar molt engegar la màquina, els primers concerts, quan sí, no acabava de funcionar tot, i els dubtes i tot això, que penso que és la part més interessant, i moltes anècdotes divertides. Té un punt també, a vegades té un punt d'humor, no? Que pot ser molt interessant.
0: Està bé. Clar, ara estic pensant, tu et deus veure amb uns altres ulls, perquè clar, crec que és en Guim Puig que interpreta Carles Sabater, i de tu,
1: sí,
0: fa en Pol Monen.
1: Pol Monen.
0: Com és
1: veure... I el Guillermo de les Heres fa de Joan Capdevila.
0: Com és veure't que et fa algú altre que no ets tu? Però està fent de
1: home,
0: tu.
1: Home, és una sensació molt estranya. Però, a veure, jo més que... A veure, el Pol Monen és un tio amb un talent increïble, realment meravellós, un tio, un actor fantàstic, que penso que ho fa extraordinàriament bé, no? Però més que jo veure'm o no veure'm jo, ens veig a nosaltres tres realment reflectits en la pel·lícula. O sigui, la relació que teníem nosaltres tres i amb la resta del grup, i sobretot els primers anys que estàvem a les Tallades i Vilanova de Sau, que per això ens dèiem els de Sau, no?
0: Clar.
1: Hi ha escenes que realment semblen que ens haguessin filmat. És que són realment escenes que, hòstia, m'identifico el 100% amb el que veig, no? I això és realment molt guapo, no? Clar, jo no he vist la pel·lícula sencera, no he vist el muntatge final, però els trossos que he vist realment m'han agradat moltíssim.
0: Clar, suposo que aquesta gira que esteu fent és una mica... complement d'aquesta pel·lícula, Van de la Maneta?
1: Sí, sí, sí, sí, Van de la Maneta, perquè va sortir la idea a partir de la pel·lícula, i vam dir, escolta'm, si tenim això, doncs podem fer una gira amb imatges de la pel·lícula i amb imatges d'arxiu. El problema és que la pel·lícula s'ha retrasat.
0: Ja.
1: Aleshores hem començat la gira sense la
0: pel·lícula.
1: La pel·lícula, la gent veu les imatges, jo penso que encara els hi ve més ganes, i per això també allargarem la gira l'any que ve, perquè penso que hi haurà un moment que serà molt divertit, que serà quan estiguem amb la pel·lícula als cinemes i nosaltres amb de gira.
0: Amb concerts,
1: de...
0: clar, clar, clar.
1: Exacte.
0: Perquè em sembla que també heu anat a País Valencià i Illes, oi? Amb aquesta gira?
1: Sí, sí, sí, sí. Vam estar al COI, al Teatre,
0: sí,
1: del COI, i va anar superbé.
0: També l'acollida és la mateixa, eh? Vull dir, la gent canta, igual. Igual que a Catalunya.
1: El COI, feia temps que no baixàvem tan avall, i fins i tot jo sol, com a, diguem-ne, com a Pep Sala,
0: sí,
1: sol, i la gent recordava les cançons, vam omplir el teatre del COI, que és un teatre molt maco, per cert. I a les Illes vam estar dos dies a Inca, i ara tornem a Pollença, i després al setembre ens anem a Eivissa. Vull dir que ens en fem un fart. No? I segurament l'any que ve hi tornarem, segurament.
0: Imagina't si dona per això. Escolta'm, estic pensant, què tenen aquestes cançons que han passat els anys, va passar el que va passar amb el Carles, i la gent les continua escoltant, les continua cantant, i estic convençuda que els concerts hi ha gent nova que no coneixia el Sau de quan va començar, però que s'hi ha enganxat després, ja sigui per qüestions familiars, perquè els pares també. No sé quin tipus de gent us ve als concerts ara, si és dels...
1: És molt transversal.
0: Sí.
1: Totalment, és molt, totalment transversal. Hi ha molta gent que havia vingut ja en aquella època i que ara tenen 40, 50 i 60 anys.
0: Clar.
1: Però hi ha també molta gent jove que ens ha descobert i que ha descobert el grup i que ens ve a veure i que s'ha enganxat, i gent que repeteix. I l'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, que això ja ho he explicat alguna vegada, ens va venir una... És que em va impactar molt, perquè ens va venir una noia d'uns 20, jo què sé, 28, 30 anys, amb els ulls plorosos, emocionada i donant-me les gràcies, com si li hagués salvat la vida, dic. I em diu, és que mai hagués pensat que podria veure Sau en directe. Ja sé que no és Sau, que no hi és el Carles, però crec que és molt semblant el que feu al que podria ser un concert Sau, i té raó, no? I realment hi ha gent que és això, que no s'havia plantejat mai la possibilitat de veure Sau en directe, i ho pot fer ara amb aquest concert. Per gent que es va descobrir ja l'any 2002. Per
0: clar, clar, clar, sí. Escolta'm, d'aquesta gira en pot sortir un disc, també? Posats a fer?
1: No ens ho hem plantejat, de moment no ens ho hem plantejat. S'ha editat, hi ha gent que ens ha demanat les cançons, perquè hi ha gent que... Com podria treure les cançons? Hem editat un disc de grans èxits, diguem-ne, amb estudi i en directe, però aquest disc només es ven als concerts.
0: Ja.
1: Aleshores, la gent que té el concert, que diu, demanen vostres, vull dir, aquestes, les cançons que heu tocat avui, tenir-les d'alguna forma, doncs agafen aquest disc. No està previst que tinguem un disc en directe, però, clar, aquest món no podem dir mai que no.
0: Està clar. Que no sé si tots aquests dies, entre la gira, entre la pel·lícula, el que heu assessorat i després quan s'estreni, no sé si tot plegat, tu has continuat cantant, has fet el teu recorregut, has fet el teu dol, només faltaria, com ha fet moltíssima gent, però no sé si tot plegat t'ha remogut una mica i has pensat què hauria passat si haguéssiu continuat junts i no hi hagués hagut la desgràcia que hi va haver l'any 99, què hagués passat amb el futur de Sau? Hi has pensat alguna vegada?
1: Sí, moltes vegades hi he pensat, moltes vegades, evidentment. Home, jo que estic convençut que haguéssim seguit fent exactament el que fèiem. O sigui, quan el Carles va morir teníem pensat fer un... Era el primer concert d'una gira i teníem pensat començar a preparar un nou disc, no? I haguéssim fet el mateix que fèiem, que fèiem un any, dos, tres anys de concerts, discos, concerts, gires, i després aturàvem i el Carles feia les seves coses de cine, de cinema, de teatre, de sèries de televisió, jo feia altres projectes, treballava de productor, feia bandes sonores, feia la banda del bar, i després ens tornàvem a juntar i... O sigui, una mica, jo crec que haguéssim seguit igual, perquè realment era una cosa molt còmoda per tots, i realment la relació que hi havia entre nosaltres, el Carles, jo, el Joan Capdevila i la resta de músics, era realment fantàstica, no? I érem gent molt... Estava molt bé, ens havíem muntat molt bé, per dir-ho d'una manera, no mai havíem tingut conflictes d'escoltar com ho fem, doncs no, cap problema, podem parar una època. A més, va molt bé parar en un país com el nostre, que és molt petit. Aleshores, nosaltres, jo ara que no estem fent aquesta gira, m'ho estic passant molt bé, però esclar, arribes a un teatre d'un poble, dius, aquí he actuat 7 vegades, arribes a un altre teatre d'un altre poble. Esclar, és que és petit el nostre país,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Esclar, i l'hem fet moltes vegades, no? Aleshores, també s'ha de tant aturar la màquina, i per això ja ho havíem fet dues vegades amb Sau, i crec que és un... seguit igual, la mateixa rima, no?
0: Uh-huh. Aturant i anar reconvertint al final, en definitiva. Escolta'm, Pep Sala, gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé aquest un concert de pel·lícula, ara al Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona, aquesta pròxima nit de dijous, i res, llarga vida als pròxims concerts, i quan surti la pel·li, doncs anirem a veure la pel·lícula, esclar. Així que moltes gràcies, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, salut, bona nit.
1: A reveure.

0: Ja fa estona que ha passat el tren de la mitjanit per nosaltres, perquè d'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Al 93207474 ens truca el Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
1: Sobretot que funcioni res, eh?
0: No, sobretot, eh?
1: Que fan.
0: Exacte.
1: Bueno, jo vull explicar, no sé, si tenen temps d'explicar-ho tot. Resulta que tenia un tio que li va pagar la carrera de capellà al seu llar de nit al tiet de Rejo Mirau Quadres.
0: Ui, sí.
1: Del Vino Canal.
0: Sí.
1: De Sant Benet. Bueno, va acabar la carrera, va anar de vicari a Vacarisses,
0: sí.
1: A Sant Miquel de Castellet, i llavors va anar, perquè el tio va estudiar 3 o 4 carreres de, i va anar a Espantagrà a Madrid, que va ser director del seminari hispano-americà.
0: Sí.
1: Bueno, aleshores, va ser l'època de Joan Pau I, que els capellans s'ho van deixar, s'ho van deixar ser capellà. Com el tio va deixar ser capellà.
0: Sí.
1: I es va casar amb una noia gallega que era la que podrà posar una cartera d'Hisenda a l'època de Franco.
0: Mare meva.
1: Era la mare gallega, ai, la pare gallec,
0: sí.
1: I la mare andalusa.
0: Sí.
1: Que justament anaven a col·legit plegats amb el Felipe González a Sevilla.
0: Ja, mare meva, tots s'ajunten aquí.
1: Bueno, més aviat una mica d'aquests del tio, el subir de Xuma Suat allà, com que era bastant llestot, doncs va ser executiu de la fàbrica que havia esperat-ho ell i un tal Valls.
0: Sí, el van anar a esperar.
1: I... Bueno, això es va quedar amb aquesta dona del tio, el seu company, que és jesuïta, es va casar amb el duquès de Jaume.
0: Ostres, tu, sí, i ahí som tots.
1: Dic això perquè, esclar, jo tenia, tinc un terreny que a mi l'àvia hi havia un terreny que jo vendré al meu pare. Esclar, era una mica petit i per pogués anar una mica i van anar un tros perquè a mi l'àvia que ens va morir la casa i tot va quedar repartit per tots els germans, que la meva mare era gran.
0: Ja. I va quedar repartit per tots els germans.
1: El que fan el Castella, m'entens?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: La meva àvia era el Brigit de Castella, i la meva àvia era el Palau de Segona.
0: És que tinc alguna dificultat en acabar d'entendre alguna paraula que no el sento bé.
1: Perquè ara parlen del Zapatero,
0: sí.
1: Que si tal i que si qual, que té unes ganes de poder terribles i estar fotent la cervesa el que poden, m'entens?
0: Ja,
1: que sigui els Sánchez, però jo no dic que sigui àngels de la guarda, però
0: sí.
1: Si ets d'aquests, els favorables seran la banca i els grans fortunes, com per exemple hem fet.
0: Sí.
1: I els de baix, els petxonistes, un 0,25%.
0: Ah, això mateix.
1: Cada any.
0: Ah, exacte. Tota la raó, Lliberat, tota la raó. Vinga, moltes gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Els oients dels matiners Parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: destination. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Parlarem de la gestió vitalícia de l'habitatge, perquè tenim algunes preguntes relacionades amb aquesta pràctica, i una d'elles ens la feia el Joan des de Vallcarca, que volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge, si i si, quan la persona no hi és, es pot recuperar el pis. Bé, doncs la Marta Legarreta és presidenta de la secció de Dret Civil de l'ICAP, de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ens explica què és la gestió vitalícia de l'habitatge i respon d'aquesta manera al Joan de Vallcarca.
1: La cessió vitalícia és una terminologia que es fa servir per descriure aquella figura en la que una persona transfereix la nova propietat de casa seva a un tercer a canvi d'una renda o una pensió mensual de per vida i es reserva per a si el dret d'ús i gaudiment. El venedor té coberta la seva necessitat de vivenda de per vida i a canvi rep un ingrés mensual que complementa la seva pensió i no suporta les despeses extraordinàries de la comunitat de propietaris, perquè ja no és propietari. Aquesta figura de la cessió vitalícia es diferencia de l'ús de fruit en què la cessió és per satisfer les necessitats pròpies de la família i de la persona que l'otorga. Tu pots percebre els fruits per cobrir les teves necessitats, però no en pots fer negoci. Per contra, l'ús de fruit sí que permet fer negoci. Fins i tot pots vendre el dret i si el propietari es ven la nova propietat, tu tens dret a adquirir-la de nou. En la cessió vitalícia això no pot succeir. Tu no tens aquest dret d'adquisició preferent. En ocasions, a part d'aquesta renda mensual, també es fa un pagament inicial en el moment de la venda. El preu es fixa pel valor de l'habitatge i, a més, en funció de les expectatives de vida del venedor. Pensem que ni el venedor sap quant de temps viurà, ni el comprador sap tampoc quan acabarà pagant per aquell immoble, perquè anirà en funció del que visqui la persona. Mentre el dret vitalici estigui vigent, el comprador no pot recuperar la possessió. Si la persona beneficiària del dret vitalici es mor, el dret s'extingeix automàticament i el propietari comprador recuperarà en aquell moment la plena disponibilitat del pis i la possessió. A la pregunta de si el dret s'extingeix per l'absència temporal que no hi estigui vivint la persona, és a dir, si n'hi ha prou que la persona marxi uns dies, setmanes o fins i tot mesos, que pugui passar temporades fora al poble o que resideixi temporalment amb familiars o una residència, temps durant el qual no s'utilitza la vivenda, cal respondre dient que depèn. I depèn de què? De com es configura el dret en el moment de la compravenda i de la constitució del dret d'ús vitalici, d'aquesta cessió vitalícia. Perquè es pot plantejar que, per exemple, un ús continuat durant un període de 6 mesos en el transcurs d'un any o el fet de residir en una residència amb pèrdua de l'autonomia suposi de per si l'extinció del dret. Cal veure com es configura aquest dret i en quins termes. En general, però, mentre la persona està viva i no hagi renunciat al seu dret de manera voluntària, hi podrà viure i no la poden fer fora. Ara bé, si aquest dret no està ben definit, de ben segur es generaran conflictes que caldrà resoldre i amb una altra probabilitat acabarem als tribunals. Per tant, és molt i molt important assessorar-se amb un advocat i definir molt bé jurídicament els termes d'aquesta cessió vitalícia.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya, David Montiagudo, va agrupar en aquest llibre, Avui he deixat la fàbrica, que s'ha publicat el 2018, pel segell Rata Books i traduït per Jordi Llavina. Avui tornem a llegir dues històries, dos relats. El primer es titula Biografia. Era un nen d'ulls molt oberts, de llavis entrebadats, en una mena d'esturament ingenu davant el món. Després la seva mirada es va tornar més vivaç, era graciós i enginyós, però els seus ulls encara eren nets i oberts de bat a bat. Va enamorar-se d'una nena amb un amor precoç, desmesurat, que feia riure els grans, però va arribar a la pubertat i la mirada es va fer esmunyadissa. El somriure esdevingué fatu i despectiu, mentre que per dins tot era un caos. Hi va haver un estiu interminable de platja i sol, de pell colrada i biquinis, de jocs i secretets a la vora d'una piscina, acabat de sopar, amb amics i cosins, amb nenes que ja no eren nenes del tot, no gaire lluny dels pares, que xerraven fins molt tard entre gots llargs i cadires de jardí. Hi va haver una revista plena de fotos en color que es va anar gastant i desfollant durant mesos i anys, en el fons més amagat d'un calaix. I fora, mentrestant, en el món real, va tenir una xicota una mica distreta, que va durar-li un any, que sempre feia tard, que no es quedava mai a soles amb ell, a qui només podia basar en hores rituals als sofàs de la discoteca. Buscant-ne una altra, una que fos com les de la revista, va acabar el cou, va començar una carrera i va trobar feina, tot plegat en poc temps. Guanyava calés, tenia llibertat i va comprar-se una moto. Va deixar de buscar xicota i no gaire més tard en va trobar una. Van anar de vacances amb la moto. Van fer l'amor unes quantes vegades en una tarda especialment tòrrida i al cap d'un any, vestits amb una roba informal, però ben planxada, en un berenar perfectament organitzat, ensenyaven als amics el pis que s'havien comprat. Era l'estiu i ell demostrava a mitja dotzena de trentins, tots els quals amb el got a la mà, que bé que s'estava en aquella hora en la minúscula terrassa si s'obrien estratègicament les dues portes. A partir d'aquí, tot va anar molt de pressa. Va abandonar definitivament la idea de canviar de feina, es va vendre la moto, van arribar els fills i en els àpats familiars sempre s'emprenyava o remugava en un silenci tens quan la seva dona deia segons què. Cada vegada guanyava més calés, però es va anar quedant calb. Es va engreixar. Conduïa en silenci al costat de la dona, els fills ja adolescents, cada un amb els seus amics, amb una expressió de gravetat ofesa i durant anys va recordar un restaurant en què havien menjat molt bé i no gaire car, al barri antic de Logronyo. Va tenir a deshora i malament un amant, gairebé per despit, per satisfer un caprici. Es va aprimar una mica durant uns mesos, va deixar de fumar, però després tot va tornar a ser igual. Es va jubilar, va assistir a un taller de pintura, va tenir un infart, complia amb rigor les rutines diàries dels menjars i el passeig. Mentre mirava la tele, la seva dona li duia els nets, que li feien un petó de mala gana. Es va anar apagant. A la residència el visitava la dona i els seus fills de tard en tard. Només vivia per esperar els dos moments del dia en què, a culleradetes, com si fos un nadó, li peixien el dinar i el sopar. Ahir mateix es va morir. I el segon es diu El sofregit. És diumenge al migdia i la veïna està a punt de fer un dels seus arrossos. La veïna que du la intendència d'un pis petit, com un cop de puny i superpoblat, que renta i neteja i cuina per una tropa de fills sense feina, parents i rellogats. La veïna que entre setmana cuina de qualsevol manera, una mica barrim-barram, mentre es guanya el dret a una pobresa digna amb la seva feina de merda, els diumenges es lleva més tard i obsequia els seus amb tot un requisit. Un plat de lluïment segura del seu art, segura que els deixarà tots bocabadats, que tots ells s'enllaparan els dits i que hi sucaran pa en un sentit literal. A les dues, l'olor de sofregit transcendeix les fronteres, s'esquitlla per les escletxes de les portes, envaeix l'escala, s'esmuny fins a l'interior de tots els pisos i arriba al carrer, embafadora, insubornable, impossible de tapar. Sembla mentida que el tomàquet, l'all i la ceba, que per separat i en cru no són més que vegetals, produeixin ensucarrimar-se plegats en l'infern de l'oli d'oliva, aquesta aroma sensual, luxuriosa, tan universal i innegable com la del cafè que es torra o la del pa acabat de sortir del forn. Però la veïna sap que no es pot fer via, que el sofregit s'ha d'anar reduint, que, com deia sa mare, l'arròs, quan el sofregit es torni de color de xocolata, i deixa que es deshidrati, que es consumeixi i, contra tota norma dietètica i culinària, el manté a foc fins que es comença a agafar. I llavors el rasca amb la cullera de fusta i, quan l'aroma ja es daura, es torra i la sensualitat arriba a l'embriaguesa, a l'excés, la veïna hi aboca l'arròs, l'ofega, el daura, el crema en la cassola incandescent. Diríeu que la cosa ja no té remei, que no sols ha fet desaparèixer el poc que quedava del sofregit, que ara empastifa i tenyeix els grans arròs d'un color ataronjat, sinó que aquests mateixos grans s'han de torrar, recremar, i que serà impossible tornar-los a hidratar. Però la veïna domina el temps, arriba al límit i aboca el brou a la cassola just un segon abans del desastre. Remena i distribueix per darrera vegada i ja no tocarà res durant 20 minuts, més enllà de fer quatre sàvies manipulacions en la intensitat del foc. Però en aquests 20 minuts, dins la cassola bombollejant, té lloc el miracle. I quan l'arròs arriba a taula, untuós però ferm tot, el tomàquet i la ceba, l'all, l'anyora, el brou i el pollastre i les espècies, l'aroma embriagadora, tot és allà, transubstanciat, renascut, sumat i reinterpretat en cada gra d'arròs. Aquest és el moment del triomf, de l'apoteosi de la veïna, quan el primer comensal assaboreix la primera bocada d'arròs i se li il·lumina la cara amb un gest que ho diu tot. La veïna, que no pesa l'arròs, ni dosifica l'aigua per al brou, ni calcula la sal, que ho fa tot a bell ull, en la seva petita cuina llardosa, la veïna que no pot evitar un esbufec de superioritat de menyspreu quan veu les cuines de disseny que surten als anuncis, diàfanes, escèptiques, de cantells impecables, amb un bocinet de peix molt petit, molt quadrat, i un espàrrec verd al mig d'una planxa negra rectangular sense mica de pols ni cap taca d'oli. Gairebé te'l menjaries, l'arròs, amb aquesta descripció del sofregit que ha fet el David Monteagudo. Va, que arribem al final, que arriben les notícies de les dues i nosaltres ens n'anem a dormir i vosaltres, doncs, potser també, o molts en dieu que també, però demà a les 12 us vull aquí, puntuals com sempre, perquè farem... Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, oi? Sí, farem l'últim... L'última nit dels ignorants de la setmana. Demà a les 12 ens retrobem. Gràcies per ser-hi. Bona nit, que descanseu.
2: Bona nit.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge del cas Zapatero ha advertit aquest dimecres a l'expresident espanyol que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el magistrat no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport i la resta de mesures cautelars que havien demanat tant la Fiscalia com l'acusació popular del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Zapatero ha negat aquest dimecres totes les acusacions i ha donat via lliure al jutge perquè comprovi que no té cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals. En un comunicat posterior, l'exmandatari ha demanat un vot de confiança